0: can't keep working like this. This grave shift is like a slave ship.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: you're gone.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: giornalieri internazionali e internazionali.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.
2: Me mando un texto que anda loquita por verme. Viene manejando 2 horas pa' comerme.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Reconec que penso en mi més del que jo voldria, però els matins en el lloguer i perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, en trams intermitents de l'AP7 sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, C17 a Parets també sentit sud i C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. L'equip de Luis de la Fuente va mostrar-se molt superior durant tot el partit. En joc i xuts a porteria aquest migdia els jugadors aterren a Madrid per participar en les celebracions d'aquesta tarda. Nou dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i mobilitzat dos petroliers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè de l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La nova onada de calor assolirà avui temperatura rècord, augmentarà el risc d'incendis. També avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Avui haurien de poder tornar a casa els veïns de dos dels 8 edificis afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona. La resta encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Les obres de la línia 9 del metro van provocar un forat de 9 metres de diàmetre i 4 de profunditat. I la Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
2: Esports.
0: El Mundial a banda, altres titulars. Montserrat, bon dia.
3: Bon dia. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon. Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. La nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor, tornant els valors màxims i pròxims a aquests 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de l'Ebre, tot plegat amb sol, però alguns núvols a la tarda també. No és impossible algun ruixat local al Pirineu.
4: 3CAT Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials...

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 6 minuts del matí. Avui és dilluns 20 de juliol de 2026. I això que esteu escoltant torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Arribem, doncs, a la penúltima setmana de juliol, per tant, també la penúltima de la temporada radiofònica. Fa calor, però també fa ganes de fer ràdio en modus estiuenc. És per això que, sense pensar-ho massa, ens hi posarem de seguida amb l'actualitat que ens desgranarà el nostre refrescant i genuí consell de sàvies i savis dels dilluns. Després, encara que sigui a cop de vano, per estalviar i per ser del tot ecològics, donarem una volteta per aquests mons de Déu amb la bona viatgera de la República, esclar, la Sílvia Aquero de Cima Travel. I, evidentment, mirant de no perdre ni un pam d'ombra, farem la segona tertúlia dels dilluns, la dedicada als esports, amb la veterania de la casa i amb l'afegit de les curiositats del rumbi amb el Josep Lluís Sirvent. I en una jornada on caldrà destacar la selecció espanyola que s'ha proclamat campiona del món de futbol per segona vegada en la seva història davant d'una Argentina esgotada, una mica liosa, d'aquella manera d'un Messi que li passa el definitiu relleu, podríem dir, el Lamine Yamal. I en una final del Mundial amb una important petjada identitària de la Masia del Barça. En parlarem de tot plegat. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que aquesta setmana se'ns presenta del tot interessant. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, molt bon dia a l'Àngel Rodríguez de producció, bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Què tal, com vas?
1: Molt bé, molt content.
0: Vinga, 27 graus als termòmetres del barri centre.
1: Curt i ràpid, sí,
0: 27.
1: Ja fa calor.
0: Bueno, comença a apretar a poc a poc. Bé, doncs, escolta, després en parlarem de tot plegat. Avui totes les portades, doncs, amb la Roja, bicampions.
1: Correcte.
0: Del món. I això que dèiem, amb una petjada identitària de la Masia i del Barça, força important, déu-n'hi-do.
1: El joc és 100% del Barça.
0: En parlarem perquè la veritat és que encara es pot analitzar molt i molt i molt tant d'uns com dels altres. Però això ja arribarà. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, no ha guanyat la Copa del Món, però està content com si fos el golejador, diguéssim, perquè li agrada això d'estar aquí i de fer-se sentir, en el bon sentit de la paraula. L'Albert Vilà, nostre tècnic, bon dia. Doncs va, posem fil a l'agulla i comencem pel començament, que deia aquell savi.
1: Doncs sí, i avui dilluns, per encetar la setmana, ens posem nostàlgics amb el cantant nord-americà Lee Brice, que amb una cançó que va ser premi de l'Associació de Música Country a la cançó de l'any 2013.
0: Carai.
1: I es diu I Drive Your Truck, ja fa uns anys. Però està aquí, és un single romàntic que encara avui en dia es fa escoltar.
0: Doncs va, fot-li.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Pràcticament arribem a un quart de nou i escoltem la predicció meteorològica. Daniel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Tornem a iniciar una setmana amb sol i calor, tot i que sembla que la tendència és cap a una normalització de les temperatures de cara a finals de setmana. La jornada d'avui estarà marcada de nou per la calor i la xafogor, amb cel serè i temperatures mínimes que no han baixat dels 25 graus aquesta matinada i que de cara a migdia estaran voltant els 30-32 graus de forma general a la franja costanera del Baix Llobregat. De cara a la tarda arribaran núvols alts que deixaran el cel emblanquinat i vents de marinada a partir de migdia que refrescaran l'ambient una mica. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Doncs anem cap a la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns destacant que des de primera hora del matí tenim actiu a la ronda de dalt en sentit sud un accident que obliga a tallar un carril de circulació a l'altura de Sant Gervasi i provoca fins a 6 quilòmetres i mig d'aturades. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, tenim també molta congestió intensa a la ronda litoral en direcció Llobregat, entre Sant Adrià del Besòs i la Barceloneta. Al Vallès també hi ha retencions, sobretot a la A7, des de Cardedeu fins a Montornès del Vallès, en sentit sud, i també en direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Pel que fa precisament al Llobregat, també tenim retencions de 2 quilòmetres des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, en direcció Barcelona, per la A2. També per la C32 tenim retencions en sentit nord entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Que vagi molt bé. Fins demà, Ferran. Gràcies.
2: Fins demà, que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Repassem, doncs, els diaris. Ens hi posem ràpidament, per exemple, amb el periòdico. Ja us ho diem ara. La majoria de les portades, per no dir totes, doncs, dedicades, evidentment, doncs, a la selecció espanyola. Ens hi posem amb el periòdico, Àngel.
3: Correcte, i veiem a la selecció espanyola pujant el títol de campiones del món amb Rodri com a l'única persona pujant aquest triomf.
2: Sí,
3: igual el món es rendeix a Espanya. Un gol de Ferran a la pròrroga, l'1-0, porta la selecció espanyola al seu segon mundial. L'Argentina va oferir un mal comiat a Messi amb una dura i trista actuació, i Trump i Sánchez guarden les formes a la llotja del Midlife Stadium. També ens parlen com a notícies del dia del govern, que accelera per impulsar 70 lleis en tota la legislatura, i 22.000 persones demanden l'excedència cada estiu per cuidar dels seus fills. I per acabar, ens parlen del Graviteo, que posa el colofó a una cita única i intensa d'escalada.
2: Molt bé, i el punt avui, aquelles portades, amb aquelles infografies, que sembla, doncs, que vulgui fugir expressament de les altres portades, dels altres diaris, volem dir. Doncs en aquest cas és una maquineta d'aquelles que treu el número per demanar hora en qualsevol departament, oficina de l'administració, i veiem, doncs, que la maquineta ha escopit, per dir-ho d'alguna manera, un seguit d'etiquets. Dependents i sense ajuts. Catalunya té prop de 80.000 persones en llista d'espera per rebre la prestació o fer la valoració de la dependència mentre les administracions prometen resoldre-ho. Aquest és el titular de portada, diguéssim. A més, ens diuen, o ens recorden, vaja, que mig any després de l'accident de Gelida, què és el que passa? Doncs ho analitzen. I en quant als esports, diguéssim, el Matís Esportiu ens expliquen també que Ferran Torres és un jugador important per fer que la selecció espanyola s'endugui el seu segon campionat. Ens anem cap al diari ara.
3: Tot sí, el diari ara parla també de la victòria i d'Espanya. Diuen Espanya guanya, i veiem el que va ser l'autor del gol del triomf de 1-0, i un gol de Ferran Torres a la pròrroga acaba amb la resistència d'Argentina. L'eufòria de Sant Frenada a Barcelona per celebrar el triomf de la generació de l'Ima i Yamal, i també ens parlen de la política i l'espectacle que competeix amb el futbol Midlife a Nova Jersey. També ens parlen del govern, que vol demanar el traspàs de l'Avant per fer una xarxa catalana d'alta velocitat. Per altra banda, ens parlen dels Estats Units d'Amèrica, que mantenen els bombardejos a l'Iran, que ataca a Jordània. I per acabar, ens parlen de l'entorn del PSOE, que suma fins a 50 investigats per la justícia.
2: Déu-n'hi-do, La Vanguardia, una portada dedicada íntegrament al 100% a la selecció espanyola. És a dir, tota la portada és una fotografia, diríem que no un primer pla, però quasi bé un primer pla, d'en Ferran Torres aixecant el trofeig d'or de campions del món. Bicampions del món. Espanya guanya 1-0 la seva segona estrella contra l'Argentina de Messi, que va jugar el seu últim Mundial. I Ferran va marcar el gol de la selecció, i Cubarsí, Rodri i Unai Simón van obtenir els trofeus individuals. Per cert, el de Cubarsí, doncs, el millor jugador jove del campionat del món. Això, en Ferran, autor del gol de la victòria d'Espanya, que aixeca la Copa del Món de Futbol, la segona que obté la selecció espanyola en la seva història. Aquesta és la portada de La Vanguardia, res més, és això mateix. Doncs fem un repàs als esports, també, que ja ho sabeu, avui tenim la segona tertúlia del dia, la dedicada als esports, on, evidentment, parlarem àmpliament d'aquest campionat del món. I comencem, per exemple, pel diari Esport, Àngel.
3: Doncs sí, el diari Esport també torna a ser protagonistes de portada, i ben merescuts, tota la selecció espanyola aixecant aquest títol de campions del món. Diu campeones. Espanya se proclama por segunda vez campeona del mundo tras superar a Argentina en la prórroga con un gol mágico de Ferran. i aquesta bàsicament és la portada de l'Esport, amb aquest títol que guanya Espanya, també diuen bicampions, potser tenim aquesta tercera amb el femení.
2: Molt bé, anem cap a l'Esportiu, on la portada és una abraçada d'alegria, una abraçada forta, entre Yamin Jamal i en Ferran Torres, companys també al Barça. I ens ho expliquen d'aquesta manera, perquè el titular és traspàs de poder. La selecció espanyola troba premi amb un gol de Ferran Torres en la pròrroga, el 106, i alça la seva segona Copa del Món, és a dir, en la pròrroga, quan diem 106. Lamine Yamal s'endú el duel d'estrelles amb Leo Messi, 8 catalans més s'estrenen com a campions dels mundials. L'enyorada regla de l'1-1 en el mercat, per fi, se refereix al Barça, també en portada. El president de la Liga confirma que el Barça podrà operar amb normalitat a l'hora de fitxar. En quant a l'Espanyol, Àlex Calatrava debuta amb bon peu i agraeix la confiança de Manolo González. En quant al Girona, Ricard Artero, amb participació en el primer equip més de 3 anys després. I finalment, doncs, en quant a ciclisme, el Tour diu sense Vingegaard. El danès, principal rival d'un Pogacar imperial, ha d'abandonar per una caiguda. I un matís en quant a natació, Luca Huec, del Club de Natació Terrassa, se centrarà, diu, en els 50 i 100 metres lliures en l'europeu. I ens queda el Mundo Deportivo, que evidentment torna a fer referència a la selecció espanyola.
3: Correcte, i veiem també el Mundo Deportivo, que s'ha ficat les dues estrelles ja de campions del món i els refereixen a bicampeones. I veiem la fotografia del dia, que és tots els jugadors de la selecció aixecant aquest títol de campions del món. Diu, un zurdazo de Ferran en la pròrroga hizo justicia y dio a España su segunda estrella de campeona mundial y la roja dominó a una Argentina que se quedó con 10 antes del tiempo añadido y no pudo brindar un adiós de gloria a Messi. I ha fet a baix, veiem una petita fotografia de Messi, diu, las lágrimas de Leo, el mejor de la historia.
2: I ja, molt bé.
3: Deixem ja els esportius.
2: Sí, és així mateix. Després hi tornarem, evidentment, amb la nostra tertúlia, com dèiem, però vaja, res matitzar que una Argentina que se la va veure esgotada des del primer moment i esgotada ja no tan sols físicament, que sobretot, sinó fins i tot d'idees, no?
3: Sí, un joc molt pobre, un joc de tancar-se enrere i veure-les venir. De fet, el primer xut ja no aporta, no van xutar a porta en tota la final, sinó que el primer xut arriba cap al 118. Llavors, així no pots guanyar una final, més que res amb una Espanya que juga molt amb la pilota. Si li treu la pilota, deixa que està tan forta.
2: En els darrers minuts la va tindre en Simeone, però li va sortir, doncs, per sobre del travesser, sí. Diguéssim, el xut. Però vaja, molt pobre tot plegat, i amb un Messi que ja te n'adones, i jo crec que ell és el primer, de que ja no corre, i menys si els seus companys ni tan sols volen estar per davant d'ell, sí. En el terreny de joc, diguéssim.
3: Sí, potser és més els seus companys que ell, perquè ell, sí. Al cap de la fi, porta 8 gols, bueno, ha fet 8 gols i 4 assistències, el millor d'Argentina, amb molta diferència, i els argentins sembla ser que venien aquí a inventar el futbol. També hi ha hagut molt de revolt després de del pitit final, que surt de jugadors com Molina o Paredes a alliçonar altres jugadors.
2: Sí, sí.
3: Sembla ser que estan una mica enfadats.
2: Déu-n'hi-do. S'ha de saber guanyar, s'ha de saber perdre, etcètera, no? Sigui com sigui, en Ferran Torres, sovint criticat, tampoc ha estat el seu pitjor any en el Barça, per exemple, però sovint allò que dius a un jugador que desperta dubtes, i resulta que surt ell, que havia jugat poquíssim, Sorell, i marca el gol de la victòria. Va fer de nou de veritat.
3: Correcte. És una, Ferran, podem dir que és una muntanya russa d'emocions. Un sí, partit sí. O un tram de la temporada és el millor nou d'Espanya, després és el pitjor nou d'Espanya i després et porta al Mundial cap
2: sí,
3: a Espanya.
2: Sí. Molt bé, tot, molt bé. Doncs escolta, en parlarem de tot plegat, evidentment, i vaja, suposo que durant la tertúlia, la primera tertúlia del Consell de Sàvies i Savis, Doncs alguna cosa també sortirà, no? És quasi impossible fugir quan ja ho veus que totes les portades en fan referència. En parlarem, a més de la posada en escena d'en Trump, que evidentment també és tot un espectacle amb el mal sentit de la paraula.
3: És això, un esport que ni coneix torna a ser protagonista.
2: Sí?
3: Sí, per exemple, ficant-se enmig de la foto hem de recalcar,
2: Déu-n'hi-do.
3: Hem de recalcar la figura de Rodri, que va dir, fins que no marxi aquest home, jo no aixeco aquest títol.
2: Sí, és veritat. Bueno, en Rodri i algun altre jugador que no li va fer massa gràcia haver-se de saludar amb aquest home. Perfecte. Molt bé, ens aturem un parell de minuts i de seguida hi tornarem i en parlarem de tot plegat. Fins ara mateix.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Comencem, doncs, a la tertúlia matinera de primera hora amb el nostre Consell de Sàvia i Savis dels dilluns. Emília Bravo, molt bon dia, què tal estàs?
5: Molt bon dia, bé, bé, bé. Un dilluns més, acaba la temporada.
2: Doncs, bé, doncs, bé, doncs a quedar... Sí, sí, acabant la temporada, tu has dit.
5: Ja, jo volia començar amb un petit apunt, una petita reflexió.
2: Reflexiona.
5: Ahir es va viure ja al vespre, doncs, una festa, no? Marcada pel futbol, clar. I tant de bo la passió desfermada que es va manifestar al carrer, als carrers, a la plaça, a les comunitats, amb pantalles gegants. Tant de bo aquesta passió desfermada també es veiés quan hi ha un problema en un municipi, en una població, per uns ideals, per millorar la sanitat, l'educació. Tant de bo aquesta passió desfermada també es veiés quan hi ha un problema que s'ha de solventar per viure millor.
2: Molt bé, doncs, introducció i reflexió a l'hora de l'Emília. Ens anem cap a l'Enric Arís. Bon dia.
6: Pere Guard, bon dia. Jo li diria a l'amiga i companya Emília que si et fixes una mica quin tipus de persones o de... Sí, de persones que se la celebraven amb crits i eufòria aquest títol de Mundial d'Espanya. Jo només et diré una cosa. A la majoria d'ells, posa'ls-hi una UV, posa'ls-hi una O i posa'ls-hi una X. I tindràs la gran majoria d'aquesta bogeria que era. Per tant, demanant a aquesta gent el que tu estaves demanant, que ojalà pogués ser així, és realment una mica complicat, eh?
5: Jo crec que hi ha de tot, hi ha de tot, eh?
6: Mira, jo això de... Mira, jo des de casa sento perfectament la Rambla i aquells crits de Espanya, Espanya, Sánchez muérete, Sánchez hijo puta. Vull dir, a veure, ja retraten una mica quins personatges hi havia per allà, eh? Per tant, ja se sap que, bueno, amb actes d'aquest tipus que hi ha tanta gent, es barreja tot una
5: clar,
6: mica, no?
5: Clar, hi ha gent
6: però
5: de tot, hi ha gent de tot a tot arreu,
6: mateix,
5: eh?
2: Molt bé, ara entrarem en debat, perquè això són les salutacions, i entenc, clar, que, tot i que avui ja tenim la nostra tertúlia esportiva, però entenc que el fet de que la selecció espanyola guanyi el seu segon mundial, doncs, evidentment, també entrarem aquí amb debats i explicarem coses. Molt bon dia, Josep Casamajor.
7: Molt bon dia a tothom. Avui també de futbol. Catalunya triomfant no tornarà a ser rica i plena amb aquesta selecció i amb aquesta torçada tan ufana i tan superba. A veure...
2: Carai, ha canviat aquí, tota
7: aquí,
2: la
7: Catalunya,
2: lletra.
7: Aquí a Catalunya volem ser protagonistes, ho hem estat, vull dir, d'alguna manera... La gent catalana ha vist com jugaven al Barça, que fins i tot la selecció espanyola semblava al Barça en alguns moments, però després la victòria se l'emporta Espanya, el país veí. No sé, és que no és el temps de que s'emportin les victòries a Espanya, perquè tenim en Puigdemont a l'exili, tenim un dèficit impressionant d'una inversió miserable, tenim molts problemes a Catalunya. Això és una cosa passatgera.
6: Sí, no, és el que dèiem. Esclar, jo...
2: Bé, aquestes són les intros, eh? Aquests són els quès i els coms. Sigui com sigui, sí que és veritat. Sí, totes les portades, evidentment, retraten, totes les portades expliquen doncs aquesta gesta a Espanya, doncs torna a ser, dic que torna a ser perquè és la segona vegada en la història de la selecció, torna a ser campiona del món davant una Argentina que la veia molt esgotada amb un Messi que quasi li don directament el relleu a Lamine Yamal i quasi diu, escolti, fins aquí m'ha arribat, que jo ja sóc una mica gran, diguéssim, tot i que ha acabat segon golejador del Mundial i ha demostrat doncs que segurament és el jugador més important que ha tingut la història del futbol. Se'n poden explicar moltes de coses. A mi m'agrada, ja que tenim la tertúlia esportiva, que no ens fa res que en parleu, també vosaltres d'esports, si voleu, però vaja, que ens ho mirem per l'altre punt de vista d'altres coses que passen al voltant de fins i tot d'aquest campionat. Per cert, en Donald Trump, que aquella escenografia a la qual ens té acostumades i acostumats, que sempre vola el protagonisme, acaba sortint a la fotografia de quan la selecció espanyola aixeca la Copa del Món. És a dir, que algú li va dir faci el favor de baixar d'aquí de l'escenari.
6: Home, és que l'Infantino el va agafar.
2: Quasi.
6: Per l'americana, pràcticament, per mi, tio, fot el canvi.
2: I algun jugador de la selecció espanyola, a banda de ni tan sols mirar-lo, quasi molt justet el fet de donar-li la mà a algun jugador de la selecció espanyola. Amb tot això, fixeu-se, i no ho dic ara per donar l'altre punt de vista del Mundial, amb tot això, mentre en Donald Trump donava, juntament amb l'Infantino que dius tu, la Copa del Món a Espanya, els Estats Units doncs mantenint els bombardejos a l'Iran que atacava Jordània. És a dir, passaven moltes coses i pràcticament en temps real, no? Aquesta és la societat, aquest és el món i això és el que passa.
5: És la gran contradicció. Sí. Per un cantó s'està celebrant una festa i s'està donant la mà a aquest personatge, i per un altre cantó aquest personatge és el responsable de la destrucció d'un altre país, de la destrucció del país.
7: I aquest personatge, que em sembla que és el Donald Trump, doncs va aconseguir anul·lar una targeta.
6: Sí.
7: A veure, això, on s'ha vist això? Vull dir, que és que sembla allò de la dàdiva d'un emperador romà amb allò del dit, que aquest se salva, vull dir, que panem et tirquenses, vull dir, jo... A sobre de tot, vull dir que el futbol és un joc que anima la gent, que està, però... pot estar molt bé, però que s'utilitza com una forma de domini.
5: Bueno, també ha servit perquè ara Trump ha fet les paus amb Espanya, amb el Pedro Sánchez.
7: Bueno, això de les paus...
5: Vull dir, sí, a veure, les paus...
6: Una mica de paripé.
5: Una mica de paripé, sí. Sí. Vull dir, ara tota aquesta polèmica que hi havia per el tant per cent destinat a...
7: Somos muy malos. Somos
6: de totes maneres...
5: Ara ja ha perdonat.
6: El tema de l'Iran, a mi em perdonareu, però jo no em vaig creure mai que això de l'acord de pau fos real. Mai m'ho vaig creure. Jo crec que tenim conflicte per molt temps. La prova és que els Estats Units està tornant a enviar cada vegada més material bèl·lic a la zona, avions de tot tipus, bombarders, etcètera, etcètera, no? Iran no és, com te diré jo, no és Venezuela, Iran no és Cuba, i amb Iran s'ha picat els dits. I això farà que aquest conflicte s'allargui molt, perquè estàs lluitant contra una gent que són integristes, són una gent que abans moro que deixar-me dominar, i això és molt perillós. És una mica el Vietnam, no? Els Vietcongs aquells que anaven com a desesperats per fer mal als Estats Units. Ara, de moment, directament no hi fan mal, perquè es dediquen a bombardejar Kuwait, Jordània, ara últimament Jordània també està rebent. Però vull dir, jo crec que tenim guerra per temps, eh? Tenim guerra per temps.
2: Bé, i mireu, sí, no, dins del que és encara el conflicte al Pròxim Orient, això que explicàvem, les autoritats nord-americanes afirmen haver atacat instal·lacions iranianes de vigilància costanera i defensa aèria en la vuitena ja nit de bombardejos. El mateix Donald Trump va declarar que no li podia importar menys l'anunci de Teheran. Tot plegat doncs fa pensar que encara haurem de, malauradament, explicar coses en aquesta direcció. I ho dic en el sentit de les guerres perquè pluralitzo quan dic guerres és en plural, perquè l'ambaixador d'Ucraïna a Roma afirmava que els Estats Units i Europa han d'elevar la pressió sobre Rússia per forçar la negociació, i deia que Ucraïna estava disposada al diàleg amb Putin. És una guerra innecessària, eh? Això ho explicava doncs aquest senyor. No sé si...
5: Una guerra innecessària. A veure, les guerres són necessàries, em pregunto jo.
2: Clar.
5: Vale, comencem per aquí. Com s'acaba el conflicte de l'Iran? Com s'acaba? Què és el que persegueix el Trump? És que no, jo ara... Jo
2: bé,
5: no,
2: ara estan dient que podrien renunciar a Ucraïna, eh? A l'entrada a l'OTAN. No, a l'entrada a l'OTAN. Sí. Que, vaja, podrien renunciar, que almenys és un assumpte negociable. Ja sabeu que Ucraïna el que volia era, tant sí com no, entrar a l'OTAN.
5: Llavors Putin s'ha sortit amb la seva, que era...
2: Bueno, encara no està clar.
5: No, ja, però s'haurà sortit amb la seva. Vull dir...
7: Ucraïna té un problema intern, que hi ha hagut unes manifestacions per defensar una persona que en principi estava... el comandament de defensa.
6: Sí,
7: alguns diuen que això potser és en silenci algú que li podia fer ombra i que se l'ha tret a sobre.
6: És molt possible. Era una persona molt estimada pels ucraïnesos, que li tenien carinyo, respecte i admiració, i en Zelensky potser ha agafat una miqueta de por de dir a veure què passarà si aquest senyor farà un sorpàs. De totes maneres...
2: Bueno, és que al final fa molts i molts i molts mesos i anys que dura això ja. I fixa't que ja podem dir anys.
6: Això s'acabarà quan...
2: Dos, però podem dir anys.
6: Quan Rússia ho aconsegueixi per les armes o mitjançar un acord de pau, quedar-se tot el Donbass, que és el que persegueix, i a partir d'aquí s'acaba la guerra.
5: I que no entri a l'OTAN.
6: Sí, la guerra. Bueno, que no
5: entri a l'Unió Europea, no?
6: D'acord. No, l'OTAN. L'OTAN
5: ho dic bé, que sí.
2: Sí,
6: perquè, esclar, si entren a l'OTAN ja formen part de l'OTAN, per tant... Si tornés a haver-hi una agressió d'algun país, que en aquest cas seria Rússia, llavors l'OTAN ja podria respondre, mentre que ara es veuria obligada a respondre.
5: Per això a Rússia no li interessa. No.
6: De totes maneres, aquí tenim els nostres problemes, també. No cal mirar tan lluny, eh? No cal mirar tan lluny, perquè, a veure, no hi ha pitjor sord que el que no vol escoltar, eh? Perdoneu-me. I dijous, el Tribunal Europeu, que és el nostre també, perquè nosaltres formem part d'Europa, per tant, va deixar molt clar, amb sentència ja ferma, que l'amnistia complia tots els requisits per ser aplicada. Cosa previsible, perquè ja fa uns mesos l'advocat general ja es va manifestar de la mateixa manera. Aleshores, aquí hi ha un problema. I és que els jutges franquistes, perquè encara hi són, no?, que venen de pares i avis, són una gent que no pot suportar de cap manera, de cap manera. Per això li veig molt pelut jo en Puigdemont que pugui tornar, almenys aviat. Molt pelut perquè és la caça és la peça de caça major, això ja ho sabem. És un home que s'ha enfrontat amb ells, ha anat a Europa i Europa li ha donat la raó i els hi ha aixecat la camisa i han vist lo brut que tenien al cul. Això no ho poden suportar. Això és impossible. Per tant, hi havia una altra via que deies, bueno, si no apliquen l'amnistia, hi ha una altra manera de que tornin els exiliats, i és que, donat que els delictes de rebel·lió i sedició ja han quedat apartats del tema, només queda malversació. La malversació és un tema que en 15 anys prescriu. Per tant, si tu comptes els anys que porten a Bèlgica, en 5-6 anys podrien tornar sense cap problema. Però, ai las, aquí hi ha la lletra petita. I la lletra petita diu que mentre hi hagi una ordre de detenció, com la que té...
5: Una euroordre.
6: Sí, una ordre de detenció a Espanya.
5: Sí, Espanya, sí, la Llerena.
6: La prescripció no corre. És a dir, és com allò d'Hisenda.
5: Està aturat.
6: La prescripció s'atura. I fins que no es retiri aquesta ordre... Per tant, està molt difícil aquest tema. Jo estic segur que d'aquí poc els CDRs aquests, acusats de terrorisme, sortiran. Segur que sortiran. També penso que potser veurem en Junqueras una altra vegada a la universitat, donant classes, inclús presentant-se.
2: Ara en parlarem d'això, perquè el Junqueras ja apunta cap a altres direccions. Altres direccions, vull dir que vol tornar-hi,
6: No, clar, i que es vol presentar les eleccions.
7: Jo vull per...
2: Bueno, de fet s'ha d'esperar el Suprem per ser candidat d'Esquerra després ja d'una dècada.
6: Però és que el Suprem... Digues, perdona.
7: No, que s'acosta a una data molt important per Catalunya i per Sant Boi, que és l'11 de setembre, que s'ha una sèrie d'actes. Aquest any sembla que són 50 anys d'aquella manifestació que es va fer aquí. I el que voldria és que no s'espanyolitzés la festa i que des de les instàncies administratives de Sant Boi, doncs que fessin una mica més esment a que Catalunya és una nació i que s'està celebrant no un acte democràtic, perquè és el que... democràcia, no, un acte de reivindicació d'un problema nacional que està encara obert i que, tot i que el procés doncs estigui una mica anorreat per la repressió, això no ho diran mai.
6: Sí, el que passa, ja et dic, el tema aquest està molt enquistat, serà molt difícil que això... Perquè, mira, ara el Tribunal Suprem diu, a veure, jo no diré res fins que es pronunci el Constitucional. Resulta, que quan hi va haver els fets de l'1 d'octubre, el Constitucional es reunia hasta en cap de setmana. Dissabte i diumenge n'estaven allà matxacant. Ara, per aquest tema, diuen, bueno, ara, escolta, ja estem a finals de juliol, després venen les vacances, quan tornem de vacances tenim diversos temes a tractar, entre els quals hi ha aquest, evidentment, però sense donar-li massa importància. Per tant, jo penso que la decisió del Constitucional la tindrem cap allà a octubre, a la tardor, més o menys, no? A partir d'aquí, veurem què fa el Tribunal Suprem. De totes maneres, en Llarena ja ha dit que ell no retirarà mai l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
5: Llavors, Europa per què serveix?
6: Però és que, cuidado, perquè clar. La sentència... Aquesta vegada, el que ha passat, i era molt previsible, és que la sentència del TJUE ha deixat alguna escletxa oberta. És a dir, no ha dit que era d'obligat compliment l'aplicació de l'amnistia, sinó que ha dit que per ells l'amnistia està molt ben feta, aquesta llei, que va ser una llei per intentar precisament que s'acabessin els conflictes interns a Espanya i que, per tant, l'avala totalment. Però no, i això no ho pot fer, no diu, escolti, a partir de demà, a partir de la setmana que ve, tots aquests senyors ja poden tornar. No, això no ho poden fer. que se'ls està complicant la cosa a la judicatura espanyola, és evident. Sí, sí, clar, clar.
5: Però mentre no allarguen, ho van allargant perquè no torni.
6: Clar, clar, clar, és que jo ho veig, malauradament.
5: A veure, ens suposi Puigdemont... que el Puigdemont tornés, aniria directe a la presó?
6: Home, evidentment.
5: Ah, llavors Europa què diria el Tribunal
6: Suprem? No, Europa no s'hi ficaria.
5: No s'hi ficaria.
6: No s'hi ficaria. Ella, Europa, ja ha fet el que tenia que fer. Que va dir, escolti, jo tinc aquí unes prejudicials que vostès em van presentar perquè jo digui si aquesta llei està d'acord amb la normativa europea, si Europa s'ha sentit perjudicada, com van dir també, pel tema d'aquesta llei.
2: Home, el que passa que hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una sentència clara, sí. Però sí que és veritat que, per exemple, això que deu, des d'Esquerra, tenen clar, per exemple, que faran tot el possible, el Suprem farà tot el possible per no aplicar la llei d'amnistia, no? Això fins i tot ho diuen des d'Esquerra Republicana, ho tenen clar, però s'ha... també és veritat que si el Tribunal Suprem planteja una escletxa, digue-li d'aquesta manera, a l'amnistia, mantenint la inhabilitació, sobretot això en quant a alguns polítics com el Junqueras, i es convoquen eleccions al Parlament, Esquerra no descarta, per exemple, del tot que Junqueras pugui ser igualment candidat. S'estudien les estratègies, però qui diu el Junqueras diu d'altres.
6: Tots aquests ja han passat per la presó. Sí. Per tant, el Tribunal Suprem, aquests ja diuen, aquests ja els hi van fotre el cop de pal, i bueno, per això et dic que a mi no m'estranyaria això, que en Junqueras es pogués presentar al final i que ja dic que el vegem donant classes una altra vegada a la universitat. Per què? Perquè per la teoria, per la manera de ser del Tribunal Suprem, diuen, bueno, aquests ja els hem jutjat, aquests ja el van condemnar, aquests ja han passat per la presó, bueno, mira...
5: El que ara, preocupa és Puigdemont.
6: Clar, clar, el que va organitzar aquest
5: és la
6: merder,
5: pedra a la sabata.
6: Resulta que el tenim clar. Allà a Bèlgica i no hi ha manera que ens el tornin. Això és el que els hi cou més, no? I per tant faran tots, rebregaran la llei de... Que això ja... A veure, sí que és veritat que Europa els hi ha estirat les orelles, eh? Els hi dit, escolti, potser que parem de dilatar processos, de posar pals a les rodes, de rebregar el dret, però es queda aquí això. Europa no pot obligar a l'aplicació de la llei. I això, a veure, em sembla lògic, perquè Europa diu, escolti, jo arribo fins aquí, a partir d'aquí això ja és un problema intern de vostès, dels espanyols i de la judicatura espanyola. Jo me'n recordo massa, però quan la ONU moltes vegades en el temps d'en Franco es dirigia al règim i els deia, escolti, potser que ja n'hi ha prou de tanta repressió, vostès a casa seva, pues què feien aquí? Pues mira, convocaven manifestacions per a més glòria del caudillo, i s'ha acabat el problema. Hi ha algun partit de futbol o alguna cursa de braus per que la gent es distregués, no? Doncs bé, estem igual, si és que són els jutges franquistes.
2: Bé, sigui com sigui, de moment el que hi ha al damunt de la taula és això, un tribunal europeu sostenint que cal aplicar l'amnistia en tots els seus supòsits, i un tribunal espanyol, el Suprem, resistint-s'hi. Veurem què és el que passa i fins on s'allarga tot plegat. A propòsit, i molt ràpidament, que tenim 3 minuts i escaig per arribar a les 9, en principi estàvem encara a la carpeta internacional, tot i que hem fet un salt i hem parlat d'altres coses més properes, si voleu continuarem per aquí, però almenys explicar per tancar definitivament la carpeta internacional. Candy Burham relleva Starmer amb el vent a favor i moltes incògnites, i estem parlant de la Gran Bretanya, El to positiu del setè primer ministre britànic en 10 anys serà posat a prova per l'agenda internacional, el cost de la vida, la despesa en defensa i les lluites caïnites. Sigui com sigui, en les darreres dècades els inquilins de Downing Street, ja ho sabeu, la famosa adreça perquè és on hi viu el primer ministre, oi? Han sortit per la força i no per les urnes. Compte, en les últimes dècades. Per tant, una adreça que si ets inquilí ja tremoles perquè penses que no saps com acabarà la cosa. Veurem com anirà.
6: els anglesos, nois, penso jo, eh?
2: En aquest cas, Gran Bretanya, eh?
6: Sí,
2: sencera, però...
6: Gran Bretanya, sí. Des de que van aprovar lo del Brexit, noi, que van de capa caiguda, eh?
8: Sí, estan...
6: Van pel pedregar sense aturador.
8: Ells mateixos estan apenedits, molta gent que van votar...
6: És que la soberbia és mala consellera, eh? Oh, nosaltres...
8: Ara s'ho troben que no estan tan bé com els havien promès.
6: No necessitem a ningú, nosaltres ens ho farem tot, i bueno, i aquí veus les conseqüències, com dèiem, no?
2: Molt bé.
6: L'asiento al 10 de Down Street és un asiento que belluga molt, eh?
2: Ui, aquí és un perill, perquè
6: molt,
2: quasi que ja no ni desfan la maleta. No per res, sinó
8: entren
2: perquè...
8: Entren i surten.
2: No, sí, no, ja pensen, escolta, potser que no m'escarrassi massa, perquè no sé quant de temps estaré aquí, no? Escolteu-me, ens n'anirem cap als informatius. Deixeu-me dir que el govern espanyol pitja l'accelerador per impulsar 70 lleis en tota la legislatura. El Congrés donarà el vistiplau a 3 noves normes dijous vinent, en l'últim ple extraordinari abans de l'aturada estival. Més de la meitat dels textos aprovats són reials decrets. Tenim una mena de calendari de l'activitat política en els pròxims mesos i, si voleu, després dels informatius farem un repàs ràpid per situar-nos i saber què és el que està pendent i què passarà doncs, durant aquest agost i quan tornarà l'activitat política. Si us sembla, ho repassarem després. Deixeu-me dir també que Espanya bat el rècord d'inversió immobiliària de gener a juny del 2026. Les transaccions protagonitzades per fons i inversions institucionals van superar doncs, folgadament els 10.000 milions d'euros, un 36% més que en el mateix període del 2025. Parlarem d'aquestes inversions i parlarem doncs, de l'activitat política en els propers mesos. Tenim el calendari, ho podrem explicar, però serà després dels informatius. Fins ara mateix.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora, lentitud encara a la ronda de dalt de Trinitat a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a l'AP7 a Cardedeu en sentit sud, C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C17 a Parets, en sentit sud, i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta mateixa tarda i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. Unes celebracions que, en el cas de Ciudad Rodrigo, a Salamanca, han deixat un menor mort quan es va ensorrar part d'una font on s'aplegaven els seguidors. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem foc forestal i 219 en risc molt alt. Nové dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90. És el preu més alt des del mes de juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè en l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, és un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
2: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya. L'equip espanyol arribarà al migdia a Madrid amb el trofeu i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon, Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I el temps, la nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor. Tornen els valors pròxims als 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de l'Ebre. Tot plegat amb sol, però alguns núvols també de cara a la tarda. No és impossible que caigui algun ruixat local al Pirineu. 3CAT Info.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules...

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Minuts i mitja passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Emília, l'Enric i el Josep. És dilluns i si dèieu que teníeu calor, pues sí, sí que em fa de calor, esclar que sí, però ara us direm, actualitzarem, diguéssim, els termòmetres. Havíem dit que la darrera vegada que ens ho miràvem, la darrera estàvem a 28. De moment el termòmetre aquí al barri centre de Sant Boi continua marcant 28. Bé, doncs no, tampoc és poca cosa, està bé, està bé. Sigui com sigui, havíem dit que teníem també l'agenda de l'activitat política en els pròxims mesos i havíem explicat que el govern mira d'anar el més ràpid possible per impulsar 70 lleis en tota la legislatura. Per exemple, el 23 de juliol, últim ple extraordinari del Congrés. Aquest dijous, el darrer ple extraordinari. El 28, el dia 28, darrera reunió del Consell de Ministres abans de l'aturada de vacances. I a l'agost, la Diputació Permanent només pot convocar sessions extraordinàries, convalidar decrets llei o gestionar estats excepcionals, però sempre excepcionals durant el mes d'agost. El 25 d'agost, possible primera reunió del Consell de Ministres, possible, no se sap encara, però té números que sigui així, i finalment al setembre es reprèn l'activitat parlamentària. Ho dic perquè més o menys quedi clar aquest calendari. Molt bé, també us explicava aquesta mena de confiança en el sector immobiliari. Espanya bat el rècord d'inversió immobiliària de gener a juny del 2026 i parlàvem de a prop de 10.000 milions d'euros, un 36% més que el mateix període del 25. És la inversió immobiliària a Espanya que ha tancat el millor primer semestre de la seva

0: seva sèrie històrica. No sé si alguna cosa sobre això, però està clar, doncs, que l'habitatge és un dels grans problemes del país.
1: Mira, no fa pas massa, fa uns anys, evidentment, hi va haver allò que va esclatar la bombolla immobiliària. Aquesta bombolla immobiliària es va començar a gestar precisament amb una, jo diria que quasi desaforada, construcció d'habitatge, amb unes entitats bancàries que donaven hipoteques hasta en Pepito, i no em vull ficar amb en Pepito, pobret.
0: No, sí, pobre, no té... Que ningú ara, si hi ha algun Pepito que no se senti...
1: És allò, que anaves al banc i deia, vostè què vol? No, què vol? Tant, molt bé. Escolti, vol que li afegim 20.000 euros més i de pas es compra un cotxe? Vol?
2: Bueno. Per les reformes, per la compra d'electrodomèstics.
1: Allò bon ens alerta.
0: Allò, perquè... Et regalaven una agenda i un calendari.
1: Sí.
0: Que...
1: Sí? Alerta per aquestes alegries immobiliàries. Tot això que es construeix s'ha de vendre. I com que s'ha de vendre, ja dic, no anem una altra vegada mal encaminats, perquè aquí a Espanya som especialistes en tropeçar dos vegades amb la mateixa pedra, no? Per tant, està molt bé, que hi hagi inversió immobiliària i totes aquestes coses. Però vigilem una mica amb el que passa, perquè tot el que es construeix, insisteixo, s'ha de vendre. I per vendre-ho es necessiten calés. I si no els tens, els has d'anar a buscar al banc. I si el banc ara resulta que no dona crèdits i no guanya amb els interessos dels crèdits. I que no tornem a organitzar un altre merder d'aquest tipus, No ho sé.
0: Sí, molt bé, de fet era el sector residencial, és el sector doncs, que ha sigut el gran protagonista, el gran motor de l'habitatge, i us he de dir que el turisme és el segon gran motor de la inversió, en concret amb els hotels, que va arribar a 2.216 milions d'euros en l'acumulat de l'any, un 37,6% més que el 2025. Això són informes doncs, de diferents vies, de diferents institucions. Per tant, l'immobiliària, el primer, el turisme, el segon. No sortim d'aquí, aquest és el tema.
2: No, i moltes vivendes... No, a veure, tu dius que no torni a passar com va passar, no? Que la gent s'embolica i després resulta que no pots pagar aquell crèdit que t'han donat, però... També s'hauria de mirar a quins preus estan els pisos, com la gent pot accedir a aquests habitatges.
1: Aquest és el problema.
2: La gent ha de viure en algun lloc. Ahir em parlava una persona de la zona de Castelldefels que s'estan vivenent els pisos allà a uns preus desorbitats, però qui els compra? Gent de fora.
1: Gent de fora. Bueno, sí.
2: Que tenen un poder adquisitiu elevat i que poden permetre. Per tant, gent d'aquí doncs, es troba que no pot arribar a aquests preus.
3: Això va dir un disbarat turístic, a veure, a Mallorca, que molta gent, doncs, que treballadora no pot pagar-se un pis i que és complicadíssim, doncs hi ha un espai natural que s'estrenc, que hi ha una lluita de les dretes per ocupar-ho i fer unes instal·lacions, em sembla que són, no sé si és un golf o una cosa d'aquestes. Això és un disbarat, vull dir que és que s'està encarregant la natura i vull dir, per molts diners que un tingui, doncs suposo que també voldran anar a gastar-se els diners i viure en un país amb unes determinades condicions d'estabilitat i de bellesa natural, no? Doncs això s'ho està encarregant. S'ho està encarregant, bàsicament, a PP i Vox, Vull dir que aquí no...
1: Malauradament, el turisme ens l'hem d'empassar, perquè bé ho diuen les notícies, ara el primer és la construcció i darrere va el turisme. Vull dir, les úniques entrades de diner que hi ha, o les més importants...
0: Més importants.
1: Les més importants, un és el trip. Que jo, quan s'acabi la Sagrada Família, diria, escolti, ara ja l'he acabat amb el que he cobrat dels tiquets. Ja he acabat la Sagrada Família, ja se'n poden anar a fer punyetes. M'entens el que vull dir? I que aquella pobra gent visqui decentment. Perquè allò és un escàndol.
0: El barri, vols dir?
2: Sí,
0: el barri.
2: Sí, sí.
0: El barri, vaja, l'Eixample també.
2: La gent que hi ha al voltant de la barri, doncs... Horrorós.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: I van afegir el Tour de França.
1: Mira,
0: jo no, no, enguany ha sigut, ha estat, ja ho hem dit, enguany Barcelona,
1: sí, sí, compta. La Copa Amèrica...
0: A banda del mobile i aquestes coses doncs, que cada any són prou importants, a banda d'això, en primer lloc, any Gaudí i de retruc, evidentment, Barcelona, capital de l'arquitectura mundial. Mm-hmm. Que vulguis o no, ha estat molt interessant perquè han vingut els millors arquitectes del món, etc, etc. Però a banda de tot això, sí, sí, ja ho dèieu, la visita del Papa, bé, els esdeveniments musicals de cada any, també importants. Recordeu el Gran Premi de Fórmula 1, oi? I de MotoGP.
1: Ara al setembre va a Madrid, això.
0: I per acabar-ho d'arreglar, en guany, doncs... El Tour de França. És a dir, tot això, evidentment, encara porta més turisme, més ingressos. Sí que és veritat que hi ha la part aquesta, no tan agraïda, de les veïnes i veïns, doncs...
1: De totes maneres, no tots que aquests actes deixen diners, eh? Cuidado. Cuidado.
0: No, però no, perquè, projecció, clar. Parlem de projecció.
1: Ah, bueno, clar, projecció,
0: no,
1: sí.
0: No, no, que clar, per això et ve turisme.
1: Sí, per això però esclar, turisme. Perquè la Copa Amèrica va ser un desastre financer,
0: bueno, això
1: que no, ni t'ho explico.
0: Ja va ser l'any passat. I
2: el Tour de França, quins beneficis has... Com no sigui la projecció, clar, les imatges que sortien de Catalunya eren maquíssimes. Sí, clar, sí. Que això es projectava tot el món, no? Vull dir, ja
0: bueno, és que les reserves per entrar a la Sagrada Família quasi bé estan esgotades. Hi ha un marge que permeten doncs, que si arriba el turisme i agafen tiquets, doncs puguin entrar tard o d'hora fent unes cues brutals, però les reserves i tot, doncs... a més, hi hem d'afegir-hi, quan va començar el conflicte a l'Orient Mitjà, i sense anar més lluny, doncs, evidentment, Ucraïna i Rússia, va haver-hi una concentració de reserves, sobretot a la península Ibèrica, no? I sobretot per tot això, no? També per les pors, però, esclar, la projecció de Barcelona ha estat impressionant enguany, no?
1: Mira, una de les coses bones que té aquestes calorades, que tenen aquestes calorades, sí. Aquestes onades de calor que la tenim una darrere l'altra, és que els turistes comencen a pensar-se de venir a Espanya. I llavors ens estan intentant...
0: No, no, no ho sé, perquè sí. Hi ha molta gent, eh?
1: Sí, però cada vegada més estan intentant de buscar destins on no es fregeixin, amb una paraula. Vull dir que, mira, tot això que tenim guanyat... Jo sé que si algú que em sent... viu del turisme, dirà aquest tio segur.
2: Però Enric, el que faran seran desplaçar les dates de vacances.
1: No, no,
2: desplaçar-les,
1: no, no,
2: sí,
1: no,
2: perquè
1: però
2: Barcelona,
1: hi ha dades, eh?
2: Barcelona treu, vull dir, en sí, lloc de venir al juliol, sí. Doncs vindran potser a l'octubre,
1: bueno,
2: o a l'abril.
0: No,
2: bueno,
0: és que l'altre dia ho dèiem, vacances. No, perdona, però l'altre dia ho dèiem aquí amb dades, és que el turisme de Barcelona és tot l'any.
2: Clar, és tot l'any.
0: Evidentment hi ha un pic a l'estiu, home, sí, però no, però és que es dona tot a l'any. A més, hi ha països on a l'hivern a casa seva és estiu i fan vacances. M'enteneu què vull dir?
2: Sí, sí, sí, clar.
0: Que... Bé, escolteu-me, parlant de l'estiu, hi ha una temàtica també que preocupa a moltes famílies i és la conciliació estival. A veure, perquè m'entengueu, cada estiu 22.000 persones demanen excedències per tenir cura dels fills. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, malgrat que els preus han augmentat un 5,2% en els últims dos anys per sobre de la inflació. I el 90% dels pares, doncs, que recorren a permisos extraordinaris, pares i mares, volíem dir, són dones.
1: I els avis.
3: No? Els avis. Això, eh?
0: 34% de llars que no poden pagar l'oci estival i 7 de cada 10 retallen les despeses. És un problema estructural. Sí. És la pregunta que us faig, però crec que és evident, oi?
2: És un problema estructural, i tant que ho és. Hauria d'estar contemplat això des de l'administració. Vull dir que quan s'acaba l'època de les escoles hauria d'haver-hi... Ja hauria d'estar establert uns casals per tothom amb uns preus assequibles.
1: Pues mira, no gastem tants calés amb altura i companyia, tu, i que els inverteixin en coses realment, realment agradables.
2: Exactament, això és el que jo deia abans. Aquesta passió que ahir es va veure tan desmesurada, doncs per què no l'utilitzem també per reclamar coses que realment ens ajuden a viure millor? Vull dir, perquè la gent ha de treballar, tenir vacances, i les criatures, en l'època que no és escolar, han d'estar ateses.
3: Els espanyols haurien d'estar orgullosos de tenir una vivenda digna, com diu la seva Constitució, la nostra.
0: Mira, penseu que actualment només un 13% de les mares treballen en empreses que tenen alguna mesura de conciliació. Clar, és un problema, i és un problema gran, d'aquí que una de les solucions sigui demanar excedències, imagineu-se, però jo crec que el que preocupa encara més, és les famílies més vulnerables, no?
2: I
0: les criatures, doncs, que viuen en famílies, evidentment, que no tenen grans possibilitats.
2: Generalment, les famílies...
0: Perquè
2: que
0: aleshores,
2: són...
0: quin estiu
2: no,
0: els espera?
2: Però les famílies que són vulnerables, si tenen constància, serveis socials, a què estan atesos, eh?
0: Val, d'acord. D'acord, però hi ha gent que ho passa malament.
2: Sí, però les famílies que no són tan vulnerables i que no estan contemplades des dels serveis socials són aquests els que tenen problemes. Perquè aquests no tenen les ajudes, eh? Aquests no tenen ajudes. Perquè no estan dins d'aquest... com ho diria? D'aquest aixopluc, no? Que tu tens una necessitat perquè passes del límit que et demanen i llavors no ets vulnerable, però no tens prou diners com per a pagar un casal d'estiu.
1: Mira, ja clar, no solament clar. Això. Vaig sentir l'altre dia una senyora que treballa, eh? Treballa... té un sou, imagino, molt baixet, però treballa, eh? I que viu al carrer. I dorm al carrer, viu al carrer. I li van fer una entrevista, i una de les preguntes que li feia l'entrevistador. Diu, escolti, però vostè treballa, sí. Per tant, no és una indigent. Per tant, com és que viu al carrer? I diu, miri, jo em vaig tenir que plantejar una cosa, i era o pagar un lloguer i no menjar, o menjar i viure al carrer. I escollint menjar i viure al carrer. Per tant, la situació és realment dramàtica.
0: Ja no és que
1: no puguin anar els nens als casals d'estiu, no. És que hi ha gent que tenint una feina, i això ho podem, evidentment, connectar amb el preu de la vivenda, evidentment, es troben amb aquesta situació. I aquella dona ho va dir claríssim. Hi han dues opcions. O pagar un lloguer i morir-te de gana, o menjar i viure al carrer.
2: Sí, sí, i per això, quan sents els milions que es gasten en coses com un Tour de França, que dius, i per a què?
1: Sí, perquè veus que hi ha... projecció.
2: Sí, i llavors, però mirem cap endins, introspecció. Fem introspecció i mirem com està la ciutat, i com està la gent de la ciutat, i com viuen.
0: Sí, Josep, no vas a dir alguna cosa?
3: Els de Vox, quan s'hagin lliurat de tots aquests immigrants que no volen, i de la gent pobra... suposo que es posaran a treballar, no?
1: Hasta l'Abascal treballarà.
3: Treballarà l'Abascal, també?
1: Tindrà que treballar, també.
3: Però si no en sap, no en sap.
0: Molt bé, escolteu-me, sigui com sigui, Déu-n'hi-do, aquesta penúltima setmana de la temporada, Déu-n'hi-do. Esclar, encara amb moltes coses al damunt de la taula, està claríssim. Ho anirem explicant amb la mesura de les nostres possibilitats. Sigui com sigui, també tenim l'agenda. És el mes de juliol, suposo que no tenim tant de material. No ho sé, Emília, explica'ns cosetes.
2: Molt poquet. El mes de juliol, a mesura que va avançant, doncs es fan menys activitats, i és lògic perquè la gent marxa. Mira, ja passem a dimecres, eh?
0: Dimecres, o sigui, directament 22... saltes, sí, a dimecres, directament.
2: Sí. Ja es fa la ludoteca d'estiu al barri... aquesta ludoteca d'estiu que es fa als barris, aquesta vegada toca a la plaça de la Generalitat, ja 5:45, i són per criatures fins a 12 anys, perquè és ludoteca.
0: Sí.
2: Dijous 23 tenim concert a la platja, a la terrassa de Cal Niño.
0: La platja és el terrat, una piscineta
1: aquestes
2: inflables.
0: Aquestes de...
1: de criu, no?
0: Bueno.
1: Home, almenys hi pots posar els peus,
0: per
1: no?
0: Per fer ambient.
2: Doncs pues hauran de posar moltes piscinetes. A les 8 del vespre, l'actuació es diu La hermana de Miguel. Vale?
0: Ah, carai.
2: Sí. També el dijous tenim, pels joves, a la piscina, a 8:45, l'After Sun Boy, vull dir, piscina amb música, amb la gent que sí. té el carnet de gent jove.
0: Molt bé.
2: I aquí s'han de refrescar. Divendres 24, a les 7 de la tarda, i a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, on està el casalet,
0: sí.
2: el salt de Marianao, Ball Sènior. La gent que tingui ganes de moure l'esquelet i fer una mica de gresca ballant, doncs,
1: té
2: cita a les 7 de la tarda, divendres 24. I dissabte 25 tenim...
0: Dissabte.
2: Passem al dissabte, a les 8 del vespre, piscina relaxada per a aquelles criatures amb problemes neurodivergents.
0: Ho anem dient, eh? Que dient. Tot el mes de juliol...
2: amb inscripció prèvia...
0: Amb inscripció prèvia, doncs sí, sí. tindrem...
2: Piscina relaxada.
0: Tindrem aquesta possibilitat. Exacte. Important, importantíssim.
2: Important. A 8:45, doncs, al Casal de Marianao, actuació, música de blues. Hi ha aquests, en aquest marc de blues que s'està fent al Casal de Marianao, organitzat des de les Muses, Sant Blues, Dona Negra Canta. El preu són 12 euros si compres l'entrada anticipada i 15 si la compres el mateix dia. Entra la consumició. I també dissabte a la nit a la Torre Benviure, música a la fresca. A les 10 del vespre, grup musical ja està. Ja està és de jazz, eh? Ja està.
1: Ja està.
2: A preu 9 euros i a passar una mica la nit com sigui, la calor, escoltant música agradable. I aquesta activitat, com sabeu, està organitzada per la Unió, Unió Extremenya, no?
0: Ah, la Unió Extremenya, sí, no? I tant. Que ja vam passar per aquí, presentar doncs, en el seu moment el programari i que precisament vam tindre la seva presidenta, l'Àngels, la vam tindre aquí en la partitura de la República, aquest divendres, i ens va explicar tot com ha anat. Bé, i encara com acabarà d'anar.
2: De fet, l'agenda ens mostra una agenda musical important.
0: Sí, sempre,
2: important,
0: sempre.
2: Eh?
0: I refrescant. Sigui com sigui, que sempre diem el mateix, cura amb la calor. Tingueu en compte doncs, que bueno, ara farà més calor, ara en farà menys, però que convé refrescar-se, beure molta aigua, encara que doncs no tinguem set, però hidratar-se.
2: Aigua,
0: anar per l'ombra, no sortir a les hores que no vindria al cas per la calorada que fa, tampoc amb les mascotes, perquè ja ho diu el quin sap...
1: Se'ls hi cremen els pauets, pobrets.
0: Exacte. I per tant, doncs, a seguir tot una sèrie de mesures. Ja sabeu que hi ha refugis climàtics a Sant Boi, tant a nivell institucional com també privat, amb el sentit d'algunes botigues que s'hi han adherit.
2: I aquestes temperatures que replantegem o replantegen els arquitectes i les arquitectes, els espais, menys ciment i més zones...
3: Arbredes que
2: zones verdes, de sorra, per poder caminar. Si les mascotes es cremen les potetes, si van per l'herba, potser no es cremaran tant, eh?
1: No, però mira,
2: hi ha
1: institucions que ho tenen molt en compte, això de l'aigua i tot això. L'altre dia que vam anar a la caixa amb la dona, jo no sé per què, esclar, jo sempre dic que ja som grans, i el primer que ens diuen, ens venen, és amb dos gotets d'aigua.
2: Ah, sí?
0: Veus?
1: Perquè no els deshidrates.
0: Refugi climàtic.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs ja
2: però ell, la gent jove també s'ha d'hidratar, que es pensa que perquè no són grans s'hidraten i passa el que passa.
0: A veure, Josep, deixo anar que marxem.
3: Sí. Després hi ha una altra cosa que ho vaig veure l'altre dia, que hi ha unes pintures per pintar els terres de les terrasses de les cases, que a Barcelona poden aconseguir doncs, per una sèrie que faci menys calor, vull dir, reduir la temperatura
1: molts graus, es pot
3: per unes determinades
0: pintures. Ah, molt bé. Escolta, doncs a veure si ens ho expliques la setmana vinent perquè és curiós i interessant.
1: Informa't
0: una mica de què va això i la setmana vinent ho acabes d'explicar. Ho dic perquè serà interessant. Explica'ns-ho, però la setmana vinent.
1: Vinga.
0: Molt bé, doncs sí, home, Emília, Enric i Josep, que vagi molt bé. Dilluns vinent, prepareu-se, que és el final de temporada.
1: Festa grossa.
0: Bueno, és el que ja és l'estiu. Molt bé, doncs va, que nosaltres ens n'anem de viatge. Amb qui? Doncs amb la Sílvia, que era. Qui, si no, la bona viatgera de la República. En 2 minuts i tornem. Fins ara mateix.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
3: Rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: No, i 34 minuts i és el moment de viatjar. És dilluns, això, són ja passa de 2:15 i és el moment doncs de rebre a la Sílvia Quero de Cima Travel. Molt bon dia, Sílvia, què tal estàs?
3: Bon dia, molt bé. Molt ben acompanyada.
2: Sí, avui vens amb convidat, això sempre prova.
3: Sí.
2: Abans de punxar, com sempre, la cançoneta que un té que esbrinar a partir d'aquí cap on anem, home, és de justícia presentar el teu convidat.
3: Sí, és el Xavier Sagarra.
2: Sí, senyora.
3: De 5 Estrelles Club, és el delegat comercial.
4: Hola, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Xavier, benvingut a l'espai de la bona viatgera.
4: Moltes gràcies.
2: Doncs saps què passa, Xavier, que aquí tenim aquest costum, això són coses d'aquesta senyora, és molt punyetera, i no em vol dir mai on anem. Aleshores, què fa? Li demana amb el nostre tècnic i amb l'Albert, l'Albert, vull dir, i amb l'Àngel, li demana que posin una cançó i un servidor té que esbrinar on anem. I imagina't...
4: Doncs depèn de la cançó que et posin, complicat, eh?
2: Complicat. Va, ho provem o què? Va,
4: vinga,
2: companys.
3: Vinga, va.
5: Good morning, Vietnam!
2: Molt bé. Home... A veure.
3: Avui ha sigut molt magnànim, eh? Sí, l'Albert. Sí. És que des de les últimes vegades...
2: Sí, però és clar, ara algú podria dir, escolti, i tractant-se del que va representar una pel·lícula tan potent i exitosa, jo podria dir Hollywood, i m'estaries enganyant, no, anem a Hollywood. No, però evidentment, no. Evidentment, escolteu bé. Doncs se suposa que darrere tot plegat amb molta història i un lloc doncs, que va marcar un moment molt concret, no?
3: Doncs jo he estat sentint, que sí. Estava amb les músiques tradicionals i dic, bueno, com li posi això?
2: Suposo que avui viatgem al Vietnam.
3: Sí.
2: Fot-li!
4: Molt bé.
2: I evidentment no és una cançó vietnamita, ni molt
3: no, menys.
2: Però fa referència.
3: No, però sí que he estat sentint, que l'Albert estava mirant.
2: Sí.
3: Bueno, perquè avui és Vietnam i Camboya.
2: I Camboya, clar.
3: Sí,
2: fa referència a aquella desgraciada guerra
3: i
2: tots aquells moments que ja
3: tant,
2: coneixem.
3: I tant.
2: Vietnam i Camboya.
3: Sí.
2: Molt bé,
3: sí.
2: Se suposa que els professionals del 5 Estrelles Club d'això del Vietnam i Camboya en saben molt.
3: Controlant, sí.
4: Una miqueta sí, una miqueta sabent de quin peu calça.
2: Comencem per la primera pregunta, abans
4: fàcil,
2: de saber com anirà
4: sisplau.
2: Això. Sí, serà molt fàcil. Javier, el Vietnam i la Camboya d'avui, del segle XXI, què és, com és i què ens trobem?
4: A veure, depèn de què ho comparem. Si ho comparem amb la Cambodja i el Vietnam, de la pel·lícula aquesta que estàvem escoltant la música,
2: no
4: tenen absolutament res a veure.
2: No, per això et pregunto, actualment, quina és la Cambodja i el Vietnam que ens trobarem?
4: Pues és una Vietnam i un Cambodja molt treballador, molt pròsper. La veritat és que no estan europeïtzats com podríem trobar-nos a Estambul, que ha fet un canvi radical en molt poc temps, però sí que a poc veiem que tant les construccions com la forma de desplaçar-se ha canviat moltíssim. Fa 30 anys tothom anava en bicicleta i ara tothom es va llogar amb moto. I a més és un tipus de trànsit que et trobes allà, que és un caos absolut, però hi ha un ordre brutal dins d'aquest caos.
3: El caos endreçat, que aquí n'hem parlat, del caos endreçat.
2: L'ordre dins del caos.
3: Sí,
2: no?
3: sí, totalment.
2: Però vaja, sense perdre, ens ho ha explicat molt bé el Xavier, perquè ho ha comparat fins i tot amb Istanbul, no? De dir, bueno, tenen aquestes ganes, aquesta dèria d'europatitzar-se, però... continua aquella essència d'un paradís exòtic, o digue-li com vulguis, doncs, amb la seva identitat pròpia, no?
4: Sí, a més, és un poble molt, molt hospitalari, molt amable, que vol ajudar-te amb tot el que et pot ajudar, uh-huh. I la veritat és que ho fa tot molt, molt, molt senzill. És un país on el que ens trobem és història, cultura i paisatges. La història...
3: Home, els paisatges són brutalíssims, eh?
2: Però gent que sí. Se li veu les ganes de rebre el turisme.
4: Sí,
2: eh? Que
4: molt, sí. Molt.
2: Sí, sí. També, gent generosa.
4: També saben que en gran part el seu país depèn del turisme.
2: Clar.
4: Llavors, clar, per ells també és molt important que el turisme, quan surti content i que hagi
3: així
4: satisfet
3: és.
4: Les seves...
2: Molt bé, que xulo. Bueno, va, comencem, doncs, a Sílvia i Javier, també, clar. Hem de saber quin és el programa, quin viatge ens plantegeu, vinga. Què farem, com ho farem.
4: Jo abans de res volia dir que quan tu arribes a Vietnam hi ha dues característiques molt importants.
2: Sí?
4: La primera, surts de l'avió i el que et trobes és una xafugó increïble.
2: Això passa molts
4: que dius, estic al Vietnam. Estic al Vietnam, perquè notes les gotes de suor que et van caient per l'esquena, que no has fet res, i dius, quina calor.
2: Aquell ambient, quan obren la porta...
4: Tal qual.
2: Això ho he vist amb illes de no ho sé...
3: Aquí cada vegada ens assemblem més,
2: de molts llocs.
3: No, no. Fot una calor.
2: Sí, sí. Però jo ho recordo, això que explica el Javier, ho recordo, per exemple, a la República Dominicana, que s'obre la porta i dius, això és l'alè del diable. No, entenem, què ha passat?
4: Què ha passat?
2: I notes com una mena de pressió i tot. Això passa a Vietnam o a Cambodja.
4: Sí. I després, altra cosa que ningú en parla, és que quan tu arribes a Vietnam, una de les primeres coses que fas és anar a l'aeroport, una casa de canvi de moneda, i canvies 100 euros. I amb 100 euros et donen 3 milions de dongs.
2: Déu-n'hi-do. Ets milionari.
4: Exacte. Segur. Per primera vegada, molts de nosaltres ens sentim milionaris.
2: Milionaris. Quants portes a la butxaca? 3 milions.
3: 3 quilos.
2: Sí, el problema és 3 quilos de què?
4: De què? Bueno, de la moneda d'allà, que és el dong.
2: El dong.
4: Que, evidentment, pots comprar moltes més coses aquí, a Vietnam, amb 3 milions, que amb 100 euros a Barcelona.
3: No? Oh,
4: però així i tot, 3 milions donen pel que donen. Tampoc donen
2: sí, esclar, si un cafè et costa 200 dongs, per no dir 2.000...
4: Acaba ràpid.
3: Nosaltres sempre aconsellem que no es canviï gaires diners, perquè es pot anar fent a mida i que no et gastes tant al final, perquè si portes viatge organitzat...
2: Però això serà el que sí que no. Anem a plantejar el viatge. Sortim de Barcelona i cap on anem?
4: Nosaltres, quan sortim de Barcelona, anem cap a Hanoi, que és
2: la
4: capital i la segona ciutat més gran del Vietnam. Vietnam, recordem que són 100 milions d'habitants i aquí a Espanya estem al voltant de 50.
3: És la passada, eh?
2: No sé si 46 o 48, no sé.
4: Sí, no arriba a 50, però més o menys.
2: Molt bé.
4: Allà són més del doble del que som.
2: Cap a Hanoi. Vol directe?
3: No.
4: Normalment fem escala sempre, o bé, depèn de la companyia aèria, pot ser bé a Frankfurt, bé a Estambul, a París també, vull dir que depèn de la companyia aèria, doncs faríem escala en un lloc o en l'altre.
2: Molt bé. Què
3: depèn
2: fem?
3: De la millor tarifa. La millor tarifa és la que guanya.
2: Arribem a Hanoi i el primer que fem és cap a l'hotel a prendre mides, no?
3: A prendre mides,
2: ja m'entenem.
3: Sí, i tant.
2: Els serveis, com són els serveis de Hanoi? Els serveis en general, els hotels, sempre els comparem una mica, no? És el mateix un 4 estrelles a Hanoi que un 4 estrelles a Berlín? Doncs no.
4: No.
2: És un exemple, eh?
4: No, i tampoc és el mateix un 4 estrelles a Barcelona que un 4 estrelles a Andorra.
2: Perquè
4: que la legislació són diferents en un lloc que en l'altre.
3: Les classificacions són molt...
4: Anem encara més, clar.
3: Sí,
2: per tant, quin tipus de servei trobarem amb aquests hotels que oferiu?
4: Nosaltres el que ens trobem, primer de tot, és un guia que ens ve a buscar a l'aeroport, ens ve a buscar a les afores, no ens poden esperar a dintre, perquè per normativa del seu país els guies ens esperen fora al carrer, i són guies de parlar castellana perfecta, molt cultes, que sempre t'estaran explicant i estaran per tu en tot moment. Quan tu puges a l'autocar, el primer que fan és donar-te una botella d'aigua.
2: No, primer, tal com et veuen, aquí aigua. No li agafi alguna cosa amb aquest senyor.
4: Exacte,
2: aquesta senyora.
4: Perquè és que fa molta calor, molta xafogó, i l'aigua és bàsica. I a més, els guies són els primers que no volen que ningú prengui mal, no? De l'autocar et porten a l'hotel acostumen a ser, els que nosaltres fem servir són habitacions molt amples, que la gent torna molt contenta perquè té tots els serveis que podria tenir un, aquí un 4 o 5 estrelles.
2: Clar.
4: Són totalment equiparables.
3: A part, no s'utilitza molt l'hotel. Estàs tot el dia visitant i al
2: però,
3: final...
2: Bueno, però si ets, tu vols el teu aire condicionat, si fa calor, vols...
3: Sí, però moltes crítiques que rebem dels clients és que, per exemple, si agafem hotels molt luxosos, no, que tenen doncs, aquest luxe asiàtic, doncs ens diuen, ai, és que és una pena perquè estem tot el dia fora i no podem gaudir doncs, de la piscina, de les instal·lacions dels hotels, no?
2: Clar.
3: I això sí que ho rebem moltes vegades de... Sí, sí, de...
2: No, és que és normal, és normal.
4: Normal, clar.
3: Sí, sí.
4: Un cop que estàs en un hotel d'aquest tipus, vols aprofitar-lo.
2: Molt bé, i allà què ens trobarem? Que els primers dies també visites guiades per conèixer la història.
3: Sí.
4: Allà fem una visita guiada i anem a veure el complex de Ho Chi Minh, que va ser un dels grans líders del Vietnam, quan va haver-hi la reunificació entre el Vietnam del Nord i el Vietnam del Sud. Veiem el seu mausoleu i també visitem la visita de la pagoda d'un pilar únic. És una, normalment no n'hi ha d'aquest tipus, només fa aquí. A Hanoi també ens trobem en un llac que és una miqueta l'epicentre de tota la capital, i d'allà pues, tenim el que és el casc antic. El casc antic el fem a través d'un tutú, un cotxe d'aquests...
3: El tuc-tuc.
4: Es diu tutú, sí.
2: Sí, no, com una guagua, però
4: una guagua.
3: Però tu saps per què es diu tuc-tuc?
2: Sí, pel clàxon, suposo.
3: No, no? Perquè, perquè són motos i quan s'enxeguen es fan tuc-tuc.
2: Ah, que les pistonades, aquest tuc-tuc.
3: Per això es diuen tuc-tuc. Sí,
4: exacte.
3: I són molt famoses a tota Àsia. Realment estan a Tailàndia, a Vietnam, i és una experiència agafar un tuc-tuc. Jo recomano totalment agafar un tuc-tuc.
2: Tuc-tuc, ja. Tu recomanes
3: tuc-tuquejar. Sí, sí. S'ha de tuc-tuquejar almenys un dia, de dir, doncs, porta'm a algun lloc.
2: Escolteu, i quan dieu el casc antic, segurament la part vella, no?, de la ciutat, allà suposo que trobem aquesta cultura també, al final, oriental i pròpia d'aquests països, però també amb connotacions, tornem un altre cop, d'aquesta malaurada guerra que hi va haver-hi amb els Estats Units.
4: Sí, la guerra està present en tot moment.
2: Tot moment.
3: En tot el país,
4: El que passa que ells també han volgut donar carpetazo, diguem-ne, passar pàgina i dedicar-se allà a el que és el futur. Aleshores, allà tampoc no el veus en el dia a dia, no? Són comerços, són barris amb molt de comerç, amb molt d'alimentació, gastronomia. La seva gastronomia és molt, molt curiosa perquè mengen molt, molt, molt al carrer. I al costat d'aquest llac que us estava comentant, d'aquí de Hanoi, hi ha el teatre de les marionetes. Aquí són unes marionetes que l'escenari, en vez de ser un escenari sec, diguem-ne, és un escenari que és com si fos una piscina, amb un pam i mig d'aigua. I tu veus allà totes les marionetes com estan fent tot l'espectacle dins de l'aigua. Mentre vas sentint un concert de gent que està tocant en directe i de les noies que estan cantant també en directe. I és, la veritat és que és una
2: experiència,
4: molt bonica i molt curiosa de veure.
2: Una experiència diferent. Molt
3: bé. Sí, ho recomanem molt, això.
2: Què més veurem per allà? Què farem?
4: Allà el que també tenim molt típic, que suposo que la Sílvia ho sap millor que jo, a Tailàndia és molt curiós un tren que passa pel mig d'un mercat. Doncs aquí a Hanoi passa exactament el mateix.
3: És un... I a més tothom ho demana, eh? Tothom vol la foto.
2: Pel mig del mercat.
3: Vol la foto.
2: Textualment per allà al mig.
4: Pel mig de la ciutat.
3: Sí, sí, literal.
4: Tu vas pel carrer i trobes les passos a nivell, diguem-ne, i les vies del tren. I tu estàs allà, hi ha els bars, no sé què, i de cop i volta...
3: Passa un tren.
4: Passa el tren.
2: T'has d'apartar...
3: I et passa així, eh?
4: Sí, sí, sí.
2: Passa molt a prop.
3: Sí.
4: Sí,
2: i no massa ràpid, suposo.
4: No.
3: No, va, xicu-xicu.
2: És una mica també el tuc-tuc aquest.
4: Sí, és un tuc-tuc amb
2: rails.
3: Sí, sí,
2: molt, però... Molt clar, però és espectacular perquè és una cosa, doncs que sorprèn, no?
4: Sorprèn molt. Sorprèn molt i, a més a més, és molt maco perquè val la pena veure-ho, eh?
3: Sí.
4: Estàs allà fent la teva cervesa.
3: Tothom es fa la foto, eh?
4: Sí, sí.
3: Tothom es fa la foto.
2: Oh, esclar, suposo que sí.
3: Tothom es fa la foto.
2: Què més, què més? Què farem
3: Vinga,
2: més?
3: Vinga, de Hanoi
2: excursions, no? Excursionetes, també, per allà.
4: A veure, de Hanoi podem agafar una excursió cap a Thac Nhon, que és una mena de riu que tens a les afores, està una hora més o menys, veus un parell de mausoleus imperials de fa molts anys, i dins del que és el Tam Coc el que fas és una... Vindria a ser com una miqueta un passeig amb una barca que s'assembla una miqueta a una gòndola italiana, que no té res a veure, però aquí la curiositat que tens és que, en vez de remar amb pals o amb els braços, estan remant amb els peus, donant força amb els rems amb els peus.
2: Carai.
4: I tot el que tu estàs veient, en vez de veure canals de Venècia o qualsevol altra cosa, el que veus són arrossars. I és una curiositat, és que és molt, molt, molt bonic de veure, perquè estàs dins de la natura, en un lloc que no hi ha ningú, només hi ha els ocells, estàs tu i les quatre barques més que hi ha per allà, i és algo realment espectacular
2: el que
4: i
2: diem,
4: molt bonic.
2: Un paisatge impossible.
3: Sí.
4: Impossible.
2: Un paisatge
3: és
2: impossible.
3: És un xoc cultural, al clar, final. Clar. O sigui, tu quan arribes allà, és totalment diferent al que nosaltres coneixem aquí.
2: Segur, és
3: un cop molt bèstia culturalment, vull dir que veus coses això impossibles, no? D'estar doncs, navegant amb uns arrossals que dius, que ha passat?
2: I és molt
3: a la gent li encanta tot
4: això. És maco de veritat, La veritat és que és una cosa molt, molt, molt curiosa i tot el recorregut és francament bonic. Passes per sota de coves, estàs rodejant illes, vull dir que realment és molt maco. I estàs això a uns 100 quilòmetres, una hora i mitja de Hanoi.
2: Què més? Més propostes en aquest viatge que farem a...
4: Home, de Hanoi hi ha una última cosa, que és perdre't pels carrers de Hanoi.
3: No ens mourem de Hanoi, ja ho veu.
2: Molt bé.
4: No, sí que ens mourem de Hanoi, perquè hi ha moltes coses a fer.
3: Bueno, crec que serà un Vietnam 2, perquè de Camboya no arribem avui, vamos.
2: No, per això dic, clar, suposo que sí, que és molt xulo, i que, però hi ha més coses.
4: Sí, a l'endemà ens despertem i ens anem cap a la badia de Halong.
2: Ah, molt bé.
4: Fem una parada tècnica per veure com es fan el tema de les perles, perquè el que fan és inseminar a les ostres i els hi posen antibiòtic perquè no agafin cap malaltia, i d'aquí, doncs, a cap d'un temps, surten les perles que després les venen.
2: Molt bé.
3: Aquest xulo.
4: Vist això, anem a lo que és Halong. Halong és una badia preciosa, que és de conte, que hi ha al voltant d'uns 1.970 illes, totes calcàries, molt boniques, més grans, més
2: quasi
4: petites.
2: Quasi 2.000 illes.
4: Quasi 2.000 illes. Llavors el que fem és entrar en un vaixell, que normalment és pel nostre grup només, i fa una nit. Durant aquesta nit, en el trajecte, per una banda, els donem l'opció amb els clients de que si volen fer un esport com el caiac o anar a fer una visita en vaixell, també tenen temps per banyar-se si volen. Anem a una platja per pujar uns 400 esglaons per un mirador on es veu tota la badia i és francament preciós. A la nit, tarda nit, fem un taller de cuina on se'ls explica d'una forma molt bàsica i molt senzilla com poder fer els rotllets de primavera, però que són pasta d'arròs.
2: I més típics d'allà que no pas de Xina.
4: Tenim el sopar, el dormir, que el dormir veient la posta de sol
3: és meravellós.
4: Molt, molt romàntic i molt maco.
2: I a l'endemà... O sigui, gaudeixes fins i tot dormint. O anant a dormir, sí.
4: I a l'endemà, el que fem aquí en el vaixell és donar-los l'opció, si el client vol despertar-se d'hora, pues fer una sessió bàsica de tai chi. Llavors ens despertem a les 6, fem mitja hora de tai chi
3: i ja
4: comença el dia.
2: Molt bé, molt bé, però ara ens estalviarem una mica els detalls perquè és impressionant i ens ho imaginem. Ho dic perquè tema Camboya i tema...
3: Bueno, si no Camboya ja farem un altre dia,
2: sí,
3: no passa res.
2: Tu creus que pot ser un segon capítol tranquil·lament?
3: I tant. Ja sé que quan porto convidat...
2: Home, però de fet seria maco, la setmana vinent tancarem temporada,
3: sí.
2: Seria maco arrodonir-ho la setmana vinent, bueno. Si em... No, t'ho dic perquè...
3: Si el Xavi pot,
2: que no quedi a mitges.
4: Per la Sílvia i per mi, que no quedi.
2: Doncs continuem al Vietnam. Va, què més? Més coses.
4: Llavors, després d'haver fet el tai chi, esmorzem i anem a visitar una de les coves més grans de Vietnam. Una cova enorme, que té tres sales molt grans, i fent la visita estàs gairebé dues hores. Amb el hàndicap que estàs amb molta calor, dins de la cova fa molta calor i notes la suor per totes bandes. Vull dir que realment és impressionant. Sortint d'aquí, anem al vaixell. Aquí ja fem una mena de dinar brunch per ja tornar cap a la península. I des d'aquí agafar l'avió per ja deixar tot el que és Hanoi, tot el que és el nord de Vietnam, i ja baixem cap a Da Nang, que és, agafem l'avió fins a Da Nang.
2: Molt bé, i que això ho explicarem, no?
3: Sí, la propera setmana.
2: La propera setmana. Molt bé, No, la setmana que ve més, i tant, i tant. Bueno, si en el cas de que tu puguis.
4: En principi crec que sí.
2: Sí, doncs serà fantàstic. Ho dic perquè és que val molt la pena, clar, sí. És que fixa-t'hi, estem a 7 minuts de les 10 i encara, bueno, encara, que hem fet molt, hem fet molt, però que encara no ens hem bellugat de...
3: Quasi.
4: Del començament.
2: Sí, de Hanoi.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, escolta'm una cosa, i què sí i què no és una microsecció que fem amb la Bona Viatgera, que vol dir, home, el que sí normalment és molt fàcil, no? Perquè és aprofitar, és gaudir, és no sé què, però de vegades nosaltres diem que sí i que no en el sentit de tindre molt clar què no es pot fer, per exemple, i què s'ha de fer. Per exemple, comencem pel no. Què no es pot fer mai a la vida a Vietnam, en aquest cas, què és el que hem de tindre en compte que no, que això sí que no?
4: A veure, hi ha zones turístiques, que són les que habitualment les que visitem tots, però sempre s'ha dit que hi ha zones on encara queden mines antipersona de la guerra amb els americans. Llavors, depèn de quins llocs vagis, sortir-te dels camins, millor no fer-ho per risc que pots córrer.
2: Val. O sigui, això encara és una cosa molt
4: sèria. Avui en dia encara
2: sí. Que no, però
3: sí, encara hi ha, sí.
2: És així. Per tant, sí. Aquesta seria el què no més important. Mm. El més important. Mm. Què sí, a banda de les coses lògiques com és gaudir, viatjar amb la ment oberta, que diem sempre amb la Sílvia, etc. Que és molt tan recomanable que no pots oblidar.
3: Doncs jo sempre recomano portar-ho molt ben organitzat. Sí, com sigui, tant si ho fas per lliure, que és un país que tothom que es va posar molt de moda fer-ho per lliure, de dir, bueno, arribo a Vietnam i m'agafo una nit a Hanoi i lo que Dios quiera.
2: Sí.
3: Doncs portar-ho ben organitzat, perquè et pots trobar, doncs, això, que no tens vols per baixar a Da Nang, que no tens lloc a les barques de la bahia, tot sigui una dificultat, no?, per organitzar el viatge i que acabis patint, perquè al final allà, doncs, la gent parla anglès, però el parla molt precàriament, no és com un altre país, i és un país molt original.
2: Clar,
3: al final.
2: Clar.
4: I la veritat és que l'avantatge de tenir-ho tot organitzat és que arribes als llocs i a l'autocar et deixa davant de l'hotel. No t'has de preocupar d'on aparcar el cotxe, d'on està l'hotel, sinó que et porten a tots llocs.
2: A banda, la comoditat és increïble. La seguretat a nivell delinqüència i això podem estar més que tranquils.
3: Tranquilíssim.
4: Sí, no hi ha problema.
3: No. Cap problema.
2: No, és que la gent a vegades ho pregunta, en segons quins llocs, dius,
3: no.
2: La seguretat, doncs, Vietnam,
3: cap problema.
2: En aquest cas.
3: No. Per això és un país que si la gent no el vol fer per lliure, doncs és un país que pot. Però jo recomano fer-ho, doncs, de manera guiada, perquè al final et surt més a compte i tot. Perquè, clar, tu arribes als jocs, veus a veure si t'agrada, si no t'agrada, doncs, ni la història, ni saber que estàs veient, doncs t'és igual. Però si tu vas i dius, ostres, aquest monument, i has d'agafar la guia, i ho has de mirar tu, doncs... Pues millor que t'ho expliquin, no? Tens un guia de parla espanyola i que t'explica tot en cada moment.
2: No, segur. Escolta, a propòsit, que no hem parlat del tema gastronòmic, sempre alguna pinzellada d'això, no sé, què no ens podem perdre?
3: Home, els fideus, no?
2: Vietnam.
4: Sí, la sopa de fideus allà és típica. Sí? A més, pel carrer ja ho veus, són unes taules molt, molt baixetes i uns taburets també molt petits. Que ells són bastant més petits que nosaltres, llavors per ells és còmode. Per nosaltres és superincòmode. Però estan allà menjant tot el dia...
2: Tu ja ens adverteixes, Javier, que còmodes no estarem, però que l'experiència val la pena.
3: Home,
4: sí,
3: tant.
4: Però l'estómac ens ho agrairà, sí.
2: molt bé.
3: Home, i es pot menjar als llocs, als puestos aquests de carrer, si és cuinat. Que no hi ha risc...
2: Val, important això,
3: Que estigui tot cuinat.
2: Allò que de vegades ens has explicat, aquí l'aigua sempre...
3: Sí, embotellada.
2: Embotellada, sempre. I que estigui el tap ben tancat.
3: Sí.
2: Aquest és dels llocs que tu també ens recomanes que sigui així.
3: Correcte, i per molta calor que faci, si hi ha aigua de coco pel carrer, jo aconsello no agafar-ne, perquè ens pot saltar una mica malament.
2: No.
3: Ens podem anar a la vareta,
4: això. Sí.
2: I una cosa que... A Sílvia li agrada molt, i aquí sempre ens aturem, les postres. Ella és la reina de les postres. No, és que no em perdona ni una.
4: Home, allà les postres són molt bàsiques, perquè el típic de la postre és la fruita.
3: La fruita.
4: La fruita.
3: Bueno,
4: fruita,
3: és fruita, per plorar. Fruita. La fruita és per plorar.
2: Veus? Ella sempre troba... És per plorar. Sí. En quina fruita et quedaries tu, a Sílvia, allà?
3: Jo?
2: Sí.
4: Jo em quedaria amb la fruita del dragón.
3: Ah, sí. Aquesta no l'he provat.
2: No l'has provat?
3: No.
4: És una fruita que té la closca, diguem-ne, de color vermell, però l'interior és com si fos un kiwi, però en vez de verd és blanc. I és molt dolcet i és molt, molt bo.
2: Doncs mira, la fruita del dragón, ja saps, Sílvia.
3: Sí. Hauré d'anar a Vietnam per provar-ho.
2: Molt bé, escolteu una cosa. Ja ho sé que la setmana vinent continuarem i ja serà més la part de Cambodja, tanmateix, molt ràpidament, com s'anomena això? Com s'anomena, ja m'entens, Xavier? Ho dic perquè, primer de tot, quants dies proposes?
4: Home, nosaltres creiem que menys de 14 dies...
2: 14 dies, fixeu-vos, Vietnam, Cambodja, 14 dies.
3: Home, si combines països, sí.
2: Però seria 7 i 7, més
3: no,
2: o menys?
3: No.
4: Serien 10 i 3, 4.
2: O sigui, 10 Vietnam, 4 Cambodja.
4: També cal tenir en compte que també tenim un viatge d'anada i de tornada que són llargs.
2: Sí.
3: És que està molt lluny,
2: Sí. No, però és dels viatges que tu proposes més dies per endavant, Compte.
3: Sí.
2: Com s'anomena? Però la setmana vinent
3: perquè
2: en parlarem.
3: Ja saps que jo no acostumo a barrejar països.
2: No, és veritat. No, en aquest cas, però...
3: En aquest cas, sí.
2: La proposta?
4: En aquest cas, jo crec que és imprescindible, si vas a Vietnam, ja que has fet el viatge,
3: fer Cambodja,
4: perquè és molt maco.
2: Clar.
4: I com es diu això? A veure, pel tipus de viatge que estem parlant, jo crec que és força econòmic i segur que no arriba a 2.000 euros, estaríem en 1.800, 1.750, aproximadament. Sempre depèn de la categoria dels hotels.
2: Home, tenint en compte 14 dies, que dius?
4: I depèn del vol que poguessin trobar.
2: Tenint en compte això, 14 dies...
3: Sí.
2: Contents podem estar? No, ho dic seriosament, La setmana vinent... Continuarem aquest viatge.
3: Més i millor.
4: Vinga.
2: Sí. No us traieu les pulseres aquestes que us han posat, no us les traieu perquè la setmana vinent hi tornem, no, Javier?
4: D'acord, i tant, home, això faltaria.
2: Escolta, moltes gràcies per...
4: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per invertir el teu temps aquí, amb la bona viatgera. I això és fantàstic, Sílvia, la setmana vinent més.
3: Exacte.
2: Et sembla si li donem una mica de ritme a això?
3: Vinga, dona-li canya, fot-li canya.
2: Sí, good morning.
3: Good morning, Vietnam!

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol, unes celebracions que en el cas de Ciudad Rodrigo a Salamanca deixen un menor mort quan es va ensorrar una part d'una font on s'aplegaven els seguidors. Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a la negociació. El petroli ha superat la barrera dels $91 al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Les temperatures extremes que estem tenint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits, que ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer, les paneroles. En canvi, sí que estan resistint la calorada. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de Blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya fins ben entrada la matinada. L'equip espanyol arribarà al migdia a Madrid i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment de núvols amb alguna tronada de calor amb ventades, però poca pluja i acompanyada, en aquest cas, de fang. 3CAT Info.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar plaça. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

0: Doncs pràcticament 8 són els minuts que passen de les 10 del matí i aquesta és la tertúlia esportiva dels dilluns. I avui força carregada, ara ho explicarem amb el sentit de que són molts els components d'aquest consell de savis, podríem dir, esportius. Comencem per la veterania de la casa, Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, què tal estàs?
1: Avui quasi bé, però tirant a pitjor.
0: Tirant a pitjor.
1: Sí, no, en sèrio, ara és en sèrio, perquè se'ns va morir un noi amb 48 anys.
0: Carai.
1: Que era el component d'un equip de cadets que vam quedar campions a l'any 92. Uh-huh. I tota aquesta gent ens vam trobar al cementiri, al tanatori, i cada un d'ells, amb cada abraçada, va ser una despresa de llàgrimes, perquè és injust de que mori una persona amb 48 anys, massa jove.
0: Estic seguríssim, i quan ho has dit, jo pensava que era una mica com deies sempre, no?, que feia sempre
1: no,
0: el 4
1: i 20.
0: Entenc perfectament la situació, i escolta, doncs el nostre condol a la família.
1: En Carles Badia,
0: sí,
1: un gran jugador, uh-huh, una persona que va jugar durant 10 anys amb el primer equip, uh-huh, i vas començar a jugar amb 4 anys, amb mi a l'escola, amb 4 anys.
0: Imagina't, eh?
1: Tenia l'edat de mon fill, havia jugat amb el meu fill i amb tot un grup de gent, que d'aquest grup van arribar 6 o 7 al primer equip. Vull dir, va ser una camada molt maca.
0: Doncs escolta'm, és dolorós, molt dolorós, és el que tu dius, injust, i només podem dir això, que el nostre condol a la família, als amics, a la Unió Esportiva Sant Boiana, i crec que aquest record que tens, doncs, és just.
1: Com sempre, quan que se'n va algú, el positiu és pensar els bons records que tens de la seva estada entre nosaltres.
0: Evidentment. Doncs que descansi en pau, esclar que sí.
2: De les arts. Un grup de què?
3: Música.
0: I doncs continuem amb les presentacions. Josep Tor, amb representació ja de l'equip de futbol, el primer equip, el segon, el tercer i tots els equips, evidentment, bueno, del Futbol Club Sant Boià.
3: Sí,
0: bon bueno, dia.
3: Estem en un moment, és dir, per exemple, que dius, bueno, s'està treballant, és dir, d'això, però no començaran les coses, és a dir, quasi bé d'entre del 10.
0: Però espera't, ara ens ho explicaràs.
3: Sí, vale.
0: Això és només saludar-te, dir-te bon dia.
3: Exacte.
0: I gràcies per estar aquí.
3: Sí, estem d'això. Dius, està bé, és dir, d'això, va seguint tota la qüestió, és dir, bona, per exemple, m'entens, inclús, és dir, amb l'assumpte també ja de començar a tocar els cèntims, és dir, per exemple, que ja s'han de demanar. És dir,
0: ara després entrem en profunditat amb tot el que comporta les noves del Futbol Club Sant Boià, esclar que sí. Josep Santinyo, molt bon dia, què tal estàs?
4: Hola, bon dia. Bé, anar fent.
0: Anar fent
4: i criant pèl, no?
0: I criant pèl. Avui, evidentment, no enganyarem a ningú, el tema del Mundial serà el protagonista. Però avui també tenim el Jordi García, àlies El Culer, feia dies que no el teníem
5: molt bon
0: per
5: dia,
0: aquí.
5: Molt bon dia, bueno, és que estic
0: bon
5: una mica fotut de salut i...
0: Bueno, però ho anem arreglant, no? Això a poc a poc.
5: Bueno, sí, a poc a poc.
0: Sí? Mm. Molt bé, gràcies, Jordi, per ser aquí, eh? Per nosaltres ja saps que és un luxe i un plaer comptar amb tu.
5: I jo igual.
0: I, evidentment, tenim, doncs, el company, Àngel.
6: No,
0: Àngel Rodríguez, bon dia un altre cop. Parlarem de moltes coses.
6: Moltíssimes.
0: Doncs, escolteu-me, és tradició de la casa, ara a l'estiu, a les acaballes de la temporada, doncs, les curiositats del rugbi.
7: Les curiositats del rugbi, amb el Josep Lluís Sirvent.

0: És avui, així mateix.
1: Avui us parlaré de, més que curiositats, com bé sabeu, el rugby és molt evolutiu, té moltes regles que van canviant. Hi ha algunes que són sorpresives, i ara us les comentaré, perquè hi ha molta gent que no les coneix, no les coneix al 100%. Penseu de que de lleis i regles rares a la societat n'hi han de molt rares, perquè he descobert que a nivell de lleis, a Singapur està terminament prohibit mastegar xiclet pel carrer.
0: Ah, sí?
1: Vull dir, és una cosa ben curiosa. Bueno, o, per exemple, a Roma els turistes no poden menjar entrepans a les escalinates dels monuments
0: o dels llocs turístics.
1: Coses d'aquest estil. O una més curiosa, a Suïssa, després dels 10 del vespre no es pot tirar la cadena al vàter. Lo mateix que això, hi han regles que són curioses, que són, i tenen sempre les seves raons, i que el rugby, que és molt evolutiu, les fa funcionar. Jo us recordaré algunes, una de fa ja un parell d'anys i l'altra des de l'any passat. La de fa un parell d'anys era la regla 50-22. La regla 50-22 és una regla molt curiosa. Si tu, sabem que quan xutes la pilota des de fora de la teva línia de 22, si va a fora, ha de tocar primer dintre del camp i va fora i tira la pilota.
0: No pot anar directe.
1: I no pot anar directe i treu el contrari, és el que treu la tuix, no? Molt bé, doncs van descobrir de que per afinar més el tema de la patada, si tu des de dintre del teu camp, abans dels 50 metres, col·loques una pilota dintre dels 22 metres contraris, tocant el camp, qui torna a tirar la tuix és tu. Tens l'avantatge de jugar a tu.
0: Molt bé.
1: És per afinar el xut.
0: Per afinar.
1: Que el xut no sigui una patada i tira per davant i ja està bé.
0: O sigui, és incentivar el talent.
1: És incentivar la qualitat.
0: Així mateix. Molt bé.
1: Una altra, que aquesta és de l'any passat.
0: Va.
1: Aquesta no ha arribat encara aquí a Espanya, perquè nosaltres copiem i copiem malament sempre i tard, no? En realitat, poder no ha arribat perquè s'està aplicant als partits que hi ha TMO. La TMO és el VAR, vull dir, és el videoarbitratge, no? És la targeta groga revisable.
0: Ah, carai.
1: És una cosa molt curiosa. Targetes grogues en rugby es treuen per dues raons. Una raó és el placatge agressiu,
0: i per damunt de la cintura?
1: Per damunt de les espatlles.
0: De les espatlles, diguem-ho
1: així. O sigui,
0: així.
1: El que és els espatlles cap al cap.
0: Ja, jo deia cintura, però no.
1: I és equivalent a una agressió.
0: Molt bé.
1: És dir, per una agressió o per un placatge irregular d'aquest estil, hi ha targeta groga. L'altra targeta groga que es treu és per impedir que l'equip contrari jugui fent upsides i fent jugades picardies perquè el contrari no progressi. És dir, l'antijoc.
0: Val.
1: La targeta groga revisable no és per aquest tipus, és per el placatge alt o bé per l'agressió.
0: Una corbata, per exemple.
1: Una corbata, una cosa d'aquest estil. Sí. Llavors es treu una targeta groga i l'àrbit comunica al públic que és una targeta revisable. I durant els 10 minuts que està fora del camp aquest jugador, l'equip de la TMO revisa, contravisa i mira bé com ha sigut això, i si hi havia perill per la integritat física del jugador, converteix la groga en vermella i ja no pot tornar al camp.
0: Val, però fixa-t'hi que sense aturar el joc.
1: Ah, no.
0: Això és paral·lel. Per no perdre temps.
1: No, el joc és el joc. Això passa. Ja sabeu, una altra norma que funciona amb el rugby i que no funciona amb altres esports és que quan hi ha un lesionat salta el metge al camp i l'atén i el joc continua.
0: Correcte.
1: No s'atura el joc.
0: Correcte.
1: Perquè lo important és el lesionat i no s'atura el joc. Això està bastant clar, no?
2: I si és al revés, Lluís, que el TMO veu que no hi havia falta?
1: Avisa amb l'àrbit abans dels 10 minuts i l'àrbit para el joc, li diu al públic: la targeta groga ha quedat amb groga i a tal minut s'incorporarà el jugador.
0: Molt bé.
1: I és groga funcional. De fet, jo des de que s'aplica aquesta llei només he vist un cas d'un que han convertit la groga en vermella. Els demés, vull dir, han valorat de que a lo millor pues, el que era portador de la pilota s'ajupia i ha anat a buscar més, diguéssim, el cos que el que placava. És a dir, perquè es converteixi en vermella de ser pràcticament una agressió o un placatge d'aquells que retorça el coll cap enrere, que pot ser que creï un problema. Aixecar un jugador, sí, per exemple, no es pot aixecar un jugador quan el plaques i girar-lo cap per avall i deixar-lo caure. Això és motiu d'expulsió, és claríssim, perquè vas a fer mal, no?
0: Molt bé.
1: Una altra cosa molt curiosa i que molt poca gent coneix, d'una regla que molt poca gent coneix. Sabeu que amb el rugby s'ha de passar la pilota enrere, oi?
0: Sempre, si no és avant.
1: Sempre no.
0: Ah, carai!
1: Hi ha un cas que la pilota es pot... Sempre que el gesto de les mans sigui de davant enrere, la pilota es pot passar cap endavant i que la paràbola que faci vagi en direcció enrere. És apreciació de l'àrbit que indica si això és un avant o no és un avant. Els últims partits que estic veient, s'està veient molt aquesta jugada.
0: Bueno, el que requereix és molta tècnica per fer això, sí.
1: El que requereix és un posicionament de l'àrbit impressionant. Jo em trec els barrets pels àrbits de rugby.
0: No, no, i bona tècnica per part del passador.
1: El passador, jo sempre, mireu, els que em coneixen, i ho saben que ho dic sempre, jo canto una jugada davant que de fet no s'hauria de cantar davant, volguem dir àrbit, que t'equivoques i deixes passar un avant per la posició de les mans. Els que hem jugat sabem que si tu poses les mans, fas el gesto de les muñeques cap endavant, estàs fent un avant impepinablement. Si tu fas el gesto de les muñeques cap enrere, no fas un avant. I llavors el que propicia aquest passe que dic és que fent el gesto de les muñeques cap enrere, encara que la pilota surti cap endavant i faci paràbola i va cap enrere, la jugada és correcta i bona.
0: O sigui, són curiós, interessant, esclar que sí.
1: Són notes, una altra història que moltíssima gent no sap. Aquesta és una pregunta que la fèiem jo quan era juvenil, no? Es pot fer un drop, corre molt, recollir la pilota després de que hagi passat els pals i marcar, per tant això seria 3 punts del drop i 5 de la marca? No es pot. O és drop o és assaig.
0: Clar.
1: Per molt que corris i arribis a agafar-ho, que sí, és quasi un impossible, però bueno, podria ser d'alguna manera, no?
0: S'ha de contemplar, clar.
1: S'ha de contemplar, no és així. Una altra norma diferent del futbol, i això em remetrem un partit que hi ha hagut aquests dies de la Copa del Món, que hi ha hagut una pilota d'un porter que ha xutat i ha tocat a la cambra que volta per dalt, us recordeu?
0: Sí, tant.
1: I llavors hi ha hagut una queixa i tal. Bueno, en rugby, això quan passa, és dir, si tu xutes molt alt i passa un ocell i desvia la pilota,
0: sí.
1: Això és vàlid si la pilota cau dintre el camp. I jo recordo, i és l'última cosa ja que explico en particular, quan jo feia delegat del primer equip, anàvem a jugar a Valladolid, i pel costat, pel camp del Valladolid, dintre de 5 metres dintre del camp de Valladolid, a una alçada de 12-14 metres, passava una línia d'alta tensió elèctrica.
0: Carai.
1: No, però molt alta, No, era alta tensió, eren 25.000 volts, però bueno, és alta tensió, no? I jo sempre avisava, primer a l'àrbit, com a delegat, i després als jugadors nostres, que si la pilota, perquè havia passat, tocava el cable i queia cap a dintre el camp, era bona. Encara que desviava, doncs, la jugada i podia...
0: Sí, sí. És que al final es considera com un pal de corna, com el mateix àrbit...
1: O com un ocell.
0: Sí, un ocell, el que sigui, que allò és un element que I estava si allà i que...
1: Exacte. Doncs això, ara ja no passa perquè a Valladolid van soterrar la línia.
0: Clar.
1: Però en l'època que era delegat recordo que li recordava cada vegada l'àrbit, per si un cas... i amb el capital del meu equip perquè ho tingués en compte, m'enteneu? Vull dir, hi ha moltes regles d'aquestes que van lligades a l'evolució del joc i que el rugby, que és un joc molt evolutiu, doncs varia cada any i que és convenient que la gent que va veure un partit doncs les conegui d'alguna manera, encara que passin rarament, vale?
0: Molt bé, doncs escolta, és fantàstica. A més, dintre d'aquestes curiositats hi han regles que això, tu deies molt bé, no es produeixen amb d'altres esports. Jo recordo, per exemple, el fer una marca, però després descrèdit envers el contrari, falta de respecte, poder anul·lar la marca, per aquest motiu? És un exemple, eh?
1: L'antijoc, això se'n diu antijoc. Ha estat sempre, sempre, sempre, sempre perseguit amb el rugby. Jo t'explico una anècdota per acabar, diguéssim. Vam jugar una vegada contra un equip francès, quan l'època que jugava, i van fer ells una jugada a 5 metres de marca, van tindre una melé, van introduir en ells, i al moment que la pilota ja estava a la segona línia, va sortir un tercera corrent cap a l'esquerra cridant, un altre tercera corrent cap a la dreta cridant, i el mig melé cridant mirant-se a l'obertura, i el que va sortir amb la pilota pel mig de tot això va ser el 8 i va marcar. Els hi van anul·lar la marca.
2: Segona línia.
1: Els hi van anul·lar la marca. Per què? Per enganyar. Per antijoc. L'antijoc està altament penat amb el món del rugby.
0: Sí, sí. No, volia destacar-ho perquè és d'aquelles coses que sorprèn, però positivament, perquè penses, home, això són regles molt, molt intel·ligents, no?, i que no veiem en d'altres moments, en d'altres competicions, en d'altres esports. Molt bé, doncs fins aquí això, les curiositats del rugby. Doncs signades pel faltaria més, pel Josep Lluís Sirvent, que en sap molt d'això del rugby, entre altres coses, eh? En sap molt. I ens agrada, que tots els estius puguem fer les curiositats. Molt bé, va, ara i així els Joseps del Sant Boià, que el Josep U, ja ho sabeu, el Tor li diem U i al Santinho li diem dos, en el bon sentit.
1: És el tret d'etiquetat.
0: Sí. Va així. Ell ja començava a explicar coses, deia, bueno, doncs polint el tema econòmic, polint el tancar coses, sí, doncs, sisplau, vosaltres mateixos, tant un com l'altre, alguna novetat, alguna cosa a destacar? No ho sé.
3: Bueno, és dir, s'està seguint, és dir, d'això, aquesta setmana no hi ha hagut, és dir, de qüestionar algunes coses, ja estaven, és dir, parlats, és dir, en l'anterior, i dius, bueno, s'està treballant normalment, és dir, s'ha posat ja també ja d'això els carnets, és dir, per exemple, del club, és dir, per exemple, ja per anar repartint-los.
0: La propera temporada ja, eh?
3: Exacte, de cara a la temporada ja han començat a entrar, i bueno, i alguns, és dir, ja passats i d'això, i bueno, vale, s'ha d'indicar. Hi ha també alguns moviments, és a dir, en aquests 8 dies, és a dir, més, s'han assegurat dos jugadors, és a dir, més, és a dir, per exemple, també, és a dir, del tot, algun potser no s'ha donat encara, potser, d'això, que hagi sortit en diaris, és a dir, però està
0: fet. No s'ha fet públic, però,
3: exacte,
0: però vaja.
3: M'entens, és a dir, d'això. I dius, bueno, claro, és que és una cosa que només són 16 equips, i aquests 16 equips, és a dir, no començaran quasi bé fins a la segona quinzena, al començament de la segona quinzena de setembre.
0: És a dir, el calendari ja està fet, Josep,
2: sí.
0: Dos.
2: Sí, sí.
3: M'entens? És a dir,
2: sí, ja està fet. Comencem ben fort, anem al camp del Júpiter, el primer partit.
0: Sí, això explicaves, tot un clàssic, eh?
2: Un dels que ha baixat de Lliga Elit, dificilíssim. Després ens visita la Rapitenca, i després anem al camp d'un altre que ha baixat, que és el Sant Feliuenc. Llavors, els tres primers partits, bueno, i el quart, ara no, mateix no me'n recordo qui ve, però sé que el cinquè anem al camp de la Cope.
0: Ah, carai!
2: O sigui que a les cinc primeres jornades es posaran
3: el
2: nostre puesto.
0: No, jo crec que no tan sols el Sant Boià, la majoria d'equips amb cinc jornades començarem, no sé si a definir, és molt difícil dir-ho, però sí que es comença fort.
2: Deu jornades, ja veus.
3: Tres o quatre equips, és a dir, que l'any passat estaven en categoria superior i que ara dius...
2: Sí, bueno, els quatre,
3: i és que ens venen a caure els nostres. No és allò que dius, divideixes i en toques d'una banda i d'una altra, no. Han vingut, és a dir, per exemple, quatre.
0: Déu-n'hi-do.
2: I a nivell esportiu només hi ha hagut la presentació d'un porter, només teníem un porter, en principi, que era l'Ivan Fuentes, que ens va quedar de l'any passat. que va renovar, i aquest any hem fitxat doncs, un nano que ve, bueno, un nano ja, té 29 anys, un porter ja bastant embragat.
0: Sí, nano, nano, ah, home, sí, sí, és ser molt generós, dir-ho, sí, però no, però vaja, que està, sí, home, és jove, clar.
2: És
0: clar
2: un sí. Porter mexicà, és mexicà, i ve del Gavà, havia estat el Martinenc i l'Igualada. Equips així referents.
0: Molt bé, molt bé.
2: No, no puc opinar d'ell perquè no l'he vist mai, no el coneixia, no tinc ni idea de lo que és, però bueno, 29 anys ja sap el que es fa, suposo.
0: Jo crec que sí. Escolteu, a propòsit, no sé si hi haurà alguna mena de partit, de torneig estiuenc, alguna cosa que puguem, bueno, això, almenys destacar.
2: Això s'està acabant de confeccionar.
3: Exacte, sí, no està encara confinat, és dir, totalment.
2: Només n'hi ha un que està segur, que és per part de l'Horta, que a la pretemporada que surt de l'Horta posa que juguem el dia 2 de setembre.
0: Convidats allà.
2: A contra el Sant Boi. L'únic que està fixa segur que és aquest. Els altres encara s'estan acabant de tancar.
0: Molt bé, doncs començaran a veure detalls i coses. Va, ara i així ens anem cap al futbol, i en primer lloc i sobretot avui ja ho sabeu, totes les portades ho expliquen, és la notícia del dia. Espanya bicampiona del món per segona vegada. Espanya aconsegueix la Copa del Món, en aquest cas davant d'Argentina, una Argentina que bé, va començar com va començar, la veritat és que ahir se'ls veia força esgotats. Jo crec, Àngel, tant psicològicament com físicament, amb un Messi que sempre serà el gran Messi, però que ahir doncs potser no el van acompanyar massa, la gent no estaven ni tan sols per davant d'ell. Hi havia el Julián una mica intentant-ho, però vaja, si en Messi ha de baixar metres enrere, això ja no funciona.
4: Correcte, jo crec que Argentina també no ha fet un gran Mundial. Hem tingut una de les millors versions de Messi en Mundials, que amb 8 gols i 4 assistències és un dels millors d'aquest Mundial, però sí que és cert que la resta de companys com que no acaba de donar aquesta passada o aquest caràcter cap endavant. Hi ha companys com McAllister, que per exemple el Liverpool porta molt la batuta en atac. Aquests partits amb Argentina ha donat aquesta sensació de s'han tancat enrere i han esperat molta contra, molt joc ràpid, per exemple amb jugadors com Juliano, amb jugadors com Nico González, que són molt de buscar contres, i contra Espanya el que no pots fer és deixar-li la pilota, perquè sempre et ficarà gol o et trobarà el gol. Sí que és cert que arriben al 100 i pico, però contra Espanya no et pots tancar.
0: Bueno, al final vam veure una Argentina, això, molt defensiva, és l'altra cara de la moneda. Els argentins ja sabem que o juguen molt forts defensivament o ataquen molt bé, i ahir vam veure doncs aquesta versió més Simeona.
4: Exacte, jo és el que anava a dir.
0: Que no passa una altra cosa, no?
4: Una cosa és tancar-te, l'altra, per exemple, un partit contra Cap Verd, per exemple, que és un partit on es van tancar amb una línia bastant, bastant forta, tancant espais, sobretot, que no passessin, i l'altre és el joc que va proposar l'Argentina per una final de la Copa del Món. Van anar a trencar cames, perquè hi ha una jugada de coercir, l'expulsió, que poques expulsions.
0: Home, fa una tombarella i tot a l'aire, eh?
4: Poques expulsions hem vist més clares, jo crec.
0: Compte. Sigui com sigui, van aguantar força fins a la pròrroga, i aleshores va marcar en Ferran Torra Jordi, un tipus que sempre ha generat dubtes per l'afició blaugrana, que se l'estima, que se'l respecta, però que mai ningú ha tingut clar que sigui el golejador gran, i és ell qui li don la Copa a Espanya.
5: Clar, és que el Ferran Torra, jo ja ho vaig dir fa temps, que ho va recuperar el Flick. Vull dir, perquè recordem que abans de que vingués el Flick, el Ferran Torra fallava més que una escopeta fira. Vull dir,
0: sí,
2: i segueix.
5: Sí. I segueix, però bueno. Però vull dir, el Flick li va donar... vull dir, el va recuperar, i penso que és un jugador... No, com tu dius a vegades, no titular, però sí que un bon suplent,
0: un bon reserva, no?
5: Això.
0: Escolta'm una cosa, i jo sóc el primer que no va encertar, perquè jo sempre vaig dir, jo no me n'amago mai, vaig dir, jo veig aquí una França-Argentina, doncs al final França no hi va ser-hi, evidentment, i una Argentina molt pobra, molt pobra. A mi em dona la sensació que Argentina, evidentment, el primer amb Messi, cal una renovació en aquesta selecció. És una selecció més envellida que altres, sí que hi ha algun element jove, però s'ha envellit bastant, i que és aquelles argentines que hem vist en d'altres temps que ara estan esperant que comencin a ressorgir nous cracs i més joves, perquè i de fet n'hi ha, però que no li van donar l'oportunitat de jugar en aquest Mundial, al revés que Espanya, que té gent molt jove, Àngel.
4: Sí, també com, no gent com Nico Paz, que ha fet una gran temporada,
0: sí, sí,
4: al Como de Cesc Fàbregas,
0: sí,
4: ha jugat molts partits de suplent, tampoc ha entrat a la final, on són jugadors que necessites aquest, si necessites aquest atac te'l poden donar perfectament. I de fet Scaloni fa un canvi, si no recordo malament, no sé si un dels extrems per un central.
0: Uh-huh. Vull dir, sí, que és veritat,
4: es va conèixer que es tancava enrere i esperava els penals.
0: I una pregunta us vull fer a tots. Penseu que el seleccionador argentí ha estat confiant massa en l'èpica Messi? Ja sabem que Messi, segon golejador del Mundial, és el millor jugador de tota la història futbolera, no hi ha dubte, fins i tot en aquest Mundial ha deixat mostres de que en quasi 40 anys encara és el que és, però potser van confiar massa en l'èpica messiana.
1: A veure, el meu punt de vista és que durant tot aquest campionat, tot, no sé si és un problema de moda tàctica o què, els equips que s'han considerat en un partit inferiors a un altre, és sí, igual, tots els partits que hem vist aquest Mundial han sigut igual. Un equip que construïa i un que deia deixem passar 70 minuts i a l'últim 10 minuts farem, si marquem un gol, ja ho tenim tot resolt.
0: Sí, sí.
1: I no ha sigut una excepció la final.
4: Correcte.
1: L'excepció, tal vegada, ha sigut que des del primer instant jugaven a empatar el partit, a esperar els penals, sí, a Argentina. No va fer ni un esforç per intentar...
4: De fet, el primer remat arriba al minut 118 o 119 d'Argentina.
2: I quan ja perdien.
0: Sí.
2: Quan ja perdien.
1: Que ja estaven perdent. Que ja estaven perdent.
0: La va tindre en Simeone, però la va xutar per damunt del travessí.
1: L'únic partit que s'ha salvat d'això ha sigut el partit pel tercer quart lloc, que els importava a tots un pepino i van acabar 6-4.
5: Sí, és que tenint en compte...
0: 4-6, però sí.
5: Tenint en compte que al començament del Mundial tots els equips venien de jugar les seves lligues, que els jugadors no van molt cargats.
1: Jo
5: he vist partits que justets, vull dir, la majoria de partits han sigut justets. Ha hagut algun espectacular, però...
1: Això és un altre, i a més jo li afegiria, és una subtilesa, però jo afegiria, i abans ho he comentat fora de micro, aquest camp que van fer a la final no era un camp de futbol.
5: No.
1: O sigui, a la banda hi havia, sobre la línia, hi havia tot l'estaf de cada un dels dos equips que en qualsevol moment haguessin pogut saltar al camp.
0: Bueno, i a banda, ara que dius això del camp, una gespa...
1: I la gespa molt maltractada.
0: Sí, molt maltractada, necessitava aigua...
1: No era una gespa per jugar a futbol, que la pilota té que lliscar. Era una gespa per jugar a futbol americà, que és un estadi de futbol americà.
0: Jordi, a propòsit, un Mundial, i en el cas d'Espanya, això també val pel Joseps i per tots vosaltres, evidentment, amb una forta petjada del Barça, de la Masia... i sobretot de la Masia, perquè 9 jugadors del Barça, i jo diria 10 que han passat pel Barça, no? Evidentment...
5: Cubarsí, el Pedri...
0: No, i que el Cucurella, al final, sisplau, també, que no s'inventin, que no diguin ni el Mundial de Cucurella, com diuen, o el jugador del Madrid, perquè al final aquesta competició no ha estat el Cubarsí des del punt de vista fins i tot de les federacions internacionals. No ha estat un Cubarsí del Madrid, és el Cubarsí del Chelsea, no? Encara, Àngel?
2: No, Cucurella.
0: Perdona, el Cucurella del Chelsea, no?
1: El Cubarsí, si hagués...
0: No, però anem a pams,
1: si
0: perquè...
1: Si hagués decència a l'hora de la pilota d'or, la pilota d'or se la tenia que...
0: Ahir es va endur el trofeig al jugador, al millor jugador jove.
4: I el millor jugador de final.
0: I el millor jugador de final. Compte! Important això, el Cubarsí, el millor defensa segurament del món en el campionat del món. Sí, però jo us vull dir això, que el Cucurella al final ha jugat com a jugador del Chelsea. Sí. Vull dir, escolteu, que ningú s'inventi coses absurdes, perquè això és fer el ridícul. Sí, no passa res. Demà passat ja serà jugador del Madrid, però que ningú es posi nerviós, per favor.
4: Sí que és cert que durant el Mundial s'ha oficialitzat que Cucurella serà jugador del Madrid.
0: No s'ha posat la samarreta del Madrid en cap moment, ni ha estampat la signatura en un contracte.
4: Però és jugador del Madrid.
0: D'acord, segur.
4: Segon segur. Que jugarà, amb qui jugarà?
0: Sí.
4: Pues llavors és jugador.
0: Però durant aquest Mundial ha estat jugador encara, que venia del Chelsea i venia 100%. De la marca 100%.
5: Barça. Sí, de la
2: Masia. I és que el Chelsea cobrarà els diners que paga la FIFA.
0: I el Barça també.
2: La FIFA paga uns diners perquè
0: de formació.
2: El club deixa el jugador a la selecció. Vale?
0: I el
2: diners de Cucurella els cobrarà el Chelsea, no els cobrarà el Madrid.
0: Per suposat.
2: Perquè quan es va inscriure, quan es van fer, era jugador del Chelsea.
0: Que anava a dir-te que el fitxatge del Madrid, el Madrid ha de pagar també un tant per cent de formació tant al Chelsea com al Barça.
5: Sí, sí. Sí.
0: I no només al Barça, hi ha algun equip més que també rascarà.
2: Getafe.
0: Molt bé, escolteu-me una cosa. Això, suposo, Jordi, que estaràs d'acord, una selecció espanyola amb una importantíssima petjada blaugrana,
5: exacte.
1: I el sistema,
5: del
1: jugar, del toc, de la pressió, dos sobre un, com abans comentàvem, la pressió de la recuperació de la pilota, el passe al jugador desmarcat, això és ADN
5: del ADN Barça.
0: Per cert, un seleccionador espanyol que ja té el rècord de no haver perdut cap partit i en aquests moments, doncs, esclar, ha pogut amb tothom, per tant...
4: També va fer alguna cosa, també, això ja més, si vas al cruifisme també, quan tu no et fiquen gols, es fa més fàcil guanyar.
0: Només
4: reps un gol en 7 partits i a sobre en un Mundial.
0: Déu-n'hi-do, eh? 8 partits. És bèstia, això, eh?
4: I també l'Unai Simón és el que deia.
0: Sí.
4: Diu que acabava de guanyar, que tenia el rècord aquest de més temps amb la porteria invadida i que només un gol com a porter... Però és que jo l'important és dels quatre que tinc davant.
0: Totalment. Escolteu-me, això ho veieu com un traspàs de poder, com diuen alguns diaris? És a dir, en Lamin Yamal venia d'una lesió, no ha estat un gran mundial Lamin Yamal. Però sí que donant mostres de la seva classe per la banda... I ha tingut moviments d'aquells que ja veus que aquest jugador serà important, no? I el Messi, que el va abraçar just abans del partit i també després, i que es veu clarament que serà un jugador important, no?
5: Sí, serà el
0: 19 anys ja ha guanyat el seu
5: mundial. El traspàs del Messi.
0: Sí. No sé com ho veieu, això.
1: Però està claríssim, vull dir, l'edat no perdona. I un jugador com el Messi, que sempre ha basat, a part de les seves habilitats, el sortir amb molt espai des de darrere, controlant la pilota i passant per velocitat els defensors, això amb els anys se'n va.
4: L'acceleració, aquesta força explosiva.
1: Aquella acceleració se'n va. Correcte. I queda el que té un toc brutal de la pilota, dona la pilota sempre el més ben situat, vull dir, té una qualitat impressionant, però ja no és el que era.
5: Teniu en compte que té 39 anys, ja.
1: És normal.
2: Ja no és el que era i tampoc està acompanyat com estava.
1: Xavi,
2: Iniesta, Villa, Pedrito, quan estaven... Eren jugadors que...
4: Jo sóc el que menys entenc la final de com pot ser que tenint un jugador tan diferencial com Messi et tanquis endarrere. Que no busquis aquesta verticalitat que et dona Messi. No tens la pilota en cap moment, busques tancar-te i pals i pilotes fora, perquè arriba un moment que dius, bueno, potser s'han tancat, però al moment que tinguin la pilota intenten construir. Al contrari, ja...
1: Està clar que és indicació del seleccionador.
4: Exacte.
1: És un tema de...
4: Per això em sorprèn més. Si fos alguna jugada així oportuna, dius, bueno, però a la que van arribar una miqueta, a la que van pujar... Espanya, que van ser els últims dos minuts, correcte, però Espanya es va sentir una miqueta pressionada, van baixar i les dues oportunitats que arriben així amb una miqueta més de ganes són de Leo Messi. Dius,
5: i s'ha de tenir en compte que l'esforç que van fer amb Anglaterra els va passar factura.
1: Clar.
4: Sí, bueno, també Espanya va jugar contra França, d'Mbappé, però... Barcola, de Doué...
1: Està claríssim de que és el que hem parlat, parlant, i has dit tu abans... L'excés de partits que suporten els jugadors...
5: Que són humans, no són màquines.
4: Jo ho estic mirant ara mateix. Cucurella, en aquesta temporada, ha jugat 60 partits de futbol. Uh-huh. 60 partits a un nivell tan alt...
1: A un nivell alt, no pot ser.
4: No. Cosa que ha fet caldo. De fet, hi ha molts jugadors, la gran majoria de jugadors que han arribat bé pel Mundial són jugadors que han estat lesionats gran part de la temporada. Per exemple, Fabián ha estat lesionat gran part de la temporada, Miquel Merino ha estat lesionat gran part de la temporada, Tomi Mendy, per exemple. Són molts jugadors que no han tingut aquesta acumulació de minuts, que ara mateix el futbol és jugar cada tres dies tens un partit.
0: Escolteu-me una cosa, evidentment que no estarem aquí per criticar massa segons quins jugadors perquè han demostrat la seva qualitat, però gent com Mbappé, per exemple, de vegades et dona la sensació una mica de dir li costa a aquest home estar en els grans moments, ja no tan sols amb la selecció francesa, amb el Madrid, amb el Paris Saint-Germain. És d'aquells jugadors que dius, hosti, té prou categoria com per començar a guanyar coses potents,
1: no? Sí, però això
0: potents,
1: també,
0: no?
1: Això
0: pregunto,
1: també,
0: no?
1: També
0: pregunto.
1: Li passa aquesta possible crítica, li passa
0: això
1: també...
0: Això ha passat
1: amb
0: molts,
1: amb el Lamal. Igual, és dir, aquests jugadors que tenen...
0: Però Lamine Yamal ja és campió d'Europa,
1: Això són circumstàncies. Estem parlant de... Són gent que s'espera en tot moment, el públic, la gent, els periodistes...
0: Sí, que esperen que siguin decisius.
1: Que faci una jugada absolutament diferencial i que sigui decisiva i marqui. Bé, això passarà una vegada, passarà dos o passarà cap. El problema de l'MP, que és el que tu has... Jo li dic a l'MP perquè és més fàcil de pronunciar.
0: T'entenc perfectament.
1: És que justament no juga d'equip. És una persona que espera que li passin la pilota i després, quan té la pilota, generalment fa jugades que s'aparten de lo normal. Però no baixa a buscar ni una punyetera pilota darrere, no interrelaciona amb companys, no fa parets, no fa... Perquè, i aquest problema el tindran tots els jugadors aquests que són tan, que estan dit que són tan diferencials, tenen aquest problema.
5: I això que l'Mbappé és jove, vull dir...
1: Té que veure això, la gent.
5: Ja, però vull dir...
1: És la manera de jugar, home, la manera de jugar.
4: També hem de pensar que en Mbappé s'acaba fotre 10 gols en un Mundial.
0: No, és el màxim golejador, això està clar.
4: Pot ser molt individualista...
0: Però com de transcendent per l'equip?
4: Sí,
0: clar, al final...
4: És el jugador més transcendent, el fiquis o no el fiquis, perquè et guanya partits. Al cap de la fi, el futbol és ficar més gols que el rival.
1: Al contrari, clar.
4: Pues aquest home et fica més gols.
0: Però saps què passa, Àngel? Que al final, i de vegades segurament és injust, però que al final els títols són els que defineixen el què d'un jugador. I darrerament...
1: Això és ben cert, perquè aquest matí escoltava una entrevista de ràdio que parlàvem, ja es començaven a parlar sobre allò que hi mig comentat abans de la pilota d'or, que no està clar qui pot ser que perquè la votació de la pilota d'or és el que hagi fet el jugador fins al 31 de juliol.
0: Sí, sí.
1: I llavors algú deia, és que el Yamal ha fet un campionat del món fluix i llavors aquí triaries. I llavors, clar, el que tu estàs dient, clar, si has de valorar només el que ha guanyat la Copa del Món, doncs...
0: No ho sé, si hi ha un...
5: A mi el que m'ha agradat molt, bueno, el Haaland, vull dir, a pesar de que no, l'equip no l'ha acompanyat gaire, però el Haaland a mi és un jugador que si...
0: Com a nou, com a nou.
5: Si el Barça el fitxés, s'inflaria de marcar gols.
0: Doncs mira, el Haaland només fa que dir que se'n vol anar al Madrid. De manera reiterada, a través del seu representant, ensenyant fotografies que des de petit diu que és merengue, cosa que això satisfà el Florentino. T'ho dic perquè vagis canviant de cromos. Tu que ets culer. T'ho dic perquè... De moment, si ho estan intentant vendre perquè saben que el Florentino té la mà fluixa a l'hora d'obrir la cartera, això és una altra cosa. potser és una estratègia, Àngel, no ho sé, però per aquestes coses no hi ha colors, oi?
4: No crec. I en tema de fitxatges, Florentino sempre ha sabut negociar, per dir-ho d'alguna forma. Digue-li d'aquesta manera. Que el fitxatge sugui bé o malament, ja és una altra història.
0: Bueno, escolta,
1: i els professionals no tenen colors, no ens oblidem que no tenen colors.
0: No tenen colors.
4: Perquè són
1: professionals. Tot és paripé, el que diuen això, tota la vida, jo, mentida.
0: Home, n'hi ha algun que t'ha demostrat el què?
4: Hi ha un jugador, l'Álvaro Morata, que era el davanter centre titular.
0: Sí.
4: Ha passat per 8 equips, potser, i a cada equip deia que era el seu somni.
1: Era el seu
4: somni. S'anava al Chelsea i era el seu somni.
0: Jo us recordo Montal Soler, que sense haver guanyat grans títols, potser és un dels jugadors de primera divisió que més calés ha fet. Sí, sí. Perquè ha passat quasi... Sí.
1: Per més equips
0: ha passat quasi per tots els equips de primera divisió i s'ha quedat igual. Vull dir, i li és igual vestir-se de blanc que de vermell que a ratlla. Li és completament igual.
4: Són professionals de l'esport.
0: Bueno, escolteu-me, com a noms propis, en Rodri, un tipus doncs que ha demostrat també la seva vàlua a nivell planetari, no, també podríem dir.
1: També entra el que ha dit el Jordi aquí en aquest cas. Va ser una persona que va estar lesionat, que per tant ha arribat més fresc.
0: Sí.
1: I ha pogut, quan ha sigut el moment, ha pogut donar més de
5: sí. Sí, això.
2: Jo, si valorés els 3 millors jugadors de les seleccions que més m'han agradat de tots els partits, seria...
0: Sí, sisplau.
2: Tercera posició, Dani Olmo. Segona posició, Rodri. Primera, Pau Cubarsí. Sí, per mi.
0: Molt bé.
1: Estic totalment d'acord.
0: Escolta, quasi que t'ho comprem tot. Bueno, no sé si el Josep també li compra.
3: Sí, és de veritat.
0: Quin fitxaries pel Sant Boi, va?
3: Eh?
0: No, home, no. No, ara que heu arreglat el tema financer... Hosti, pues no te n'estiguis. Clar que sí. Tu com el Florentino. Si no tinc calés, me'ls invento. I ja està, home. Cap problema. No ho sé, Àngel, aquests tres que...
4: De fet, jo és els tres que posaria i per dimensionar també l'estil de joc d'Espanya, els tres és un de la línia ofensiva, un del mig centre i l'altre de la part ofensiva.
0: Sí, sí.
4: El millor ofensivament ha estat Dani Olmo, el millor al mig del camp repartint el joc ha estat Rodri i darrere el millor ha estat Cubarsí.
0: Quina llàstima que l'Olmo es trenqui tant perquè ha demostrat durant gran part del campionat que pot conduir un equip cap a la victòria.
1: Ha donat assistències impressionants.
3: Sí, però és dir això. Ha d'entrar, per exemple, és dir, al final, és dir, és massa, hauria d'estar una mica més enrere, per exemple, és dir, ell, Cubartini. I en canvi, és dir, allà de vegades... Dius,
4: sí, ja me l'especifica com un doble pivot de davanter, que necessita redreçar-lo una miqueta potser perquè tingui joc.
3: Exacte, una mica és dir d'això.
0: Hosti, no, perquè, no, llavors, que...
3: perquè no, perquè les apertures, és dir, per bandes,
4: sí,
3: és dir, no hi ha cap equip, és dir, com el del Barça. És dir, tant per la dreta com per l'esquerra. És dir, avui en dia, és dir, els laterals saben, és dir, d'això. No que el nano és dir d'això, ell és dir, vulgui jugar, és dir, d'aquella zona, és dir, d'això. Però és que el lateral ja li arriba, clar, quasi arriba. Bé, és dir, d'això. Tant en una banda com a l'altra,
4: perquè
3: a l'altra encara més.
4: Correcte.
0: Bueno, i tornant al Cubarsí, doncs, home, què voleu que us digui, no? Un dels millors defenses ja amb una maduresa fora de tota lògica, tenint en compte que té
1: 19 anys.
0: És que ni s'entén la maduresa d'aquest jugador.
4: I a sobre acaba d'aprendre castellà per anar a jugar a la selecció. Vull dir...
0: No, sí. Ja ho pots dir perquè li ha costat una mica. Ha costat una mica d'aprendre el castellà. No, fora bromes.
1: Us heu fixat que tots aquests jugadors, el Yamal, el Cubarsí, el propi Pedri, quan parlen, que són entrevistats, només amb la maduresa que parlen, ja veus el per què són com són quan juguen.
5: Clar.
1: Perquè tenen un control descomunal.
0: Jo insisteixo, ja no és marca culer, això, però jo li dono molt de valor a l'educació rebuda a la Masia.
5: A la Masia, exacte.
0: Sí. Això té molt a veure amb la Masia, aquesta manera de fer les coses.
3: Inclús, és dir, l'últim quart d'hora, és dir, el noi aquell de Martorell, Coi, li va donar, és dir, per jugar, m'entens? Sí.
0: L'Eric, vols dir?
3: Sí.
0: Jo sorprès que no hagi tingut més protagonisme, bueno, perquè és el jugador més polifacètic del món, probablement. Del
5: sí,
0: món.
5: Sí. Pot jugar a qualsevol demarcació.
0: Bueno, molt bé.
4: Potser les posicions on acostuma a jugar Eric al Barça, que estan molt cobertes a la selecció espanyola, que és així, el pivot defensiu, Rodri.
0: Laterals, etc.
4: Potser és la peça que menys ha canviat de la Fuente en tota la història que porta a la selecció. També defensivament no trauràs la millor defensa del Mundial. Llavors Eric Garcia sí que semblava que no anava a jugar, de fet va fer aquest doble canvi, que eren els dos que no havien jugat encara, el Zubimendi i l'Eric Garcia, que va sorprendre,
0: i el Pedri,
4: i encara així van jugar, i van jugar bé.
0: Sí, i tant.
2: És que el Pedri al Barça juga a la posició de Rodri, i a la selecció juga d'interior.
0: No, ben vist, Josep, ben vist.
2: Un Mundial més fluixet perquè ell ha d'estar a la base de la jugada, que és on està el Rodri.
0: Bueno, i ara la pregunta punyent ràpidament, el Barça, que li don voltes i voltes i voltes a veure quin fitxatge pot fer més, i potser resulta que en la selecció espanyola ho té fàcil a la porta, que precisament es va desplaçar als Estats Units donant el seu suport, no? Institucional.
3: Ho dic
0: perquè en la pròpia selecció potser hi ha jugadors interessants, però també és veritat que ara el caché ha pujat. Fins i tot els problemes que pots tindre per continuar pagant i augmentant el sou dels teus jugadors que ara són campions del món i que t'exigiran, perquè això ja és una llei, pràcticament exigiran que cobrin més.
4: Potser la correcta era haver fitxat abans del Mundial, com ha fet el Real Madrid.
0: Potser la correcta. Estan esperant el Julián. El Julián, què us ha semblat, al final? Sí que en el Barça segurament jugaria diferent.
5: Va marcar un golaç amb la selecció argentina. Però...
0: Sí, jo un cop en un entrenament també vaig marcar un golaç i no ho he tornat a repetir. No ho he tornat a repetir mai més.
1: A mi el que em sembla que és el mateix que als Estats Units té aquell senyor de Panocha, l'Atlètic de Madrid té el president, que és igual.
5: Sí.
1: I llavors són tan caparruts...
5: Sí,
1: que se'ls ha antojat que no volen que marxi aquest jugador del Madrid i no marxarà.
5: Sí, però l'última notícia que he sentit és que Julián Álvarez se posarà en rebeldia i que no anirà als entrenaments.
4: Bueno, arribarà un moment que és professional.
0: L'Atlètic de Madrid, ja us ho dic ara, l'Atlètic de Madrid, entre altres jugadors, l'Atlètic de Madrid, el gran problema, que això sí que és per riure, ells que se n'enfotien del Barça quan el Barça feia ofertes, aquí sí que és per riure, estan demanant al Bernal, i a part 120 milions pel Julián Álvarez, i és per dir-li, què ha dit vostè, Bernal? Vostè sap el que està dient? Perquè probablement està parlant vostè del mig centre del futur només del Barça, sinó també, fins i tot d'algú més.
4: Declinar una oferta de 150 milions per Julián
5: és una borrada.
4: Sí, com a mínim s'ha d'estudiar aquesta oferta. Recordem que quan el Madrid va oficialitzar que havia fet l'oferta de 150 milions, a la hora ja havien declinat aquesta oferta. Això significa que ni l'han estudiat.
0: Entenc que vosaltres no hi posaríeu el Bernal amb una oferta.
5: Ni
0: bojos.
1: Jo ni tan siquiera faria més ofertes per aquest jugador de l'Atlètic de Madrid.
0: És que no és cap negoci... D'entrada no és cap negoci desprendre't del Bernal.
4: No,
0: al contrari. Que estàs cometent quasi un delicte esportiu, no? Digue-li d'aquesta manera. Però si a sobre els altres sembla que se n'enfotin, que et diguin 120 més el Bernal, dius, sí home, i vols el Garcia també ja de pas, i pago jo el sou? Bueno, no fem bromes perquè el Barça ja li ha pagat el sou a més d'un jugador atlètic de Madrid.
2: Presento la meva nòvia.
0: Sí. Home, ara això ha estat molt irònic. T'entenc. Sí, quasi és...
3: I si ens parles del Bernal, encara malament.
2: Jo, abans d'acabar, sisplau, m'agradaria dir una cosa del Cucurella.
0: Sí, senyor.
2: Tornar a la Cucurella.
0: Vinga, tornem al Cucurella.
2: Ja ho sabeu, que sóc un seguidor acèrrim del Chelsea, després del Sant Boi, el Barça i el Chelsea.
0: Sí.
2: Jo l'he vist i et puc assegurar que els últims 10 partits de Cucurella amb el Chelsea era per agafar i tirar-lo al Tàmesis.
5: Hòstia.
2: Perquè era horrible. Fatal. Horrible. Jo crec que reservava pel Mundial. Sí. Però és que tan descarat, ja ho va fer Mbappé també. Jura. Mbappé també es va reservar. Però allò del Cucurella és horrible. Era... És que no es movia, és que no pressionava. És que era un altre jugador. És que el havien rapat. Era un jugador que el havien rapat.
4: Havia perdut la força.
0: No ho sé.
1: No, però en realitat ha fet un Mundial brutal. Perquè sí. Físicament, sí. De pressió, sí, sí, de recuperació, sí. De pilotes, de pujada...
2: No, si ho havia fet fins als últims 10 partits. Clar, els últims 10 partits va acabar dient no em vull lesionar, no, el Chelsea no té res a fer, no es classifica per Europa, no ho sé, doncs a conservar les cames i a conservar i...
4: Segurament. Sí. Havia escoltat l'oferta del Madrid.
1: Ja sabia, ja sabia.
4: Calma i me'n vaig.
0: Molt bé, molt bé. Escolteu-me, si us demano que em digueu quin és el jugador del Mundial, en general, quin és el jugador que destacaríeu, fins i tot us ho demano, ja no perquè guanyi, que també, no perquè hagi guanyat aquest Mundial, no perquè haguin fet gols, no perquè, sinó el jugador que us ha sorprès gratament, que heu dit, ostres, aquí hi ha futur, d'aquest se'n sentirà parlar.
2: Jo, el de Marroc, el mig centre de Marroc, sí. Ou Gandhi, es diu?
4: L'Onahi.
2: Onahi. Aquest que... per mi ha sigut una sorpresa perquè no m'esperava que estigués aquest tal nivell. Per mi em sembla un jugador molt bo i un grandíssim futur.
0: Molt bé. Josep, quin jugador destacaries del Mundial?
3: No sé, és dir, per partes i del...
0: No, és igual, del... en general, el sí, que sigui. És igual.
3: És dir, el partit d'Espanya, és dir, per exemple, és dir, bueno, era un equip, per mi, equilibrat. És dir, bastant.
0: M'has de dir un jugador que marxem.
3: Ah, bueno.
0: El que tu vulguis.
3: Mira, a mi, és dir, el que m'agrada és el de Martorell.
0: L'Èric. Doncs jo estaria amb tu. Ara t'explicaré per què.
1: Jo em refirmo
0: a Coversí.
1: És el que
0: Coversí.
1: Coversí. Ha fet un Mundial molt bo.
0: Aquí destaques, en general...
5: Jo Jordi. El Coversí també.
0: Tu també
5: estic amb el Josep Lluís.
0: És com a jugador important. Mm. Àngel!
4: Jo el Coversí no m'ha sorprès, he de dir, perquè és, ja sabia que era molt bo. No, però jo diria potser Pedro Porro o Dani Olmo.
0: Molt bé. Aquests, per mal, destacar, de dir déu-n'hi-do.
4: Sí,
0: jo estic amb el Josep. No, el Coversí per mi ha estat la gran... No, i la gran sorpresa per tot el món. Sí. El millor defensa del món, segur, amb 19 anys. Però jo sí crec que hi haurà un jugador important que ve de guanyar el Mundial pel Barça, és l'Èric. Sobretot perquè és el que menys ha cansat. No ho dic sincerament. Però, a més, per la gran categoria. Jo, amb això estem d'acord, Josep. Amb això estem d'acord, però hem de marxar. Sigui com sigui, la setmana vinent, la darrera de la temporada. A veure si cadascú de vosaltres porta alguna nova, així en plan sorpresa. Alguna cosa que ens sorprengui a totes i a tots. Si pot ser de futbol, no a nivell personal. Molt bé, que vagi molt bé. Moltes gràcies, com sempre, Josep Lluís Sirvent, Josep Tor, Josep Santinho, Jordi García... I Àngel, ajuda'm a tancar la paradeta. Baixem la persiana i demà venim a fer dimarts, que som els de la República Santboiana, d'acord? Que vagi molt bé, companys.

0: partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet a Barcelona, evacuats preventivament per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal. N'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. Dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer mort en un camp de panís, als afores del municipi, amb una ferida al coll. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del Consell Executiu. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. Nou dia consecutiu d'atac dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, que és el més alt des del mes de juny. Les temperatures extremes que estem vivint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits. Han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer. Les paneroles, en canvi, sí que estan resistint la calorada.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol arriba aquest migdia a Madrid per celebrar el segon Mundial. Els jugadors i tècnics aniran a la Sarsuela i la Moncloa i ho celebraran pels carrers de Madrid. A Blaugrana, Ferran Torres va marcar la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. El Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés ahir perquè es va fracturar la clavícula en una caiguda. Pogacar té 5 minuts sobre el segon Evenepoel, que va guanyar ahir. I Paula Badosa jugarà a la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Sheriff. Ha perdut a primer set 6-4.
0: I el temps, sol i calor, en plena canícula, amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada, amb ventades però poca pluja i acompanyada de fang. 3CAT Info.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.com.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs a la primera hora del dies de ràdio d'avui, com és habitual, obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlarem amb el responsable del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, investigació de l'IRTA CRES, el Carles Aranda. Coneixerem aquests

Julieta, Leire Martínez, Zahara, la cantant B, també la SketchUp o Kate Ryan. Doncs som-hi. Avui comencem recordant la música dels 90-2000 amb Kate Ryan, LL.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciutat Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
8: Cada dijous, a 8:45, donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
7: Perquè el que passa ens importa.

0: minut i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem de mosquits. Parlarem amb el responsable del Servei de Control de Mosquits, al Baix Llobregat, és investigador IRTA i CREA. Parlarem amb el Carles Aranda. Coneixerem aquests fidels companys durant l'estiu que es diuen mosquits. Carles Aranda, biòleg, què tal? Molt bon dia i benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Molt bon dia.
0: Estiu, vacances, passar-s'ho bé, calor i mosquits. Avui, com dèiem, parlarem d'aquest petit insecte i de la seva fidel visita tots els anys. Però és que ara fa uns minuts escoltàvem el punt horari de les 11 del matí a 3Cat Info que les 3 onades de calor, així molt consecutives, molt seguides d'aquest estiu, i la falta de pluges de les darreres setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya a un nivell que no es veia des dels anys de sequera. Malgrat que la primavera va ser plujosa i això feia preveure un any complicat pel que fa aquests insectes, al final la situació sembla que és gairebé la contrària. Tot això ho confirmarem ara d'aquí uns minuts. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi ha hagut, tenint en compte doncs, que no plou des de fa molts mesos i que aquestes cries no tenen temps de desenvolupar-se. Per tant, sembla que aquest estiu hi ha menys mosquits. Carles Aranda, responsable del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, biòleg, és cert això?
1: Els mosquits, per poder ser-hi, perquè ens vinguin a picar, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Per dir-ho així ben clar, a l'hivern és raríssim que tinguem mosquits. Tenim aigua, però no tenim la temperatura prou elevada. I si ens n'anem en un extrem totalment oposat, al mig del desert, que fa molta calor, però no hi ha aigua, tampoc tenim mosquits. O sigui que necessitem l'aigua i la temperatura. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. No plou i fa molta calor, però, clar, no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi ha dispersos per tot arreu, que podien produir mosquit tigre, i també molts canals, valls de rec dels pagesos que estan a nivells molt baixos, que, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits. Però això no vol dir que no n'hi hagi, perquè els mosquits són molt locals. És com dir, a Catalunya plou, d'acord, però en un lloc plou i en un altre no. Llavors, els mosquits es troben molt localment, és a dir, en general, potser hi ha com altres anys o menys, però localment te pots trobar que hi hagi molts.
0: Per tant, ha quedat claríssim, i ho hem entès perfectament. Per tant, de la mateixa, continuant amb aquesta afirmació que m'ha estat explicant ara, si hagués hagut les mateixes, per exemple, que ara portem ja 3 onades de calor, i tot això s'hagués simultanejat amb alguns dies de pluges intenses, d'aquestes sobtades amb molta aigua de cop, com hi ha estius que tenim, tot això barrejat, què hagués passat?
1: Pues hagués passat que haguessin tingut més mosquits. També és cert que si les temperatures, la temperatura de l'aigua, que no és el mateix que la temperatura que trobem a l'aire, perquè quan veiem que Meteocat diu màximes de tants graus,
0: sí,
1: és la temperatura de l'aire. Però el que és més important és la temperatura de l'aigua allà on es desenvolupen els mosquits. I és molt variable. Evidentment, si estem quan fa molta calor, l'aigua en general també té una temperatura elevada, però hi ha alguns llocs que estan a ple sol, altres que estan entre la vegetació, llavors la temperatura varia. Excepte que fos molt elevada, que llavors sí que els provoca ja una certa mortalitat, el que hagués passat és que haguessin tingut molts més mosquits.
0: Doncs avui estem parlant dels mosquits, d'aquests visitants de tots els estius, i ho estem fent des del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb l'investigació de l'IRTA CRES, el biòleg Carles Arande. Per cert, que el Servei de Control de Mosquits va ser creat l'any 1983 per la Corporació Metropolitana de Barcelona, iniciativa d'un grup d'ajuntaments al Delta del Llobregat, per tal de controlar les poblacions de mosquits en els seus termes municipals. L'any 89, uns anys més tard, amb la creació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, tingué lloc aquest traspàs efectiu del servei a aquest Consell. Ara mateix aquest servei està a 24 municipis de la comarca, més l'Hospitalet, l'Aeroport de Barcelona i la zona alt del Port de Barcelona, és a dir, a 27 institucions. Què passava l'any 83? Per què aquest interès en l'existència d'un servei de control de mosquits?
1: Clar, el que passava era el següent. A tot l'estat espanyol i a l'Europa occidental, a principis del segle XX es va fer molt de control i molta lluita contra els mosquits, perquè transmitien llavors una malaltia que és la malària o paludisme. Llavors, en la primera meitat del segle XX es van fer molts esforços per controlar aquesta malaltia i controlar els mosquits, però a partir de l'erradicació no es va considerar prou important la molèstia que produïen els mosquits com per seguir treballant. Llavors va haver-hi unes dècades en les que no es feia res contra els mosquits. I al Delta del Llobregat, com altres llocs a Catalunya, hi havia una gran quantitat de mosquits. És per això que els municipis, inicialment, que estan en el Delta, es van reunir també amb la Corporació Metropolitana, i és quan van decidir, per comptes de fer la guerra cadascun per la seva banda, doncs coordinar-se i fer les accions de control de mosquits en el Delta del Llobregat. Va ser després, quan es van ampliant, i actualment està quasi la totalitat dels municipis de la comarca.
0: La vida del mosquit que volta per aquí, pel Delta del Llobregat, és similar a la vida del mosquit d'altres zones, per exemple, de Catalunya o d'Espanya?
1: Sí, depèn de quina espècie és. Aquí al Baix Llobregat, ara mateix les espècies que més problemes són, que més problemes causen, són, per una banda, el mosquit comú, que és l'espècie anomenada Culex pipiens. Per una altra, el mosquit tigre, que el tenim a Catalunya des del 2004, que és l'Aedes albopictus. I després tenim altres mosquits que són de zones més rurals i sobretot d'espais naturals que s'inunden quan plou, que són algunes espècies del gènere Aedes, com l'Aedes caspius, que és el que l'anomenem el mosquit de les maresmes. Aquestes tres espècies les trobem aquí, però les trobem al Delta de l'Ebre, als aiguamolls de l'Empordà, a moltes zones de Catalunya i a molts llocs de la península Ibèrica i d'Europa Occidental.
0: Ara has esmentat el mosquit tigre, i és que el vau descobrir vosaltres, va ser un 9 d'agost del 2004 a Sant Cugat del Vallès, gràcies a un conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Com va anar aquell descobriment? Vosaltres ja sospitàveu que havia un altre tipus de mosquit que era diferent i que potser actuava d'una manera diferent? Com va ser aquest descobriment?
1: Això va ser perquè amb la Diputació teníem i seguim tenint un conveni en el que els municipis de la demarcació de Barcelona, doncs, quan tenen algun problema de plagues, però que no són dels habituals, que se'ls escapa amb ells o a les empreses que tenen contractades, doncs ens poden demanar a nosaltres assessorament. I en aquest cas va ser l'Ajuntament de Sant Cugat, que deia que tenien uns insectes que els picaven en unes determinades zones i apuntaven a la mosca negra. La mosca negra és un insecte que mossega, que fa mal, que provoca molts problemes. I llavors vam anar allí, vam posar una sèrie d'aparells de captura i efectivament vam trobar mosca negra. Però al mateix temps, recordo molt bé que una de les tècniques de l'Ajuntament ens va dir que, a banda d'aquell problema, que al pati de casa seva que tenien uns mosquits molt molestos, i vam anar i efectivament vam veure per allà uns mosquits que ens venien a picar, vam, amb un aspirador entomològic vam agafar alguna mostra i llavors va ser quan, a l'hora d'identificar quina espècie era, doncs va venir la sorpresa i vam veure que era l'Aedes albopictus. També al mateix temps vam agafar mostres de larves i també vam veure que era d'aquesta espècie i ja després vam trobar que havia altres veïns que també tenien queixes. Llavors, el que inicialment era una queixa, certament, de mosca negra, va anar derivant en trobar que a Sant Cugat, en diversos llocs, ja hi havia mosquit tigre.
0: L'any 2004. Mm-hmm. I a part de l'aparença, que és diferent, que per això es diu mosquit tigre, perquè físicament ara ens diràs que és diferent, no sé si el cicle de vida entre el tigre i el comú és diferent, o el tipus de picada, o el tipus de vida que té un mosquit tigre i un mosquit comú és diferent.
1: El cicle vital és similar, però hi ha diferències. Per una banda, hi ha l'aspecte, el mosquit comú és un mosquit que és marronós, en canvi el mosquit tigre és negre amb ratlletes blanques. Llavors són molt diferents. Mm. Després el comportament també és molt diferent, perquè quan ens venen a picar el mosquit comú ho fa habitualment entre la posta i la sortida de sol. O sigui, és un mosquit nocturn i a més entra dins les cases i és aquest mosquit que et desperta amb el sorollet.
0: No, sí.
1: Aquest és el mosquit comú. En canvi, el mosquit tigre pica sobretot de dia i habitualment ho fa a l'exterior. També pot entrar dins les cases, però en especial ho fa a l'exterior. Això ja el converteix en un mosquit que és diferent i que és molt molest, perquè si tu tens la sort de tenir un jardí o un pati, si tens una infestació de mosquit tigre, és que resulta molt complicat d'estar fora. Per la resta, són molt similars. Les larves es desenvolupen a l'aigua, passen pels mateixos estadis de creixement. Les femelles són les que ens venen a picar perquè necessiten la sang per fer la posta d'ous.
0: Això sempre, qui pica és la mosquita, sí, no sé si està ben dit, però la mosquita i no el mosquit, això sempre és així?
1: Sí, sempre és així, perquè la femella està... O sigui, les espècies de mosquits estan adaptats a picar-nos, no sols a nosaltres, també a tot un conjunt d'animals diferents, sobretot vertebrats, per aconseguir sang, i amb aquest aliment extra, clar, la sang és molt energètica, doncs amb aquest aliment la femella és capaç de produir els ous i fer la posta. I llavors aquesta adaptació és la que malauradament els ha convertit en paràsits nostres i que a més, doncs, dissortadament ens poden transmetre malalties.
0: Mm-hmm. Després parlarem també d'aquestes malalties i de la transmissió amb aquest insecte, que és el mosquit. Per què, si és que és així, jo crec que sí, però li pregunto a l'expert, que ets tu, Carles.
1: Digue.
0: Per què hi ha persones que els hi pica més o moltíssim els mosquits, tenen moltes reaccions, i persones com jo mateixa que no ens piquen mai, que mai tenim picades?
1: Mira, això és cert, això passa. I és una barreja de dos aspectes. Per una banda, hi ha gent que li pica un mosquit i li fa una reacció molt forta. Mm. Per tant, li pica només un i se n'adona. En canvi, hi ha gent que li piquen els mosquits i quasi no té reacció. Per tant, encara que li piquessin molt, habitualment diu que no li piquen perquè no se n'adona, excepte que els vegi que li estan picant.
0: Vol dir que a mi, que jo dic que no em piquen, sí que em piquen de veritat?
1: Podria ser, però després hi ha una altra cosa que també s'ha vist, és que els animals i les persones atraiem de manera diferent a les femelles de diferents espècies de mosquits. I sí, s'ha comprovat, s'han fet estudis i s'ha vist que és real, que és cert, que hi ha persones que atreuen més que d'altres. Per tant, imagina que tu ets una persona que no els atreu gaire i que, a més, doncs, pràcticament no et fa reacció. La teva experiència dirà, doncs, a mi no em piquen els mosquits.
0: Sí, jo a mi mateixa no em piquen els mosquits. No els dec agradar, els mosquits.
1: En canvi, l'altra gent, que pobres, doncs...
0: El tècnic perquè, de sol, Albert, sí que els agrada.
1: Perquè els hi van a picar, o bé perquè la reacció és molt forta, o per la barreja de les dues coses, doncs la seva experiència doncs és dura en aquest sentit i ho passen malament.
0: Carles Aranda, a tu et piquen els mosquits?
1: A mi sí que em piquen, però no em fan gaire reacció. També s'ha de dir que quan tu vas en una zona i et pica una espècie que no t'ha picat abans, és molt probable que les primeres picades la reacció sigui molt forta. És el que va passar amb el mosquit tigre. Quan sí. va arribar aquí, primer que les reaccions eren molt fortes i després que era un mosquit que venia a ocupar un espai que era el diurn als jardins, que habitualment en els pobles i en les ciutats això no passava. Mm. Llavors, clar, l'alarma va ser molt gran perquè la molèstia era molt important. Ara la gent ja es comença a habituar. I també és cert que la gent comença a tenir, en general, reaccions més baixes. Mm. Però al principi era el problema era bastant important.
0: Clar, que això era l'any 2004, que ja hem dit sí, que vosaltres sí. vau ser tu mateix el descobridor del mosquit tigre.
1: Sí, a Sant Cugat.
0: Exacte. Podem dir que ara conviuen de la mateixa manera o què hi ha més, mosquit comú o mosquit tigre, ara mateix? Per exemple, aquí, a Sant Boi, al delta del Llobregat.
1: Doncs mira, hauria estat molt bé que una espècie desplacés a l'altra. Almenys només tindríem una espècie.
0: Clar.
1: Però la veritat és que s'hi porten força bé i les seves larves conviuen en general bé als llocs que cria. Llavors ens trobem que si abans teníem mosquit comú en recipients i també una espècie que afortunadament no ens pica, que es diu coliseta, que només pica aus, ara tenim aquestes dues i a més el mosquit tigre. O sigui que es porten bé, no tenen problemes i tenim una espècie més que ens pica.
0: Volem saber des de quan, perquè clar, nosaltres sempre ho centralitzem ara a l'estiu, no? L'aparició dels mosquits, les picades dels mosquits, però clar, el cicle del mosquit ja fa temps que dura, que no només arriba doncs, ara, el maig, juny, juliol, agost, setembre, depèn de les temperatures. Hem llegit a la vostra pàgina web, per exemple, que el Servei de Control de Mosquits va registrar un rècord d'actuacions a la campanya d'hivern per fer front a la proliferació del mosquit de maresmes. Jo no sé si aquest tipus de mosquit doncs, és el que també ha anat proliferant i proliferarà o està proliferant ara a l'estiu o no?
1: Doncs ens hem trobat que en els últims 3 anys hi ha hagut una tendència creixent i realment preocupant. Hi ha una espècie de mosquit de les maresmes. En principi aquí en tenim 2 i una altra que és bastant rara, que seria 3, però de les dues més comunes hi ha una que curiosament es desenvolupa a l'hivern. És a dir, les seves larves es comencen a desenvolupar a finals d'any i cap allà al febrer, o sigui, han estat molt de temps creixent, molt lentament, perquè la temperatura és baixa, però viuen sense problemes, i cap allà al febrer es converteixen en adults. Llavors, és una espècie que si tu vas a visitar espais naturals o estàs per un entorn rural del delta, et poden venir a picar i poden haver-hi molts. Aquesta espècie que 3 anys abans era, podríem dir, quasi anecdòtica, és a dir, ens anàvem trobant i vam començar a fer tractaments, en els últims 3 anys, degut a una combinació de pluges a l'hivern i hiverns suaus, hem començat a tenir cada vegada més i més zones. De tal manera que aquest any vam tenir un rècord de tractaments a l'hivern, cosa que no ens havia passat en 40 anys. Llavors...
0: En 40 anys, eh?
1: Sí, en 40 anys això no ens havíem trobat. Clar, si realment, degut al canvi climàtic, clar. Ens trobem que els hiverns són més suaus, cosa que sembla ser que serà així, o que ja és, i a més, el patró de pluges també canvia i s'accentua a l'hivern, hauríem dit, ostres, que bé, plou més a l'hivern, mira, doncs, si plou més a l'hivern, potser plourà menys a l'estiu i hi haurà menys mosquits, des del punt de vista dels mosquits, em refereixo. Però, malauradament, doncs, per si no fos prou amb les espècies que ja tenim a l'estiu, com que tenim aquesta hivernal, que abans era una qüestió anecdòtica, doncs ara s'està convertint en un veritable problema. I això pot fer que necessitem tenir més efectius a l'hivern, que fins ara era una època, diguem-ne, no dic ja de descans, sí, de no tenir gaires tractaments i una època de fer el manteniment, de fer reparacions, de fer altre treball que no es pot fer durant l'estiu, però és possible que acabem tenint tractaments, doncs, hivern, primavera, estiu, tardor...
0: Déu-n'hi-do, tot l'any, tot l'any.
1: tot l'any, sí.
0: Per tant, clar, t'anava a preguntar si el canvi climàtic o la crisi climàtica, que ara s'anomena, havia canviat el paradigma, tot aquest panorama que teníem des de que va començar l'any 83 al servei, i efectivament seria que sí.
1: Doncs això seria el que sembla indicar la tendència. Mm. Ja veurem si aquests canvis de pluges, que és molt difícil de predir, es mantenen, i si comença a haver-hi més pluja a l'hivern que no a la tardor, perquè aquí el més habitual era que plogués una mica a l'hivern, que a l'estiu no plogués gaire, però sí amb tempestes, i a la tardor, al setembre i octubre, havia unes pluges molt fortes.
0: Sí.
1: Ja fa temps que aquestes pluges tan fortes no es donen i es traslladen una mica més cap a l'hivern. Llavors, doncs bé, ja veurem si al final acaba sent, doncs això, pràcticament tot un any de tractaments per diferents espècies, i bé, no tindrem més remei doncs que anar-nos adaptant, que de fet ja ho estem fent.
0: En tot moment estem parlant, i recordo que avui ens acompanya el responsable del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, és investigador de l'IRTA Cresa, és biòleg, que és el Carles Aranda. Avui estem parlant de mosquits. En tot moment estem parlant de picada de mosquit, del cicle de mosquit, de qui piquen, que piquen les mosquites i no els mosquits, però per què piquen?
1: Doncs piquen... perquè...
0: O per què ens piquen, no? Els humans, no? Per què ens piquen?
1: Han fet una adaptació a aquests insectes al llarg de l'evolució, en què les femelles s'han adaptat a que per fer la posta d'ous necessiten aquesta sang. Aquesta sang és molt nutritiva, i per tant, si aconsegueixen picar-nos, poden fer una producció d'ous, i per les femelles, doncs, és molt important aconseguir aquesta sang, perquè al final, si no aconsegueixen picar-nos, no podrien fer la posta. S'han adaptat tant que els és imprescindible. L'única excepció és que algunes espècies, com el mosquit comú, en determinades situacions, són capaces de fer una única primera posta sense picar. Mm. Això és un fenomen que es coneix com autogènia. És, diguem-ne, bastant estrany, però es dona. Aquí al Baix Llobregat es dona, i seria l'única excepció. La resta d'espècies, habitualment, sempre necessiten per cada posta que la femella primer ens hagi picat.
0: Mm-hmm. Doncs estem parlant dels mosquits, aquesta campanya d'enguany dels mosquits, que començàvem doncs aquesta entrevista dient que les tres onades de calor amb què hem estrenat aquest estiu, però també i sobretot, oi Carles, la falta de pluges, aquesta barreja, però sobretot la falta de pluges també, perquè insistim que si haguessin hagut tres onades de calor i intercalades també algunes jornades de pluja o molta pluja, encara que només hagués sigut d'un dia, tot això hagués proliferat a l'existència dels mosquits.
1: Sí, exactament, perquè és que hem de pensar que al Baix Llobregat, doncs, pràcticament al juny no ha plogut, al juliol tampoc. Llavors ja portem moltes setmanes, la calor és molt elevada, per tant afavoreix l'evaporació de l'aigua que pogués haver. I aquí l'única diferència podria ser de que, dissortadament, els humans de vegades els hi posem l'aigua.
0: Mm.
1: Els hi posem l'aigua per raons diverses.
0: Sí.
1: I llavors aquesta aigua ja no depèn de l'aigua que cau del cel, de l'aigua de pluja, sinó que depèn de l'activitat humana, i l'activitat humana ja no està lligada a aquestes situacions naturals, perquè cadascú fa de vegades el que li sembla.
0: Ara parlarem d'això, de l'aigua, i com no, hem de fer per això, per no treure els mosquits. Dèiem picades en humans, no? en persones humanes, però aquest mosquit del qual avui estem parlant especialment, el comú i el tigre, piquen també animals, per exemple, animals domèstics o animals doncs, que visquin en llibertat, o només piquen els humans?
1: No, poden picar a molts animals. El que passa és que tenen preferències i també, diguem-ne, que piquen allò que troben. És com si nosaltres tinguéssim preferències per algun menjar en concret, però si no tens una altra cosa, doncs menges pa, perquè si no hi ha res més, doncs menges el que sigui abans de morir-te de gana, no? Llavors, clar, si el mosquit tigre es troba només amb humans, doncs no té la possibilitat d'escollir. Passa el mateix amb el mosquit comú. Però fixem-nos que, per exemple, en el mosquit comú hi ha com dues varietats. És la mateixa espècie, però depèn una mica d'on s'ha desenvolupat i del tipus de podríem dir, de raça Són diferents formes ecològiques. Depenent d'aquestes formes, doncs hi ha alguns mosquits comú que prefereixen picar sobretot aus. Uh-huh. I en canvi d'altres els agrada més els humans i altres vertebrats. I alguns poden picar a aus i humans. De fet, una mateixa femella pot picar amb una au i després amb un humà. I aquesta és una de les raons per les quals, en aquest cas, el mosquit comú ens pot transmetre una malaltia, que és la del virus del Nil Occidental, que de fet és una malaltia pròpia de les aus, però que ens la poden arribar a passar a nosaltres.
0: Podem confondre aquella picada d'un mosquit? Ai, mira, m'han picat mosquits, però realment no ens ha picat un mosquit, a banda de la mosca negra, que sí que fa destrosses, quan ens pica.
1: Sí, és molt fàcil confondre-ho. És a dir, si amb un expert li ensenyen una picada i res més, és molt difícil saber de què és. Ara bé, si comences a indagar, igual pots trobar la solució, perquè imaginem-nos que una persona ha anat, no sé, de campaments a una casa de colònies i li han picat, però li han picat en el cantó del cos per on estava dormint. Imaginem la cara d'un cantó i lleva aquell cantó de la cara, el té tot picat. Igual el que té són puces, perquè això ens hem trobat molt sovint. Sí que és cert que pots arribar a intentar trobar les diferències, però també...
0: Per la manera de picar.
1: Per la reacció que hi ha, perquè a més la gent habitualment no li piquen les puces, llavors quan et pica una puça fa una reacció molt forta, es queda durant molt de temps, però passa el mateix que amb els mosquits. Si tu estàs en un lloc que hi ha moltes puces i et piquen tota la vida, la major part de la gent al final fa una reacció molt menor. Llavors és realment difícil, quan veus una picada, saber si és d'una cosa o d'una altra. Jo crec que intentar dir, no, això ha sigut un mosquit, això ha sigut una puça, això ha sigut un flebòtom, això ha sigut un culicoides, això és molt fàcil que t'equivoquis.
0: Ara fa 30 minuts pràcticament que estem parlant de mosquits. Hi ha gent que està així, que s'està gratant.
1: Això sempre passa. Quan tu parles amb algú de que et venen a picar i si et venen, quan estàs en un lloc que n'hi ha molts, et poden picar a través de la roba, dels cabells, ja veus que la gent comença a tocar-se.
0: I per què ens pica? Això és la reacció al·lèrgica, això que fem de gratar-nos de picor i de malestar?
1: El que passa és que la femella de mosquit, quan ens pica, fa, de fet, una operació força complexa. La femella se sent atreta per diferents compostos que nosaltres deixem anar, des de compostos que alliberem amb la suor, la temperatura, i sobretot el diòxid de carboni que alliberem amb la respiració. Doncs bé, quan una femella de mosquit se sent atreta per tots aquests estímuls i arriba a nosaltres, el primer que fa és, quan es posa sobre la nostra pell, és amb la seva trompa, la probòscide, diguem que tasta la pell i busca un lloc on clavar l'estilet, i quan el clava necessita perforar un capilar. És igual que quan anem al metge i ens treuen sang, que l'agulla ha de travessar la vena, però a travessar i quedar-se a dins, perquè si no la travessarà i no podrà treure sang. Doncs la femella fa igual, però amb un capilar que és molt fi. Llavors atravessa el capilar i comença a xuclar. Però abans de xuclar la sang, ens injecta la seva saliva. I la seva saliva té efectes anestèsics, també anticoagulants, perquè si no, la petita ferida que fa es tancaria de seguida. Llavors, té molt poc temps, però en qüestió d'un minut, dos, ja aconsegueix tota la sang i treu l'estilet i se'n va volant. I a partir d'aquell moment nosaltres comencem a notar alguna cosa, ens pica, ens comencem a gratar, i allí ja comença la reacció al·lèrgica, que és la reacció a aquest cos estrany, a aquesta substància estranya, que és la saliva del mosquit.
0: Per tant, el que dèiem abans, l'olor que fem, que si els agrada més o menys a la mosquita, la nostra respiració, són, per exemple, algun dels testos que podem fer, no? O que fem o que fan les mosquites abans de picar-nos.
1: Sí. O sigui, no es troben per atzar, es troben sobretot pel diòxid de carboni. De fet, quan es fan aparells per capturar mosquits, el millor atraient que es pot posar, almenys fins ara, és el diòxid de carboni. El diòxid de carboni és un gas que forma part de la composició de l'aire que respirem, n'hi ha molt, però clar, quan hi ha un animal augmenta la concentració de CO2 perquè estem contínuament respirant. I és això el que nota la família de mosquit. I després trobar més coses, com tots els compostos volàtils que surten del nostre cos. I això fa que acabi decidint picar amb una persona o una altra.
0: Traspassen la roba? Perquè hi ha gent que diu, és que porto pantaló llarg, màniga llarga, clar, i encara hi així gorro, sí, i m'han traspassat.
1: Clar que la traspassen, i si et pares a pensar un moment és molt lògic. Pensa que el seu estilet és capaç de perforar la nostra pell. I la roba nostra, llevat que sigui de plàstic, està feta d'un teixit de malles. I l'espai que deixen els fils són tot de forats, que és molt més fàcil, o sigui, passar l'estilet a través d'aquests forats, que n'hi ha innombrables a la tela, que no pas perforar la pell. Per tant, l'única cosa que pot fer que la roba impedeixi que ens piqui és si està molt separada de la pell. Però si la tens arrapada, el seu estilet, que deu fer uns, no sé si ara dir, uns 3 o 4 mil·límetres, si té prou longitud com per atravessar la capa de la tela i la pell, doncs ens picarà sense cap problema.
0: Podem evitar, ara sí, anem al tema de les aigües i tot això, podem evitar la proliferació d'aquests mosquits, que no ens piquin els mosquits, com a mínim a casa.
1: Sí. Nosaltres podem fer moltes coses. El Servei de Control de Mosquits el que fa és controlar tots aquells espais a la via pública, al camp, als espais naturals, als espais rurals que estan al nostre abast. Però hi ha tota una part molt important que està a les propietats privades, on la gent pot fer moltes coses. El que cal entendre és que no hem de tenir mai aigua estancada a casa nostra. Imaginem que tenim un pati o que tenim un jardí. Doncs qualsevol objecte que tu pensis que per la pluja o perquè regues o perquè hi poses aigua, que pugui mantenir aigua durant una setmana a l'estiu, allò ens provocarà l'aparició de mosquits. Llavors el que hem de fer és molt senzill, buidar-ho o eliminar-ho. És a dir, per què hem de tenir aigua estancada? Si tenim joguines abandonades, doncs les hem de retirar o deixar-les girades perquè no acumulin. Si tenim testos i un plat a sota, no és necessari que tinguin aigua tota l'estona.
0: Les garrafes on va parar l'aire condicionat?
1: Efectivament. Si tu tens un exemple molt habitual, tu tens una garrafa on va parar l'aire condicionat.
0: Aquests dies l'hem de canviar. És que l'hem de canviar aquests dies molt perquè doncs el posem molt als aires. Però és veritat que s'han de canviar.
1: L'has de buidar cada dia, i que no quedi res d'aigua. Un cop l'has buidat i no queda res, el pots tornar a posar. Però l'has de buidar. Per què? Perquè si el deixes, acabaràs tenint mosquits. Si les regues al jardí, doncs vés en compte, no sigui que tinguis, jo què sé, hi ha gent que té un munt de testos i guarda els vells, val, d'acord. Però els té apilats i queden inclinats, i encara que tinguin forats, guarden una petita quantitat. I tu vas i regues i cada vegada els estàs posant aigua sense voler. Doncs això no pot ser, perquè sobretot el mosquit tigre pot criar en quantitats molt, molt petites. No hem de pensar en una bassa, en una riera, que va, hem de pensar en objectes petits abandonats.
0: Oh, deies abans, en una joguina que estigui a terra, que s'hagi mullat.
1: Una joguina, o per exemple, imagina que tens en aquest jardí que tu tens llenya i la gent posa un plàstic per sobre. Val, doncs els plecs que pugui fer el plàstic, allò que queda molt poca aigua, si tu pel que sigui regues i es queda, o quan plou allí es queda, allí pot criar perfectament el mosquit tigre. Llavors, què hem de fer? Retirar totes les andròmines i totes les coses que tenim allà abandonades i evitar de totes tenir aigua estancada. Perquè els primers que ens vindran a picar seran nosaltres, però després afectaran a tot el veïnat.
0: Clar. Això pel que fa doncs, a les aigües, intentar doncs, a reduir aquesta visita dels mosquits. Però tots aquests aparells, els endolls, els esprais, el que ens posem nosaltres, el que posem a la casa, realment funciona? Aquelles llums, crec que hi ha uns aspiradors, inclús també ara, darrerament, tot això funciona.
1: Hi ha una barreja de coses que funcionen, de coses que no, i màrqueting. Aleshores, també vivim ara una era de desinformació. La gent busca informació a través de xarxes socials i trobes coses molt curioses. I la gent, és estrany, però a vegades es creu coses molt fantasioses i no es creu el més habitual. Llavors, què és el que funciona per repel·lir els mosquits? Doncs aquells repel·lents tradicionals que tu te'ls apliques sobre la superfície de la pell. Si tu, però has de tenir en compte que t'has d'aplicar el repel·lent en tota la pell exposada. Si tu t'apliques en un braç però no pas en l'altre, t'aniran a picar l'altre. No funciona com un perfum. Funciona com la crema solar. Tu quan vas a la platja i et poses crema solar, ets conscient que si a l'esquena no t'hi poses...
0: Sí, em cremaré.
1: Això ho sap tothom. Sí. Doncs amb els repel·lents és igual. T'has de posar a tot arreu. I la part on no et poses ha d'estar coberta per roba, però per roba folgada, perquè si està molt arrapada et picaran a través de la tela. Llavors, això funciona.
0: Els repel·lents funcionen.
1: Sí, els repel·lents tradicionals. Tradicionals em refereixo als que compres en una farmàcia o un supermercat, on sigui, però que no sigui un invent estrany, sinó els repel·lents que, de fet, estan basats en molt poques substàncies. Una d'elles és la dietiltoluamida, que les sigles són DEET, amb dues E's, però hi ha d'altres. Bé, aquests, que tenen com una garantia, que et diuen quantes hores et protegeixen, que realment no pots comprovar la seva composició, protegeixen si els utilitzes correctament.
0: Molt bé, invents estranys, que podria ser les pulseres i tot això.
1: Aparells d'ultrasons no funcionen. No. S'ha comprovat, s'han fet un munt d'estudis, és una pura invenció. Pulseres, lamento dir que no funcionen. També s'ha fet estudis...
0: No les compreu, que no les compri la gent.
1: Pegats que es posen a la roba, doncs tampoc funcionen. Històries casolanes de tot tipus, posar alfàbrega, romaní...
0: Sí, herbes remeieres, no?
1: No sé, el que vulguis. S'han fet un munt de proves per comprovar-ho, tampoc funciona. Així tot, hi ha gent que et diu, doncs a mi em funciona i em va molt bé. Doncs val, si et funciona i va molt bé, jo no et diré que no ho facis. Però quan s'ha fet un estudi i s'ha comprovat, es veu que no funciona. Què funciona també? Doncs portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons.
0: Clar,
1: la gent a l'estiu no ho vol. Però a vegades hi ha coses molt que la gent no hi pensa i que funcionen, i és... A l'estiu, ara que fa tanta calor, a casa teva, si estàs a sota de la corrent d'aire d'un ventilador, és difícil que et piquin, perquè la corrent d'aire que crea un ventilador, si estàs a prop, impedeix que la família aquella s'aturi i et piqui. Almenys a la part on tu estàs directament a la corrent. Llavors és una manera que a l'estiu es pot fer servir si estàs dintre de casa. Ara bé, tu imagina que estàs en una terrassa i et compres una espiral d'un producte que és un insecticida, que realment funciona. Però clar, si tu estàs en una terrassa i fa una mica d'airet i el fum, tu veus com se'n va cap a l'altre cantó, a tu màgicament no t'arriba aquell fum. Per tant, els mosquits et vindran a picar. Però si tu estàs a la teva habitació a la nit i poses un aparell elèctric que difon un insecticida, que és la majoria d'aquests aparells que tenen o líquids o pastilles... Clar que els afecta perquè els mata, però has de saber que estàs difonent contínuament un insecticida que està registrat i aprovat, però la gent ha de saber que el que estàs fent és com si estiguessis contínuament tu apretant un aerosol i el que fa és matar els mosquits que pugui haver dins de l'habitació.
0: Hi ha una aplicació a Mosquit Alert que en principi funciona, no?, per alertar la ciutadania, doncs, a identificar els exemplars i si hi ha més o menys, això funciona?
1: Això funciona per saber si en algun lloc on no s'ha detectat, doncs s'ha detectat. Però per eliminar els mosquits, doncs no funciona, perquè és un sistema en què la ciutadania doncs explica que ha agafat un mosquit i si es pot identificar, doncs es pot dir, doncs d'acord. A Molins, per exemple, doncs ja sabem que n'hi ha i doncs sí, seguim sabent que n'hi ha i totes aquestes informacions doncs ajuden sobretot per a estudis científics, però a nivell pràctic no són especialment rellevants.
0: Quan ja ens ha picat el mosquit, què hem de fer i què no hem de fer? I teniu la picada, és a dir, l'estem veient, perquè això que dèiem, que hi ha gent que li fa més reacció i gent que li fa menys.
1: Clar, hem d'entendre, jo no sóc metge, llavors ho dic una mica, diguem-ne,
0: per experiència
1: de,
0: sí.
1: de que aquestes preguntes se'm fan i més o menys ho mires. Clar, també una mica la lògica. Si tu comences a gratar-te molt fortament i tens les mans brutes, pots acabar fent-te una ferida i te la pots acabar d'infectar. Llavors, el millor és no gratar-ho, posar-te aigua freda, posar-te potser alguna crema antihistamínica o alguna cosa que rebaixi aquesta molèstia, hi ha un munt de productes, i sobretot no fer coses rares. Hi ha gent que de vegades es clava les ungles perquè diu que així no li piquen. Bueno, potser en el moment que et clavis la ungla et fa més mal la ungla.
0: La ungla que la picada de mosquit.
1: Però no feu coses estranyes. Intenteu no gratar-vos, posar-vos alguna crema i si la cosa no va gaire bé, sobretot aneu al metge perquè podeu tenir una reacció molt forta. I a més, és possible que us hagi picat un altre insecte i bé, si la cosa no funciona de manera immediata i es complica, doncs, abans que res, doncs aneu al metge i mireu a veure què passa.
0: Durant la conversa has dit, Carles, aquestes malalties transmeses per mosquits, dengue, zika, de tant en tant coneixem casos. Ara, doncs, que venen temps de vacances, les persones, potser algun oient que ens està escoltant, es traslladarà doncs, a altres països. Què els hauríem de dir a tots aquests possibles oients?
1: Mira, passa que, com tothom sap, els mosquits dessortadament transmeten malalties. Llavors, per una banda, el mosquit que ens ha arribat, el mosquit tigre, pot transmetre molts virus, però dels que ens arriben aquí seria dengue, chikungunya i zika. El zika, quan va haver la gran epidèmia, va ser un problema molt greu, però ara no es donen tants casos. En canvi, de dengue i chikungunya sí. Llavors, què és el que passa? Que si tu viatges a un país on hi ha transmissió d'aquestes malalties, podria ser que un mosquit d'allà, l'espècie que sigui, te'l transmeti. Llavors, pot ser que et posis malalt mentre estigues allà, o pot ser que et posis malalt quan tornes o un cop ja s'ha arribat aquí. Llavors, el problema ve quan imaginem que tu has anat, no sé, al Vietnam i t'has infectat amb el dengue. I tu arribes aquí, et trobes malament, vas al metge, al final t'acaben detectant que tens dengue. Doncs, durant una sèrie de dies, que es diu el període virèmic, tu tens el virus a la teva sang. I si un mosquit tigre d'aquí, que pot transmetre el dengue, et pica, es pot arribar a infectar, i al seu torn, quan torni a picar
0: una altra persona.
1: O sigui, si aquesta família de mosquit pica a la persona infectada, s'infecta, produeix ous, els diposita, i la família torna a buscar una altra persona per tornar a fer el mateix, perquè no només ho fan una vegada, ho poden fer moltes fins que es morin. Doncs troba una persona, en aquell moment la família, com que ja s'ha infectat amb el virus del dengue i té el virus a les glàndules salivals, quan pica una persona, com hem comentat abans, que t'injecta saliva, en aquell moment, a la persona a la que l'està picant, li pot passar el virus del dengue i la pot acabar infectant. I podríem arribar a tenir un brot autòcton. Llavors, al llarg d'aquests anys, ja hi ha hagut casos a Catalunya, a Espanya i a tota Europa de dengue i chikungunya que han sigut transmissió autòctona. Ha vingut de fora, però després d'una primera infecció s'ha aconseguit transmetre a més gent. Llavors el que s'intenta en aquest cas, si realment es detecta aquesta gent infectada, doncs és aconseguir aturar el brot i que no es transformi en una epidèmia.
0: Doncs avui parlant dels mosquits, aquests insectes que ens visiten durant l'estiu, però començàvem aquesta entrevista dient que aquestes tres onades de calor que hem tingut estaran en aquest estiu i, sobretot, la falta de pluges de les darreres setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya. I hem estat parlant tota aquesta estona amb el responsable del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. Investigació d'Alerta Cresa, és biòleg, és el Carles Aranda. Quin és el dia a dia del Servei de Control de Mosquits al Baix Llobregat.
1: A l'estiu, el dia a dia, comencem molt d'hora, comencem a les 7 del matí, perquè, a més, amb la calor que fa, ens hem hagut d'adaptar, això que parlàvem del canvi climàtic. És una adaptació molt evident al nostre servei, és que hem de començar molt d'hora, perquè treballar al camp al migdia és molt dur, que fa moltíssima calor. Quan ens comencem a les 7, organitzem el dia i decidim els equips que van a fer els tractaments de les zones que més o menys ja s'han repartit. Per una banda, tractem canals, espais rurals i zones inundables quan plou, i per una altra el que fem és tractar els embornals, que els embornals quasi sempre tenen aigua, i és aquí on tenim a la via pública cria de culex pipiens i de mosquit tigre. Llavors, després tornem, es renten els equips, la gent es canvia, es dutxa i preparem tot pel dia següent. I així cada dia fins que la temperatura baixa.
0: Moltíssimes gràcies, Carles Aranda, ha estat un plaer, de veritat, com les altres ocasions que ens has visitat aquí al Dies de Ràdio, conèixer a més de prop aquest insecte que és el mosquit, que jo no sé si a tu personalment de tota la vida t'ha agradat el tema dels insectes, com a biòleg que ets, suposo que sí, però ja de petit agradava tot aquest tema de...
1: A mi, jo sempre he volgut ser biòleg, sempre m'han agradat els animals, però quan estudiava no tenia idea de que em dedicaria finalment als mosquits, però ha sigut així.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest estiu, que no et piquin els mosquits, i gràcies per totes aquestes recomanacions i consells.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet evacuats preventivament per l'esvoranc que va provocar les obres de l'Ila 9. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. I 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa continua actiu, ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. I a Soses, al Segrià, dol oficial arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer morta en un camp de panís als afores del municipi amb una ferida al coll. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. I ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a les negociacions. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat concentrats a Nova Delhi en un pols a la política educativa del govern nacionalista de Narendra Modi. Els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament general entre els joves indis. I en cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba a Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports.
2: Els jugadors campions del món, la selecció espanyola, vol ara mateix cap a Madrid i arribarà a quarts de tres. Després hi haurà recepció a la Zarzuela i a la Moncloa i a les 7 rua pels carrers de la capital d'Espanya. Paula Badós acaba de perdre la final del torneig a Iaşi a Romania 6-4 i 4-0 en el segon set, hagut d'abandonar per lesió contra l'egípcia Sherif. I el Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés perquè es va fracturar la clavícula. Pogacar té 5 minuts sobre el segon a Benepul, avui jornada de descans.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa, pols sahariana en suspensió. També els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada de calor, amb ventades però poca pluja i acompanyada de fang.
3: 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així es continua a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Doncs avui iniciem aquesta segona hora del programa d'avui de la mateixa manera que ho fèiem ara fa 60 minuts, recordant les actuacions musicals aquest cap de setmana als actes de l'Orgull a Barcelona. Hem començat amb Kate Ryan i ara continuem amb un altre dels seus èxits, Desenchanté.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Molt bon dia, amics. Benvinguda sigui la modernitat. Benvingudes siguin totes les novetats que serveixen per millorar la qualitat de vida de les persones, fent-les més fàcil i còmoda. Estic totalment a favor, entre d'altres, perquè la vida és, i continuarà sent, canvi i evolució. El rellotge de la història de la humanitat no s'atura, i és evident que hem d'adaptar-nos al ritme que marca. Doncs bé, a nosaltres ens ha tocat viure en directe i en primera persona la irrupció i consolidació d'això tan ampli i alhora tan inconcret que s'anomenen noves tecnologies, que inclou des de la intel·ligència artificial, passant per l'internet de les coses, les energies renovables, la biotecnologia, la robòtica i un llarg etcètera. Com deia a l'inici, benvingudes siguin. No seré jo qui les qüestioni, però no teniu la sensació que amb la complicitat de tothom, des dels mitjans de comunicació, passant per la pressió dels holdings empresarials, els polítics de tots els espectres, etcètera, etcètera, s'està fent un gra massa? S'ha convertit en un monotema, en una panacea, en la paraula màgica que dona resposta a qualsevol qüestió. L'han convertit en el comodí que resol tots els entrebancs. I si algú amb un teòric coneixement sobre la matèria se li pregunta per la futura evolució del mercat laboral, per exemple, l'entrevistat de torn deixa anar alguna cosa semblant a: amb l'aplicació progressiva de les noves tecnologies, el mercat de treball rebrà un renovat impuls. Si la pregunta se centra en la sanitat pública, dirà: amb la incorporació de les noves tecnologies, restà representant un avanç decisiu en els tractaments, i així, etc, etc. Bé, les noves tecnologies han entrat a les nostres vides com un elefant en una terrisseria. Tant serveixen per un fregat com per un cosit. Si els romans ja fa molts segles van introduir l'expressió panem et circenses, pa i circ, per descriure la pràctica dels poderosos per tal de mantenir en pau i entretinguda la població o per amagar les veritables problemes socials de fons, jo crec que, sent fidel al que es deia abans sobre l'evolució, hauríem d'actualitzar-la i que quedés com pa, circ i noves tecnologies. Això, penso, s'ajustaria molt més a la realitat. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. La tecnologia està alienant a la gent i allunyant-la de la realitat. La purpurina de la tecnologia difumina els problemes socials de desigualtat i abús de poder en què vivim. Però, evidentment, no el fa desaparèixer.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem l'espai Convertir-se en pares, com sempre en col·laboració amb la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga i directora de la Llar d'Infants, Anna Ricart. Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Mònica.
1: Doncs fa alguns dies parlàvem del tema del menjar, que estaràs d'acord juntament amb el tema del dormir, que és el tema d'avui, són els estrella en les edats que nosaltres més o menys parlem, que és de 0 a 3 anys, no? Estem d'acord, Anna?
2: Sí, solen ser els temes que els pares consulten més, perquè són aquestes necessitats bàsiques que parlàvem un dia, no tan importants. Quan parlàvem de l'educació dels nens, doncs és molt important tota l'estimulació que reben, tot el suport afectiu, però abans que tot això hi ha que les necessitats bàsiques dels nens estiguin cobertes, i aquestes necessitats són el menjar i el dormir, junt amb una temperatura adequada i amb un espai segur i adequat, i lògicament el suport afectiu de la mare, però serien aquestes necessitats bàsiques que tant equilibren en el nen des de que neix.
1: Doncs podem començar pel principi, precisament, responent a aquesta pregunta, el per què és tan important el que un nen, també una persona, un adult, però avui parlem de nens, no?, el dormir bé, aquestes hores de descans, per què?
2: Doncs el descans és tan important per l'equilibri físic del nen, lògicament perquè és un moment en el que el nen recupera l'energia que ha gastat, tan important a nivell físic com a nivell psíquic també, eh? Quan es dorm, hi ha autors que diuen que es restableix la capacitat de treball o la capacitat de tornar a estar actiu o la capacitat de tornar a estar despert. Es restableix la capacitat de treball de les cèl·lules nervioses, eh? És a dir, és un descans, és una parada, és un moment en el que s'assimila el que s'ha après, el que s'ha fet durant els moments de vigília, que s'estava despert, i que es recupera aquesta energia. Important tant, doncs, per l'aspecte físic com també per l'aspecte psíquic, perquè el nen estigui relaxat, estigui tranquil. Tots els pares coneixen de primera mà que un nen amb son és un nen neguitós, nerviós, irritable. En canvi, tots tenim al cap també la cara d'aquell nen que s'acaba de despertar d'una migdiada, relaxat, tranquil, amb aquells ulls grossos i amb ganes de començar de nou i de començar-ho a mirar tot i a redescobrir-ho tot.
1: Hi ha diferències entre el son dels nens i el son d'un adult? I si n'hi ha, Anna, quines serien les característiques del son d'aquest infant?
2: Mira, bàsicament, doncs, el nen, quan és petit, necessita dormir moltes més hores, i a mesura que ens anem fent grans, doncs, aquesta necessitat de dormir va disminuint, fins a arribar a la gent gran que també solen necessitar menys hores de descans. Llavors, aquesta necessitat de recuperar, doncs, és més gran en els petits. Lògicament, cada nen va marcant una mica les seves necessitats a nivell del temps que necessita descansar i dormir, però és el mateix cos, és el mateix nen el que va reclamant i demanant aquestes hores de descans. Des dels més petitons, els nadons, que passen bona part del temps dormint, i a partir d'aquí observem aquest gran canvi en els primers mesos de vida, que cada dia, cada setmana que passa, doncs estan més estonetes desperts, més estonetes actius, però això molt progressivament.
1: Mm-hmm. Hi ha diferents fases, no?, del son del nen, de la manera de dormir i les hores de dormir, però parlem d'aquestes fases.
2: Sí, doncs quan el nen dorm hi haurien dues fases. Hi hauria una primera fase, que és quan el veiem que es mou d'un cantó a l'altre, que potser pot fer petits moviments amb els ulls o amb la boca, que sembla que rigui, que fa petits gestos. Aquesta és una fase de son que se n'hi diu més actiu i d'un son més lleuger. És en el moment en què s'està començant a conciliar el son més profund. I aquesta segona fase seria aquesta del son, que se n'hi diu son tranquil, és un son més profund. Aquí sí que ja no, ja no es produeixen pràcticament moviments. És un moment en el que el nen també difícilment es desperta per, quan hi ha un moviment del llitet o algun so, mentre que en la fase de son més suau, un petit moviment, un canvi de llum, un canvi de so, doncs això el podria fer moure, el podria fer reaccionar i el podria despertar. En aquesta fase de son més profund, doncs ja ho diu la paraula, la respiració és més regular i agafen aquesta fase més profunda, que sol durar, les dues fases juntes solen durar d'una hora i mitja a dues hores. Això vol dir que començarà per una fase de son més suau, aquest son es convertirà en son més profund per anar-se convertint una altra vegada en més suau. Això durarà dues hores i aquestes fases es diran alternant al llarg de tota la nit, si parlem del període més llarg en què dorm. Per tant, aquestes fases estaran separades per moments com de petits despertars. Quan s'acaba la fase de son profund, hi ha com un petit moment en què el nen és com més conscient, que potser és quan es gira, quan necessita una mica recuperar la comoditat, que recupera aquell nino que ha deixat o recupera el xumet si s'ha dormit amb el xumet, que hi ha aquest petit moviment per tornar a iniciar aquesta fase de son més suau i després la de son més profund. Aquestes serien les fases que es produirien en el son del nen.
1: I suposo que també podem parlar d'hores, no? Perquè abans deies que quan són molt petitets doncs dormen moltes hores, que quan es van fer més gran necessiten menys hores de dormir, de descans. Ho podem establir en un període d'hores?
2: Sí, una mica el que diem sempre, clar, cada nen, lògicament, la psicologia intenta ordenar una mica el comportament humà i el comportament dels nens, i per ordenar-ho, organitzar-ho i poder-ho estudiar, doncs necessitem acotar una mica el que li diem la normalitat, no? El que és més freqüent seria, però això no vol dir que els nens que surtin una mica d'aquesta freqüència sigui anormal. Cada nen cal respectar també molt les particularitats individuals de cada nen i de cada persona, i tot i aquí parlem de generalitats, després cal veure una mica cas a cas cada nen amb la seva situació i amb el seu entorn. Cada nen té un rellotge intern, cada nen té un ritme intern i unes necessitats que poden variar d'un nen a un altre. Però dit això, sí que hi ha una tendència general. És a dir, el nen, quan neix, tots sabem que és un nen que es passa moltes hores dormint. Encara no ha diferenciat el que és el son del que en diem la vigília, el dormir i l'estar desperts. Encara no diferencia la nit i el dia. Ell es regeix per la gana i per la necessitat de descans, per estímuls molt primaris, com és l'olor, l'escalfor, l'aliment, la llum, i això fa que, bueno, que el seu dia i la seva nit no siguin diferents i ell vagi alternant, doncs, el menjar amb l'estar una miqueta despert, amb l'adormir-se una miqueta despert, una altra vegada menjar. Això just quan neix, quan és un nounat. D'aquí als 3 mesos, lògicament, hi haurà... Per tant, aquest nen recent nascut, doncs és probable que dormi de 18 a 20 hores al dia, és a dir, que estaria 4 hores pràcticament només despert, si anem sumant els petits despertars. Després, al voltant dels 6 mesos, dels 3 mesos, perdó, ja és probable que dormi de 16 a 17 hores, eh? Ja haurà reduït una miqueta més la necessitat de son i estarà una miqueta més de temps despert. Al voltant dels 6 mesos és quan sol regularitzar-se una mica el son de la nit amb el son de dia. Normalment el nen ja pot haver adquirit una mica ja ha diferenciat que la nit hi ha silenci absolut, que a la nit hi ha molta més foscor, hi ha molta més tranquil·litat, i moltes vegades tot aquest entorn fa que convidi els nens, doncs, a allargar més a la nit. I de dia, que hi ha més estímuls, que hi ha més moviment, que tots estem desperts i li parlem i li diem coses, que hi ha la llum, doncs aquí és quan normalment estaran més actius. I és quan, al voltant dels 6 mesos, deia, poden començar a dormir durant la nit i fer, doncs, normalment un parell de dormides durant el dia. Nosaltres aquí a la llar d'infants, doncs, respectem el ritme que porta el nen des de casa perquè noti els mínims canvis possible, això amb els bebès que comencen de petitons, però en canvi ells sempre ens acaben ensenyant, ens acaben demanant que el que necessiten és dormir una estoneta, normalment a mig matí, que cada nen d'aquesta estoneta l'escurça o la llarga una mica en funció de les seves necessitats, i després dormir una estoneta també després del que en diem el dinar, al voltant de la una, de les dues, que això es acaba convertint en la migdiada, amb la migdiada de quan es fan més grans. I al voltant de l'any, també aproximadament, doncs és quan el nen ja abandona una mica aquesta necessitat de dormir a mig matí. Qui diu any, diu, hi ha nens que ho allarguen fins a l'any i mig. Però si el nen durant el matí té activitat, té estímuls, té coses que li interessen, normalment ja no necessita trencar aquesta estoneta de son al matí, i ja ho acumula tota després del dinar a la migdiada. Al voltant de l'any, el nen ja és aconsellable que vagi regularitzant també l'horari de l'alimentació, que vagi fent els 4 àpats d'esmorzar, dinar, berenar i sopar, i llavors això ja va acompanyat també amb un horari més fixe del dormir. Cal dir que també l'horari i el ritme del dormir va molt relacionat amb el del menjar. A mesura que el nen va regularitzant els horaris de menjar, les tomes que va fent, de pit o de biberó, doncs també va regularitzant el seu son.
1: Abans has parlat del tema així per sobre de la migdiada. És molt important també, aquestes estonetes de dormir després del dinar.
2: Exacte, sí, és molt important mantenir que el nen tingui un espai, un temps per fer tota la migdiada que necessiti. Nosaltres moltes vegades constatem que els nens, quan més dormen a la migdiada, després també més dormen a la nit. Lògicament, respectant les diferències individuals, però que quan més es descansa, més tranquil s'està i més després demanen de descansar. Nosaltres aquí intentem allargar al màxim la migdiada, l'any que ve encara l'allargarem una miqueta més, perquè els nens que realment potser vulguin dormir 2 hores i mitja, 3 hores fins i tot, doncs que les tinguin per poder descansar. Aquells que amb una hora, hora i mitja, 2 hores en tinguin prou, doncs també se'ls hi respecta. Però també observem que acaben, cada vegada es tiren més, perquè com que hi ha un ambient tranquil, un ambient de silenci, tot està fosc, els altres nens estan dormint, si un nen es desperta també se'l convida a seguir estiradet, relaxat, esperant a que els altres es despertin, i d'aquesta manera moltes vegades també es torna a dormir, i el nen que al principi potser dormia només una horeta, doncs llavors acaba allargant i potser acaba dormint 2 hores. Però sí, Mònica, la migdiada és important mantenir-la lògicament fins als 3 anys, les escoles que el potencien a P3 i inclús a P4, a mi jo hi estic molt a favor, a vegades no sempre es pot mantenir-ho a l'escola, però jo penso que sí, fins i tot més enllà de la llar d'infants, si es pot mantenir la migdiada, també és molt favorable. Val a dir que inclús pels grans hi ha molts experts que aconsellen la migdiada, amb això ja estaríem d'acord tots, no? Que segurament que el rendiment de treball a la tarda és superior quan pots descansar, quan pots fer un petit descans. El que passa que això a nivell organitzatiu als grans ens resulta una mica complicat.
1: Molt bé, doncs el bo que és aquest temps de son a la migdiada, passem novament a la manera o de com es dorm a la nit. Posem un exemple que també ens agrada, no? Aquest nen que es desperta a la nit atemorit, plorant, doncs amb una por incontrolable. Quina és la definició d'això i què passa i què és el que podem fer, Anna?
2: Sí, això sol passar... Mira, cada vegada passa abans, perquè els nens també cada vegada aprenen abans i estan desperts abans i tots els fenòmens es van avançant una miqueta. Abans era al voltant dels 2 anys, però ara hi ha molts pares que em comenten al voltant de l'any i mig que ja els nens es poden despertar a la nit, sobresaltats, com amb por, parlant i amb sensació realment de por. Aquesta por pot ser una por més lleu i que té diferents graus i pot anar realment fins al que s'anomenen els terrors nocturns, eh? Això seria... És una cosa evolutiva, és una cosa que és normal, no vol dir que passi sempre, però que és normal que passi en aquesta edat, a partir de l'any i mig fins als 3 anys. Això per què passa? Doncs és el moment en el que el nen comença a entendre moltes més coses del seu voltant, de la realitat que l'envolta. Moltes vegades està associat a les històries i als personatges que tenen al seu voltant, que nosaltres els hi expliquem perquè ells també ho necessiten. No sé, per exemple, poso l'exemple d'un conte clàssic, com és La Caputxeta i el Llop, com són Els Tres Porquets. Són contes clàssics de tota la vida que han perdurat al llarg del temps, ens els explicaven a nosaltres i els nens de la Mimosa els explicaran als seus fills segur. Són contes que han durat al llarg de la història perquè tenen un significat molt important pels nens. Corresponen a les pors evolutives que ells tenen en aquell moment. I mira que són durs, i mira que són molt forts de pair, no? Una nena petita que va sola pel bosc, el bosc a vegades és fosc, que és la imatge d'una cosa que pot fer molta por, i de cop i volta es troba un llop, i la iaia, el llop, llavors hi ha diferents versions, però el llop es pot arribar a menjar la iaia, o tres porquets que estan sols al bosc, abandonats pels seus pares, o perquè els seus pares no els poden... És a dir, són situacions molt dures, però que corresponen a les pors evolutives que els nens poden anar tenint a partir d'aquesta edat. Per tant, necessiten que els hi expliquem aquesta història per poder-la elaborar, per poder entendre que aquella por és natural, però que normalment aquests contes solen acabar bé, doncs que tot això, totes aquestes pors acaben bé, tenen una solució, tenen un desencadenant i se solucionen, eh? Per això és en aquest moment en què ells demanen i en el seu entorn hi ha tots aquests personatges que, bueno, que durant el dia, si te'ls explica la mare que està al costat i la pots tocar i t'hi pots enganxar, doncs encara ho aguantes bé, però a la nit, a la foscor, tot en silenci, et poden aparèixer aquests personatges, que a vegades és de forma més conscient i inconscient, i això pot fer que creï aquesta esposa en els nens. Ja torno a repetir, és normal que passi, però perquè correspon, és una mica evolutiu, correspon a l'edat. A vegades també pot estar associat amb uns dibuixos animats, amb un nino que tingui una cara que li faci més impressió. És bo intentar detectar una mica què és el que li provoca aquella angoixa a la nit i potser eliminar-ho temporalment. Si hi ha una pel·lícula, els que tenen germans grans, per exemple, que potser en algun moment donat han vist algun personatge que era una mica massa fort per ells, o algun personatge, algun ninot, algun conte, doncs retirar-ho temporalment i veure si aquella por es redueix. En cas de que el nen es desperti molt sobresaltat, doncs és bo anar-hi lògicament, tranquil·litzar-lo. A vegades, per exemple, si es tracta d'un nino, doncs se'l pot agafar, no, home, no et preocupis, no, és que té una cara de pallasso amb aquest nas vermell. Potser caricaturitzar, la mesura en què nosaltres ens vegin tranquils, entenguem que és una cosa normal, que nosaltres allò no ens angoixa, i els sapiguem tranquil·litzar amb serenitat, doncs això també farà que ells es vagin tranquil·litzant i que els hi vagi passant.
1: Això, per cert, dura un temps, no? Arribarà, doncs, no sé quina edat del nen que ja no li passarà, no, Anna?
2: Sí.
1: A no ser que visqui, doncs, algun moment d'aquests de por al llarg del dia.
2: Exacte, sí, normalment al voltant dels 3-5 anys això després desapareix. Cada edat té unes pors diferents, eh? I cada edat és normal que tingui les seves. Quan els nens són molt petitons, les pors són més fantàstiques, són més de personatges del món fantàstic, com el que dèiem, aquests personatges creats d'aquests contes, d'aquestes històries. Quan siguin més grans, al voltant dels 6-8 anys, ja poden aparèixer pors més reals, por de que un lladre... por de coses que és molt poc probable que passin, però que són possibles, eh? Pors més relacionats amb el seu entorn social, amb el seu entorn, amb la societat en la que viuen. I llavors, de la mateixa manera, doncs, en la mesura en què nosaltres els intentem tranquil·litzar amb serenitat, doncs, que això no ens angoixa, doncs ells tot això també ho aniran assimilant. Però necessiten un temps. Si demanen la llum oberta del passadís o una mica d'ajuda, doncs tot això és bo, no negar-los-hi i deixar que aquesta por es vagi elaborant i vagi passant mica en mica. També, dit això, és bo que en aquests moments que el nen es pot despertar a la nit, pot tenir més pors, vigilar de no caure, si heu agafat un bon hàbit de dormir-se, de no caure en un mal hàbit, no? Un hàbit que després costa una mica canviar, que pot ser que dormin amb tu o dormir-te tu amb ells. És a dir, és bo que tu vagis, els tranquil·litzis, que notin la teva presència, que estàs allà, pots deixar la porta oberta, el llum obert, la mare des de la seva habitació t'escolta i el pare, estem aquí, però ell ha d'aprendre a mantenir-se en el seu llitet, i això li ha d'anar passant amb ell mica en mica, però ell solet en el llitet.
1: Avui estem parlant de les hores de descans, del dormir, i estem sempre suposant que aquest nen o aquesta nena, doncs, té facilitat per adormir-se i per anar a dormir. Però també hem de plantejar, doncs, quan un nen li costa adormir-se, li costa agafar el son. Anna, què hem de fer?
2: Sí, bueno, el que dèiem, no? Si el tema del son i el tema del menjar són els temes més consultats, és perquè... no sempre és fàcil que els nens vagin adquirint uns bons hàbits. Parlàvem un dia el tema dels hàbits de l'aprenentatge en aquestes edats. És el moment d'ensenyar-los a fer, ja que és el moment en què ho aprenen tot, és bo ensenyar-los el bon camí, no? Directament, ja d'entrada, serà més fàcil per ell i per nosaltres que no pas ensenyar un camí que després haurem de modificar i haurem de reensenyar, de tornar a ensenyar una altra cosa diferent que costarà una miqueta més. Llavors, un nen que li costa dormir, veure coses molt bàsiques, que intentar mantenir un horari fixe, un horari sempre que sigui el més regular possible, sempre el mateix. Aquest horari que sigui un horari que decideixin els pares i que tingui en compte que un nen és bo que dormi a partir de 2, 3, 4, 5 anys, és bo que dormi 12 hores seguides a la nit, 12, 11. Lògicament hi ha nens que potser necessitaran menys, però vaja, quantes més millor. Llavors, que siguin els pares una miqueta que decideixin l'hora en què el nen va dormir. Intentar evitar activitats més excitants a última hora, no? Jo sempre aconsello, normalment, sempre a la tarda, al vespre, doncs hi ha el moment del bany, abans del sopar, que ja relaxa, després el sopar, i després aconsello, jo ja saps que no sóc de donar normes ni de ficar-me a casa de ningú del que ha de fer, però una cosa que sí que m'atreveixo a aconsellar és el conte cada dia abans d'anar a dormir. Primer, perquè el conte crea molta relació afectiva amb el pare, amb la mare, amb la persona que li està llegint en aquest moment. És l'últim moment del dia, el moment de descans, de relaxar-se, de despedir-se i acabar amb una cosa tranquil·la que es comparteix, amb una història compartida, doncs és un moment afectiu molt maco. Després, perquè és una cosa tranquil·la que pot induir una miqueta aquest son. I després, perquè si introduïm l'hàbit del conte cada dia abans d'anar a dormir, primer serà el conte de quatre imatges, després serà el conte amb una historieta molt senzilla. D'aquella historieta molt senzilla passarà a la historieta més complicada, fins al dia que potser ell mateix tindrà l'hàbit de llegir, o de que amb el temps que faci falta, no cal tenir pressa, però això es pot acabar convertint en l'hàbit de que el nen mateix o el futur adolescent, el futur noi o nena, doncs acabi agafant ple en aquest moment de petita lectura abans de conciliar el son. És important que aquest horari doncs sigui fixa i que no vagi evitar moments molt excitants abans de dormir-se.
1: També hauríem d'estar preparats per aquell moment doncs, en què el nen plorarà, no? Que en moltes ocasions passa que en aquells primers minuts que el nen doncs, està començant a dormir, doncs plori perquè vol que estiguis allà més estona, etcètera, etcètera.
2: Sí, aquesta seria la dificultat important que tenen els pares en el moment de que els petitons s'adormen. Llavors, en aquest cas, sempre està una mica associat al grau de patiment que provoca aquell plor en els pares. Jo sempre els dic als pares que ells coneixen millor que ningú. Cada nen té, tots els nens tenen diferents tipus de plor. I ells coneixen quan és un plor realment d'angoixa, d'una necessitat bàsica molt important, a quan és un plor més de demanda, més de que no pot encara expressar, voldria que estiguessis aquí o voldria estar acompanyat en vez d'estar sol, no ho sap expressar i ho diu plorant. És aquell altre plor una mica de reclamar, normalment amb un doncs cauen llàgrimes i és una cosa que més efectiva, i l'altre és aquell que a vegades veus que apreten una miqueta i que han de forçar-lo. Bueno, els pares això ho coneixeu millor que ningú. És una mica discriminar aquests dos tipus de son, de plor, i pensar que el nen quan plora no sempre, no és el plor de l'adult que sempre és amb sentiment. El nen a vegades plora doncs per reclamar, i està una mica relacionat amb això, amb el patiment que produeix als pares aquell plor. Hi ha el mètode, el best-seller aquest de casa nostra, el mètode Estivill, que l'han provat molts pares, i realment és una pràctica que està molt estructurada, està molt ben explicat tots els passos que s'han de seguir, i ha funcionat moltíssim a molts pares. Ara, és important això, que ha funcionat en aquells pares que realment no els fa patir amb excés aquest plor puntual del moment de dormir-se. Perquè val a dir que l'adormir-se, aprendre a dormir-se, doncs és un hàbit que s'ha d'aprendre, igual que l'hàbit de menjar, de no menjar fora d'àpats i menjar durant els àpats, l'hàbit d'anar-se fent les coses ell solet, rentar-se, tots aquests hàbits s'aprenen. Doncs l'hàbit del son s'aprèn de la mateixa manera i es pot anar ensenyant a partir dels 3-6 mesos. Llavors jo, pels pares que realment tinguin una dificultat amb el tema del dormir i pensin que ells no això, que no els fa patir amb excés, o que aquest plor del nen detecten clarament que és d'un mal hàbit i que no és d'un patiment més important, doncs jo els animaria que es llegissin el més que donar jo les pautes, en el llibre està molt ben explicat, i jo em baso sobretot amb l'experiència dels pares que l'han aplicat, que normalment és molt efectiu, i en un període relativament curt de temps el nen canvia l'hàbit. Cal ser persistent per això. Les tres S's que sempre comentem, no, Mònica, que poden servir per l'educació de tots els anys dels nostres fills: la serenitat, la seguretat i fer-ho sempre, no? Ser una mica persistents, i si ja en el cap de 2-3 dies doncs hi ha una davallada, costa una miqueta més, insistir i ser persistents. Aquesta seguretat nostra serà, la transmetrem en els nostres fills, i serà el que també els donarà seguretat.
1: I un parell de qüestions més ja per finalitzar. Si aquest nen ja comença a caminar i és més grandet, s'aixeca del llit, i ho podem vincular, doncs, per exemple, a que estigui acostumat a anar-se al llit dels pares. Per exemple, hi ha nens que s'aixequen, se'n van directament al llit dels pares, o hi ha nens que s'aixequen i es reclamen, i etc.
2: Sí. A veure, una cosa que també volia comentar en relació al mètode Estivill o qualsevol altre mètode per canviar l'hàbit del son d'un nen, és que jo també sempre aconsello que esperin en un moment. Tampoc cal tenir presses, tampoc cal començar d'avui per demà. És bo esperar un moment en el que tu sàpigues que tindràs una setmana per poder-ho fer amb tranquil·litat, que és el que pot durar al principi. Es poden esperar unes vacances d'estiu, unes vacances de Setmana Santa, unes vacances de Nadal, o unes vacances que tingui el pare o la mare a mig. No cal començar demà mateix, quan sabem que necessitarem dormir per anar demà a treballar, i que no ens podem permetre una setmana de mal dormir. Hem de plaçar-ho per un moment en el que tinguem la seguretat que nosaltres després podem descansar durant el matí, que això no ens perjudicarà en accés als nens. Sense tenir presses, esperant el moment oportú, i mentrestant mantenir l'hàbit que ja tinguem. I el tema clar del sortir del llit, que això dificulta una miqueta més aquests hàbits, doncs si en aquest mètode també s'explica una miqueta, doncs, la manera de posar el límit en aquest sortir de l'habitació, i bueno, doncs a vegades doncs mirant la manera de posar una valla, o de que el nen tingui un límit físic perquè no pugui sortir del seu quarto. I encara que potser el primer dia pugui semblar una miqueta, els pares es puguin sentir una mica cruels, però jo també ho he constatat amb els pares d'aquí del centre. Al cap de 2 o 3 dies, quan veus que el nen ja ha après a tornar al seu llitet, ja ho ha entès, te n'adones que val la pena passar una mica per aquell dia més difícil, perquè el nen realment després el que fa és que quan es desperta d'aquestes fases que comentàvem al principi, quan es desperta, quan el nen ha passat per aquesta fase més suau, de son més tranquil, després hi ha aquesta fase de son més agut, i després hi ha petits despertars, en aquests petits despertars el nen necessita recuperar la situació inicial en la que s'havia dormit. Si s'ha dormit al costat de la mare, quan tingui aquest petit despertar, si no té la mare al costat, es trobarà superneguitós. No sabrà tornar a dormir-se ell sol. Necessitarà tornar a recuperar la situació de la mare per tornar-se a dormir. I així tota la nit. Si ell ha après a dormir-se solet, potser amb el xumet, potser amb un nino, durant aquest despertar potser sí que necessitarà recuperar el xumet, com dèiem, recuperar, tornar a agafar aquell nino, però seran coses ja més independents. Ell podrà fer-les ell solet en el seu bressol durant tota la nit, en el seu bressol o en el seu llit quan ja no dormi amb branes, i podrà mantenir una nit ell solet.
1: Molt bé, doncs finalitzem, Anna, com sempre, amb un recordatori, amb algun consell per a aquests pares que potser ara ho estan passant malament per això, perquè els hi costa dormir els seus fills, o perquè no saben com fer-ho. Com ho resumim?
2: Sí, exacte. Jo hem parlat una mica de les característiques del son, jo al final he acabat parlant del mètode que més es coneix avui en dia pel tema del son dels nens, que és el mètode Estivill, però lògicament cada pare és diferent, i cal que cadascú agafi el mètode amb el que se senti més còmode, perquè al costat del mètode Estivill també hi ha altres mètodes que també poden funcionar per a altres tarannars de famílies.
1: I com dius tu, que cadascú es vagi fent, cada família, el seu propi mètode, no? Que a vegades doncs la fi és el que funciona, no?
2: Exacte, jo sempre explico als pares que hi ha molts camins per arribar al mateix lloc. Cada família té la seva pròpia pràctica educativa, no n'hi ha cap que coincideixi, i totes són prou vàlides. Cal, sobretot, el més important és tenir seguretat en el que tu apliques, en el que transmets en el teu fill i en el que li vols ensenyar i el camí en el que el vols orientar.
1: Molt bé, doncs novament gràcies a l'Anna Ricard de la Llar d'Infants La Mimosa, gràcies per aquests consells i fins a la propera.
2: Gràcies a vosaltres, Mònica.
0: Convertir-se en pares.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del dia de ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies, des d'ara mateix i fins al darrer dies de ràdio d'aquest 2026, que serà el proper 31 de juliol, anirem escoltant cançons que parlen de viatges o de ciutats per visitar, per exemple, en temps de vacances. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb Leonard Cohen i la cançó First We Take Manhattan.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
1: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

0: a 11 de la noche aquí en Radio San Boi.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Molt bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on destaquem tot el que has de saber en mobilitat per aquesta setmana, les novetats del Festival Altaveu i un nou triomf de la secció d'en Vol Platja de la Ciutat Cooperativa. Avui és dilluns 20 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. En mobilitat, dimecres 22 s'inicien les obres de manteniment de l'aparcament de Campinyol a la carretera de Sant Climent, a la B-2004.
1: Els treballs duraran entre 2 i 3 dies i mentre durin les obres no s'hi podrà aparcar.
0: I si has de fer algun tràmit en línia, compte perquè demà, a partir de les 3, la seu electrònica quedarà aturada.
1: Es faran tasques de manteniment i la seu electrònica quedarà aturada durant 2 hores aproximadament.
0: I ja estan disponibles les entrades per gaudir de la 37a edició del Festival Altaveu.
1: De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents amb la 37a edició d'un dels festivals més consolidats i singulars de Catalunya. Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur amb noms històrics com Los Sirex i 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena com Dan Peralbo i El Combo i La Perra Blanca o Carla Pérez Bas. Escoltem el director del festival, el Víctor Partido, a gent de carrer.
2: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat, de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara des de l'Altaveu reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro, nous artistes com Leire Struck o Cristena. Hi ha un ventall de possibilitats molt grans a aquesta edició.
0: El festival també manté l'aposta pels nous talents amb l'Altaveu Frontera i completarà la programació amb activitats paral·leles com l'Altaveu Més, la Fira del Disc i el llibre musical i propostes pensades també pel públic familiar.

0: una primera setmana de setembre que serà especial aquest any perquè enguany se celebrarà el 50è aniversari de la històrica diada del 76 a Sant Boi. El 9 de setembre a Plaça Catalunya tornarà a ser el punt de referència amb un acte commemoratiu a partir de les 6.
1: I el 10 de setembre el Festival Altaveu prepara un concert commemoratiu homenatge a la nova cançó.
2: Sant Boi, 50 aniversari de la diada, concert especial amb Lluís Gavaldà, David Carovent, els Amics de les Arts, Greta i Musca, Maria Hein, entre molts altres.
3: Enguany el Festival Altaveu té una sensibilitat, un significat especial, perquè cau justament en les dates de commemoració del 50 aniversari de l'11 de setembre del 76. Tindrem un concert molt especial la nit del dia 10.
2: Artistes de dues generacions reivindicant la generació primordial, la dels anys 70, conviuran i faran una revisió del repertori. Crec que faran una aproximació a aquell repertori i ens donaran també cançons que entronquen una mica amb aquest missatge actual que volem donar.
1: Per aquesta ocasió tan especial es reunirà un planter de luxe que fusiona la trajectòria de noms consagrats amb el nou panorama musical. Artistes de la talla d'Ismael Serrano, Greta i Musca, David Carabén o els Amics de les Arts, entre d'altres, pujaran a l'escenari per oferir un repertori únic.
0: I el dia 11 de setembre, com sempre, al matí tindrà lloc l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova, però a la tarda hi ha l'acte institucional de Catalunya aquest any amb una col·laboració santboiana molt especial.
4: Sant Boi continuarà sent l'epicentre de la història perquè en el gran acte, ja sabeu que de l'11 de setembre que es celebra el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, que és el gran acte de commemoració d'arreu i que en aquest acte sempre es canta i cantem i compartim el nostre himne nacional dels Saladors. Enguany la coral encarregada d'aquest acte serà la Coral Renaixença. Celebrarem el 50 aniversari de la Coral Renaixença amb un absolut protagonisme que el mereixen.
1: I us recordem que ja podeu beneficiar-vos de les reduccions i bonificacions de la taxa de residus del 2026, tant per criteris ambientals com socials. Entre les mesures, es poden aconseguir descomptes de fins al 20% fent ús de la deixalleria als punts verds o participant en activitats de reutilització de residus.
0: També es mantenen bonificacions per a col·lectius com les famílies nombroses, persones amb discapacitat o beneficiàries del cànon social de l'aigua. La síndica municipal de Greuges, Dolors Vallejo, ho ha explicat al Dies de Ràdio com la ciutadania pot informar-se i tramitar aquestes reduccions.
5: Fent aportacions a les deixalleries municipals, portant piles, tot això, t'has de registrar amb el rebut de l'aigua, vas a la pàgina web o vas a alguna deixalleria, t'ajuden a fer-ho i et donen una tarja a MB. Llavors tens un 20% de descompte a la taxa. Fent 10 aportacions a l'any, que poden ser piles, pot ser roba, la recollida d'oli, tot això que t'ho marquin com que has fet aquest tractament de deixalles, i després això es reverteix amb un 20% de descompte
6: en el rebut
5: de l'aigua.
1: I a final de mes, a partir del 27 de juliol, ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincital de la campanya d'aquest any.
0: És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, dues setmanes més tard del que s'havia anunciat. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
7: Veiem que hi ha diversitat, des de cobertures molt bones tant a la ciutat de Barcelona com a l'àrea metropolitana, la metropolitana del nord i a la sud, amb un rang que va fins a unes cobertures a algunes regions sanitàries com és la grip a Girona amb un 35,4% o de Covid també amb cobertures que baixen fins al 22,3%, que evidentment ens preocupen perquè un dels objectius serà no només augmentar les cobertures vacunals sinó també intentar disminuir aquesta desigualtat, diferències entre regions sanitàries, no? I d'aquí part de les mesures que també volem posar en marxa. El rang és ample, no? Entre aquest 35,4 i el 43% de Barcelona, doncs tenim una sèrie de les regions sanitàries es distribueixen d'una forma particular.
1: A Sant Boi, els centres d'atenció primària de Camps Blancs, Montclar, Molinou i Vinyet seran els encarregats de distribuir les vacunes entre la població a l'espera que es comuniqui com serà aquest procés de vacunació. I després d'aquest cap de setmana, us recordem que la piscina de la Muntanyeta està oberta fins al 6 de setembre en horari de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre i que, com a novetat d'aquest any, la piscina ha presentat una franja que es diu la piscina relaxada.
0: L'espai es reserva a infants neurodivergents, com per exemple infants amb trastorn de l'espectre autista, per tal que puguin gaudir de la piscina de manera adequada. La Maria Montes és una santboiana, mare d'un fill amb l'espectre autista, que ha explicat al Dies de Ràdio l'importància d'aquesta franja.
6: La piscina, per a tothom, és un espai d'oci, però per a un nen autista és un espai on pot aconseguir moltes coses. Poden treballar l'autonomia, es millora la coordinació, es rebaixa l'ansietat i gaudeixen d'una activitat física que després serà molt beneficiosa. I això s'ha d'agrair molt perquè ens facin aquesta hora, aquest espai, que és una fita. Els nostres fills poden sentir-se segurs, gaudir de l'aigua, relacionar-se amb altres persones i viure una experiència que en horari habitual moltes vegades no és possible.
1: Tots els dissabtes de juliol de 8 a 9 del vespre es fa aquesta activitat gratuïta que ha comptat amb 25 famílies en la seva primera edició. Escoltem a la Sensi Domínguez, la regidora d'Igualtat i Benestar.
8: No respon a una demanda explícita, però sí a una necessitat que jo crec que tenen les famílies. A mi m'agrada sempre quan em pregunten, no, quanta gent hi va o quantes famílies hi van? Jo sempre contesto el mateix, no? Jo crec que és un espai que si una família vol anar o un infant té aquesta necessitat d'anar a l'espai ha de ser-hi. Té que tenir aquest dret, el dret a poder venir i gaudir, no? I si no ve, té que poder escollir.
9: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I els esports, els Bay Bandits tanquen la temporada amb un nou campionat. Doncs la secció d'handbol platja, l'handbol cooperativa Sant Boi, ha sortit campió del torneig de Mataró.
0: En l'última jornada del Tour català, el primer equip femení s'ha imposat a la Roca i ha sumat la primera posició de la temporada després de diversos subcampionats. D'altra banda, el juvenil masculí ha quedat en tercera posició, mentre que el primer equip masculí no ha participat. Ara els Bay Bandits tancaran l'any d'handbol platja amb el campionat nacional, on el sènior masculí viatjarà a Cantàbria després d'aconseguir una classificació històrica a l'Arena 1000 de Vilanova, celebrat fa unes setmanes.

0: I pel que fa al temps, comença la setmana amb calor intensa, sol i ambient xafogós.
1: Avui matí assolellat, a mesura que avanci el dia, creixeran alguns núvols, però sense risc de precipitacions. La temperatura màxima arribarà als 31 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant del 25, mantenint una nova nit tropical. El vent bufarà fluix en marinada durant la tarda, que alleujarà lleugerament la sensació de calor a la costa. Tot i això, la humitat continuarà elevada i la sensació de xafogor serà notable durant les hores centrals del dia.
0: De cara als propers dies, la calor es mantindrà ben present, amb màximes d'entre 31 i 32 graus. A més, per demà hi ha previst un avís groc de temperatures elevades al litoral de Barcelona, amb valors que localment poden acostar-se als 34 graus. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 20 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2, amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he visto. O sea, es que no me lo creo.
3: No, aún no, no lo hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més, estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Sa Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
3: No, aún no, no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial, sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
0: Això pel que fa a les celebracions en l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia, Espanya ja té la seva segona estrella.
5: Bon dia, Marta. Sí, això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poco per si Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final Espanya es va imposar a Argentina liderada per Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
13: Sí, Milano, encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
5: I això deia Dani Olmo.
14: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo, entonces creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
5: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
0: A Barcelona aquesta matinada prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol a la plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
0: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències de la

0: Fa dos anys, Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
1: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
1: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
0: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
2: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
3: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
2: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
0: Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
4: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i tot estem posant una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, a cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
0: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
5: Notícies en xarxa.
2: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
6: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
6: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
2: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha

0: estat el restaurant Sant Gervasi després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
1: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
2: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
3: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
1: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat. Podrien estar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
5: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
4: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
5: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
4: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
6: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
7: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
6: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
1: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
0: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
1: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
0: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1800. 99. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborne, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
9: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
8: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem també per Tortosa perquè Vertebra Dansa enceta una nova etapa de Capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. Pintiu Ràdio, Cinta Bonet.

0: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat poder acollir solidària i del circ amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
1: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
2: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
3: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans, i per tant continuem treballant.
2: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts, i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
1: A banda del Mundial, estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
4: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 8:15 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
5: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer, que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: En tenis, Paula Badosa es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Iasi, a Romania, quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units, que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui, Badosa apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions, ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
6: Els pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre tornava a Badalona, perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
4: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kiwan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior, que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
1: Gràcies, Anna Freixa. És una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
5: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
9: No, aún no hemos asimilado.
10: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
6: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
11: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
6: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
12: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
13: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
12: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
6: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
12: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
12: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
6: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so Francesc Càvila, la redacció i coordinació Marc Pijoan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units, ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel al Parc de Vallparadís s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
15: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
9: No, aún no, no hemos asimilado.
10: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
15: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
6: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
17: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
16: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
18: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
16: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
6: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
19: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig, i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
20: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
19: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
6: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de Futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
11: Bon dia, Marta, sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
21: Similar, no encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
11: I això deia Dani Olmo.
22: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
11: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua de els campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
6: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
12: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
23: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
6: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
12: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
6: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
12: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
6: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
12: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
13: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
12: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ja ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
13: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
12: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
6: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
1: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
12: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
2: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i tot estem posant una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
12: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
23: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot el tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
4: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
4: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
6: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
12: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
5: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
12: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
7: Tinc esquerdes a Manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
12: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
6: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
24: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
14: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
6: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
25: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
26: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i, per tant, continuem treballant.
25: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
6: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
9: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi li ven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
8: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
6: Passem per Tarragona perquè per primera vegada a la història les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
10: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
15: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
10: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
6: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
16: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
17: És un senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
16: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
6: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
11: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
1: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
11: Doncs això és tot pel que fa als esports.
13: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres, motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser per a totes una barca que obre camins al mar, una via segura d'informació per a les més joves també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot destila amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssima,
1: a més a més. I a més a més sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després ja vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot, i a més estava tot caòtic a mig fer.
0: I més
1: però
0: poder.
1: A més era un pla acadèmic extraordinari, perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys, i llavors amb llibertat podies triar el que volies de lletres, amb la qual vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura, i boom, i llavors ja en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions.
0: Era
1: un pla fantàstic. Ara no, ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures. Tant si t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
0: És horrible, per als universitaris
1: és horrible, perquè es tractava la gent de nens petits, no?
0: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
1: No, l'autònoma, a veure.
0: L'autònoma, bueno, la central també.
1: Això és el que penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà d'Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, d'Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, Joaquim Moles, és que tenies el millor del país
0: condensat,
1: i tothom il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona, i de cop s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc. Bé. Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat, i en canvi jo et puc dir que per mi va ser un plaer, és a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava, sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja. Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
0: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volíem comentar, perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes, o joves, que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. Vull pensar, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
1: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa, i a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes, i el meu pare em va començar a dir de Lluïsona a Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. I després hi havia gent que trucava i deia, d'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
0: Sí, i Maries.
1: I el... Bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, que a un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
0: Ah, sí, el Raglan no sé què, sí, sí, sí, sí, que dius, de veritat,
1: doncs,
0: pobre.
1: Doncs, a veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet Wolfgang, i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla, de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però a tot arreu. I un dia vaig anar a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
0: Carai.
1: Hi havien castelleres. I vaig fer el míting,
0: el pregó.
1: El pregó. I llavors vam pujar a dalt i jo anava sentint Isona, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde, i és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi han 700.
0: No, 942.
1: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
0: El Vallès, i a Barcelona també n'hi han, però menys, eh? Vull dir que...
1: Perquè hi ha un poble de...
0: El Pallars.
1: El Pallars,
0: el Pallars
1: és Isona.
0: Sí.
1: Però no, ve d'un diminutiu, els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
0: sí.
1: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà es fan per davant.
0: És curiós, això que...
1: Isabel, Issa, en català,
0: Bel.
1: Sí. Gabriel, Gavi, en català,
0: Biel.
1: I amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu

0: Maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra, i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. Uh-huh. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer música en solitari al marge, no? Dic, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català, en cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, em vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris, les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'acadèmia de les acadèmies europees, i les nostres gales per àgils i per creatives ja estaven molt ben valorades. Llavors, això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales, i llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no? Uh-huh. És al revés del que passava.
1: És a dir, estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
0: Sí, sí, però encara hem d'estar més, Hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé, i ens pensem que no. La capacitat creativa d'aquest país és immensa. I tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, un Vigues Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
1: Sí, sí, sí, érem la capital publicitària.
0: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I, per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
1: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari, després es van passar a la direcció cinematogràfica. Sí, no? Sí. I ara estem visquent un moment on les dones, en pel·lícules com A Sorda, Los Domingos, espero que no em quedeixi ninguna, Romeria...
0: S'ha fet lleis. També s'han hagut de fer lleis perquè això fos possible. És a dir, en aquests moments, si tu vols fer una pel·lícula i vols tenir els punts per tenir les subvencions, hi has de posar moltes dones. Lo qual és compensatori, però tampoc ha de ser així, perquè han de ser els bons. Però estem en una fase de compensació. I per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les dones estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixart amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
1: Per tant, generar equips... Tu que sempre treballes en equips...
0: Has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix, i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
1: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple...
0: Exacte.
1: No? Estem cada cop...
0: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles, i pensar que que realment veníem d'un dèficit

0: no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
1: El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut, es canvia la llengua.
0: Bueno, això és un tema que, si vols, en parlem, però això és... jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Els anys 30 també en van arribar 2 milions, eh?
1: Vull dir, no, sí, no deia migració.
0: El que passa que... I per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vols preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de l'humanitat enorme, és un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català, eh?
1: Bueno, una llengua és un país, no?
0: Que no és una broma, que no és una broma.
1: Escolta,
0: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat, i a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura, eh? I s'ha fet amb naturalitat, i perquè tenim una societat civil molt potent. Això ara França, mira, figura que la migració té escola tot en francès, fan uns guetos. Aquí mai hi ha hagut aquí. Això, hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, hi ha hagut, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
1: Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%.
0: Bueno,
1: de
0: sí.
1: Gent no que
0: I
1: no
0: encara que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo... És que això
1: bueno,
0: em posa
1: tots,
0: molt...
1: Tots.
0: Això em posa molt nerviosa, perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme, estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen i han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, no, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre, no?
1: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
0: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer, el llatí vulgar que parlaven els soldats, damunt d'una altra llengua, i va fer el català, i ara tenim el català, i el català evolucionarà, amb influències, i això no és un horror, eh? Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires, i sobretot hi ha una fòbia a la pobresa. Vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè necessitem aquesta gent per treballar, i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses, eh?
1: Sí,
0: en
1: que
0: fi, és
1: porta.
0: Un tema que em posa molt nerviosa,
1: no,
0: potser per això he sortit.
1: Parlem d'un que no et posa tan nerviós, o sí, eh? Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès,
0: sí,
1: on han passat Guimarà, Domènec i Montaner, Maragalls... Però fins ara no havia cap dona.
0: No.
1: I de les 200 i pico ateneus que em dius, catalans, 15 tenen
0: 15
1: presidentes?
0: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15, i són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades, i que l'estan reanimant, no? Costa, sí, bueno, bé, jo sóc, després de 160 anys, encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però clar, les dones fem les coses una mica diferents, i aquestes entitats tan envellides, els hi costa molt canviar les dinàmiques, i és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles
1: i més obertes, no, també?
0: I obrir-les, és sempre en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem de la migració, no?
1: Bueno, jo crec que és una mica, és on la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
0: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec com aquest que tinc jo, el fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Uh-huh. Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu, ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment, de moment l'hem fet sostenible, hi han entrat 400 joves, saps?
1: Molt bé.
0: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir i fora de Catalunya a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip, eh? Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
1: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
0: Hem rebut garrotades, eh?
1: Sí.
0: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura d'estat potentíssima. I la prova és que, imagina't l'1 d'octubre que va arribar a fer tot l'antifranquisme, eh? I després tot el moviment cultural que està molt en mans de la societat civil. Hi ha moments de flux i de reflux. Jo diria que estem descansant al replà, diguem-ne, per tornar a pujar.
1: Esperem.
0: És una metàfora que no, que m'agradaria que fos tranquil·litzadora, però no adormidora. Vull dir, s'ha de seguir empenyent i pujant, saps què vull dir?
1: Sí, sí.
0: I, home, la garrotada de la societat civil, que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista, però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs, hi ha un moment de baix.
1: Un moment de decepció també amb els nostres polítics, no? I els joves...
0: Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
1: Sí.
0: És a dir, n'hi haurà de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor... És que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte. I es posa en dubte Europa.
1: No, no.
0: Per favor, es posen en dubte els puntals...
1: Els valors, sí.
0: Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la barbària.
1: Espanya més negra, sí, Espanya, l'Espanya més negra.
0: Sí, semblava... home, l'Espanya negra sempre ha sigut així.
1: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
0: Bé, clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho hauríem pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer, sí. I ara, doncs, mira, hi ha un avantatge, que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
1: Sí, sí, en som uns
0: quants. Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
1: Bueno, clar. Si és que és,
0: guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
1: Mala fam.
0: Mig país a fora, amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot
1: fora,
0: fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
1: Sí, sí,
0: fins als 60, que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira, l'altre dia m'ho llegíem, La Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, em penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
1: Sí, sí. Bueno,
0: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí.
1: Bueno,
0: què més volem?
1: Això també està passant ara.
0: Què més volem? O sigui, la migració, tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
1: Bueno, sí, ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
0: Home,
1: hem de seguir apretant i atiant.
0: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, perquè és bàsicament, però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els amb els d'edat. Quants carnets portem a la butxaca tots nosaltres, no.
1: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
0: Quina vitalitat?
1: La que
0: rebentada.
1: Tens.
0: M'has agafat un dia que estic...
1: Avui estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de l'aniversari del teu fill, però tens una vitalitat.
0: No, la vitalitat... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen...
1: TDAH?
0: Sí, perquè jo de petita m'avorria molt a l'escola i sempre estava... Sí, necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
1: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint...
0: Sí,
1: i...
0: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu, estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill del cinema Texas, que
1: Espai Texas,
0: només fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català, i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
1: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
0: El que em fa aixecar cada matí és que és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
1: O sigui, et van atiant a tu també, no?
0: Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
1: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
0: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi.
1: Bueno...
0: Una garrotada...
1: Que ens aturi, ens aturaran a tots. Però tu no vas frenant, tu vas accelerant.
0: No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme.
1: I això és el secret?
0: Què?
1: Aquest és el secret per mantenir-se
0: actiu? No sé, em canso més també. Per exemple, a la nit surto... la nit m'encantava, i ara freno. M'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir. Això sí que ha canviat.
1: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
0: Ah, sí, sí. Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard i això ja no ho aguanto.
1: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir d'una certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un...
0: Que no es dispersés tant, perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar. Sí, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema, venia de fer classes d'història a l'Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. Llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia, això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
1: Per tant, que estigués dispersa,
0: no
1: oberta d'ulls.
0: Sí.
1: Obris els
0: ara,
1: ulls.
0: Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
1: No lograrem que freni.
0: No neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tant... sinó com una mica més...
1: Més pausat.
0: Més asserenat.
1: Més asserenat.
0: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
1: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat com sempre un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà i amb ganes de dir-ho.
0: Home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
1: Pues hi serem.
0: I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
1: Ben fet.
0: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
1: Acollir.
0: I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració, inclusiva, cohesionadora...
1: I meravellosa.
0: I en català.
1: Clar. Isona, un plaer, de veritat, quan vulguis.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
1: Un dia més i comptem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història les ha... li els hi ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, senyora.
2: Bona tarda.
1: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'Imperi Napoleònic, que és l'època de la Restauració. França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París. Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica, perquè...
1: Meravellosa, també, eh?
2: Sí, sí, però quan t'has d'aprendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer a, doncs, en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Vigée-Lebrun. Ui, jo el francès no... Elisabeth Vigée-Lebrun, vale. Que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
1: Que en parlarem.
2: Que en parlarem. I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us ho explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, doncs acabés pintant retrats com la Elisabeth Vigée-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora. Perquè normalment els pintors, doncs, acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques, però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art... històricament s'acceptava, per una banda, que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets. En el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic, ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
1: Però no és el cas de la Rosa Bonheur.
2: No. Perquè, a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que, a més, les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons, una pometa, unes floretes, i els retrats, i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural... el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt
1: habitual,
2: i era com quedava lleig perquè per la seva
1: condició feble,
2: femenina, no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs, el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Vigée-Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
1: mercats.
2: Als mataders, que ara no em
1: sembla... Als escorxadors.
2: Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors, i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se en pantalons. Les dones, que en el segle XIX era aberrant, no el següent, que una dona anés vestida en pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida en pantalons, perquè clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
1: Doncs és a dir, no, perdona, que és que vull llegir avui el certificat de transvestiment.
2: Correcte.
1: Que trobo meravellós.
2: Correcte. Que això també va, doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte perquè si et vesties com un home, doncs, bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs ella, ahir anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que uh-huh. estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs, com deia ella, va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja. I tenia,
1: ah, sí?
2: Tenia ocells, tenia cabres, tenia, bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
1: I menys per una dona homosexual,
2: exacte,
1: obertament homosexual.
2: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que uh-huh. és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, uh-huh. hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si Déu vol en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay, perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
1: sí, hi ha fotografies,
2: que hi ha al final de la seva època, al 1880 o així, ja hi havia petites rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
1: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
2: Correcte.
1: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
2: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran, bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Uh-huh. Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
1: Que fort.
2: Perquè era com la Barbie del moment.
1: És el que estava pensant, la Nancy, la Merceditas, no?
2: I això, ella va viure al Castell de Bay els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta pintora també americana, i va viure a la mar de feliç, i ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugènia de Montijo,
1: la dona del
2: Napoleó III,
1: sí,
2: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
1: L'única dona en aquell moment
2: artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la va anar a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
1: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
2: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que el Thyssen de Madrid també n'hi ha algun,
1: el Met.
2: O sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
1: A més, va pintar el Buffalo Bill.
2: Va pintar el Buffalo Bill,
1: perquè graciós, això.
2: Durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill,
1: poc.
2: Zero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
1: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
2: i sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament. Ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no? Podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent, doncs...
1: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant i ens trobem dones meravelloses.
2: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja estic una mica despistada, el meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
1: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
2: De Principal de los Libros.
1: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia
2: Principal de los Libros.
1: Gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
2: A vosaltres.
1: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris. Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sun Boy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Estàs escoltant la programació d'estiu de Radio Sun Boy.
4: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
5: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. Ahir va ser el Dia de la Mare. És una celebració dedicada a reconèixer i honorar la figura materna. El seu significat va més enllà d'un simple regal o felicitació. Representa agraïment per l'amor, l'esforç i el sacrifici. El reconeixement per al seu paper fonamental en la família. Amor i vincle per expressar sentiments que sovint no es diuen prou. A molts països com Espanya se celebra el primer diumenge de maig. Quan la mare ja no hi és, l'agraïment no desapareix, canvia de forma. La continuem recordant activament. El més important és entendre que el vincle no desapareix, es transforma. L'agraïment encara hi és, només que ara s'expressa cap dins i de manera com continues vivint. Avui som dilluns 4 de maig del 2026. Iniciem el programa 559 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda als nostres col·laboradors d'avui, que són la Imma. Bona tarda, Imma.
6: Hola, bona tarda a tothom.
5: A l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
7: Bona tarda.
5: I la Roser Ros. Bona tarda, Roser. Bona tarda. Doncs bé, avui és obligat començar amb tu, Roser, sí, perquè ahir, tal com he dit, va ser el Dia de la Mare, i m'imagino que la floristeria devia estar a tope. Explica una mica com va anar.
8: A més a més, això que acabes de dir et dona la realitat, perquè dintre de... del que hi ha a la botiga, esclar, tu veus feina, feina, feina, feina, i no et pares de pensar que és el Dia de la Mare. Clar, perquè sí, saps que és el Dia de la Mare, però tu només veus la feina que hi ha. I llavors això que acabes de dir et fa pensar que, esclar, és molt maco que la gent se n'en recordi.
5: Clar, perquè no és el regal.
8: No és el regal, però a vegades ho veus, tu dius, això són negocis que es munten al comerç, però no, és bonic, això que acabes de dir és molt bonic.
5: Perquè, clar, hem de tindre en compte que jo crec que dels que estem aquí no hi ha cap que tingui mare, no? Que suposo que ja...
6: Sí, ja no hi són.
5: Ja no hi són.
7: No, ja no en tenim. No.
5: Aleshores, encara que no la tinguem, en aquest dia... continua estant present amb nosaltres la mare.
6: Mare meva, i tant.
7: Te'n recordes?
6: I tant. Sí, jo me'n recordo
5: això,
6: sempre.
5: Crec que és el més important,
6: I tant,
5: no?
6: I tant. Jo recordo que anys enrere, com es va començar a parlar el celebrar el Dia de la Mare, es feia pel Dia de la Puríssima.
5: El dia 8 de desembre.
6: El 8 de desembre. El que després comercialment devien pensar que era massa prop de Nadal i s'ajuntaven moltes festes. I el maig, doncs, és un dia maco, perquè a més és el mes de les flors i tots els productors de flors i de plantes els hi és... Sembla que també...
5: Comercialment.
6: Comercialment, sí.
5: Comercialment, sí, sí. Crec que ho han fet més que res per
6: sí,
5: això.
6: Sí, sí, sí.
5: Perquè
6: sí.
5: La Festa de la Puríssima era molt maco. Jo era petita i me'n sí, recordo que es feia sí, sí. A la Puríssima es feia el ball del Dia de la Mare.
6: Ah, però pues això no ho recordo.
5: I anaven al jardí i es feia el ball.
6: Ball del Dia de la Mare.
5: Jo ho trobava molt maco, llavors.
6: Com que no hi anava al ball, doncs no ho sabia, això. Però sí, sí, sí, sí. Doncs és la setmana difícil dels comerciants, almenys de la flor i de la planta. Perquè, esclar, vam començar per Sant Jordi, que Sant Jordi també és un dia molt maco, per la rosa i tot plegat. Després ja ve el Dia de la Mare i la Mare de Montserrat entremig.
5: Clar, és que sí, són...
6: Són cap de tres dies la Mare de Montserrat i el cap de tres o quatre dies el Dia de la Mare. I és una setmana de molta feina. Molta feina perquè... Clar, nosaltres som una botiga normal i corrent, no som una gran empresa.
5: Home, sou tot un
6: bueno,
5: un precedent a Sant Boi, eh?
6: Vale,
5: Sant Boi,
6: com a floristeria. Boi, però sí. Tampoc no tenim l'envergadura per poder comprar tant. Llavors, esclar, has d'anar contínuament al mercat. Sort que el tenim aquí 10 minuts.
5: Ah.
6: I llavors has d'anar fent la previsió, trucar, prepara'm això, prepara'm l'altre, i gràcies a Déu s'ha vengut.
5: Què s'ha venut molt més? Bé. Flor natural?
6: La flor. Perquè tu, esclar, la flor, el problema és que la flor has de treballar tota. La flor, tota la donen en paquets i perquè llueixin l'has de preparar amb rams, amb boquets, amb centros i amb el que sigui. En canvi, una planta amb flor, perquè també en comprem de planta amb flor, que també és bonic, a més hi ha tots els geranis, hi ha les gerberes, hi ha les lavandes, n'hi ha molta de planta amb flor, però la gent ven en directe a voler flor, un ram de flors. I clar, et fas un tip de fer boquets i de fer rams i d'allò, que bueno, la gent suposo que marxen contents perquè ho podem fer, però clar, tot s'ha de treballar.
5: Clar.
6: Tot s'ha de treballar. I ara últimament jo no hi soc, aquests dies hi soc perquè ja no hi soc normalment, però veig que han de prevenir tota la flor que s'ha de portar a les cases, perquè hi ha molta gent que t'ho encarrega.
5: També però... feu servei a domicili,
6: i
5: no?
6: I tant, tenim uns missatgers que els tenim contratats de fa molts anys, i clar, però no pots estar agafant una darrere l'altra, et limites a uns quants, em sembla que de 20 o 25 per un diumenge al matí, perquè no pots més. Llavors els de la prop els anem fent nosaltres, els nets, que ja ara ja tenen bueno, unes bones
5: cames. I la mama també.
6: No, la mama, ara no, ja no volto. Ara em quedo a ajudar a fer rams. Allà darrere, jo em poso i vaig fent, i pregunto això, l'altre, i em diu, fes el que vulguis. Tu mateixa, fes el que vulguis. I després estàs contenta perquè es veu que es ven. I ja està, i els hi trec feina, perquè van de bòlit. Però clar. Bueno, perquè... doncs hi ha Interflora. Perquè també tenim Interflora. És clar, Interflora ho has d'agafar-ho tot. Bueno, has d'agafar-ho tot de Sant Boi. Perquè arriba un moment que se suposa que els altres pobles d'aquí, de Viladecans, o Gavà, o de Castelldefels, o de Sant Vicent, si no els hi agafen, després truquen amb l'altra floristeria. Però llavors ja els hi diuen que no.
5: Però Interflora, que és un intermediari o un repartidor?
6: No, Interflora és una central... de venda, bueno, de venda de d'encàrrecs
7: i distribució
6: de distribució i de tot Espanya. Bueno, Espanya internacional.
5: Però a veure, per exemple, perquè,
6: no,
5: perquè ho entenguem, una persona vol un ram de flors, te'l demana a
6: no.
5: Tu i a través d'Interflora.
6: Abans sí que ho demanava de floristeria. Tots els que teníem la marca d'Interflora ens podíem trucar de floristeria en floristeria i demanar el que sigui. Ara ja fa uns anys que això va canviar. Llavors tot va a la central de Madrid. Està centralitzat.
5: I ells, com els percebes.
6: Sí. I ells ho reparteixen. Suposo que tenen un ràdio d'allò i llavors reparteixen. Però, esclar, quan ja veuen que la gent no agafa, perquè, clar, no és Interflora, és tot el que tens a dintre del poble o la ciutat, clar. I llavors, doncs, has d'anar dient que no. I sap greu, perquè, esclar, són encàrrecs.
5: Us fa mal el que hi hagi Interflora entremig?
6: No. No fa mal, no. Jo crec que no.
5: Clar, perquè, no. Per exemple, els comerços s'estan queixant molt perquè la gent compra per Amazon.
6: No, perquè
5: en el cas de les flors, sí, tenim Interflora.
6: Bueno, el que ens fa mal, el que ens fa mal, sí. Hi ha gent de fa molts anys que es munten, per exemple, el dia de Sant Jordi, van i compren, i importen, o compren al mercat central quantitat de flors i després les van repartint

0: Mon pare no ho recordo, jo ja.
1: Està controlat el tema de la venda de... Perquè sabem que a Sant Boi, a cada cantonada hi havia un lloc, tant per Sant Jordi com ara el diumenge pel Dia de la Mare.
0: Jo no vaig sortir ahir. Aquest any el Dia de la Mare. També n'hi havia?
1: Sí.
0: Pues a mi em van... Bueno, a mi, jo que la parlo de molts anys, de 25 anys o 30 enrere, el Dia de Sant Jordi, clar, concedeixen a primer d'any totes aquestes llicències de mercats i de mercadillos i de tot, i Sant Jordi és una d'elles, jo ja ho sé que es fa, però el Dia de la Mare no es feia, no es donava. I jo recordo que un any vaig sortir, es devia portar a repartir, i vaig veure el mateix que Sant Jordi, i vaig anar a l'Ajuntament l'endemà i així a queixar-me, i van dir, oh, és que esclar, fa bonic. Em van dir, fa bonic els carrers amb flors. Dic, ah, molt bé. Dic, però nosaltres estem tot l'any.
1: Clar, que descomptin el tema, sí, de la contribució.
2: Clar, no pagarem.
0: I van dir, bueno, ja ho tindrem en compte. I jo recordo pocs. Jo recordo que, per exemple, allà a la Ronda n'hi havia algun, però no...
1: A la Ronda. Jo et parlo de la Ronda. A la Ronda...
0: Allà on hi havia la Maduixa...
1: Tres punts, sí, vaig veure.
0: Però fa pena. Perquè jo, bueno, jo...
1: Però portaven... el que passa que cistelles. No portaven... Portaven cistelles, eh?
0: Perquè ho compren, sí.
1: I amb test. Portaven, sí, la planta amb test.
0: Sí.
1: Vull dir, no portaven guarnició.
0: Ja, ja. Et quedes allò perquè ja ho tenen embolicat.
1: A més, et diré una cosa. No vaig veure una parada muntada. Vaig veure... Hi havia dos bancs, i a sobre el banc tenien totes les flors allà. Vull dir que si a lo millor anava la policia de dir, no, que aquí he descarregat el camió i ara m'ho emporto. Sí. Vull dir, jo penso que se les pensen totes, però això no deixa de fer mal.
0: I això no ho veu la Guàrdia Urbana?
1: Sí, però no pot fer res perquè no...
0: Si no tenen llicència sí que poden,
1: sí,
0: fer.
1: Sí, però com...
0: Els hi poden requisar.
1: Si no els enxampen venent, no. Una cosa és que posin la paradeta amb la
0: parafernàlia... Sí, que és el que fan per Sant Jordi, que sí.
1: Per Sant Jordi, però pel Dia de la Mare, no. Ho posen a sobre un banc...
0: Això és que no tenen llicència.
1: Sobre el seient del banc, i ho posen allà. I llavors, clar,
0: això
1: tu
0: són famílies,
1: no pots demostrar que és que ho venen.
0: Són famílies
1: de clans.
0: Sí. Llavors, clans. A mi el que em sap bé, perquè ho donen en matrimonis amb crios, i veus que tenen el crio allà amb el cotxet i venent. Això és indigne per vendre les flors.
1: I a vegades el crio no és d'ells, eh?
0: Bueno, això podria ser també.
1: No.
0: Això podria ser. Nosaltres per Sant Jordi hi havia una que anava amb el cotxet de la criatura i a dintre de la bossa portava roses. I anava amunt i avall cap a l'estanc, amunt i anava caminant.
3: Des d'un punt de vista legal, l'activitat d'un local, per exemple una floristeria, és per vendre flors. Però, per exemple, una ferreteria, com per exemple allà al poble, pues, davant...
0: També tenia de flors?
3: Ara, sí, concretament...
2: El Caprabo també n'hi havia.
3: Davant, sí, exactament.
0: El Caprabo i el Lidl i aquests...
3: Posen un muntatge de flors i torretes amb plantes, i venen els xinus de Santa Coloma, també venen tots flors.
0: Sí, els xinus.
3: Sí. Ah, però
0: compren una galleda, sí, general, i estan allà.
3: Jo que pregunto...
0: I la gent en compra, eh? Jo, perquè, esclar, si jo la venc a 6 o 8 euros, allà les deuen vendre 5
3: euros. Però jo que pregunto és, el que tu deies abans, la llicència d'activitat t'ha de dir tu quines activitats pots vendre.
1: Ara
3: tu
1: no.
0: Jo ja no ho sé. Jo
1: ara
0: ja no
1: hi ha
0: sé.
1: El multipreu, com el que era abans,
0: els
1: 20 duros.
0: Sí, els 20 duros. Sí.
1: És multipreu, i amb el multipreu hi entra tot. Tot entre cometes, no? Però entra com els xinesos tenen una llicència, no en tenen 50 per tot el que venen. No, perquè sé, és multipreu.
3: No, jo pregunto, jo sí, penso,
0: sí,
3: que
0: sí, sí,
3: jo tinc
0: ser,
3: una floristalia, no puc vendre cargols Whitbor. No, has de vendre flors, no pots vendre cargols.
0: No, és el món de la globalització, sí, no? Diuen, es ven aquí, mare, el qui vol, i el qui compra, que faci el que
1: vulgui. Està molt més controlat és l'alimentació.
3: Home, això és normal.
1: Però el que és coses de... Tu vas al... Bueno, tu parles del paquistaní, que ara és un paquistaní el que tenim a Santa Coloma, i entres allà i tens des de cargols per no de menjar, cargols,
3: sí,
1: per
0: ajuntar-nos...
3: A la llibreria, Carme, també venen flors.
1: però deuen tindre el seu permís, perquè clar, la llibreria venen tabac.
0: Bueno, Santa Coloma no teniu floristeria, llavors aprofitem, és lògic.
3: N'hem tingut, ara no en tenim.
0: No, jo crec que ara no n'hi ha,
1: No, no n'hi ha, La que hi havia era una que estava allà prop de la, on teniu vosaltres la floristeria, que

0: es va posar després a la mateixa cera del Game. Allà es va posar una floristeria, que eren dos nois, i aquells dos nois la van posar a Santa Coloma.
1: Sí, que és veritat, que hi havia una floristeria. Jo ja no me'n recordava d'aquella floristeria.
0: Sí. I aquells dos nois...
1: Van anar a Santa Coloma.
0: Van anar a Santa Coloma, però van durar molt poc. És que, no sé per què, hi ha negocis... com a tot arreu, no? Que no,
1: clar,
0: no,
1: t'ha de sortir, ja, perquè morts. Saps què passa? Que la planta i la flor, si no les saps cuidar, tu les portes del mercat i són precioses, però si no les cuides i no treus la fulla o no treus la flor quan es passa, i quan hi ha marxat la flor, la gent no compra les plantes aquelles, encara que sàpiguen que allò farà més flor, però ja no és atractiu amb la mirada. La gent comprem per lo que veiem,
0: per la vista.
1: Ja ho veig amb els xinus, per exemple. Els xinus a la primavera posaven molta flor davant i al carrer, i van mica en mica ho han anat deixant, perquè llavors, si no ho venen de seguida, no, el primer venen. I el segon i el tercer dia després ja no se'n val.
0: Doncs et diré que Santa Coloma, passes per allà al carrer i veus que els tenen allà davant.
1: Sí, ja ho recordo.
0: I el
1: ja
0: dia següent ja no hi són, eh? Vull dir, es veu que... Però clar, el que tu dius, no hi ha res més.
1: Ja.
0: Hi ha la llibreria, tenim la llibreria,
2: sí. Allà venen
0: també,
2: rams, allà
0: però venen rams fets.
1: Que ja els tenen preparats, ja venen com els que tenen el Lidl, o que tenen el Cap Bravo, que són buquets.
3: I a les gasolineres també n'hi havia
1: també
3: flors.
1: Bueno.
0: Per Sant Jordi és normal, perquè per Sant
1: és
0: Jordi
1: una festa que
0: les escoles demanen
1: carrer.
0: Permís. Llavors, clar, no són les escoles, són diferents associacions, que si l'associació de geganters, que si els amics de la Sardana...
1: No massa, no massa. Abans era més això, Ara és més partit polític. Jo, el que és la Rambla i la plaça de l'Ajuntament, no es veu el que hi havia abans.
2: No
1: que
2: tant, cada, no tant.
1: Cada partit, cada amics d'això, dels escoltes... No, ara està bastant controlat,
2: baixat, sí.
1: Perquè de floristeries que jo veig allà a la Rambla, poder amb quatre, només. Floristeries, poder amb quatre, I es van vendre totes, Jo ara aquest any ja n'hi he pres més, perquè jo hi vaig anar un any fa molts anys, que encara no estava organitzat, que encara hi havia totes les entitats, i és clar, jo venia una rosa més preparada i era més cara, i em va costar de vendre, va costar molt de vendre. I ens vam ajuntar tres floristeries de Sant Boi i em vam portar una quantitat cada un. Suposo que a la tarda les devíem acabar, però va costar molt, no hi havia moviment, perquè la gent anava a les entitats, sobretot els polítics. Però ara que ja fa dos anys que vaig de la manera que ho munten, fan una floristeria, una llibreria, i és maco, perquè portem moltes coses i després venen tots els col·legis. Aquella canalla et venen a veure i els hi expliques. Jo, que m'agrada, quan els veig arribar, sembla que les profes ja m'han vist a mi, que els hi explico coses, i els explico cuentos.
2: I et coneixen.
1: Tots venen. I els hi explico la diferència. Quina diferència hi ha d'un roser i d'aquesta rosa? I et miren. Jo dic que aquest roser és una planta viva. Veus? Són roses petites. Els hi estic explicant. I està, fan una carona. Llavors et surten. I la princesa, on te la tens? Jo llavors ja et surten amb
0: la princesa que es va punxar amb una rosa.
1: I et ve un col·legi, i et ve un altre, i mira, jo don joc, per això venen els profes.
0: Ha pujat molt aquest any la rosa, el tema de la flor?
1: Sí, ha pujat, però no, bueno, potser perquè jo no hi sóc dintre del mercat. Vale. Perquè jo, per exemple, ara que faig rams, deia un preu, jo calculava, i la Mònica em deia, no, mama, has de pujar-ho, perquè això m'ha costat tant. Jo no estic posada dintre del mercat. Sí que s'ha pujat. Clar, moltes roses venen de Colòmbia.
0: És això que et volia dir, ha influït el tema del carusè dels avions, perquè, és clar, no ens enganyem.
1: Sí. La rosa encara s'ha mantingut, jo crec que hem mantingut el preu, de l'any passat. Alguna poder s'ha pujat. El que s'ha pujat és el dia de la mare. El dia de la mare sí que s'ha notat.
0: Sí, s'ha
1: notat.
0: Perquè
1: em deia un paquet de gerberes, que a mi, em sembla, aquella època comptaven a 4 o 5 euros, que n'hi havia 10. Ara no, ara em comença, mama, que això val 8 euros, Mama, que això compto. Jo ja dic, bueno, ja no compto. Jo faig el ram i llavors us el deixo allà i vosaltres hi poseu el preu. Perquè, i el Pau igual, li dic, feu-ho vosaltres, jo us l'embolico i us el deixo allà. I esclar, ho has de mirar. I les plantes, les plantes jo crec que es mantenen encara dintre de tot, com que ve molta del Maresme, exacte, i d'Andalusia,
0: són autòctones d'aquí,
1: i això encara es manté bastant bé, eh? Perquè tota la planta d'exterior jo crec que es ven al mateix preu que ja fa anys, eh? Es fa anys.
4: Una pregunta, ara m'han esclatat un tou de flors que jo m'agraden perquè són molt maques, que són aquells bulbos que surt una tija i després surt una trompeta per cada banda que s'obren, sí, com sí, se diuen aquestes flors?
1: Els amarilis.
4: Que, com?
1: Amarilis.
4: Amarilis.
1: Sí, diuen la sogra i la nora.
4: Exacte, ara t'ho anava.
1: Això és el nom popular. El nom encara popular. Me'n recordo dels noms, eh? Que hi ha algú que encara no en surt, eh? Amarilis. Que surten dues fulles, dues o tres fulles i surt.
4: Apunta-m'ho, sisplau.
1: I l'altre dia, la meva germana, vaig anar a casa seva, que es diu Montserrat, i en tenia una, amb un
4: jo
1: test,
4: dues,
1: vermelles, jo li vaig dir, Montserrat, quina cosa tan maca que tens, eh? Fa un goig, de veritat, eh? No. Perquè es van obrint a poc a poc. Sí. Però amb ella, com que ha fet aquest mes d'abril, ha fet calor.
3: Sí.
1: Ha adelantat molt la flor. Que jo pensava...
4: I els geronis també estan molt macos,
1: i
4: ara,
1: estan macos. I són preciosos, eh? L'amarilis és una meravella.
4: L'amarilis.
0: Sí. I l'amarilis és
1: un... És un bulbo.
0: Bulbo com el tulipà.
1: I un pot fer una o dues, però normalment en fa una.
0: Però... No l'has de treure?
1: No.
0: Talles el...
4: De tres, eh? Jo en tinc testos de tres.
1: Tu testos de tres, però són tres bulbos.
4: Sí, clar.
1: Sí.
0: Però vull dir que no els tens de traspassar.
4: No, això com passa l'època i ve el fred, jo senzillament ho escapso, ho netejo,
1: i
4: llavors a la primavera tornen a esclatar.
1: Sí.
4: El que diu ella, s'ha de regar, s'ha d'adobar...
1: No, però és una planta molt forta, eh? I a més vol sol, eh?
0: Com els tulipans, no?
1: Vol sol, sí, els tulipans. Jo aquest any vaig plantar tulipans que tenia i tinc una garça que me'ls treu. Me'ls treu de terra.
2: Com el
1: goig. Sí. Mira, és una preciositat.
0: Sí,
1: sí, i el vermell, sí.
0: Sí, sí, és clar. Els nostres oients no ho veuen, però ens estan ensenyant la foto.
3: Si algú mira el
0: que són preciosos.
1: Com a flor cultivada també es ven, eh? Perquè tu fas un ram d'un amarilis amb dues o tres fulles i pots posar-hi una mica de paniculat o de flor petitona, de lo que sigui, i et queda un ram espectacular.
0: Però dura poc.
1: No, a veure, dura poc quan està tot obert, esclar, quan es veu, però no s'obre tota. Surten aquella mena de la flor tancada i normalment quan nosaltres fem una o dues, però n'hi poden haver tres o quatre.
4: Jo hi ha testos
1: dintre
4: que en
1: de
4: tres.
1: La mateixa tija poden haver-hi tres capullets, sí, diguem-ho així.
4: Per això una mica normalment... cap a una banda... i l'altra mira cap a l'altra.
1: Sí, però n'hi ha més.
0: Llavors no és la sogra i la nora, deu ser el fill també.
1: Deu
0: estar el fill també.
1: Tota la família. Bueno, perquè ara hi ha tantes sogres i tantes nores,
0: i ara no n'hi ha una de sola, hi ha persona que té quatre o cinc.
4: Exacte. És que ho deien per això que diu Emma.
3: Que es dona l'esquena, una mira cap aquí, l'altra cap allà.
4: Per això ho deien, per això ho deien.
1: Era el nom popular.
4: Perquè una mira cap una banda i l'altra mira cap a...
1: Però són flors que normalment quan les treballem no les treballem obertes, perquè quan està oberta pot durar una setmana, clar. Doncs clar, això té un preu, llavors una ja està oberta i l'altra es comença a obrir, i llavors es pot durar 3 setmanes o sí, dura, que llavors si la primera s'ha passat la pots tallar, i se'n van obrint les altres, sí. És maca, és molt maca.
0: A quin temps es planten els bulbos aquests? Cap a la tarda?
1: A veure, jo els tinc plantats tot l'any.
0: Si algú ara vol comprar-ne, sí, que hi ha llocs que els venen, sapiguem
1: quan... En venen quan, tot l'any,
0: quan els tens, sí, de plantar.
1: Sí. I de vegades els tenen amb un cubell que no els tenen ni amb terra, eh? Vull dir, els tenen
0: com si fossin cebes,
1: amb un
0: oi?
1: Sac, amb un sac, amb un de mimbre, i els tenen tot allà, que quan veus allò dius, ja hi ha el dibuix, perquè ho veu. Però si no et crida l'atenció, és que és una meravella, és una meravella. Jo en tinc dues o tres. El que li costa el primer any i el segon costa una miqueta que vagi pujant. S'ha d'anar adaptant totes les coses. Ara, un cop s'han adaptat, llavors treballen i atien. Sí. Clar.
0: Poden cada estar any, amb testos,
1: oi? Jo la tinc en test.
4: Cada any en fan. Cada any.
1: Jo la tinc en test. Clar, fa una flor o dues, si en tens tres,
4: no,
1: i ja està, eh? No en fa més, eh? Llavors l'has de tallar i ja està. Bueno, el tulipà també ho fa, això,
0: sí,
1: eh?
0: Igual.
3: Sí.
4: Ara ve l'època dels mosquits. És veritat això que diuen que l'alfàbrega els espanta?
1: Bueno,
4: els
1: ho diuen, orienta? Sí, que ho diuen.
4: Ho diuen?
1: Ho diuen.
4: Jo per si de cas he comprat dues alfàbregues.
1: Sí, però que t'hi digui. Clar, per si de cas compra mata mosquits.
3: Sí. Jo, bueno, jo els hi dic, quan m'ho venen a buscar... Bueno, ara ja no els hi dic perquè no hi soc. Però jo quan m'ho venen a buscar les nenes jovenetes que ho veuen per internet, jo els hi dic, vale, posa l'alfàbrega. Però l'alfàbrega l'has de remenar i posar-te-la.
1: Clar.
3: Així, perquè tu els espantis. Però per tenir un net tastet no et marxaran no, els posa'l, enxufes, que llavors ja no et vindran si és un pipa de la nit.
0: També va hi haver un any que es va vendre moltíssim, que jo em vaig comprar dos, vaig vindre a buscar-los, jerònims d'aquells
3: sí,
0: cítrics.
3: Sí, també, bueno, és el mateix que l'alfàbrega.
0: Que deien que sí. No et picaven...
3: Van els mosquits.
0: Em vaig posar una a cada cantó del meu home, sí, perquè sí, és sí. Que si hi ha un mosquit, estigueu tranquils que no us picarà, que anirà el meu home. Sí, ja. No sé quina mena de sang té que els atrau.
3: No, sí, sí.
0: I vaig posar una a cada cantó i li van picar igual, eh?
3: Sí, sí, sí. Jo sóc de les que enxufo. Sí. Encara que n'hi ha que diuen que no, a mi em va molt bé. Jo començo, quan comencen els mosquits, els deixo i cada... Abans en durava un mes, el líquid. Ara ja, amb aquesta escalor, s'evapora.
1: Sí,
3: i et duren tres setmanes o dues. I has de tornar... Però va molt bé, eh? Jo reconec que va bé.
0: De totes maneres, us diré que el tema dels mosquits és un problema molt gros per les persones que tenen la desgràcia, sí. Que els hi piquen. És molt molest, eh?
4: Però la meva dona, la meva se la mengen. I a mi no em piquen.
0: I es passa molt malament. Pues
3: digue-li que compri els aparatets i que
4: ja,
3: ho
4: fili. Ja,
0: igual. A la que surt a fora.
3: Ja teniu jardí.
0: Clar, a la que surt a fora. Només, és que per molt que controlem...
3: I posar-te el repel·lent.
0: Uf,
4: sí, això és el que fan.
0: Ja clar, se'n posa, però tot i així... Clar,
3: no hi penses, de vegades.
0: No, sí que se'n posa, però tot i així, el clar, pica. La que fa una estona, allò s'evapora. Sí, i després, sí, sí, clar, sí. Tampoc et pots posar, estar posant
3: sí,
0: aquest insecticida del cos que et pot afectar la pell.
3: Sí.
1: Jo havia sentit que hi havia com un apartet petitó que te'l posaves aquí i emetia com un so perquè es veu que només et piquen les mosquites femelles quan estan embarassades.
4: Sí,
0: bueno, pues a casa meva totes deuen estar embarassades i femelles.
1: A l'aparell fa soroll de mosquit que busca mosquita, però com que elles estan embarassades...
3: Aquest no el sabia jo. Jo sé que amb els crios els hi posen les polseres de citronela.
1: Sí, és veritat, però...
3: No ho sé.
4: Hi ha moltes coses, però...
0: El dia que algú descobreixi alguna cosa realment eficaç contra els mosquits i sobretot el mosquit tigre.
3: Aquest, jo recordo el primer any.
0: És horrorós.
3: El primer any a la botiga ens va a l'11 de setembre d'un any, que ja no sé quin és el primer any, quan vam acabar allò de l'11 de setembre vam anar totes tres a l'ambulatori. Teníem les cames desfetes.
1: No.
3: Llavors encara no el coneixíem tant.
4: Aquí encara tenim l'avantatge que... Bueno, avantatge, no és un avantatge. Que tenim mosquit, el mosquit, diguéssim, català, el d'aquí, i el mosquit tigre. Però hi ha altres contrades d'Espanya que tenen ja el mosquit aquell del Nilo.
3: Sí, ja ho he sentit, el surt d'Andalusia.
4: Ara, últimament, ja han sortit alguns reportatges que ja ho estan fumigant, els aiguamolls,
3: sí.
4: Perquè allà mor gent, per culpa de la picada del mosquit.
3: Així
4: et pica un mosquit, et grates, el que sigui, però és que allà mor gent, amb això del Nilo.
0: Aquí, amb el tema de la globalització, no trigarem a tindre.
1: No, ja vindran, ja.
4: És el que tu dius.
1: I amb el mosquit tigre va passar que les primeres picades sí que ho feien molt d'efecte, però ara es veu que el cos s'acostuma.
3: Jo crec que sí,
1: ja no en fan tant.
3: Perquè veia, jo me'n recordo que veia les cames de la gent
1: sí.
3: I veia tot i pensava...
0: El meu home no se li han acostumat encara al cos.
1: No,
0: perquè ara l'altre dia ja li en va picar un. Ja tenia una fava.
4: I és que és molt fumut. Jo, per exemple, a casa tinc dos jardins, el de dalt i el de baix. Jo faria vida al jardí. Jo surto a esmorzar, surto a dinar, i la Remei no surt.
0: No podem. Escolta,
4: vine aquí amb mi, no puc venir perquè em mengen els mosquits.
0: Però no podem.
3: Jo quan surto, jo no tinc jardí.
1: Una escafandra de mosquitera.
4: És que és l'únic
1: i anem allò.
3: Jo quan surto la tarda vespre, perquè ara ja no s'hi pot estar, ni al terrat, perquè allò és un forn, però quan penses ara, jo em poso allò, aquelles espirals.
4: Sí, jo també en tinc.
1: Sí.
3: I me'n poso dues mentre llegeixo.
1: Allò?
3: I amb allò va bé, jo m'enduc allò i m'engego allà i penso, almenys puc llegir una horeta
0: sí,
3: o dues horetes.
0: Sí, el que passa és que si et poses les espirals i vols sopar fora...
3: No, ja no sopo jo.
0: És que no trobes aquest... ni el gust del menjar.
4: Aquella... És que fora, amb el país que estem, fora s'està molt bé.
0: Home, clar que
4: s'està
0: bé.
4: Jo viuria fora. Jo amb aquesta
0: calor... Clar que s'està bé.
4: No. Calor, bueno...
0: El vespre sopar allà fora.
1: Allò, bueno, Santa Coloma sí, però Sant Bulló.
4: I jo
1: tinc terrat i allò és un forn. És un forn.
4: Jo tinc preparats dues moreres, que m'agradaria que les veiessis, que les veiessis purgades jo, dues moreres grandioses que fan una coberta vegetal que no entra gens de sol. A més, les moreres les vaig deixar ben altes perquè el vent del llevant o del sud, de l'estiu, i
1: allà sota
4: és un autèntic, que t'ho dic de veritat, un autèntic refugi climàtic. Hi ha alguns veïns que baixen a baix al carrer a l'autobús, pugen per una pujada que hi ha, paren allà, truquen al timbre,
1: per mirar,
4: els obro, entren, se senten una estona allà sota de les moreres per descansar, perquè allò és una pujada, i quan han descansat, surten, tanquen la porta i se'n van.
1: Mira, veus?
0: Sí, però els mosquits no respecten ni moreres ni res.
1: Bueno, però sí.
0: I les moreres també porten vespes.
4: Allà sota s'està molt bé.
3: Ui, a mi sí que em piquen les vespes. Mira, els mosquits no piquen. Però les vespes em busquen, a vegades. Em fan una por.
4: Sí.
3: No
4: em fan res.
3: Els mosquits no.
1: No ets al·lèrgica a les picades.
4: Ni les abelles.
3: No, però em fan alguna flipada.
1: Clar, perquè fan flipada.
3: Que no he fet res i m'ha tocat el rebre, mira.
1: Ai, mare meva. I això que diuen, no li diguis res, no els hi diguis res, deien a mi.
0: No,
1: jo... Venen a buscar. Venen a buscar.
0: Jo de dir-los no els hi dic res, però...
1: Jo sí que m'espanten,
0: també. Quan veig que s'acosten... Em quedo quieta, però...
4: Indiferències. Indiferències.
0: Sí, tot el que tu diguis, però quan
3: jo noto... M'han picat, però jo estàs asseguda perquè darrere...
0: Sí,
4: indiferències.
0: Sí,
4: el meu fill petit és apicultor.
0: Ja.
4: I té moltes abelles.
3: Però és una abella, no una vespa. Parlem de vespes, eh?
4: Les dues piquen, les abelles i les vespes. Les dues piquen.
3: No, les vespes.
4: L'abella també pica, eh? L'abella també pica, i a més a més l'abella quan pica deixa el fibló dintre.
3: Sí.
4: La vespa no.
1: Per això que n'hi ha que són al·lèrgics i tenen problemes.
4: També. La vespa asiàtica té la
1: marinera. La vespa asiàtica, jo em vaig
4: aquesta
1: tenir...
4: Aquesta sí que fa por.
1: Vaig tenir-ne, jo vaig trucar i em van dir, busqui a veure si té algun niu. I no el vaig trobar. No el vaig trobar. Però em vaig trobar dues o tres, que jo me les mirava
3: i vaig fer retratar
1: i eren asiàtiques. I ja no n'hi he vist més.
3: També he tingut de vespes nius, sí. Els
0: fan uns nius...
1: Els tens dintre el jardí.
0: Però vespes asiàtica.
3: No, la vespa.
1: Normal.
0: Perquè la vespa asiàtica fa un niu de mig metro,
3: aquests es fan de 7 o 8 o 10 vespes, els fan així enganxats.
0: Ah, sí,
3: llavors has de,
0: quan es fa de són decoratius.
3: De nit els has de treure els has i cremar-los.
1: Jo vaig trobar aquest any, que ho va trobar la meva filla, vam obrir el parasol un dia.
3: I estaven allà.
1: I estaven a dintre el parasol. Sí, i la Mariona em diu, mama, goita, què hi tens?
3: És que amb aquesta calor, més.
1: I també les vam treure. I l'altre dia el vaig tornar a obrir, perquè jo el tanco. Ja el tornaven a fer. Ja el tornaven a fer al mateix lloc.
3: Sí.
1: Dic, mare meva, ara ho vigilo, cada vegada que l'obro vigilo que no hi sigui.
4: De totes maneres, si us han picat una vegada i no sou al·lèrgics, no passa res.
3: No, al·lèrgica no.
1: Jo que recordi, no.
4: Farà tu de cuissó, però no passa res. El fumut és que siguis al·lèrgic. Llavors sí que pots tenir
0: problemes. Però com ho saps?
1: Perquè tinc picat. Perquè t'infles.
4: Si no t'han picat, ja saps que no és al·lèrgic.
0: No, però que si ets al·lèrgic i t'han picat, a correcuita, per això prefereixo comprovar, no vull comprovar-ho, per si acas.
1: Ja.
4: Si ets al·lèrgic, a
0: correr. Pues, Roser, moltíssimes gràcies. No te'n vagis, si no tens pressa, continua aquí. Sí, que ara
1: el problema és que fa molts dies que no he anat a l'altre coral.
0: Bueno.
1: Però bueno, ja m'agradaria ja escoltar.
0: No, perquè la Imma avui...
1: Va, de què parlarem?
3: Avui parlarem que va donar deures la Mercàrmen, perquè fa temps que no parlem d'això que patim una mica tots, del sentiment de culpa, no? Allò de que a vegades et sents culpable i per molts motius, o perquè no saps ben bé per què, llavors m'he preparat una miqueta per parlar d'això.
1: Em quedo
3: a veure com vivim aquest sentiment de culpa.
1: Perquè em sembla que qui més qui menys...
0: La majoria. Els de la nostra generació, el sentiment de culpa, sobretot les dones, eh? I em sap greu perquè
3: això
0: està l'Enric aquí. Però quan veiem que l'home està així trist, sempre pensem, li hauré fet algo? Aquell sentiment de culpa que tenim, inclús amb els fills.
3: Sí. Hi ha un especial sentiment de culpa per les dones, sí. Pues una mica ho he portat a parlar d'això, a l'entorn de com el vivim, això, i de com ens ho hem muntat, i una mica explicar el per què sentim això. Sí.
0: Doncs...
3: Vols que ho expliqui ara o ho deixem?
0: Sí, comença ara fins a les 5, i si queda alguna cosa continuem.
3: Ah, molt bé.
0: Perquè crec que això és... és interessant.
5: Doncs tinc les meves notes perquè així no em descuido res.
0: Endavant.
5: Doncs això, que volia parlar avui d'això, que la culpa és una de les emocions, o millor dit, un dels sentiments més humans i més pesats, també s'ha de dir, i sovint també mal gestionats. No ho portem molt bé, la gestió de la culpa i d'aquest sentiment que diem culpa. Doncs això, és com una mena de motxilla que portem a sobre, i bueno, tots sabem una mica què se sent, no?, amb això de la culpa. És aquesta mena de nus a l'estómac, o aquesta veu interior que ens diu que no hem estat a l'alçada, o que hem fallat amb alguna cosa. I d'on ve aquesta veu? D'on ve? Què creieu? Que és nostra o que ens l'han ensenyada? Llavors, una mica reflexionar sobre això. Avui m'agradaria que poguéssim explorar una miqueta com la nostra herència cultural ha contribuït a la manera com vivim aquest sentiment. No podríem entendre del tot com sentim la culpa avui dia sense mirar una mica enrere. Les arrels de la nostra societat són profundament cristianes, on la culpa ha estat durant segles un pilar de l'ordre moral, diríem. Per exemple, el pecat original, no? Ja partim d'aquí, en la tradició catòlica, la culpa no és només un acte, és una condició. Venim al món amb un deute, amb una mena de deute que ens hem de batejar per treure'l, per exemple, no? Ja venim el sentiment de culpa apareixem per aquí. Això ha generat una estructura mental on sentir-se culpable és vist com un signe de bondat, no? Jo sóc bo perquè em sento culpable, o de consciència moral, sentir-me culpable, eh? Després aniríem a parlar del perdó, però avui no parlarem del perdó perquè és una altra cosa que va molt lligada a això, que és molt complicada, bueno, molt complicada, que també té aquestes arrels, però que avui parlaríem només de la culpa, no? I el sentiment d'aquest de culpa es fa servir molt com a control, és una mena de control. Històricament, la por a la culpa i després al càstig diví ha servit per regular el comportament social, que diríem, doncs ja era una mica per controlar la gent, perquè les religions, per molt que estem en contra alguns o el que sigui, durant molts segles ha servit, doncs, per tenir un control de la gent, perquè així seguien més una conducta més humana, per dir-ho d'alguna manera. I per això aquest sentiment de culpa que ens aporta aquestes creences religioses, si tu et sents culpable és que ets redimible, o sigui que tot això va junt. No, jo us ho explico perquè és com s'ha format la societat occidental, que és la judeocristiana, vull dir que va tot bastant junt.
1: Jo
5: no?
1: Et puc dir jo que he passat un divorci
5: que va per aquí, no?, una mica.
1: I és tal com ho estàs explicant. Els primers anys la culpa la tens sempre, penses que ets tu, que ets la culpable.
5: Sí. Per això volia anar una mica a l'arrel, perquè veiéssim tots com hem estat criats, sí, i com ens movem, sí, a dintre, sí, de l'entorn, sí, sí, en què ens movem, no? I hi ha moltes persones que no són practicants, i aquesta estructura que tenim és la que ens guia en molts dels nostres comportaments, o sigui, continuem buscant el càstig. És curiós, eh? Encara que sigui l'autoflagel·lació mental, que aquesta és la primer càstig que ens infringim a nosaltres mateixos, i així paguem d'alguna manera els nostres errors. Si una mica funcionem així. Jo el que volia proposar avui és una petita reflexió que ens porti des d'aquest concepte de culpa que us acabo d'explicar, que en tenim un altre concepte molt a la mà i que podríem utilitzar en comptes d'aquest, que li diríem la responsabilitat. Si tu parles i en comptes de dir això és culpa meva, el teu pes negatiu que cau a sobre teu, el teu cervell, és molt diferent que dir això és responsabilitat meva. I ara ho explicaré una mica per què, no? I això, avui no parlaré d'això perquè m'allargaria molt, però la programació neurolingüística fa que quan ens parlem a nosaltres mateixos, o fins i tot quan parlem amb els altres, a relacionar paraules que ens obrin portes en comptes de paraules que ens les tanquin, com per exemple tenim un problema, doncs podríem dir tenim un repte. Quan tu dius un problema, la cosa és molt negativa. Quan dius tenim un repte, t'has de posar a l'acció. Ja? És molt important com ens parlem a nosaltres mateixos o com enfoquem les coses, perquè la culpa, per exemple, sempre mira cap al passat, és estàtica, ens tanca en el que he fet malament i tendim a castigar-nos, ni que sigui mentalment, i això no serveix per res més que per fer-nos baixar l'autoestima. O sigui, cada vegada que ens culpem més, ens estimem menys. En canvi, si ens mirem en termes de responsabilitat, veurem que la responsabilitat mira cap al futur, és dinàmica, i ens pregunta: què puc fer ara per reparar allò que he fet malament i aprendre'n? Com ho puc fer millor? Quan parlem sota aquesta paraigües, en comptes d'anar sota el paraigües de la culpa tan
0: clar,
5: pesant.
0: Clar, perquè el sentiment de culpa el tens després, perquè quan tu fas un acte o fas contestes, per exemple, algú malament, mm-hmm. en aquell moment contestes de la manera que ho sents. Mm-hmm. No és una cosa voluntària que ho facis expressament. Llavors, clar, potser després, un cop ho has dit, te'n penedeixes, mm-hmm. però de moment, al moment que ho has dit sincerament.
5: Sí, a vegades de les maneres com... Bueno, això seria que et donaria per un altre... De com...
0: No, sí, de com dir suposo que en tindrem per dies amb aquest tema.
5: De com perquè... parlem, de com parlem, tot, aquesta vida es pot dir tot, només és com ho dius i des del punt... des de l'angle en què ho vols enfocar, que n'hi ha molts, i a vegades triem el pitjor. El que ens
0: o segons jugar. L'estat d'ànim, perquè, clar, potser en un moment donat saltes sí. i després, mira, disculpa, no?
5: Sí, quan hem parlat aquí, hem parlat a vegades d'aquest tema de la ira, la ràbia, quan ens enfadem, el pitjor que hi ha és l'acció-reacció, no? Perquè, esclar, si tu t'acaben de dir alguna cosa forta que t'ha fet saltar, el pitjor és l'acció-reacció, perquè tu pots tractar allò igual, encaixant-te o el que sigui, si ho fas des d'allà, donar-te allò que em diuen quan juguen a bàsquet, un temps mort per després reaccionar, i llavors així te'n penedeixes molt menys del que fas o del que dius, però bueno, aquest és tot un altre tema, que donaria per molt. Bueno, el que estàvem parlant de la culpa, diríem que la culpa castiga i la responsabilitat li dona més valor a l'acció, al moviment, a l'avançar, al anar endavant. Llavors, la culpa normalment té dues cares, d'acord? La culpa real, per exemple, doncs he vulnerat un valor propi o he fet mal a algú, no? Per exemple, jo sóc molt... m'agrada les coses de bona persona i aquest dia he sigut mala persona, no? Vulneres un valor teu que tens o has fet mal a algú amb allò que li has dit o amb allò que li has fet. Aquí la culpa és útil, perquè em diu... has d'actuar aquí, això que has fet ha anat en contra del que penses. Però l'altra culpa, la imaginària, aquesta que jo li dic la culpa tòxica, és aquella que sentim per no complir les expectatives dels altres o per coses que no controlem. Aquesta és la que hem d'eliminar. I aquí ho explico una mica, no? Hem de triar nosaltres el camí. Jo m'agradaria que es fessi una pregunta. A qui serveix la teva culpa, quan tu et sents amb aquesta culpa imaginària de no haver cobert les expectatives de l'altre o de la societat, a qui li serveix, no? Si no serveix per fer-te millor persona ni per ajudar el que has ferit, per exemple, si no serveix per això, només és una culpa que només és soroll, que no va enlloc, entens? Ja he explicat abans que la religió ens ha ensenyat a reconèixer l'error, i això és bo, en certa manera és valuós, perquè saber reconèixer quan t'has equivocat és molt important per poder-ho arreglar. Però ara ja és hora que ens donem permís per deixar de castigar-nos i començar a construir, en comptes d'estar donant-li voltes a aquesta culpa imaginària o tòxica, no? Passar de la culpa a la responsabilitat és segurament l'acte de llibertat més gran que podem fer per nosaltres mateixos. És un pas important. La culpa, moltes vegades, és el que hem dit, com hem començat a parlar, té nom de dona. Aquí vaig a parlar de les dones una estona. El mite famós de la dona entregada, no? És aquest que vivim sota això, moltes de nosaltres. També és dins de la nostra tradició. La culpa no s'ha repartit de la mateixa manera, no és gaire equitativa, li ha caigut molt més a la banda de la dona. A la dona se li ha assignat històricament el rol de cuidadora i de guardiana de l'harmonia familiar, diríem. Això ha generat i encara genera una culpa específica, gairebé genètica, gairebé heretada, que es manifesta de dues maneres molt clares. El de la bona mare i el de la bona esposa o la bona companya. Aquesta, aquí la culpa va directa a aquests dos punts. Perdó, que he begut una mica d'aigua. La societat i també la religió ens ha venut la idea de l'amor aquest abnegat, no? Famós amor abnegat. Penseu, però, que la paraula abnegació significa literalment negar-se a un mateix. Vull dir que comencem per aquí, eh? Se'ns ha ensenyat que una bona mare és la que sacrifica, la que està sempre disponible, la que posa les necessitats dels fills per davant de la seva salut, tant mental com física, eh? I com a esposes o com a companyes, s'ha esperat que siguem el pal de paller que ho sosté tot, com cuidant del marit, com si fos una extensió de la nostra responsabilitat. Així de clar, això és el que...
0: Fer de mare. Aquest... A vegades moltes dones els hi toca fer de mare amb
5: que,
0: el marit.
5: Que va lligat. I quin és el resultat? Si una dona decideix anar al gimnàs, per exemple, o sortir amb amigues, o simplement no fer res, sovint apareix la veu de la culpa. Hauria d'estar fent el sopar, sóc un egoista per pensar només en mi, que jo només voldria fer això. Això és el que penses, aquí estàs amb la culpa aquella tòxica, eh? I ara que he dit, sóc un egoista, quan ens passa això, volia parlar una mica de la fal·làcia aquesta, de l'egoisme, que és un altre tema que va molt inculcat aquí darrere de la culpa. I hem de redefinir-nos davant del que significa l'egoisme. L'egoisme tòxic, sí que n'hi ha un que és tòxic, que és pensar només en un mateix, unir exclusivament, sense importar-te els altres, tirar pel dret, passar de tot, això sí que no. Però aquest, hi ha un altre egoisme, que és un egoisme d'autocura i d'amor propi i d'autoestima. Entendre que si jo no estic bé, ningú no estarà bé mai, i encara menys podrem tenir cura de ningú, ni cuidar-lo, ni fer res. Moltes dones viuen el que s'anomena síndrome de la generositat patològica, que té un nom que déu-n'hi-do, eh? Donen tant als altres que es queden buides. Però el més trist és que moltes vegades ho fan perquè senten por. Por a que, no es, que es pensin que no són bones, por al judici extern, el que diran els altres, por a la culpa que la societat els ha injectat de petites. I aquesta por és molt dolenta, que va molt lligada en aquesta culpa tòxica. Quan una dona es dedica primer als altres per evitar la culpa, el preu que paga és altíssim. Per exemple, se sent molt de ressentiment, acaba guardant ràbia, poder ràbia és una paraula molt forta, però vaja, ressentiment cap a aquells a qui cuida, perquè sent que la seva vida no li pertany, encara que ella no s'ho digui amb aquestes paraules. Pèrdua d'identitat. Arriba un punt que si en aquesta dona li preguntessis, algunes d'elles, no dic totes, què t'agrada a tu, aquesta pregunta, potser no sabria què respondre'ns. No sap que només sap el que necessiten els altres, no sap el que necessita ella. I avui, bueno, parlant de tot això, que donaria per molt, ja no sé si encara tinc temps, volia donar unes quantes eines pràctiques per poder començar a pensar en
0: temes... Te les anava a demanar, de dir... solucions per treure'ns aquest sentit de culpabilitat.
5: Ara ja m'has explicat del per què, vinga, què faig, no? Doncs això, unes quantes eines pràctiques perquè puguem començar a pensar en termes de responsabilitat en comptes d'en termes de culpa. Però abans de dir-vos-les, hi ha una metàfora que m'agrada molt, que és aquella famosa de la màscara d'oxigen. Els avions, quan estàs dins d'un avió, sempre et diuen, en cas que no hi hagi pressió a la cabina, o sigui que es quedi sense aire, poseu-vos primer vosaltres la màscara i després aneu a ajudar els nens, aneu a ajudar la gent gran. Per què? Doncs perquè si tu et desmaies o no tens oxigen,
4: ja no
5: poc que podràs ajudar ningú. Cuidar-se no és un acte d'egoisme, és un acte de responsabilitat. Si vols cuidar dels altres, cuida primer de tu. I quines són les coses, doncs, que poden anar bé per pensar com això de l'avió, no? Doncs posar límits. Posar límits és estimar, també, Posar límits també és estimar. Dir no a una demanda externa a vegades és dir sí a una necessitat pròpia. Si realment tenim una necessitat pròpia, hem de saber dir no a l'altre que ens està demanant més necessitat que no és la nostra. I també hem de començar a substituir moltes vegades allò haig de fer això, haig de fer allò, per dir vull fer això, vull fer allò. Hem de pensar quantes coses fem al dia per compromís o per evitar la culpa. Això és important, que reflexionem una miqueta. Què passaria si deixéssim de fer-ne alguna d'aquestes que fem per no sentir culpa? Es col·lapsaria el món? Jo diria que la resposta normalment hauria de ser no, perquè el món seguiria anant endavant. Per exemple, doncs, pensem en una cosa que ens agradaria fer per nosaltres mateixes, però que no ho fem per no sentir-nos culpables, no? Com seria, per exemple, anar al cinema totes soles? Mira, em ve de gust anar a veure una pel·lícula. O no fer el sopar una nit? Avui no em ve de gust fer el sopar. Doncs, o dormir una migdiada, perquè no la pots dormir mai, perquè s'han de fregar els plats, perquè te n'has de... No, avui dormir a la migdiada. Doncs ara agafeu un paper i escriu en un paper. Jo, per exemple, jo, Mari Carmen, em fa riure com em mires.
0: No, segons, cuidado el que diguem, perquè el meu home m'està escoltant i no segons no. Què encara em sentiré culpable i no vull sentir-me.
5: Jo, Mari Carmen, per exemple,
0: no,
5: o jo, Roser, et dono permís per anar al cine tota sola, per anar-me'n a per dormir, per no fregar els plats avui, em dono permís sense haver de donar explicacions a ningú i sense sentir-me malament. Això ho escriviu en un paper i després ho llegiu fort.
1: Jo ho vaig fer una vegada i se'm va recriminar.
5: Esclar,
0: i encara em va sentir pitjor.
1: Clar,
0: va,
1: vull dir
0: que a vegades és pitjor el remei que l'enfermetat.
5: No, és que quan tu comences a canviar tot canvia, però hi ha resistència a aquest canvi, perquè ja va bé com ets ara. Tothom està encantat de la vida, la que no està encantada ets tu, però els altres estan tots feliços. Llavors, quan tu comences a fer un canvi, tot canvia, perquè no cal dir cap altra explicació que senzillament explicar que tu estàs necessitant de fer allò i que és important per tu, que el que tu vols és que tothom estigui bé, però la primera que ha d'estar ets tu. Per tant, igual una bestiesa com pot semblar anar-te'n al cinema sola no ho és per tu, perquè en aquell moment estàs necessitant allò, i si algú necessita una cosa ho ha de fer, ho ha de tenir. Perquè, no ho sé, sovint esperem que els altres ens donin permís per fer les coses, permís per viure. És que això és permís per viure, quan l'única autoritat real sobre la nostra vida som nosaltres mateixes. Ens donem permís a nosaltres mateixes, o no ens el donem a vegades, que és que la majoria de vegades som nosaltres els que ja no ens el donem el permís. Bueno, jo us animaria que repasséssiu mentalment totes les coses que heu fet des de que us heu llevat fins ara. Quantes d'aquestes coses han començat amb la frase haig de, i quantes en vull fer?
0: Des de les 6 del dematí.
5: Si el vostre dia està ple d'haig de, estem vivint sota el dictat de la culpa i de l'obligació. Llavors, intentar canviar aquest... No, és molt important, a vegades sempre dius, bueno, sento... Això és culpa meva, això és responsabilitat meva, dieu, bueno, és el mateix. No, és que aquest diàleg intern és... Jo vaig parlar l'altre dia del diàleg intern. De com ens parlem amb nosaltres és de com encarem la vida. Perquè, a veure, tu potser te'n voldries anar al cinema per dir alguna cosa, eh? Però en aquell moment... també t'importa molt que aquella persona sopi bé, perquè si tu no estàs allà sopant, donant el sopar o fent-li allò, potser aquella vegada no. Llavors és molt millor de dir trio fer el sopar perquè la meva família estigui ben alimentada, per exemple, o trio no fer el sopar perquè avui estic cansada i trio prioritzar el meu descans. Això és bàsic a l'hora d'encarar-ho per tu mateixa, perquè és que els altres no entendran que tu tens una necessitat i que l'has de cobrir si tu no te la creus que la tens i la vols cobrir. Mal aniràs a convèncer el teu marit que aquell dia s'ha de fer el sopar.
0: Clar, però
5: si tu ja no t'ho creus,
0: si tu tens per costum cada dia ve el teu net a dinar i cada dia li fas el dinar i un dia no li el fas, a vegades no és el sentit de culpa, és el no sentir-lo amb ell, perquè potser t'estarà perquè no me l'has fet, iaia, i perquè no me l'has fet, que et trobes malament, que et passa això, que et passa allò, I a no, vegades però, és per no entrar en aquest diàleg, no?
5: No, però ja no hi entraria si tu abans haguessis tingut un diàleg amb tu mateixa. Ja. Els dimecres la Mari Carmen no farà diners, perquè aquell dia ella està en un altre lloc, perquè necessita estar-hi. I si el teu net, que estàs malalta, i llavors tu li expliques, mira, la iaia estarà més feliç i estarà més tranquil·la si aquell dia el té per ella, aquella estona, aquella hora. Després tots jugarem, l'endemà et faré un altre dinar, però jo aquell moment és per mi, ja necessito.
0: Te'n faries... que creus? No sabem dir que no.
5: Exacte,
0: aquest
5: però...
0: és un problema gros.
4: Buscant sí. el sentit de culpa general, jo, hi ha una frase, que tots la coneixem i que la utilitzem i l'hauríem de fer servir més, és aquella que diu, el que fa el que pot no està obligat a més.
0: Però tu sí, parles com
5: això
0: home.
5: Això és molt possibilista.
0: Imma, et queda
5: veritat,
0: mig
5: veritat,
0: minut.
5: Però...
0: et queda eina. Mig minut. Després, si de cas queda alguna cosa, continuarem a la segona part.
5: Va,
1: que
5: teniu, no, ja era per tancar.
1: Els que
5: teniu
1: marit teniu aquest problema.
5: Que es quedeixo amb l'idea aquesta de que la culpa és l'única emoció que ens pretén fer pagar per un deute que no té fi.
0: Ja.
5: Això quedeu-vos-ho, ja no explicaré tot l'altre, que no, seria un minut però no ho tenim.
0: No, però, després al començar la segona part pots continuar sí. i acabem amb
5: heu
0: el tema aquest.
5: Heu de començar per vosaltres mateixes, com vosaltres mateixos, perquè he parlat de les dones, però també hi hauria un repertori pels homes.
4: A mi no em fa... No tinc...
5: És a dir, jo em convenço d'això, jo sé el que necessito i vull, i perquè jo també vull que ells estiguin bé, i a mi ja m'agrada estar allà fent el sopar.
1: No, jo tot això ho
5: no
1: vaig passar-ho, vaig passar-ho. Jo, gràcies a Déu, he fet molt la meva vida. Un cop em vaig separar, la meva vida va canviar al 100%.
0: Ho hem de deixar-ho aquí perquè ens n'anem a les notícies de les 5. Després a les 5 continuarem, eh? Després de les notícies sí. continuarem.
5: I tant.
0: L'Enric avui ens parlarà del tema del vi, que també és molt interessant, però tenim temps de parlar de tot.
5: I més alegre.
0: Doncs bé, fins d'aquí un momentet. No us mogueu que tornem de seguida.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
3: La veu de la gent gran.
4: Després de la pausa, iniciem la segona part del programa d'avui i aprofito per recordar-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit, de 9 a 11 de la nit, i també ho podeu fer a escoltar-ho quan vulgueu per la web de la Ràdio Sant Boi. Doncs bé, com continuarem amb el... Ho hem deixat així una mica mitges amb la Imma i l'Enric. Ara la Imma ens acabarà de parlar el tema aquest de... que bueno, que donaria per un parell d'hores més, perquè...
5: Donaria per molt.
4: Però bueno, ara ho acabarem de...
5: Doncs això,
4: d'aclarir una mica, sí. I després un altre dia continuarem i després l'Enric ens parlarà de com fer vi, que això ens interessa.
5: Sí, és un tema molt interessant i més alegre.
4: No, alegre ho és tot, perquè tot és segons tu prenguis, no?
5: Sí, és veritat. No, doncs hem parlat, a la primera part hem parlat d'això del sentiment de culpa, de com a vegades ens sentim culpables per les coses que els altres esperen de nosaltres i que ens pensem que no complim, i llavors estem moltes vegades fent coses per agradar més als altres i no ens escoltem a nosaltres mateixos la veritat del que necessitem nosaltres i del que faríem, i tot plegat ens condiciona una miqueta. També he donat unes pautes per intentar començar a mirar-nos això de la culpa des de la part de la responsabilitat i no parlar de culpa, sinó de responsabilitat, que és molt més interessant i que ens obre més portes que estar allà patint o tenint por de què pensaran els altres o que em veuran culpable perquè, mira, aquesta no es cuida dels fills, perquè, mira, tot això és una culpa que no ens porta enlloc i és molt feixuga. I després això que hem parlat, de que hem de tenir cura de nosaltres mateixes i de nosaltres mateixos, perquè si no ens cuidem nosaltres no ens cuidarà ningú i no estarem bé per cuidar els altres. És una mica resum el que he dit, i al final ja ens quedava tancar una miqueta el tema i que tothom es quedés amb la idea fonamental que la culpa és l'única emoció que ens pretén fer pagar un deute que no té fi, si estem sempre dintre d'aquesta culpa tan tòxica, no? I la veritat és que en general ens han ensenyat a creure que sentir-nos culpables ens fa més bones persones, no? Com si el patiment interior fos una prova de la nostra moralitat. Oh, jo em sento culpable, no? És com molt negre això. Però la realitat és que la culpa és un carreró sense sortida. Ens castiga pel que vam fer ahir, ens paralitza avui i ens fa por pel demà. O sigui, tot això, jo el que proposo és un altre tracte amb nosaltres mateixos, que ens tractem d'una altra manera. Si ens hem equivocat, demanem disculpes i reparem, si és possible, dins del possible, el mal que hàgim pogut fer. Això no és culpa, això és responsabilitat. Però si el que sentim és aquest pes sord que ens diu que no som prou, que no fem prou, que no estem a l'alçada, això deixem-ho anar, perquè això ni és un sentiment pesant que no ens deixa avançar i que no ens du enlloc. tinguem present que la culpa no ha canviat mai el passat ni ha ajudat mai a ningú a ser més feliç. L'única utilitat que té un error és l'aprenentatge que en traiem d'aquest error. Un cop hem après la lliçó, la culpa ja no té cap funció, és només un llast. Era això el que volia dir i convèncer a tothom,
4: doncs,
5: perquè fes això.
4: Em sembla perfecte. De totes maneres, Imma, tu has començat dient que el tema de la culpabilitat, i en especial a les dones, perquè és cert que la culpa sempre la patim més les dones, el sentiment aquest de culpa, sí, envers els fills, envers la parella, però moltes vegades amb els fills, amb els nets, que penses que potser has fet alguna cosa que no els haguessis tingut de fer, aquest sentiment de culpa. Però això és una motxilla que portem d'ençà, i tu ho has comentat abans, de la religió catòlica. Mm-hmm. Què va ser l'Eva? Què va fer Eva?
5: Sí, sí,
4: va ser la culpable de que Adán es mengés la poma. Sí. Això ens ho han explicat sempre a l'Església,
5: sí,
4: no?
5: Sí, sí, sí. És així. Per això et dic, una mica la culpa té un nom de dona, bé? Perquè he començat a parlar de tot el que ens cau a sobre les dones amb el fet de ser bones mares i bona esposa o bona companya, no? Aquí, darrere d'això, aquest tu estàs per cuidar i per tenir els altres bé, pesa molt sobre la dona encara avui en dia, eh? I és aquesta, bueno, és aquest sentiment de culpa que ve, doncs, d'això, de la religió. Nosaltres formem part d'Occident, d'aquesta cultura judeo-cristiana que porta aquest sentiment de culpa, i després a darrere ve la història del perdó, que avui no n'hem parlat, que també en podríem parlar molt, i allò de sentir com que hem de ser castigats, no?, d'alguna manera, i llavors hauríem de sortir d'aquí, perquè això no, quan va haver una època que podia anar bé, ara això ja no ens deixa avançar, i és molt millor que ens ho mirem des d'una altra perspectiva.
4: Clar, jo hi poso el que et comentava de la dona, no?, i posat aquest exemple, el dic moltes vegades, quan un home, perquè li ha fet el salt a la dona, és perquè la dona, ella mateixa se sent culpable perquè no li he donat el que ell necessitava, sí, o no m'he portat com em tindria de portar. Però si és la dona la que ho fa, és una mala puça.
5: Sí, sí. Sembla que sí, que ells, tu hagis de cobrir necessitats dels altres, però que de tu no en deus tenir de necessitats, perquè no sento mai parlar-ne d'això. Sí,
4: no, és que és així.
5: I tots en tenim, eh?
4: Digues,
3: jo vull dir una cosa, però estic d'acord amb el que heu dit vosaltres, i estic d'acord amb el que dius tu, Imna, però jo ara ho passo a la vessant social. Des d'un punt de vista social, què hauríem de fer per no sentir-nos culpables? I per mi una de les solucions és no marcar-nos unes fites irrealitzables. O sigui, si jo em marco una fita que sé que no la podré aconseguir, quan no l'aconsegueixi em sentiré culpable. Llavors, una manera de no sentir-me culpable és agafar fites que jo sàpiga que les puc complir.
4: Les fites ja les portem a la motxilla, i tornem a parlar de les dones. Les dones,
3: jo parlo
4: portem...
3: de gent en general.
4: Sí, però Enric, fixa't tu que quan et cases, a la nostra generació, el que et deien els pares i la mateixa societat, tu has de servir el teu home, has de criar els teus fills. Sí, la feina de la casa la tenia de fer la dona, no podia anar. No, és així, parlem en general, no personalitzem. No parlis ni de tu, ni de mi, ni de la Imma. Parlem en general, lo que era. I aquest sentit de culpabilitat ja ens el feien sentir.
5: Sí, No, i els homes també arrosseguen el paper aquest de triomfar, de ser els primers. Bueno, ara tots, vull dir, aquí estem tots amb això, però vaja, la responsabilitat de la família, de com del benestar d'aquest, més aviat amb econòmic, i a triomfar la feina, i a vegades sí que et fa posar el llistó més alt que no caldria posar-lo tan alt, no? I pateixes molt perquè no hi arribes, que és el que deies tu, i llavors dius, aviam...
3: Et sents culpable?
5: Sí, perquè tot ens porta a fer-nos sentir culpable aquesta por, no? Aquesta por de no complir amb allò, aquelles expectatives que esperen de nosaltres, com tu. Ara estem parlant dels rols masculí i femení, doncs n'hi ha uns altres que compartim homes i dones amb el sentiment de culpa, però amb aquest dels homes una mica va per aquí. Llavors, a vegades és dir, bueno, a veure, què necessito jo i què vull jo? I llavors, a on puc arribar i creure-m'ho jo? Perquè si com home se'm demana que haig d'arribar no sé on, a mi no m'interessa això, m'interessa això altre, saber arribar allà on tu creus que necessites arribar.
4: Però ja
5: perquè
4: tornem...
5: penseu que... Ah, sí.
4: Cal,
5: penseu que tots

0: obliga a ser el número 1. Ara, i llavors, clar, tu per estar al nivell et vols anar superant, i si no arribes és quan, el que deia Enric, et sents culpable. Sí, sí. Llavors és saber trobar l'equilibri, que això és complicat, sí. És treballar-ho molt. En parlarem un altre dia, sí, si et sembla, perquè la cosa va per llarg, però queda pendent, eh? Sí. Vull dir, tant l'egoisme com el continuar amb el sentiment de culpa, crec que en podem parlar un altre dia tranquil·lament. Enric, a veure, avui com farem vi?
1: Bueno, avui parlarem del món del vi, però parlarem del món del vi no com una simple beguda, una cosa que és per omplir la panxa.
0: Pues jo me'l bec, eh?
1: Sí, vale. És que el vi sempre es beu, però en el vi, avui, al parlar i aquests dies i amb tot l'argument, no solament en veurem, sinó que degustarem i el gaudirem i, fins i tot, tindrem plaer al beure el vi.
0: Això. Clar, però això, jo només et sentiré, no el veuré. Vull dir que el bo hauria sigut que haguessis portat aquí una mica i l'haguéssim fet el tastet.
1: Escolta, Carme, totes aquestes coses tenen solució, menys una cosa, ja ho saps tu. O sigui que, si ja que hem de solucionar-ho i un dia hem de fer una cata de vins, jo porto aquí unes ampolles de vi i fem tots una cata de vins.
0: I a la ràdio, i al programa de ràdio el farà el Daniel.
1: No, perquè, no, és que passa una cosa.
2: Només no surt un programa, fantàstic.
1: Només una puntualització. Les cates de vins, el vi no se'n passa.
0: Ah, no?
1: No, mai.
0: Ah, doncs llavors no cal que el portis.
1: A veure, ara ja no vols fer la cata.
0: Bueno, no, tornem, cal, i per jo ensumar-lo, m'és igual. A mi tots em ensumen igual.
1: Tornem al tema.
0: Jo sóc de poble.
1: El tema és que el vi és una beguda ancestral que fa molts anys, fent una miqueta d'història, fa molts anys que funciona. Funciona tant el tema del vi com el tema del blat i del pa. Fins i tot fa uns 4.000 anys els antics egipcis ja en feien de vi. El que passa que els egipcis al final van anar de cara a la cervesa, els agradava molt més la cervesa. Els grans cultivadors i els grans consumidors de vi van ser els grecs i després els romans, sobretot els romans. Els romans fins i tot cultivaven les seves vinyes de vi i llavors ja coneixien les mateixes malalties que sabem ara que té el raïm i la vinya. Mm. Quan al vi se li posava la cendrosa, que li diem a l'Ovidio, els romans ja sabien com tractar-lo. El tractaven amb el sofre que treien de les seves mines d'aquí d'Espanya. Quan, per exemple, la vinya li atacava el míldiu, que és un fong que també es posa a la fulla de la vinya, els romans ja sabien que es tenia que tractar amb sulfat de coure. I després de tots aquests anys que han passat, actualment encara continuem tractant la cendrosa amb el sulfat de coure, amb el sofre, i el míldiu amb el sulfat de coure, des dels romans. Llavors, els romans apreciaven molt el vi, però els romans sempre es bevien el vi barrejat amb aigua. Mai es bevia el vi sol.
0: És un pecat, això.
1: Espera't, mai... això són els romans. Els romans se n'atribueixen molts de pecats, però aquest és un, jo tinc amb tot, d'acord amb tu, perquè a mi m'agrada molt el vi, i barrejar el vi amb aigua amb graciosa, jo penso, és un pecat dels més grossos.
0: Home, si és d'aquest de granel senzillet, val, però si és un vi bo, és...
1: Bueno, ells bevien el vi barrejat amb aigua perquè deien que el vi sol només el podien beure els déus. Ah. I els romans, que estaven tan aficionats a tenir déus, fins i tot sabem que tenien un déu que estava dedicat al vi. Els romans també barrejaven el vi amb mel, i llavors la beguda aquesta se li deia mulsum, que els agradava també molt. El vi, ja sabem que es fa amb el raïm. Hi ha moltíssimes classes de raïm. I llavors aquests raïms van classificats per anyades. L'anyada és la collita que s'ha fet durant un any determinat. Llavors aquesta anyada, segons les contrades on es faci l'anyada, pot ser més bona o menys bona. I amb aquesta anyada influeix sempre el clima. Per exemple, el Penedès pot fer un clima de molta pluja, per tant l'anyada no serà gaire bona, pot fer poca pluja, pot fer un any molt sec, pot ser un any d'una humitat continuada, pot haver moltes boires, pot haver gelades. Segons el clima, aquella anyada serà, que la regulen el Consell Regulador de Denominació d'Origen, serà una anyada regular, bona, molt bona o excel·lent. Això ve tot ja regulat. I aquestes anyades es poden produir per exemple, a La Rioja poden tindre una bona anyada perquè ja els hi ha fet

0: molt bon temps, i el Penedès m'ha anallada perquè aquí ha plogut molt, o s'hi ha posat una boira, i s'hi ha posat el l'Oïdio, que és la Cendrosa, i aquella canyada no ha sigut bona.
1: Això vol dir, Enric, que, per exemple, la mateixa vinya, un any per l'altre, el vi pot variar...
0: Sí, totalment. Totalment. Un any pots tindre una gran anyada, que Bulló directament relacionada amb la quantitat de litros, però i un altre any, a lo millor el clima és més sec i guanyarà grau el vi i tindràs menys litros. O sigui, el Consell Regulador classifica les anyades d'excel·lent, molt bona, bona i mitjana. Tens? Llavors ja, que els vins els classifiquem també amb una cosecha, que és el vi, diguéssim, més baix de categoria, després hi ha la criança, després hi ha la reserva i després hi ha els grans vins de gran reserva, que són els que es guarden.
1: O sigui, el més senzill és la criança.
0: El més senzill és la criança, que és un vi que no té unes característiques superbones, és una collita regular, aquell any ha sigut una collita regular, i tenim uns vins de criança.
1: I la graduació és més baixa.
0: Bueno, no forçosament. Llavors, els vins de cosecha normalment tampoc no han passat mai per barrica, o sigui, no s'han guardat amb roure.
1: Val.
0: Tens? La criança ja és amb uns mesos de roure, la reserva ja seria amb més mesos de roure, i la gran reserva ja seria amb un any o un any i mig de roure. O roure o una altra fusta, eh? Llavors, diem, una cosa molt interessant que a mi m'agrada explicar molt és que si un dia ens anem a visitar les vinyes del Penedès, un dia fem una sortida i anem a visitar les vinyes del Penedès, quan arribem allà a la vinya, veurem, això que ho haguéssim pogut dir abans també, que al començament del soc de les vinyes hi ha plantat un roser.
1: Sí.
0: T'hi has fixat en això, que hi ha un roser?
1: Sí, m'he fixat amb les... no sé si era el codorní o el freixenet, que...
0: A cada rengle de les vinyes, a davant hi ha plantat un roser. Sí. A veure, aquell roser fa roses i tu podríem dir, bueno, si és que el pagès està molt enamorat i vol portar roses a casa seva, que poder també. Però la finalitat d'aquell roser és precisament per detectar l'oïdio. L'oïdio és un fong que es posa en el raïm i el...
1: No és la filoxera.
0: No, això és una altra cosa. Ja parlem d'una altra. És una altra cosa. L'oïdio és un fong que es posa en el raïm i el fa malbé. Llavors, el roser és, de totes les plantes que hi han, la més assenyada i la que l'agafa primer a l'oïdio. Llavors, quan el pagès arriba a la vinya i veu que el roser està ple d'oïdio, oïdio, aquí li diem la cendrosa, perquè l'oïdio és un fong que té una forma de color cendra, un gris, té de forma gris. Allò és l'oïdio. Quan el pagès arriba i al veure el començament del soc, el roser aquell que està ple de cendrosa, de seguida ha d'anar a buscar i a tractar la vinya perquè no es passi la cendrosa a la vinya. Aquesta és la finalitat del roser a davant
1: de... Curiosa, sí.
0: Ara us explicaré una altra curiositat que també és molt maca. És una curiositat que en castellà diu que no té la dent con queso. L'heu sentit anomenar? Que no té la dent con queso vol dir
1: que no t'enganyi.
0: Que no t'enganyi. I això, aquesta curiositat va directament relacionada amb el vi. Resulta que el mes de gener, passat Reis, ja tot el que hem bramat durant la tardor ja ha fet el seu procés, els sucres s'han tornat amb alcohol i ja tenim les botes plenes de vi. Tothom, tots els puticultors, tenen les botes plenes de vi. Com que hi ha tant de vi, el preu va baixet. Llavors tots els viticultors el que fan és intentar aguantar el vi als seus cellers perquè pugi el preu. Llavors resulta que hi ha un viticultor que té un vi que el té al celler i el va tastar i veu que no s'ha fet malbé però que està marxant. Està marxant. O sigui,
1: està picat una mica.
0: No està picat, però té un puntet que se'n vol anar al vi. Llavors aquest senyor li urgeix vendre aquell vi perquè no vol que se li piqui i haver-ho de llançar. El que vol és vendre-ho. Llavors aquest senyor crida amb una sèrie de comercials que li vindran a comprar el vi. Però, abans de donar-los i a tastar el vi, els hi posa una tapeta de formatge.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè l'àcid làctic del formatge rebaixa l'acidesa del vi.
1: Ja. Yeah.
0: Llavors, amb el formatge no detecten aquell punt de picadet que comença a tenir el vi. Per això ve l'expressió en castellà que no te lo den con queso.
1: Val. Tot té el seu sentit,
0: clar, sí, clar,
1: oi?
0: Clar que sí. Llavors, continuem amb el tema del vi. El tema del vi, jo que sóc un enamorat i un apassionat del vi, l'hem de gaudir, o sigui, hem de disfrutar d'ell, i hem de, al costat d'ell hi ha una espècie de història que s'ha de fer al costat del vi. Per exemple, si nosaltres anem a un dinar i anem una colla de matrimonis, si el dinar és un dinar que s'aprecia i el vi, per tant, també té que ser un vi que s'aprecia, hi haurà a la taula una persona que li agradi aquest el món del vi, i quan vingui el sommelier o el maître del restaurant preguntarà, algú se n'encuidarà del vi d'aquesta taula? Llavors tots els de la taula que coneixen es coneixen entre ells diuen aquest és el que se n'encuida del vi.
1: Trien amb un.
0: Exactament, en aquest cas seria jo, que normalment és així. Llavors jo li dic al sommelier, menjarem això, això, això, i volem un vi que maridi, que maridi, que vagi bé amb aquest menjar que farem. El sommelier et pregunta, vostè té algun vi pensat o li agrada un vi determinat que, si el tenim al nostre celler, li podrem servir? Llavors tu pots demanar el vi que vols. A mi m'agradaria un Terres Baixes del Barell, Condes del Barell, per exemple, de Cambados. El sommelier et dirà, pues miri, aquest no el tenim, perquè no ha de tindre ell tots els vins al seu celler, però tenim aquest que marida molt bé amb el menjar que faran vostès. Llavors ho dius, endavant. I si té el que li has demanat, llavors ja és la felicitat total, eh? Però no acostuma a passar. Llavors, el sommelier porta un vi que ell considera, si és, per exemple, un menjar que és a base de carns, d'uns rostits, d'una caça, llavors et portarà un vi negre, un merlot, un cabernet sauvignon, un vi que lligui amb allò. Si tu vas tirant de marisc o vas tirant d'uns arrossos, una cosa, ell aportarà una cosa amb menys grau, pot ser
1: un vi blanc,
0: un vi blanc, un alderillo,
1: jove, normalment,
0: un xarelo,
1: té de ser un jove,
0: un xarelo, un vi més jove, i et servirà aquell vi. Llavors, una de les premisses, quan el vi ve a la taula, té que vindre tapat. L'ampolla té que vindre tapada. L'ampolla l'han de destapar davant meu, a la taula. No es pot portar vins a la taula que vinguin ja amb el tap fora. Això no es pot fer. Aleshores, si el vi és un vi, un vi negre, que amb una carn, ens el portaran amb una temperatura d'habitació, que diuen els francesos, o temperatura de celler, a uns 17-18 graus. Si estem en un restaurant que fa molta calor, haurem de demanar que ens portin un cubilet i posar el vi allà dintre perquè es arribi a la temperatura que nosaltres volem. Si és un vi blanc, jove, llavors aquell vi té que venir a 6, 7, màxim 8 graus. Llavors aquest vi té que vindre amb un cubilet des d'allà, des de dintre la cuina, ha d'estar allà en el cubilet perquè doni aquests graus. Si no, no pot ser. Si tenim aquell dia, per exemple, demanem un cava, el tema dels caves també és molt interessant, eh? Si demanem un cava, els caves te la poden dar con queso també, perquè et poden donar un cava de l'any o de 2 anys, o un cava que ja està supercaducat al celler. Els caves es caduquen, o sigui, els caves no és com el vi, els caves no es guarden com el vi. Llavors, com podem saber nosaltres que un cava ja està passat de celler? Com podem canviar-ho? Pues quan ell destapa l'ampolla. Quan ell, o tu, destapes l'ampolla, si el tap surt amb una forma de xampinyó, de bolet, que la cama del tap s'obre quasi tant com el cap del tap, és un vi bo, és un cava bo de l'any o de l'any passat. Si el tap, quan surt el tap, la canya del tap, totalment recta, que no s'expandeix, és un cava que té 4 o 5 anys ja, que l'han tret del celler ja, que ja tenia que haver sortit abans. És l'expansió del tap, ens diu els anys que porta aquell cava fet. Llavors, els vins, quan ens arriben a taula, hem dit que els degustarem, però primer ens els mirarem. Mirarem el vi, com és el vi. Per veure com és el vi, agafarem la copa sempre per la canya de la copa. No s'agafa mai una copa per dalt. Per què? Pues perquè si agafes la copa per dalt, en primer, amb la teva escalfor del cos, escalfes la copa. I després, que quan tu vulguis veure el vi, per veure la llàgrima del vi, has de remenar el vi. I si remenes...
1: Molta feina, per veure un got de vi. Pues no, mira, no, em sembla que beuré aigua a partir d'ara.
0: És que encara no ens l'hem begut.
1: Oh!
0: Encara no ens l'hem begut, hem d'arribar... Després, ara primer ens hem de mirar el vi. Ens hem de mirar el vi. Ens posarà el sommelier un dit de vi a la meva copa, només, a tots els comensals, no, només en la meva copa, que sóc jo el que l'expert amb el vi, em posarà a mi un ditet, no mitja copa, un ditet de vi a la meva copa. Jo llavors, la meva copa agafada per la canya, jo l'aixecaré, me'l miraré, i haig de veure un vi que sigui net, que sigui cristal·lí, que no estigui balat, que no estigui borrós. Això és mirar-me el vi, i el vi l'haig de veure net, maco. Quan jo tingui la copa, l'apujaré sobre la taula, li faré un parell o tres de voltes a la copa perquè el vi s'escampi per les parets de la copa, i llavors vaig a veure que és un vi fluid, que baixa. És un, pot ser un vi espès, pot ser un vi gracient, pot ser un vi viscós. Tot això ens ho diu el vi. Després, un cop girem la copa i el vi gira al voltant del vidre, veurem que fa com una mena de llàgrimes que baixen avall, que això els castellans li diuen les pates del vi, no? I els catalans li diem la llàgrima. Teòricament, això va directament relacionat amb l'alcohol que té el vi. Com més pates, com més llàgrimes, és el grau d'alcohol més alt. Ja hem vist el vi com és.
1: Ja se m'ha acabat la gana de sopar.
2: Això els espers ho fan ràpid.
1: Tanta estona...
0: ja hem vist el vi com és. És un vi que està clar, que està maco, i ja estem disposats a veure'ns-el. La propera operació és acostar el nas a la copa i olorar a dintre de la copa.
1: Que no estiguis encostipat.
0: Per olorar dintre de la copa hi ha una premissa molt important, i és que els vins s'han de servir amb unes copes determinades. No es pot servir el vi amb un got de plàstic. No es pot servir el vi amb un got de paper. S'ha de servir el vi amb una ampolla de vidre, i l'ampolla té que tindre una forma determinada. Lo normal per vins és la copa tipus Bordeus, que és una copa que és ampla de baix i a dalt es tanca una mica. Això fa que els taninos i tot el del vi quedi dins de la copa i no s'expandeixi de seguida. Si fos, per exemple, un cava, tindríem aquelles copes amples perquè s'oxigeni el cava, o bé les estretes d'espelma, perquè... Però normalment té que ser amb vi, té que ser una copa de vidre tipus Bordeus i gran. A molts restaurants que a vegades anem ens posen unes copes de vi excessivament petites. Quan això passa, el millor que pots fer és servir-te el vi a la copa de l'aigua. La copa té que ser gran i tancada de dalt. Encara no hem begut, eh? Encara no hem begut.
1: Mare
0: ara anem
1: Déu.
0: A olorar.
1: Enric, sí. M'ho estàs fent complicat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, no, però és que estem gaudint d'aquell vi.
1: Què vols que et digui? Sí. Jo hagués gaudit ja fotent-me en un trago.
0: No, però espera't, però aquest vi estem parlant d'un reserva, jo no tinc un reserva, que quan vingui la compta serà d'uns 45-50 euros, eh? L'ampolla, clar, llavors aquest vi ni podem posar graciós,
1: mira.
0: Eh?
1: Em deixo el sopar, me'n va, ja m'aixeco.
0: Ni ens podem posar graciosa, ni ens ho podem veure alegrement. Aquest vi s'ha de disfrutar. S'ha de disfrutar d'ell. I llavors, un cop l'hem olorat, fa una olor intrínseca de roses o de flors del bosc.
1: Home, clar, si al costat de la vinya hi ha un roser, doncs és normal que faci olor de roses, oi?
0: Aleshores farem un petit tast. Farem un tast a un petit glob, i el vi el farem voltar una miqueta per la boca. No ens l'empassem de seguida. Fem voltar una mica per la boca. I llavors, dintre la boca, i sobretot sabem que els òrgans sensorials estan a la llengua, ens diran que fa com una mena de gust de plàtan o de fruits del bosc, i que se'ns enganxa a la boca. És astringent. I llavors farem un altre tagu i el degustarem. O sigui que el vi... si és un vi bo, no és solament per fer baixar el menjar. No és per fer menjar el menjar. Si estem parlant d'un vi bo, és un vi per disfrutar-lo a l'hora de menjar. Tant com disfrutes del menjar a la menja, has de disfrutar del vi. Les dues coses han de ser complementàries.
1: Molt sí, bé. Sí, allà... però se n'ha d'entendre, oi? Se n'ha d'entendre,
3: bueno,
1: t'ha
3: de,
1: bastant.
3: T'ha d'agradar.
1: S'ha de ser un sibarita.
3: T'ha d'agradar.
1: A veure, jo crec que la majoria agrada, però no fins a aquest extrem, perquè, clar, jo no hi he entès mai el per què per la carn és el vi blanc, per el peix el vi negre...
2: A és mi... això del maridatge.
0: Això la veritat és que s'està diluint ara, eh? Abans sí que era molt estricte, això de les carns vi negre. Ara hi ha una sèrie de ventalls de vins, com són rosats, que són també molt adients. Hi ha alguns blancs, que tenen molt de grau, que són vins d'un color groc, hort, molt intrínsec, que inclús mariden amb les carns. O sigui que ara ja una miqueta s'està imposant el gust d'un. O sigui, no forçosament perquè t'han portat una casa, no una casa, no una casa, sí que tindria que ser, però un rostit, hem de suposar, o un menjar de carn, tingui que ser forçosament un vi negre, vens?
1: Clar, perquè hi ha persona que potser comença, li agrada només una sola beguda, i potser comença amb cava i li agrada acabar amb cava, o sigui, sí, que tot el menjar el fa amb una sola beguda per no fer barreges.
0: Sí, sí, bueno, això cadascú el seu, no? Per això dic que ara... No. Ara últimament...
2: Però quan eduques el paladar... Perdona que t'interrompi. Quan eduques el paladar realment ho gaudeixes, eh?
1: Sí?
2: Sí, jo vaig anar, no sé, 3 o 4 anys, en un lloc on aprenia a fer això que ell explica. I realment arriba un moment que dius, és veritat, no és el mateix. Clar. Com els caves, no? Sí, el postre... has de prendre cava semidolç o semisec, que et diuen, jo no em compro mai d'aquest perquè a mi m'agrada el brut i tal, però és veritat, quan ho tastes amb el dolç és que tu del que es tracta és que allò vagi bé amb el que menges, no? I és veritat, vull dir que
1: bueno,
2: sí,
1: potser...
2: que depèn de l'anyada, les flors, si té gust floral o si, saps allò, depèn de... molt bé,
1: potser
2: o
1: plata, no sabem veure,
2: aprendre
1: no?
2: Això jo no m'ho vaig aprendre com ell ni molt menys, però mira, m'agradava perquè és com fent els sentits, saps? Que tot juga a la vista, l'olfacte, que tens aquella olor que també sí. Et passa cap al gust. No sé, és interessant, penso. Després al restaurant, els que tasten el vi ja van més de pressa, eh? El que passa que ell ho estava explicant lentament. Mira, jo ja me'l vull veure. No, però ells agafen i ja van ràpids.
1: Clar, no, entenen. Perquè en tanta estona oi, t'aportes mitja hora, imagina't tu, mitja hora.
2: Estava esperant el vi.
0: Carme, estem gaudint d'un sopar tranquil·lament amb germanó i disfrutant del que mengem i del que bevem.
1: Però, Enric, potser les persones, parlo de la majoria, no sabem beure, perquè potser
0: sí,
1: bevem el vi perquè tens set
0: perquè baixi el menjar. Això no,
1: i tens
0: no
1: set
0: estem,
1: i veus, no i veus vi o veus cervesa o veus cava no, o veus... No. No, no el saboreges.
0: No.
1: Oi? Perquè ara, perdona, Enric, que et talli, hi ha molts restaurants que vas a menjar i et serveixen una copa de vi.
2: Sí.
1: I clar, hi ha persona que diu, jo per tan poca salut prefereixo morir-me. Clar, perquè els agrada beure, potser es beuen mig litre de vi. O...
2: es treuen la set amb el vi, que
1: ah,
2: no és
1: exacte.
2: Per
1: llavors, possiblement sí, sí. És que no estem educats per...
0: Clar, perquè en veus vi, si a més estem parlant d'un vi de 60 euros, quan en veus vi, aquest vi no te'l pots empassar com aquell que es fot un trago d'aigua. Aquest vi s'ha de disfrutar. Sí, ara tornarem a lo intrínsec del vi. Ara anem a fer vi. Ara anem a fer vi. Per tant, a la tardor farem
1: sí, per
0: brama.
1: Provar, l'hem estat mitja hora per fer-lo, estarem.
0: No, ui.
1: Fins a les 7 de la tarda.
2: Tenia moltes ganes de veure'ns el vi, bueno, què?
0: Vaja, té molta tela el món del vi.
1: Ja ho veig, ja.
0: Estem a la tardor i anem a bramar. Bramar és el moment d'acollir el raïm. És, de cara als enòlegs i als viticultors, és cada vegada més un dels moments que és molt important, la brama. Abans no es considerava massa important, tot valia, tot anava allà al carro, de qualsevol manera, això ha canviat. Ara anem a aconseguir caldos, vins excel·lents. I hem de començar fent-ho bé, des de la brama. Llavors, bramarem en el moment que l'enòleg vegi que el vi, o sigui que el raïm, té el grau indicat, el color indicat, i llavors el bramarem. Si podem bramar a la nit, millor, perquè durant el dia el vi, si s'aixafa, les bactèries de seguida comencen a treballar, sobretot si és el de dia, amb l'escalfor, i en canvi a la nit les bactèries estan més aturades i és més fàcil, per això moltes denominacions d'olisin bramen ara a la nit. Molts puestos. Bueno, tenim bé el raïm, el collim amb molta cura de no xafar-lo i no trencar-lo, per això algunes empreses es fan collir el raïm amb caixes com antigament, ja no el volen a dintre dels remolcs tirat de qualsevol manera. Aquesta vinya que farem un bon vi per nosaltres, el raïm té que estar immaculat. No hi poden haver trossos del raïm gotims podrits, picats d'aquí, picats... El raïm té que estar immaculat.
1: S'ha de triar el raïm o...?
0: Si convé, el triarem. Si convé, quan el raïm arribi a casa, que arribi a casa, allà a casa jo el triaré.
1: Bueno, clar, però tu parles de fer... una petita quantitat, però imagina tu aquestes grans plantacions que hi han de raïm.
0: Aquestes grans plantacions de raïm
1: no
0: cada vegada, Carme, són més exigents i volen les coses super ben fetes.
1: Sí,
0: ja no val aquella lona de plàstic que es posava allà al tractor de qualsevol manera. Ara ha de vindre un remolc de cert inoxidable totalment estanc. Anem a això, eh? I les grans empreses, precisament, no dic noms, però una gran empresa de cava que hi ha a Sant Sadurní es fa portar grans quantitats de raïm amb caixes. No els volen a granel. O sigui, l'enòleg, quan comença, és tan important el vi, és tan important, que quan comença la brama ja comença que les coses s'han de fer bé. No de qualsevol manera.
1: Yeah.
0: Llavors, ja tenim el raïm a casa, i allà a casa veiem que el raïm està bé, que està immaculat. En aquest moment el posarem en una màquina que xafa el gotim de raïm, el trinca, el trenca, i que es diu una esparrilladora. Trenca el raïm i treu la rapa. La rapa del... I només cau dintre d'un cub el gra de raïm trencat, xafat. Llavors, aquest gra de raïm hem de veure si fem un vi negre o serà un vi blanc. Tots els raïms, inclús el negre, si tu agafes un gotim de raïm i agafes un gra de raïm i el peles, veus que el gra de raïm de dintre no és negre.
1: O sigui,
0: és blanc.
1: Tot el caldo és blanc.
0: És blanc.
1: Val.
0: És blanc. Sempre el caldo és blanc. El que passa és que, com que dintre del caldo nosaltres hem deixat caure també les peles del raïm, si el raïm en aquest cas és negre i nosaltres el deixem amb les peles, el tanino de la pela del raïm el passarà al vi i llavors el vi serà negre. Com més dies tinguem les peles macerant-se amb el suc del raïm, el most, més d'intensitat de color tindrà el vi. Aleshores, ja tenim el raïm al cub, ja ha caigut... Estem fent vi negre, eh? Ha caigut el raïm, que pot ser un Cabernet Sauvignon, pot ser un Merlot, a mi m'agrada molt el Merlot, i el tenim trinxat a dintre d'allò. Llavors veiem que posem una tapa i amb els dies veiem que allò es comença a escalfar. Es comença a escalfar el recipient, s'està passant una reacció química que és que els sucres s'estan transformant en alcohol.
1: No se li afegeixen sucres?
0: No. Teòricament no.
1: Ah.
0: És que ja hi som. Teòricament no. Però tot això, si ho fem a casa, si, serà molt casolà. Però si ho fa l'enòleg va veient i controlant, precisament amb aquests grans cubs d'inoxidable a la temperatura, va veient si li fa falta sucre o no li fa falta sucre. Normalment no se n'hi afegeix. Teòricament hem de fer una viticultura natural i no s'hi hauria d'afegir. Si surt el vi, aquella anyada és una anyada més bona, més excel·lent, doncs mira, més excel·lent, si no menys. Total, ja tenim el vi que està macerant amb aquelles peles. El que hem de fer, si és una poca quantitat, com si ho fem nosaltres de la casolana, és amb una fusta intentar remenar cada dia perquè la part del most baixi de dalt a baix i de dalt a baix i tot més o menys tingui la mateixa temperatura. Quan ja tenim que han passat 8 dies que allò ha estat macerant, allò ja ha fet de la seva fermentació i allà ja podem dir que allò ja ha passat del most al vi. Llavors tenim la nostra premsa, en aquest cas serà una premsa de vi sans fi, que són les premses que han existit tota la vida, aquesta que veiem per les exposicions i tot això, en diuen la premsa de vi sans fi. Actualment, ara hi ha unes premses molt millors, que és l'evolució que diem del vi, que són unes premses que es diuen pneumàtiques, que no aixafen el gra del raïm. La premsa de vi sans fi, un dels fallos que té és que pot arribar a aixafar el gra del raïm i llavors l'acidès del gra del raïm pot passar al vi. Aquestes premses que hi ha ara, que et diuen pneumàtiques, és una membrana, és un contenidor, jo sé que venen inclús d'Amèrica del Sud, posen el raïm a dins dels contenidors, aquest contenidor el tanquen, porta un sistema perquè vingui a 6 graus de temperatura i ve des de Xile, eh?
1: Aquí.
0: Llavors, a dintre d'aquest contenidor hi ha un compressor que fa una pressió d'aire, hi ha una membrana que avança, va aixafant allò, i va aixafant el raïm i es converteix en el vi. I llavors, quan arriba aquí, el treuen, els filtren i l'embotellen. Nosaltres estem a casa, ja el vi ha evolucionat del most al vi i ara el anem a passar per la premsa. Muntem la nostra premsa de vi sans fi, amb un casso omplim la premsa, baixem el vi sans fi, i oh, quina cosa més bonica. Des d'allà a la premsa veiem que comença a baixar un raig de vi, que allò serà ja el vi que embotellarem.
1: Nosaltres, nosaltres no tenim filtres,
0: perquè estem fent una collita petita, i per tant nosaltres el que farem és clarificar-lo. Heu sentit a parlar de la clarificació. Hi ha un temps que, sobretot a la part interior d'Espanya, es fan una sèrie de pastissets i coses que es fan amb clares d'ou, amb rovells d'ou.
1: Sí.
0: Hi ha tants rovells d'ou en el poble aquell que tothom fa vi, tants rovells d'ou que tenen que fer alguna cosa i es dediquen a fer unes pastes que són a base de rovells d'ou. Per què? Perquè les clares d'ou s'han fet servir per clarificar el vi.
1: Ah.
0: Sí, d'una manera natural. Jo, a més de fer en clares d'ou, jo ho feia per decantació. O sigui, jo, quan tinc el vi fet, el poso en un dipòsit inoxidable, amb la seva tapa, i una tapa interior que té el dipòsit, i una altra tapa exterior perquè no hi entri porqueria. Llavors, per decantació, el vi va baixant, aquella petita trosset de pell que m'ha quedat, o aquella petita cosa que ha quedat, va baixant fins al fons del recipient. I aquest fons de recipient hi ha una aixeta per treure el vi que està a 4 dits del fons.
1: Llavors, per no treure la brossa.
0: Exactament. Llavors, quan jo vull embotellar, preparo les botelles, les omplo bé, les netejo ben netes, i llavors obro i vaig omplint les ampolles i vaig posant els taps sense que surti, perquè he deixat uns 2 mesos el vi que se decanti d'una manera natural. Aquí hi ha un risc si no s'actua amb la química. Hi ha un risc molt important. I la química ho soluciona tot. I actualment tots els vins, sobretot quan comprem que no siguin vins ecològics, tots els vins que comprem, si ens fixem en l'ampolla, posa contiene sulfitos.
1: Sí.
0: Us heu fixat que totes les ampolles sí. Posa contiene sulfitos?
1: I algunes ampolles de cava també.
0: També. El sulfito o metobisulfit és un verí, però és un verí que serveix per conservar els aliments. Tota classe d'aliments, quasi tots s'emporten, i sobretot el vi. I aquesta petita quantitat fa que les bactèries que hi ha dintre del vi no evolucionin. El sulfit se les carrega. O sigui que el vi porta...
1: O sigui que quasi tots porten sulfit.
0: Tots. Jo he fet vi molts anys i també he hagut algun any que he fet molt de vinagre.
1: Ja. Per no posar-hi sulfit.
0: Exactament. Però jo vaig descobrir, perquè m'ho van explicar, això dels sulfits, i a partir de llavors ja no he fet mai més vinagre.
1: Ja.
0: Sempre el vi se conserva.
1: Una cosa, Enric, hi han molts vins d'aquests tan barats que diuen que si els hi han... Perquè a vegades has buidat l'ampolla al final de tot, jo n'he comprat a vegades per cuinar, i quan arribes al final de l'ampolla surt com un polvo. Són colorants que els
0: no,
1: hi posen?
0: Ni són colorants ni són vins de polvos. Això és mentida. Això és una falta de creència. No es fa vins amb polvos. Això no és així. El que hi ha dins el vi és unes fleves, unes coses que són del mateix vi. I alguns de nosaltres li podem dir que són les mares del vi. Ah, sí. Això no és dolent. El que passa és que si són vins que no s'han filtrat, com aquest que hem fet nosaltres, és molt convenient que quan tu et veus una ampolla de vi, al final de tot del cul de l'ampolla del vi, deixa'l. No posis l'ampolla de vi al revés, com si quan fas amb una d'oli que fas fins a l'última gota, no.
2: Per això hi deuen haver aquests decantadors,
0: sí.
2: Que jo n'he vist algun amb filtre.
0: Sí.
2: Que sí, no tots,
0: sí.
2: Però...
0: Jo tinc un decantador, i en el cas de que et diguin que aquell vi que has comprat, que es poden comprar, que no ha estat amb metobisulfits, aquest vi no ha estat filtrat, i per tant hi ha normalment dintre del vi les manes del vi. Llavors, per aquestes manes de vi no veure-te-les, has de decantar-lo, que és el que diu l'himne. Llavors tens un decantador, busques un lloc que hi hagi una bona llum a darrere, abans es feia amb una espelma, poses una espelma a darrere, llavors tu vas abocant el vi dins el decantador fins que veus que hi ha aquestes mares que volen arribar a sortir, i llavors, quan volen arribar a sortir, has de parar, i aquell centímetre del cul de l'ampolla l'has de despreciar. Perquè, a veure, no és que sigui dolent, te'l podries veure, no passa res, però és com quan et veus un cafè, És lo, seria el mateix del cafè. Allò que et queda al final del got del cafè, allò no, no et farà mal. Però yeah, no és maco, no és agradable amb el vi. Llavors, aquest
2: el
0: últim...
2: marro.
0: Sí, aquest marro, aquests pòssits del vi, aquestes mares del vi, és important despreciar-les.
1: Llavors, la diferència del preu d'un vi... és, no vol dir que tu compres una ampolla de vi d'aquest negre que et costa un euro per posar un preu i un altre te'n costa 40. La diferència és el temps que l'han tingut
0: en barriques,
1: no? Sí, sí. El aquest d'un euro és perquè l'han prensat i l'han posat
0: cosetge,
1: a la venda.
0: És un cosetge, ha sigut el que al final del procés del vi, i que a lo millor aquest tan barat ha sigut també una anyada regular.
1: Val. Però vull dir que no et pot fer mal.
0: No, de mal res. I d'això dels polvos, això dels polvos que el vi fa polvos...
1: És que ho he sentit moltes vegades,
0: això és
1: eh?
0: Això és una llegenda urbana. Això és una llegenda urbana.
2: Això són polvos tot.
0: Que és mentida. Això és mentida.
2: Això la és feina mentida. Que hi hauria per fer el polvo, no? Per fer vi.
0: No, això és mentida.
2: No existeix.
0: Això és mentida. Això és mentida.
1: O sigui que tot el vi es fa a base de...
0: Del raïm.
1: Del raïm.
0: La base és no? El raïm. Llavors, tenim, en el raïm tenim moltes, moltíssimes varietats de raïm. Nosaltres, per anar bé, jo ho intento, a mi m'agraden tots els raïms i totes les collites de tot arreu, no? Però jo crec que hauríem de tirar una miqueta per lo nostre, per lo d'aquí.
1: Home, clar, per
0: nosaltres,
1: descomptat.
0: A lo d'aquí tenim una comarca fantàstica, amb uns caldos boníssims. Cuidado, que jo he estat a Valdepeñas i he tastat caldos de Valdepeñas molt bons també. Però, centrant-nos en el nostre, hauríem de tirar per vins del nostre Penedès. Llavors, al nostre Penedès tenim vins com podrien ser el Monestrell, el Ull de Llebre, el Chardonnay, el Marcloc, el Xirac, l'Alella, sobretot el Gran Xarelo, és un vi boníssim del Penedès.
1: Però això és pel raïm. Pel tipus de raïm que porten.
0: Raïm, sí. És la varietat. La paraula seria... És la varietat.
1: El xarelo és una mena de raïm.
0: Sí, exactament. I el xarelo, precisament, a part de ser un vi que és molt bo i que no és d'un grau excessiu, es pot considerar com un vi jove, que són 11 i mig, no arriba a 12, que és el vi que tu dius que et pots beure mig litro. Perquè, clar, si baixem un Gandesa de 16 graus i te'n fots mig litro, t'hauràs de quedar allà al restaurant. No, entens el sentit? És que...
1: Home, el preu que m'has dit no me'n veuré mai mig litro, eh?
0: Això,
2: perquè... Faria mal.
0: Aquell s'ha de degustar. Bueno, llavors, arreu d'Espanya hi han, per exemple, els tempranillos, els garnatges...
2: Aquí també hi ha els vins del Priorat.
0: Sí, els vins del Priorat
2: que
0: també són...
2: Que fa el negre, jo vaig sentir una vegada que un vi del Priorat es va subhastar per, sí, als Estats Units per $300,000, una ampolla, eh?
1: Jo, si haig d'opinar, m'agraden molt més els Priorats que els del Penedès.
0: Vale.
1: El negre, eh? Sobretot.
0: Estem parlant de gustos i
1: el negre
0: aquí
1: el trobo...
0: Aquí
1: amb molt més cos, el Priorat
0: sí que no,
1: té més cos
0: sí
1: que el...
2: Perquè hi ha allò de la Nicorella, perquè les terres també hi fan,
1: sí,
2: pel
1: exacte,
2: gust del...
1: Més de secar.
0: Influeix.
1: Més de secar. Sí.
0: Els macabeus, el macabeu també és un vi molt de casa nostra, tant del Priorat com
1: del Penedès.
0: Del Penedès. Llavors tenim els famosos albariños, que aquests ja són de Galícia, tenim el graciuelo, tenim el mosuelo, això són el tempranillo, això són vins ja de les Riojas, de Logroño, i aquests països així. Nosaltres aquí tenim el xarelo, l'alella, també és un vi nostre.
1: Però l'alella ja és de la costa, no? Ja no és d'aquí del
0: ja no
1: Penedès.
0: És de Pilar, ni de...
1: I és, normalment és blanc, l'alella, no?
0: Sí, sí. Després, com a vins, diguéssim, forts i astringents, i això tenim el merlot, que a mi m'encanta. El merlot, el cirac, el cabernet sauvignon, aquests són uns llibres, són uns raïms molt bons. I que
1: no
0: fan
1: són
0: uns...
1: procedents de França, aquests, el cabernet sauvignon?
0: Sí, bueno, és que de França ha vingut... A França ha sigut sempre un país que han sigut molt, molt curosos amb el vi, molt aficionats. A més, tenen la sort de que han fet molt de màrqueting a nivell de vins i tenen una sèrie de vins de la Xampanya, de Bordeus, que són unes...
1: Van ser els reis, perquè el xampany és francès,
0: exactament,
1: com el cunyac, que és francès,
0: exactament.
1: Vull dir, tot, són els reis amb aquests aspectes.
0: Molts raïms i moltes varietats de raïm han vingut de França. I els francesos hi han dedicat molt de màrqueting, que això és una cosa que nosaltres aquí no hem fet, que perquè els seus vins siguin apreciats i sobretot ben pagats arreu del món. Quan aquí tenim caldos, per mi, tant o més bons que els vins francesos.
1: I tant.
0: Aleshores, a l'ull de llebre també veus un altre vi, que també es cultiva molt en el Penedès i també ha vingut a França, és el Chardonnay. Chardonnay és un vi blanc molt bo també, per un peix ben servit a 8 graus és un vi molt bo. Vins en canvi que tenim com vins autòctons, tenim el Penedès, el Somoy és un raïm molt bo. Jo me'n recordo que a casa meva teníem un raïm que era molt dolent, molt dolent. El teníem a la parra del pati i era molt dolent. Guaita, si era dolent, que el meu avi em va dir que es deia trencaventres.
1: Carai!
0: Imagina't si era dolent aquell raïm. Però bueno, el teníem allà...
1: Però el fèieu servir també per fer vi o no?
0: Que va, allò era per fer sombra i s'ho menjava bueno, a les vespes.
1: Per les vespes.
0: S'ho menjava a les vespes.
1: Una pregunta, Enric, abans de que acabem.
0: Digues.
1: El moscatell... El vi moscatell es fa del raïm moscatell?
0: Sí. Ah, sí.
1: És que vaig parlar amb una persona i em va dir no, el moscatell es fa del vi normal, però li posen sucre.
0: No, totes aquestes trafiques, les hem d'abandonar. Carme, bueno, tot això
1: jo t'ho pregunto perquè heu explicar-ho als nostres oients, no?
0: No, nosaltres hem d'anar per lo legal, per lo autèntic, per lo que vale.
1: El moscatell es fa amb raïm moscatell,
0: que llavors tindrà una tècnica que serà, collir-lo molt madur, posar-lo amb unes canyissos i posar-lo al sol, com es fan les malvasies i aquestes coses. Jo tindrà un procés, una tècnica, que jo no la, aquesta sí que no la domino, però el que sí que vull que quedi clar és que totes aquestes llegendes urbanes dels polvos i de tot això no val. Això no val. Hem d'anar... És que, a més, avui en dia, degut a la gran competència i la gran tecnologia, perquè el vi mou una tecnologia bestial, ara, eh? Ara ja no és allò que feia l'avi. Ara hi ha enòlegs, hi ha tractors especials per collir les collites, remolcs per portar-ho, cuves que es mantenen a unes temperatures determinades. Avui la cosa ja no va de qualsevol manera.
1: Home, només tens de donar-te una volta per Sant Sadurní i anar a visitar les caves i anar...
0: Allà on vulguis.
1: I veus l'elaborat que està tot.
0: Qualsevol contrada d'Espanya. Tu vas a Logroño, tu vas a La Rioja, tu vas a Valdepeñas, que jo he estat a Valdepeñas, i allà les cooperatives ja no van d'aquesta manera tan baldraga.
1: Bueno, però ens hem de quedar. Hem dit que ens quedàvem aquí.
0: Sí, però a l'hora de gaudir, jo no tinc masses manies, eh? Jo, si el pernil és bo, m'és igual que sigui de Girona o que sigui de Guijuelo, eh? Ho ha de ser bo.
1: Home...
0: Tens?
2: Home, ja,
0: a mi no em faràs menjar un pernil català.
2: A Bugo no n'hi ha cap, eh?
1: No, però, a veure, amb el tema del...
0: Amb el tema dels gustos no hi ha bandera.
1: Clar, però amb el tema, tu parles amb el tema del pernil, influeix molt la humitat. Tu portes un pernil de la part de Salamanca, que són molt bons els pernils d'allà o de Teruel, i el portes aquí i perd gust per la humitat, però el vi no, perquè va embotellat i precisament amb ampolles de vidre. Si et queda mig minut, Enric.
0: Mig minut és la reflexió de gaudir. Hem de gaudir, i sobretot nosaltres, la gent gran, hem de gaudir de tot allò que tenim al nostre abast. De les bones companyies que tinc aquí, dels bons vins, dels bons menjars, dels bons viatges, de tot.
1: Ho farem.
2: I tant, tot el que
1: puguem. Ho farem. Moltíssimes gràcies, Enric, per la teva lliçó, perquè avui ha sigut una lliçó d'enòleg, no?
0: Hem fet el que he pogut, mira.
1: Oi?
2: Molt bé.
1: Molt bé. I tu també, Imma, també ens ha agradat molt la teva explicació sobre el sentit de culpabilitat. Però, bueno, tant l'un com l'altre crec que us han quedat moltes coses per dir.
2: Ara que diuen les penes, punyalades i darrere gots de vi, avui ha quedat
1: bé,
2: això.
1: Està molt bé. Està molt bé aquesta frase. Doncs bé, i vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la vostra confiança en escoltar-nos. Que passeu una molt bona setmana. Ens retrobem el dilluns que ve, si Déu vol. I sobretot, feu-me cas i sigueu molt feliços.
0: Molt
1: bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Jo el que hem de dir...

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En un escrit enviat a l'Audiència Nacional asseguren que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i que es van portar una comissió de l'1% per la intermediació. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participa en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. I els Mossos, que han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis. Nova amenaça per les rutes marítimes a l'Orient Mitjà. Els hutis del Iemen diuen que el bloquejarà el trànsit a l'Aràbia Saudita i, per tant, l'accés al Mar Roig, ho diuen els hutis. Els enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units continuen a la regió. Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams a la xarxa catalana on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris diuen que els viatges han perdut tota la confiança en Rodalies. I els delictes a la ciutat de Barcelona, que han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tiroteig, la majoria vinculats amb crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui pública a la capital de Catalunya. Vertebra dansa, torna a Tortosa i converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions dirigides a professionals que han donat el tret de sortida al festival. El certamen manté intacta la seva essència i no hi falta tampoc la tradicional carpa on es faran els espectacles nocturns.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina a la final. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa. Tot seguit, rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badós a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6 a 4 i 4 a 0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
1: I el temps, ruixats i tempestes que van avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, localment amb calamars, a la resta cel serè, tret d'alguna nuvolada al Pirineu, on no es descarta alguna gota, pluja acompanyada de fang. Aquest dimarts la calor tornarà a tocar sostre.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar, com estàs?

0: imagina't que et guanyin un partit i et posin això. És que super
1: una brillant. Superestrella, no. Dos superestrelles.
0: És la millor cançó de la victòria de la història. És com, mira, t'he guanyat i a sobre...
1: Dues superestrelles és la que hi ha a sobre de l'escut de la selecció espanyola a la samarreta després d'haver guanyat el Mundial, que es diu aviat.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí, és que...
1: És que es diu aviat.
0: En uns dies o en una setmana ens donarem compte que Espanya acaba de guanyar un Mundial. Jo crec que els carrers de Sant Boi de Barcelona ja ho van notar bastant.
1: Sí, ja ho saben, sí.
0: Però és que és molt fort.
1: I la muntanyeta també, hem vist imatges, estava a rebentar fins a tres pantalles.
0: Tres pantalles, sí, sí, sí, que fort.
1: És que no sé quin percentatge de la ciutat estava allà, però si féssim els càlculs, és un percentatge elevat, eh?
0: Sí, a veure, hi havia 3.000 a les semifinals, crec que ahir van arribar les 8.000 persones.
1: No, és una autèntica...
0: Pràcticament el 10% de Sant Boi, eh?
1: I no només això, sinó que a sobre... És que tornaves per Barcelona, per exemple, tornant ahir per la nit, i era una autèntica bogeria. Vull dir, amb el cotxe havies d'anar esquivant la gent, perquè la gent estava pels carrers. Per tant, en fi, un dia d'aquells que segurament recordarem i un dia en el que més el vam passar aquí amb molt bona companyia, vam estar fent aquest partit aquí a Ràdio Sant Boi. Vam dir una cosa quan vam començar a fer els partits de la selecció espanyola mundial, que és que els faríem tots.
0: Qui ho diria?
1: I clar, anat avançant rondes, 8. I aquí estem, tu.
0: Sí, sí, hem acabat fent 8. I dèiem, no, potser fem 3, fase de grups i, bueno, 8ets, quarts. Sí. Hem acabat fent els 8.
1: I ja està, i ha acabat la selecció espanyola guanyant aquest Mundial. Déu-n'hi-do també com ho vam viure aquí i el partidàs també que va haver-hi. Avui en un programa Gent de Carrer en el que Albert t'haig de dir que sembla com si de sobte s'hagués fet de... O sigui,
0: sí, com si estiguéssim a l'hivern.
1: Aquí han arribat els núvols. Sí, sí, i jo ja no sé ni on... Vull dir, em sembla com estrany de dir què eren els núvols, no ho recordo. Però tot i així avui seguirem explicant-vos coses. I és que hem sabut... Quins seran els qui conformaran el Festival Altaveu? Després adelantarem els noms del festival, però podem explicar que abans del festival, el dia 10, hi haurà un concert amb uns artistes, noms grossos, que després destaparem. Conversarem també amb el Víctor Partido, que ho explicava a la presentació, també l'alcaldessa Lluïsa Moret. Avui en un dia en el que continuarem amb aquestes converses que estem tenint amb tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi, avui entrevistarem el cap de l'oposició, Jaume Sanz. Veurem què ens explica, serà la penúltima d'aquesta sèrie d'entrevistes. Només faltarà l'alcaldessa, que l'escoltarem el dijous d'aquesta mateixa setmana, explicant aquesta actualitat política de la ciutat. Avui en un dia en el que, com veieu, també estarem coberts de coses i seguirem parlant del Festival Altaveu, no avui, però aquesta setmana, amb una entrevistada que escoltarem durant aquests dies i que formarà part també d'aquesta programació. Tot plegat serà aquí a Gent de Carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
2: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
1: Però abans, Albert, les efemèrides.
0: Escoltem Talking to the Moon de Bruno Mars, perquè un 20 de juliol del 1969, al Mar de Tranquil·litat, a prop de la Lluna, el mòdul lunar Àguila, de la missió espacial Apolo 11, es posa a la Lluna a les 10 hores, 11, 17 minuts, 40 segons, aquí, a l'hora de Barcelona. 5 hores i mitja més tard, Neil Armstrong i Buzz Aldrin serien els primers éssers humans a trepitjar la superfície lunar de tota la història. Després van venir 10 astronautes més, tots homes i blancs, que van trepitjar la Lluna entre les missions Apolo 12 i Apolo 17. Des del 1972 que cap humà trepitja la Lluna.
1: I ara seràs tu, el següent?
0: Quan em toca.
1: Jo sé si saltes molt alt. O sigui, ara mateix... Tu creus que amb la Quantum arribem a la Lluna i podem fer directe des d'allà?
0: Però posem de tornar, per si ens queda sense bateria.
1: Ens passaria com a la COPE.
0: 58 anys fa que l'home va arribar a la Lluna. I fa 30 anys comença un altre gran esdeveniment als Estats Units. Un 20 de juliol del 1996, a la ciutat estatunidenca d'Atlanta, comencen els 36ers Jocs Olímpics d'estiu. El que escoltem és Rich, de la cantant cubana Gloria Estefan, cançó oficial d'aquells Jocs Olímpics, on es va estrenar el futbol femení amb honor dels Estats Units i una plata de la Xina, i també es va estrenar el ciclista espanyol Miguel Indurain, que va guanyar l'or, va estrenar, i òbviament va guanyar.
1: Com sempre.
0: I fa 25 anys s'estrena aquesta pel·lícula. Escoltem One Summer Day, del compositor japonès Joe Hisashi, banda sonora de la pel·lícula El viatge de Chihiro, que es va estrenar un 20 de juliol del 2001 als cinemes japonesos, que va ser el llargmetratge de Hayao Miyazaki, el director d'Estudio Ghibli. La pel·lícula explica la història d'una nena de 10 anys anomenada Chihiro, que durant una mudança es veu atrapada en un món màgic i sobrenatural. Es va convertir en l'èxit mundial comercial més gran a la història del cinema japonès durant 19 anys fins a l'estrena de Guardianes de la Noche Tren Infinito l'any 2020, a més de guanyar l'Oscar a millor pel·lícula animada. I finalment, un record a aquest cantant.

0: I és que avui ha fet 27 anys Bashar Baraka Jackson, més conegut com a Pop Smoke, raper de Nova York, autor d'aquest What You Know About Love, i que va morir assassinat l'any 2020 quan només tenia 20 anys en un intent de robatori. Coses dels Estats Units que
1: sí, sí.
0: Et disparen.
1: Així són les coses.
0: I començava amb les felicitacions. Escoltem ara la banda sonora de la pel·lícula d'Alejandro Magno, perquè un 20 de juliol de l'any 356 abans de Crist va néixer, efectivament, Alejandro Magno, Alexandre el Gran, rei macedoni, que va tenir un dels imperis més extensos de la història amb només 20 anys. I jo aquí a punt de fer l'interès.

0: Nosaltres 14, perquè em sembla molt baix. I fa 61 anys, aquest guitarrista. Un 20 de juliol de 1966 va néixer a la ciutat estadounidenca de Seattle Stone Gossard, guitarrista membre de la banda Pearl Jam amb aquest Ebb and Flow. Finalment, fa 70 anys, l'exporter camerunès Tomás Encono, quart jugador més partits de la història de l'Espanyol i un dels ambaixadors del club periquito, i 33 anys el futbolista francès Lucas Digne, jugador del Barça i no fitxatge del PSG. El regal del seu aniversari no li van fer, sinó que el va fer fa una setmana contra Espanya.
1: Sí, sí.
0: Gràcies pel penal, Digne.
1: Gràcies.
0: Sempre et recordarem a Barcelona.
1: Quina patada vas fer.
0: Quina patada, mira. I ara fitxatge del PSG a l'Ugentica.
1: Sí, ben fet. I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 16 anys t'ha hagut aquest cantant.

Un 20 de juliol de 2010, el cantant hawaià Peter Hernández, més conegut com a Bruno Mars, va treure el seu senzill debut, aquest Just the Way You Are, inclòs en el seu primer àlbum titulat The Whoop and Hooligans. Bruno Mars va guanyar el Premi Grammy a la millor interpretació vocal masculina i aquesta cançó va ser el senzill digital més venut del 2011 amb més de 12,5 milions de còpies venudes. No està gens malament per començar. Escoltem Just the Way You Are de Bruno Mars, que avui ha fet 16 anys.

0: I Albert Vilar, amb aquesta cançó de fons immillorable, avui és el Dia Mundial de...
1: Fly me to the moon, let me play among the stars.
2: Avui és el Dia Internacional de la Lluna, per això avui és Fly me to the moon de Frank Sinatra. Òbviament és el Dia Internacional de la Lluna per l'efemèride que hem explicat de l'aterratge de l'Apolo 11. Arriba l'home a la Lluna, Dia Internacional de la Lluna. Quan anirem a la Lluna? Quan ens toca? No sé si el setembre, octubre...
0: Sí, allà estem intentant tancar alguna entrevista.
2: Allà,
0: hi ha gent que hi viu, allà.
2: Sí, amb Neil Armstrong. Amb Buzz Aldrin no és massa simpàtic, a més que no sap molt de català, però alguna tindrem, alguna tindrem.
0: Sí, estem ara preparant a veure com seria aquest programa especial des de la Lluna, no sé.
2: Però, clar, però qui es queda aquí? Jo no em quedaré aquí, eh? Si tenim l'oportunitat de la Lluna, em quedaré aquí fent el tècnic. Sí, home.
0: Unitat mòbil.
2: Ja farem, no?
0: No necessitem tècnic ni res. Avui que és dia 20 de juliol i els temes del dia han estat aquests.

0: Avui, en un dia en el que s'ha complicat encara més el cas Zapatero, perquè l'empresari Julio Martínez Martínez ha implicat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el cas del rescat de Plus Ultra. En un escrit enviat al jutge, assegura que Zapatero era qui dirigia les gestions i li indicava els passos a seguir per aconseguir l'ajuda pública a l'aerolínia l'any 2021.
1: Martínez, que declara aquest dimarts com a investigat, afirma que van pactar una comissió de l'1% pel rescat i sosté que Zapatero estava informat de totes les negociacions. El jutge investiga si l'expresident va liderar una presumpta trama de tràfic d'influències i si es van fer pagaments per treballs ficticis. Zapatero nega qualsevol irregularitat.
0: I en uns dies en el que s'ha parlat molt de la inseguretat, hem conegut algunes dades que poden ser contradictòries, perquè hem conegut que baixen els delictes a Barcelona, però alhora preocupa l'augment de la violència vinculada al crim organitzat. De fet, durant el primer semestre del 2026, la delinqüència ha disminuït un 11%, sobretot pels menys furts i també robatoris

0: amb violència.
1: En canvi, ja s'han registrat 9 homicidis, la mateixa xifra que en tot el 2024. Almenys 3 estan relacionats amb xarxes criminals internacionals. Els Mossos atribueixen aquest repunt als conflictes entre bandes i a l'ús creixent d'armes de foc en el narcotràfic. Tot i això, asseguren que aquesta violència no és estructural a la ciutat i que continua sota investigació.
0: I us ho hem explicat, la selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Futbol. Això ha generat una alegria desfermada a tot el país, però desgraciadament també hem tingut l'altra cara de la moneda amb una tragèdia durant aquestes celebracions del Mundial, i és que un noi de 13 anys ha mort a Ciudad Rodrigo, a Salamanca, després que s'ensorrés una font on diverses persones celebraven la victòria de la selecció espanyola. 3 persones més han resultat ferides, una d'elles de gravetat, i l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
1: A Catalunya les celebracions han aplegat unes 46.000 persones als carrers de Barcelona amb incidents menors. Els Mossos han detingut 3 persones i els SEM ha atès 29 assistències, la majoria de caràcter lleu.
0: I pel que fa a l'actualitat local, ja s'han anunciat quins seran els protagonistes del Festival Altaveu, en una edició que serà molt especial. És Víctor Partido, director del festival.
2: Són 50 anys de la primera diada democràtica que ens porta a Sant Boi. Nosaltres el que volem ja no és reivindicar això, sinó donar una perspectiva de pervivència d'aquests valors i posar en importància aquest llegat. Artistes de 2 generacions reivindicant la generació primordial, la dels anys 70, conviuran i faran una revisió del repertori.
0: Amb un gran concert que tindrem el dia 10, serà justament abans de que comenci aquest Festival Altaveu, que comptarà més amb noms com aquests que escoltem.
2: Artistes com els Amics de les Arts, com Ismael Serrano, David Carabén, com en Joan Garriga, com en Lluís Gavaldà, com Marian Hein, vull dir, entre més artistes, perquè encara estem parlant més, crec que faran una aproximació a aquell repertori i ens donaran també cançons que entronquen una mica amb aquest missatge actual que volem donar.
0: Doncs amb molta expectació també per saber quins seran aquests noms que completaran els que ja hem escoltat, que avança el director del festival en un concert que, com dèiem, servirà com a tret de sortida d'aquest altaveu que, a més, aquest any tindrà aquest concepte central.
2: Però jo crec que és un pont intergeneracional. Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi.
0: I és que el cartell d'enguany, Albert, reunirà noms molt destacats.
1: Doncs sí, com los Sirec, 091, Dan Pere Alboy al Combo i la Perra Blanco, Señor Chinarro, Cid de Palma, Juana Beret, Arnau Ubiol, Silvio, Cristina, Jordi Ganchitos i Carla Pérez Bas.
0: El festival també acollirà una nova edició de l'Altaveu Frontera, com ja és tradició, dedicat als artistes emergents, amb les actuacions de l'Eres Truc i també de Dualiza, així com activitats paral·leles com la Fira del Disc i del Llibre Musical, una exposició sobre les tribus urbanes i l'Altaveu en Família, una edició que reivindica el llegat musical i que aposta per les noves veus del futur. Per cert, aquesta setmana entrevistarem la Leire Struck per anar escalfant motors abans d'aquest Festival Altaveu 2026, un festival que està finançat només per diners públics. És l'alcaldessa Lluïsa Moret explicant-ho.
3: Hi ha multitud de festivals a tot arreu, però també a Catalunya, que majoritàriament són privats, són festivals doncs, que tenen com a objectiu fonamental doncs, potenciar doncs, música comercial, música amb un objectiu també doncs, econòmic, per entendre'ns, no? I de projecció doncs, de masses. El nostre festival doncs, és fidel als seus orígens. Jo crec que la coherència i la fidelitat a allò que és essencial és molt important, i els orígens és una política pública, per tant una política doncs, que és per tothom, una política respectuosa, una política que defugeix de les pressions comercials.
0: Serà, per tant, un setembre ple d'activitats a Sant Boi, i ja us avancem que ho seguirem tot plegat ben de prop en aquesta ràdio. Ja en informació de servei, l'Ajuntament de Sant Boi informa que la nit del 23 al 24 de juliol es duran a terme tractaments fitosanitaris amb insecticida en diversos punts del municipi pel manteniment de l'arbrat urbà.
1: Les actuacions afectaran la plaça Muntanyeta de Prades i els carrers Coïn, Doctor Ignasi Barraquer, Joventut, Màlaga, Muntanyeta, Riera Basté, Lluís Companys, Barcelona, Josep Mariegas, 3 d'abril i Ginestà, així com l'avinguda 11 de setembre i la plaça Assemblea de Catalunya. Es recomana als veïns de les zones afectades tancar les finestres i no deixar animals a les terrasses durant aquella nit. Aquests treballs tenen com a objectiu preservar la salut de l'arbrat i garantir uns espais verds de qualitat per a tothom.
0: I us expliquem també que aquest cap de setmana vam tenir un nou ensurt arrel d'un incendi al polígon industrial. Dues dotacions dels bombers de la Generalitat van intervenir en un foc declarat a l'exterior d'una nau del carrer Extremadura, just darrere del Mercadona.
1: L'avís es va rebre a les 13:46 hores i quan els efectius van arribar, les flames estaven completament desenvolupades. Després de les tasques d'extinció, l'incendi va quedar totalment apagat i, afortunadament, no va haver-hi cap persona ferida. De moment es desconeixen les causes del foc i tampoc s'han facilitat detalls sobre els danys materials.
0: I seguim també amb aquesta roda d'entrevistes que estem fent a tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi a aquestes eleccions municipals del 2027. Avui ens visita el cap de l'oposició, Jaume Sanz. Conversarem amb ell tot seguit, però abans en esports. Els Bay Bandits han sortit campions del torneig de Mataró a l'última jornada del Tour català.
1: El primer equip femení s'ha imposat a la Roca i ha sumat el primer campionat de la temporada després de diverses segones posicions. D'altra banda, el juvenil masculí ha quedat en tercera posició, mentre que el primer equip masculí no ha participat. Ens explica l'Aitor Landauro, entrenador i impulsor dels Bay Bandits.
4: Nos vamos con muy buenas sensaciones. Ser femenino consigue una primera posición espectacular, con un torneo impecable, como casi todos. Torneo muy importante porque es el clasificatorio del torneo nacional de Vilanova el año que viene. Aparte, creo que es un chute de potencia y de ganas para campeonatos de España. Y después tenemos al juvenil masculino, que también hizo un torneazo, quedando en tercera posición. Y por último, el cadete masculino jugó un torneo paralelo también en Mataró de balonmano playa, en el cual quedaron terceros. Entonces, los tres equipos que han participado han hecho podio y, bueno, sobre todo, felicitar a las chicas, que ha sido un torneo impecable y una perfecta manera de acabar el Tour Catalán.
1: Així, els santboians tancat la temporada del Tour Català amb un subcampionat tant del primer equip masculí com del femení, mentre que el juvenil masculí ha quedat cinquè i els infantils masculí i femení han debutat amb una 11a i 13a posició, respectivament. Ara els Bay Bandits tancaran l'any d'en vol platja amb els campionats d'Espanya, on el sènior masculí viatjarà a Cantàbria a jugar directament la fase final després de quedar al top 4 a l'Arena Mil de Vilanova, mentre que el sènior femení jugarà la fase prèvia i estarà al torneig nacional per segona temporada consecutiva.
4: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El sello masculino se ha clasificado directamente a la fase final al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova, y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupos previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors. Entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.
0: Falta un any per les eleccions municipals del 2027 i a Gent de Carrer coneixem tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. Avui ens visita el cap de l'oposició d'Esquerra Republicana, el Jaume Sanz. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, bona tarda.
0: Fa la sensació que queda molt o que queda poc per aquestes eleccions del 2027?
5: Queda molt poc, perquè a més aquest mandat especialment ens ha passat molt ràpid. Quan estàs fent feina contínuament des de l'endemà, des de l'any 23, al mes de juny ja, quan vam ser escollits regidors, nosaltres no hem parat. A l'equip municipal, doncs, d'Esquerra Republicana, el grup municipal, no hem parat d'estar presents, allà no hem pogut a la ciutat, i també com a partit, i també com a grup municipal, però també com a partit, també fent activitats de tota mena. L'encàrrec que ens fa la ciutadania comença al moment que tens ja l'acte de regidor. La tinguis o no, si tens vocació política, la tens sempre. Però tens la responsabilitat i l'obligació d'estar actiu allà des del minut zero. I hem procurat estar, doncs, en aquesta línia, no? I ens ha passat volant, perquè Sant Boi és una ciutat viva, una ciutat activa, el moment associatiu i la vida que hi ha a la ciutat és molt important, i per tant, si volem representar i conèixer les necessitats de la gent, de les entitats, cal intentar ser al màxim de 100 presents a tot arreu, no? A banda, doncs, la nostra activitat política de fer presència amb activitats pròpies, no? Fa pocs dies vam celebrar el Dia de l'Orgull com a Esquerra, no? Vull dir, intentem també amb això. I, per tant, et passa volant. I una cosa important a dir, nosaltres no estem alliberats, no som professionals en el sentit de que només fem de polítics, només som regidors. O això ho hem de compaginar amb la nostra vida professional a banda de l'Ajuntament. Cadascú de nosaltres tenim les nostres feines i, per tant, doncs, a banda de la vida privada. Llavors, aleshores, et passa el temps volant.
0: T'ho has trobat com una mica aquí, de sobte. Dius, ostres, és que no queda res per aquestes eleccions.
5: Bueno, en som conscients. Està clar que si algú vol fer alguna cosa d'aquí 10 mesos, s'ho ha d'haver treballat abans. No pots improvisar un any abans una candidatura, no haver trepitjat al carrer, no haver estat a la vida de la ciutat. Vull dir, això és bàsic.
6: Ara entrarem en aquestes qüestions que ho han anat preparant de cara a aquestes eleccions del 2027, que com deies ja hi havia hagut una feina prèvia, però abans també volíem conèixer una mica més personalment com a candidat. Què diries que és per tu fer política?
5: Fer política és millorar la qualitat de vida dels meus veïns, parlant de mi, dels meus veïns i veïnes, no? Dels sembollans i les sembollanes. Per això també vaig entrar en política. Hi ha moltes coses que les pots fer, i és cert, des de l'activisme i la societat civil, que és on he estat sempre, i pots acabar-ho de complementar o des de la política institucional, no? I llavors, fer política, doncs és això. Sempre estem fent política. Jo feia política abans de ser regidor, ara em faig la política institucional, i quan deixi de ser regidor continuaré fent política. Això ho tinc claríssim. I hi ha uns temes que a mi m'interessen molt, no? O que m'han definit molt, no? Com és la defensa del territori, el model de ciutat, i això té repercussió en la vida dels sembollans i les sembollanes.
6: Tu diries que la política remata l'activisme que es fa abans als carrers? Seria com aquesta última fase?
5: Complementa. L'activisme ha de ser-hi sempre. El perill que hi ha i que pot haver-hi és que la política institucional ofegui l'activisme de carrer, de les associacions, i això és bàsic. Una societat on no tens activisme a carrer, i per exemple, si fos alcalde, necessitem, qualsevol persona que estigui en qualsevol càrrec, necessites la crítica. Tinc una crítica constructiva, però encara que no agradi, la necessites rebre, perquè et fa veure que o no ho estàs fent prou bé o no t'has anat d'una sèrie de coses, no? Vull dir, és que és bàsic que hi hagi un pensament crític, si no, tenim una altra mena de societat.
6: Tu sempre expliques que has crescut d'una masia i que t'has quedat també aquí. Com diries que això condiciona la teva mirada política?
5: Sí, l'ha condicionat molt, no? Diguéssim, en el sentit de... soc molt conscient de que... Bé, nosaltres tenim la Marina, el Parc Agrari, és un espai doncs, molt important, i som conscients, a Esquerra, jo especialment, que és un territori que està molt amenaçat, cada vegada ho està més, el tema doncs, de la pagesia a Sant Boi, doncs, està, hi ha relleu generacional, hi ha moltes dificultats, i tenim molta pressió de molts interessos a nivell urbanístic. No? I hem tingut amenaces en el seu moment, i que, bé, en aquest activisme doncs, ja hi vaig participar amb molta gent de Sant Boi i de la comarca, i de més enllà, contra la plataforma contra l'Eurovegas, i recurrentment tenim episodis que ens amenacen aquest territori. No? Ara tenim el tema de l'ampliació de l'aeroport, i això ens afecta també a la ciutat directament. I doncs, tenir la ciutat al cap, la zona agroforestal, que també conec, sí, tenir Sant Boi al cap és molt important. S'ha de conèixer el territori, has de conèixer doncs, d'on venim i doncs, quins elements que ens, a més ens identifiquen com a ciutat cal també preservar i ens donen qualitat de vida i, com a ciutat.
6: El coneixement del territori és el punt més fort que diries que tens com a alcaldable?
5: Sí, és un dels punts més forts, el coneixement del territori, penso. Sempre se'n pot saber més. I després, sí que és veritat que tinc el cuc aquest de l'activisme. El que deia fa un moment, no? El dia que deixi de fer de regidor, de càrrec institucional, sé que doncs, tornaré a estar actiu, o més actiu, perquè no he deixat d'estar-ho. El que passa, clar, el temps, el que deia, et passa volant perquè no pots arribar. Jo estic amb entitats diferents de la ciutat, però sí que és veritat que aquests darrers anys he mantingut una actitud més secundària amb algunes coses, no? Perquè no tens temps. També penso que, sent un càrrec institucional d'un partit polític, doncs també no has d'estar encapçalant sons què, perquè hi ha més gent, no?, que pensa igual diferent si estàs amb una entitat. Però jo sé que tornaré, o sigui, per què? Perquè és el que deia, m'agrada i sé que malauradament aquesta pressió urbanística sobre el nostre territori no desapareixerà, no? Vull dir, torna cíclicament o hi és permanentment, podríem dir també, no? I aleshores a mi em trobaran en la defensa doncs, d'aquest territori.
6: Vas entrar, ho has explicat, com a regidor el 2015, i a l'Ajuntament, des d'aquí has anat tenint també una trajectòria de molts anys al partit, ara també com a candidat tu et veus molts anys més encapçalant les llistes d'Esquerra Republicana aquí a Sant Boi.
5: Jo sincerament, a veure, jo penso que ja el meu cicle polític encapçalar això també és el partit i les circumstàncies. Penso que hauria de ser el darrer cop que em presento com a cap de llista. De fet, serà el segon cop que em presento com a cap de llista. Sí, sí. I que d'haver una... d'aquí 4 anys hauria d'haver potser alguna altra persona, no? Que també en política, doncs, tot i que no visquem o estiguem alliberats amb això, doncs, són uns anys. I que després, fent política, continuaré fent sense tenir càrrec institucional. I dins d'Esquerra sempre puc donar suport, assessorament, no és allò, no desapareixeré de la vida social i política de Sant Boi. Una cosa és que tingui un càrrec institucional que és diferent, no? Vull dir que això ho tinc clar, perquè hi seré, perquè és, forma part del meu caràcter.
6: En quin moment diries que arriba el teu partit Esquerra Republicana, aquestes eleccions que es veuen ja a l'horitzó i que, com deies, estan molt a prop?
5: Clar, nosaltres ens veiem fort amb el sentit de que hem guanyat més coneixement sobre Sant Boi. Ha estat, aquests 3 anys ja et deia, molt intensos, i aleshores és una acumulació de coneixement, no? I de la ciutat. I llavors això, doncs, bueno, no sé si la gent ho percep, però, clar, una altra cosa és que ens agradaria haver pogut, per exemple, comunicar més, no? Perquè hem fet un munt de feina, són molts llocs, però és el que et deia, tampoc nosaltres no tenim... tenim la logística o els... No és el mateix un equip de govern que té una institució i els mitjans de comunicació locals que pot explicar l'obra de govern, que l'oposició, que hem presentat nosaltres un munt de mocions, de precs, preguntes, bueno, propostes, no te'n diem, i fins i tot interpel·lacions al govern. Abans comentàvem fa un moment, fent memòria, que unes 272 en aquests 3 anys, no? I és un munt de feina que hem fet, no? I a vegades el nostre repte és haver tingut més temps per haver-ho fet arribar a la població, no? És molt important, per exemple, ja estem fent l'entrevista ara, una mancança gran en ciutats com la nostra és tenir mitjans de comunicació on poder arribar, no? Perquè, clar, els partits polítics sí que intentem, clar, amb les xarxes socials, fer el que podem, no? Comunicar el que puguem. Però ens és bàsic, per l'espai, aquest espai, i tenir una ràdio municipal com la nostra, de que es feu ressò del que pugui passar a la ciutat, de que... I perquè, clar, premsa en paper, ja fa anys que això no en tenim. Jo me'n recordo, fa 20 anys, que havien tot de diaris gratuïts, i els partits polítics, a principis dels 2000, podíem escriure articles d'opinió, i això eren aquests gratuïts que es deixaven al forn de pa. Però això ja es va perdre fa anys. És veritat que tenim les xarxes socials, però també les xarxes socials també hi ha moltes coses desbiaixades, que hi ha fake news...
6: Però tu decideixes què publiques. És a dir, sí. Tu pots publicar coses, sí, que no siguin esbiaixades. És un canal que tu decideixes què poses i què no.
5: No, per part nostra sí, però després ja corre de tot. No? I ens arriba un punt que es perd. Hi ha molt de soroll, també penso, amb les xarxes socials, no? I, però clar, mitjans, necessitem això, uns mitjans de comunicació locals ens potents, que penso que ben per res està evolucionant en aquest sentit, vull dir, i ho necessitem per poder i contrastar, com estan passant aquestes entrevistes, no? A les nostres propostes, les nostres, bueno, per la ciutat.
6: El tema és que deies que Esquerra Republicana està en un moment fort en el sentit de conèixer molt el territori, però alhora, si mirem la representació que té el ple municipal, n'ha perdut 2 respecte a les últimes. Per tant, tampoc està en un gran moment en aquest sentit. Què és el que es vol fer des del partit per poder recuperar la situació que teníeu no en aquest últim mandat, sinó l'anterior?
5: Sí que és cert que en ciutats com la nostra, el tema global, el tema, o sigui, més enllà, la política nacional a Catalunya ens afecta. L'Esquerra Republicana del 2015, per exemple, i després del 2019, especialment, amb el postprocés, quan hi havia tota la sentència, sí, hi havia molta gent mobilitzada, no? I que ens tenia com a referència a nivell, dins l'independentisme especialment, i doncs, això doncs, sí que és veritat que hi ha hagut un desencís, hi ha hagut tota la repressió, i això també va fer perdre... O sigui, molta gent també votava, penso, amb aquesta clau. Hi ha hagut una pèrdua doncs, de votant que ha anat cap a l'abstencionisme, i que això ens va fer perdre força. Ens vam quedar a prop del quart regidor, però sí que és cert, doncs, que... I ara, en aquests moments, la percepció que tenim és que tornem a estar a l'alça. Se'ns ha costat gent, hem tingut unes quantes altes de militants, vull dir que això feia temps que no passava, diguéssim, que costa, la gent es faci militant, i això ha anat passant, i la percepció, doncs, que estem fent les coses bé tant a nivell nacional, a nivell de Catalunya, com a nivell local, també treballant tot el que podem.
6: De fet, vinculant un Catalunya, les últimes dades sí que sembla que donen, no sé si un bon resultat, però almenys un millor resultat per Esquerra respecte a les últimes. Per aquí sí que es pot vehicular, però amb aquest problema que deies d'arribar a la ciutadania, com ho penseu solucionar? Què és el que fareu perquè les vostres polítiques puguin arribar a la gent i que la gent sigui conscient del que es fa des d'Esquerra Republicana al ple municipal?
5: Bé, nosaltres vam reclamar al seu moment que anàvem pel diari municipal Viure Sant Boi, bé, és un espai dels partits polítics. També havien demanat que les entitats poguessin escriure, no? L'espai que tenim, per exemple, en el Viure Sant Boi és una columna de 1.500 caràcters on no podem penjar cap foto que no sigui la nostra cara de regidor i ja està, vull dir, no podem ni presentar cap esquema, ni cap mapa, ni res, ni cap proposta allà, no? És per escrit i els 1.500 ja vas, i poc caràcters perquè vas a fer un calçador, i és l'única manera massiva que arribem, diguéssim, en paper i digital. I després les xarxes socials, per millorar això és treballar en les xarxes socials, que hem anat potenciant més, doncs, el tema dels vídeos, el tema que hem anat treballant, i ha d'anar més. Però, clar, no és el màxim, diguéssim, que podem fer en aquest sentit.
6: Què et diu com a tu, o sigui, què et diu a tu com a cap de l'oposició que la meitat de Sant Boi no hagi votat a les últimes eleccions?
5: Clar, sí, és una dada que, a més, passa elecció rere elecció, i és... Clar, això denota diverses coses, pot denotar. Primer, els partits de l'oposició no hem sabut estimular a l'electorat abstencionista. Per què la gent no va votar? Potser perquè no veu possibilitat d'un canvi. Clar, el context de Sant Boi, des del 1979 està governant el mateix partit. Llavors ja com pot haver una gent no votants que vegin com una resignació de que, bueno, aquesta gent doncs continuaran manant sempre i normalment amb majories absolutes i per tant doncs propostes noves a nous partits o que hem arribat i així doncs igual no creuen que podem fer un canvi, no ho sé, pot anar per aquí, no ajuda, però està clar que la clau, hi ha un dia que tots els partits polítics, això també és trampa, eh? Però tots els partits polítics el dia de les eleccions municipals, crec que serà el 27 de maig, serà de l'any vinent, o el 23 de maig, bueno, finals de maig, el comptador aquell dia estarà a zero. Tots quedarem a zero regidors, però sí que sabem que hi ha un partit, que és el cas del PSC, que aquí la novetat a Sant Boi és veure la majoria absoluta, si l'amplien, si no l'amplien, o l'arriben a perdre. Però ja tothom dona per fet que guanyen les eleccions, no? I perquè ha estat empíric així, elecció rere elecció, no? Hem de trencar aquesta idea de que, com deia l'anterior portaveu d'Esquerra, Miquel Salip, que en lloc està escrit que hagin de guanyar els de sempre, no? Vull dir que... I hem de treballar en aquesta línia, no? O que no guanyin d'aquesta manera, eh? Que hi hagi més joc polític i hi hagi idees fresques i es pugui... Hi hagi un fet que no ha passat mai de poder, amb un govern municipal del PSC, doncs, en minoria, se'l pugui condicionar.
6: Clar, el que sí que és veritat que és que perquè canviï alguna cosa i perquè, com dius, no guanyin els de sempre, l'oposició ha de fer també alguna cosa diferent. Per això preguntava, pel que respecte a Esquerra Republicana, què es farà diferent perquè no es repeteixi el mateix patró, justament.
5: Bé, nosaltres ja fa més d'un any, l'anterior executiva, amb el Jordi Vilà, que era president, vam fer un canvi d'executiva, ja tenim l'Àngel Lopera, però l'anterior executiva Esquerra ja vam entrar en contacte amb Esquerra Unida, amb el Xavier Alejandre, bueno, per sondejar, bueno, intercanvi d'opinions. Amb ells vam coincidir, jo era regidor, el número 3, amb l'anterior mandat, i és veritat que... A banda de ideològicament coincidir en moltes coses, no en tot, perquè per això són partits diferents i nosaltres tenen una visió doncs, del model d'estat en estat federal, nosaltres volem una república catalana, per exemple, però coincidim en molts aspectes i també hi ha un feeling també, també personal, també hi ajuda. I això de que estar en nas doncs, de les persones també hi ajuda. No? I llavors vam començar ja aquestes converses que després des d'Esquerra Unida doncs, les han liderat, diguéssim, ens han apel·lat als diferents partits d'esquerres a la ciutat, a l'esquerra del PSC, a parlar-ne d'una possible doncs, coalició, alguna plataforma, si és que sumàvem entre tots, alternativa, i que penso que sí, que alguna cosa així s'ha de fer. De fet, a Esquerra ho hem fet a altres municipis, i de fet amb plataformes veïnes, a Sant Andreu de la Barca, per exemple, on és possible de crear, la gent cregui que és possible aquest canvi, crear aquesta il·lusió, que per fi les coses poden canviar, que no té per què ser sempre estar amb aquestes majories del PSC, no?
6: Aquesta confluència, tal com es va proposar de fet en aquesta sèrie d'entrevistes o va fer Xavi Alejandre, seria amb vosaltres, seria amb Podem, seria amb els comuns, deies que hi havia bona sintonia amb Esquerra Unida, però hi ha bona sintonia amb Podem, hi ha bona sintonia amb els comuns?
5: La sintonia personal hi és. Una cosa és com això es pot aterrar políticament. Clar, amb els comuns, per exemple, la gran diferència, i no, com ho veiem nosaltres, clar, per nosaltres, clar, la línia vermella és que amb un govern amb majoria absoluta del PSC no hi entraríem mai, perquè no, no té sentit. Hi ha un partit que la ciutadania li ha donat el poder clarament, que, perquè governi 4 anys, i per tant la resta ens toca anar a l'oposició. No, això no vol dir que arribés a pactes puntuals, ens hem fet, eh? El pacte de ciutat, hi ha una sèrie de coses que en podem parlar, eh? Però, clar, i ens això és una de les dificultats que hi veiem, no? Perquè els veiem molt pròxims al PSC en aquest sentit, i per tant, doncs, bueno, en el cas de Podem, doncs hem anat treballant temes i, bueno, que també caldria aterrar-ho. No sempre és fàcil treballar temes conjuntament amb ells.
6: Per què no és fàcil?
5: Perquè a vegades, bueno, potser les cultures polítiques o la manera de fer... caldria, o sigui, això és el que deia, personalment no tenim cap problema, vull dir, però una altra cosa és a l'hora de treballar, quan imaginem un grup municipal en diversos partits polítics i en cultures polítiques que, i maneres de fer que potser són diferents, tinguem dificultats.
6: Però també
5: hi ha temes que es poden pactar, a nivell polític, vull dir, prèviament ho tinc claríssim, vull dir, pot haver diferències de vot en ple, en emoció, però clar, tot això és complex, eh?
6: Clar, però quan deies diferències de formes de fer, perquè ho puguem entendre, què és el que fa Podem que no fa Esquerra o què fa Esquerra que no fa Podem?
5: Bé, abans ens hem trobat que la manera doncs, de treballar d'ells, o la nostra, potser no acaben d'encaixar. Participar, doncs nosaltres meditem molt, ho treballem... I amb jo, ells, amb jo, la nostra percepció és que no ha estat tan així, no?
6: Que no treballen.
5: No, és que no treballin, tampoc ho diria això així, però nosaltres hem posat amb jo el pes de moltes coses i, clar, doncs això ha traslladat amb una coalició, doncs hauríem de veure com, quins mecanismes, no? Perquè no hi hagi dificultats. Bueno, tampoc se'ns han adreçat a nosaltres, tampoc hem parlat, eh? Vull dir, tampoc ens hem assegut a una taula. Això és ara, diguéssim, la percepció, no? Per part meva, vull dir que... A banda que això també, el partit hauríem de veure, doncs, amb en assemblea i, bueno, ja dic com s'aterra, perquè hi ha més coses, no? Vull dir, no és tan fàcil fer una coalició, perquè també els partits és a més amunt, ha de pensar que els vots, per exemple, a unes municipals, compten pel Consell Comarcal, compten per la Diputació, i en tota una sèrie de coses que s'han de tenir en compte.
6: Clar, el que és cert és que si la coalició és amb Esquerra Unida i amb Esquerra Republicana, no és una coalició de tots els partits. A l'esquerra del PSC seria un fracàs per tu, aquesta coalició, amb només dos partits?
5: No, jo veig el got mig ple. Fins ara això no havia passat, si és que acaba passant, eh? Vull dir, nosaltres treballem perquè, o sigui, que no sigui per culpa nostra, diguéssim. Vull dir, ja ens ho explorarem fins al màxim, però ja seria un guany, eh? Jo penso que ja seria un guany. El que passa, clar, igualment els diferents partits i el que ha anat passant, per exemple, no veig tampoc a Podem i els comuns anant dins amb nosaltres i amb Esquerra Unida per el que ha anat passant també aquesta legislatura, vull dir, també a dia d'avui, també sembla utòpic que estiguéssim els quatre partits, no ho sé, vull dir, la percepció és aquesta, no? Vull dir que...
6: En un món imaginari en el que us poseu d'acord, aneu els quatre partits junts a les eleccions, qui seria el cap de llista d'aquesta confluència series tu?
5: Bueno, clar, això encara no... És a dir, és un món imaginari, entenem que sí, com a caps de l'oposició i per número de... La foto que vam fer última, que va ser les eleccions del 23, per la presentació que vam tenir vots i per la feinada que hem fet aquests tres últims anys, estar tot arreu, es correspondria a Esquerra.
6: Perquè l'Àlex Pérez deia que no entendria per què hauria de ser el cap de llista Esquerra.
5: Bueno, però clar, la feina feta i la representació en vots és el que amb alguna cosa tangible ens hem de basar.
6: El tema també és el contingut que tindria aquesta correcte confluència, i d'això també és interessant parlar de tots els temes que hi ha sobre la taula de cara a aquestes properes eleccions. Segurament un dels primers reptes més importants, no només a Sant Boi, sinó en general, en parlem a totes les entrevistes, és l'habitatge. més enllà de si hi ha confluència o no, quina seria la proposta d'Esquerra Republicana per intentar millorar una situació que és límit?
5: Sí, sí, el tema de l'habitatge és una situació prendida dramàtica, i des del govern municipal el que s'ha de fer és, bueno, actuacions de tota mena, o sigui, bueno, la principal és anar creant, com que estem en un sistema capitalista i per tant doncs és molt difícil, o sigui, som un actor més, i l'administració pública ha de ser un actor més, i ha de tenir dins el mercat immobiliari, ha de ser propietari l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, pot ser la Generalitat, d'estoc de pisos de propietat pública, quants més millor, i així pots posar un lloguer social i influir, si clar, si tens molt d'estoc pots arribar a influir amb el mercat, i per tant això a altres ciutats, no? Que Viena, sempre es posa el cas de Viena, però clar, el problema d'això és que és urgent i es necessita ara i avui, i
6: que la construcció és
5: clar, a llarg plaç sempre, clar, necessites anys. I aquí és el drama de que, bueno, aquí tothom hem d'assumir les nostres responsabilitats, qui més qui menys, en que aquesta pota de l'estat del benestar, que és l'habitatge, l'habitatge públic, és que tothom té clar la sanitat, l'educació pública, però l'habitatge això doncs s'ha anat descuidant. Al contrari, hi havia hagut habitatge públic i en el seu moment es va privatitzar, Camps Blancs, vull dir, a Dixa, la Generalitat, en el seu moment eren pisos de la Generalitat, i això es van decidir descarregar-se d'aquests pisos, venint-los a la gent que hi vivia, no? Per tant, és un exemple que vam perdre estoc d'habitatge públic, i això no s'ha de fer mai, no? Perquè, bueno, és la manera de treure els problemes sobre en el seu moment, no? Perquè en el Camps Blancs, doncs, històricament, havien tingut problemes doncs, inicials, no? De mancances en la seva construcció, i l'administració, per estalviar-se, doncs, entenc que la gestió de tot això, el fàcil és vendre-ho als veïns. Els veïns, clar, ets amo de casa teva, no? I això també, doncs, la gent ho vol, però, clar, també has de fer càrrec del manteniment i tot això, no? I això és una cosa doncs, que va ser un error, perquè necessitem aquest estoc d'habitatge públic i tenim empreses municipals que podrien gestionar. S'ha de continuar, doncs, ja dic, s'ha de buscar sòls que es puguin cedir per fer com s'ha fet amb l'IMSOL, com s'ha fet bueno, la zona del Saló Central, amb aquesta línia, el tema del retracte i tempteig de possibles pisos que no tinguin hereus, que hagin sortit a subhasta per impagament, doncs amb això crec que amb el vistiplau de la Generalitat doncs s'hi ha d'anar, o sigui, tot el que podem anar sumant d'habitatge i per fer aquesta borsa ens és bàsic, i per tant s'ha d'actuar a nivell amb moltes facetes, vull dir que no només el que s'ha fet al Sòl Central, que s'ha de continuar i hem de buscar sòls, i amb això també aprofito que tenim el sector de l'aparellada, que nosaltres doncs, també podíem parlar, que fa des del 2002 que tenim una proposta en allà, i en allà hi han d'anar uns 279 habitatges, una cosa així, segons el PDU metropolità. No? Nosaltres som molt crítics que ja es construeixi, tot i que el que es volia construir als anys 90 i després als anys 2000 allà havia d'anar al Campo en el seu moment, després als anys 2000 havia d'anar la Ciutat del Cinema, que per cert és quan jo entro amb la meva militància o activisme una sèrie de veïnes i veïns, creem la plataforma cívica Samollana en defensa del nucli antic, i un dels objectius que no es construeixi aquesta ciutat de cinema a l'aparellada i que l'Ateneu Sampollà passi de ser públic, que estava en mans privades, doncs en allà ara finalment el que veiem és que la proposta que fèiem nosaltres el 2002 en un acte que vam fer a Can Massallera amb l'Anna Simó, l'exconsellera Anna Simó d'Esquerra, me'n recordo perfectament. Vam fer una proposta doncs, que allà havia d'ampliar la zona esportiva, una zona esportiva de lliure accés a la ciutadania, i després més tocant el riu, un bosc de ribera, un bosc de coixines, una verda, del riu, l'accés al
6: camí... És cert que això és cap a on estan en l'Ajuntament ara mateix.
5: Sí, correcte. Llavors això, doncs, per una altra banda, jo personalment, perquè vaig estar, és un tema que em vaig treballar força, també amb els companys d'Esquerra, en aquell moment, clar, és una satisfacció que veus que les nostres tesis doncs, han acabat... A partir del 2015 hi ha un canvi per part del govern municipal cap a les nostres tesis, i allà hi van 279 habitatges, hi van habitatges. Bueno, la llei diu que el 50% ha de ser protecció oficial. Sí. Nosaltres sí, hi hem d'anar a habitatges ja, que ens preocupa que no tingui un impacte paisatgístic a la façana històrica.
6: Això és el que anava a dir. Des d'Esquerra heu explicat que esteu en contra d'aquests habitatges.
5: Bueno, o al mínim possible. Jo podem entendre que al voltant doncs, el carrer Llevant i es vull tancar allò d'alguna manera, El cas és que si finalment aquests habitatges han d'anar allà, doncs que no siguin el 50% de protecció oficial. Anem al màxim. Hem d'anar, per què no un 60 o un 70%? Hem d'anar al màxim, que tenim la necessitat aquesta, vull dir, d'habitatge de protecció oficial, i que aquest pugui ser de lloguer social, vull dir, i la intervenció que es faci, que no sigui que causi un impacte paisatgístic, que s'encarregui la façana de ciutat. Del projecte aquest sí que vam presentar, hem presentat al·legacions, sobretot amb el sentit de que hi ha la idea de construir un hotel en allà també. Respecte al 2015, l'hotel, volíem fer un hotel al mig de la plana de la Parellada, ara no, ja està alineat al carrer Bonaventura Calopa, per tant, doncs, i aquell hotel del 2015 hi anaven usos comercials, i ara això ja no. Usos comercials, en tenim un a la zona comercial del campo, no diries noms, però hi ha una botiga molt gran sota un hotel, bueno, Fronter, això és així. Clar, això era nosaltres en contra, perquè això també podem parlar de l'eix, bueno, comercials que està creant al voltant de la carretera Santa Creu de Calafell. Però tornant al que estem parlant ara, doncs ara, clar, no hem presentat al·legacions perquè si hi ha d'haver equipament allà, que no sigui hoteler. Allà pot anar, la nostra proposta és que anés un equipament dedicat a la gent gran, però que siguin aquests equipaments que la gent pot viure autònomament al seu apartament i tenen mancomunitat els seus serveis, no? El tema de rentar roba, i que hi ha experiències d'aquest tipus. Això sí que ens semblaria correcte. Però no un hotel en allà, perquè a més, aquests pisos, aquests 270 i pico escaig de pisos, hem de sumar els 84 habitatges que van en una via a l'antic hospital, que estan en construcció, més algun centenar més, l'eix canal de la dreta, que això no s'ha arribat, s'ha desenvolupat només el bloc de pisos que hi ha a Can Julià, però n'hi van dos més, i davant de l'antic hospital també hi havia la proposta de fer habitatge, no? I aleshores aquí tenim un increment d'habitants a l'eix de l'avinguda Calopa, que clar, més si fiques un hotel, allà hi ha una de trànsit, podem preveure, impressionant. A més, quan és un carrer tipus avinguda, que serà de quatre carrils, o sigui, jo penso que és una mini ronda de Sant Ramon, entre el barri Centre i Vinyets, que a més, quan estigui desenvolupat tota la proposta de la parellada, nosaltres parlàvem de la parellada verda, no? Però ja és esportiva, en podem dir, no? Doncs, clar, hi haurà molt de moviment de persones, i això hem de preveure. A nivell polític hem de preveure escenaris de futur. Clar, tots aquests usuaris, aquestes persones que aniran a viure allà, dins el mapa sanitari de Sant Boi, el seu ambulatori de referència, el seu CAP, és el de Vinyets. La gent que viu al carrer Sant Pere, jo he viscut al carrer Sant Pere, i el meu ambulatori era el de Vinyets. O sigui, tot aquest sector de la ciutat de nova construcció aniran a l'ambulatori de Vinyets, però a Vinyets tenim tots els nous veïns i veïnes que aniran al sol central, aquests nous edificis que també aniran a l'ambulatori de Vinyets. I llavors ara que estem parlant que es posava aviat la primera pedra del CAP de Marianao, potser haurem d'estar ja treballant ja en previsió, perquè són coses lentes, i a més és d'una altra administració, que és la Generalitat, que té la competència, potser caldrà ampliar l'ambulatori de Vinyets, o hem de preveure aquests augments de població, i no que ens ho trobem ja a sobre, no? Vull dir que, clar, hem de preveure tots aquests temes, no? Quan decideixes...
6: Clar, tu creus que amb tot això que estem explicant, tot aquest augment que hi haurà d'habitatge, amb aquest projecte més a l'horitzó de la caserna, que és una cosa que veurem si arriba o no, però que també seria una via per la que encara creixer més, o almenys tenir més habitatge disponible, la ciutat anirà ara mateix, si està als 85.000, cap a molt més d'això, i per tant hauran de canviar coses en el sentit que la ciutat haurà d'adaptar-se?
5: Clar, aquí la Sant Boi ha de créixer portes endins, això sempre ho hem dit, i també hem sentit que a vegades l'equip de govern també aquest discurs ja també el diu, no ha de créixer amb taca d'oli pels marges i anar ocupant territori, i tenim la disponibilitat de créixer portes endins. Si les 16 hectàrees a la subestació i la caserna, tenim una oportunitat. Jo dins Sant Boi ha quedat, i a vegades la paraula és llanguí, queda molt aparcada, no? Comparant amb ciutats al voltant, no? Que, ostres, veus que tenen auditoris, tenen espai públic doncs, més endreçat, tenen una sèrie de coses que hi ha torres d'alta tensió, molta alta tensió, hi ha afanys que s'han tret, moltes ciutats veïnes, Cornellà, Hospitalet, Gavà, es van treure les seves casernes militars en el seu moment, i aquí a Sant Boi hem estat la ventafocs, no? De que, ostres, aquí continuem amb assignatures pendents de fa dècades i que s'havien d'haver resolt fa dècades, no? Bueno, dins aquesta desgràcia, el tema de l'Ateneu, podem parlar, vull dir, dins aquesta desgràcia, ens podem estar lamentant, clar, nosaltres hem procurat treballar per resoldre-ho, des de l'oposició, eh? I en aquesta situació de no ser claus a nivell local, però sí hem intentat jugar quan hem pogut les cartes, doncs, via el Senat, via el govern espanyol, els pressupostos de...
6: No, o sigui, pressupostos, etcètera. El que és cert és que, sí, tot i que Esquerra Republicana hagi volgut incidir, tampoc heu desbloquejat la situació. És a dir, que aquí heu, segurament hi haurà una situació suficientment complexa perquè, tot i que intervingui l'oposició, tampoc acaba solucionant-se.
5: Amb el tema de la caserna és complexa, però amb el tema de la variant penso que hi vam ajudar. Hi vam ajudar a fer pressing. Jo, entenem que per part del govern de la ciutat, doncs també els primers interessats en resoldre-ho, però nosaltres també, no? I per això ens vam anar, dos cops vam anar al Senat i vam interpel·lar les ministres corresponents per la caserna en el seu moment, a la Marieta Robles i a la ministra de l'Ambient, l'alcaldessa de Gavà, pel tema de la variant. És fer pressió. A la banda que a l'hora de negociar pressupostos amb el PSOE ho vam posar sobre la taula. Que no és fàcil, perquè temes, escalar temes a nivell, doncs, de Catalunya, hi ha molts temes, no?, a negociar, però clar, si tens un paper en allà, a més, en aquest cas, són competències de l'Estat, o eren la variant, o és la caserna, Red Eléctrica d'Espanya també és l'Estat, una empresa pública o privada, vull dir, ja no és que estigui en mans de la Generalitat o de l'Ajuntament, és el govern de l'Estat, no? I si ja érem necessaris, doncs això hem jugat al màxim, i amb això hem anat a una, perquè al final, al cap i a la fi, tenim ganes. Si demà la casa no hi fos, tant de bo. Si les torres d'alta tensió no hi són, tant de bo. Per tant, mocions, hem jugat al màxim. I amb això, pel pacte de ciutat que vam signar al principi del mandat, amb aquest diagnòstic de la ciutat hi coincidim, no? Després, a l'hora de fer-ne seguiment o així, no se'ls ha tingut tant en compte, però, perquè dèiem, per això de la parellada, que és un tema que fa anys que hem anat defensant, doncs tampoc se'ns ha cridat, que anirem, saps? Sé que som els caps de l'oposició. És una situació de vegades, bueno, una de freda i una calenta, no? Perquè
6: una estirada de ronça.
5: Sí, una estirada de ronça. Nosaltres hem de fiscalitzar i denunciar el que no ens agrada o i votar el que votem o presentem el que votem, agradi o no, però en altres temes hem anat de la mà, no? Vull dir, ens interessa que Sant Boi millori. Per això estem, no?
6: Un altre, ara deies que hi havia molts temes que estaven pendents, que depenen de l'Estat. N'hi ha un que depèn de la Generalitat, que és aquest possible nou ramal dels ferrocarrils de Sant Boi fins a Castelldefels. El fet de que depengui de la Generalitat et fa la sensació que pot estar una mica més a prop de fer-se que altres projectes?
5: Sí. A veure, primer, tot el que dels temes que parlàvem abans depenien del govern de l'Estat. El govern de l'Estat, havent a carambola política, per poder, diguéssim, aconseguir aquestes inversions, ho hem vist a Catalunya. Depèn si hi ha un canvi de govern a l'Estat, l'experiència ens diu que les inversions cauen a zero, no? Vull dir, per tant, doncs,
6: si ha de... En canvi, refereixes al PP o PP i Vox, en aquest cas.
5: Per exemple, vull dir, vaja, Rajoy és qui va parar les obres a la variant, no? I, clar, i és que la inversió cau en picat. Amb el PSOE ho tenim garantit? No, però és més fàcil que dèiem negociar pressupostos. Ells també tenen responsabilitats a Catalunya i, per tant, entenc que també volen resoldre-ho i per aquí ha d'anar. Si ho has de fer a DIF, a aquest tren, clar, és que mirem com tenim Rodalies, que l'experiència amb Rodalies ha estat nefasta. I és més factible i, a més, una empresa que dona més confiança i que és Ferrocarrils de la Generalitat. Ens interessa molt connectar-nos amb Castelldefels. Sí, tens l'UPC, tens platges, connectar-nos amb els nostres veïns de Gavà i Viladecans, però sobretot Sant Boi amb Barcelona Ciutat. Clar, no podem estar des del... L'únic transport ferroviari amb estacions a Sant Boi és Ferrocarrils de la Generalitat, que va arribar, no era Ferrocarrils, era una empresa privada, però des del 1912 no s'ha fet cap línia. Des del 1912, que no arribàvem ni als, no arribàvem ni als 10.000 habitants, vull dir, molt menys. Vull dir, clar, no pot ser que ara amb 86.000 censats continuem tenint la mateixa línia, evidentment millorada, però és la mateixa línia de transport ferroviari, i després una xarxa d'autobusos que s'ha de completar i millorant, que encara es pot completar i millorar més, però clar, que també va en superfície i que també els problemes de congestió del trànsit també la poden afectar. I a més, amb aquest volum d'habitants, i creixent com s'està creixent, i estan creixent les ciutats al voltant, necessitem un transport ferroviari, diguéssim, massiu. M'has fet pensar també en, que vam presentar una moció de que hi hagués una línia d'autobús entre Sant Boi o els municipis d'aquí el Delta amb la zona de la Universitat Autònoma
6: cert,
5: de Barcelona i tota la zona dels polígons allà, perquè hi ha polígons industrials i hi ha gent de... I ens això que, bueno, espere... o sigui, és millorable aquesta xarxa de transport d'autobusos.
6: Sí que hi ha aquest projecte que segurament solucionaria almenys part del problema, també hi ha projectes que solucionen part del problema de l'habitatge, projectes que fan que sigui una ciutat més verda en general. Hi ha projectes molt grans a la ciutat que estan pendents de resoldre's o pendents de completar-se. El tema és que ara fa la sensació que políticament estem en un moment del mentrestant, mentre tot això no passa...
5: Aquesta paraula...
6: Mentre tot això no passa, què ha de fer l'oposició? Quin és el paper de l'oposició mentre tots aquests projectes acaben concretant-se?
5: No, nosaltres hem de... El nostre paper és... Clar, és que això es concreti, és que no perda temps... És el que dèiem, a vegades quan, si no hi ha pressupostos a l'Estat o a Catalunya, al final això també ens afecta, interessa apretar al màxim, perquè, clar, és que si no, no dubto molt que es facin. I en el mentrestant és buscar solucions, per tapar forats seria, perquè el que dèiem, el tema del transport, i el problema que tenim, és que clar, necessitem inversions importants d'altres administracions, són projectes que porten a nivell tècnic, són complexes i clar que no es fan un dia per l'altre, i aleshores hem de mirar com podem, doncs, aquest mentrestant sigui més suportable. Vull dir que però no hi ha massa marge tampoc, perquè són, bueno, és molt limitat.
6: I vosaltres apretareu més que altres partits al PSC perquè això s'acabi completant?
5: Clar, nosaltres quan hem pogut ho hem fet. I amb això, diguéssim, i anirem a totes. És que ens interessa que Sant Boi surti d'aquesta situació, no? Amb el tema del transport públic, doncs això, ostres, 86.000 habitants i continuem amb aquesta situació, i doncs això va més enllà de les sigles, ja. És un tema transversal, vull dir que això tothom, jo penso que a la ciutat tothom està d'acord que cal millorar el transport públic, cal, per exemple, el tema de l'Ateneu i el barri centre, doncs, no podem continuar així i cal aprofitar les finestres d'oportunitat que puguin haver a nivell polític. Vull dir, això és, i hem d'anar tots a una.
6: Si no es va tots a una, aquí es dona espai per un caldo de cultiu que no és només a Sant Boi, que és a molts llocs, que és el creixement de l'extrema dreta, partits com Vox que estan presents a la institució, en l'horitzó d'Aliança Catalana, que no sabem si finalment acabarà presentant-se o no. Et fa por, això?
5: Bueno, a Sant Boi me'n recordo el mandat que vam quedar el 2007, el 2011 vam perdre els dos regidors que teníem a la ciutat i en el seu lloc va entrar Plataforma per Catalunya en 3 i el Partit Popular en 5, o sigui, la dreta nacionalista espanyola i l'extrema dreta molt equivalent a Vox, ideològicament, que era Plataforma per Catalunya, al final sumaven 8 regidors, no? I m'espanta, clar, vull dir, això, clar que Sant Boi pot anar més. El que espanta és que no només estem parlant d'aquest partit, hi ha altres partits d'extrema dreta obertament feixistes i nazis, vull dir, i que amb un contingut, i que això sigui legal a l'Estat espanyol. O sigui, que no pugui, o sigui, que no entenc com el Ministeri de Justícia, vull dir, en aquest interior crec que és, pugui admetre a grupuscles o partits que obertament es declaren franquistes i nazis, no? Vull dir, i més enllà de Vox, vull dir que hi ha altres casos, no? I en el cas de Vox, bueno, clar, és que sobretot les idees, no? O sigui, la contaminació, i també l'Aliança Catalana, de relacionar la immigració amb delinqüència sistemàticament, de trencar la cohesió social, no? A qualsevol preu, no? I inventar-se coses o negar evidències, no? Vull dir, temes com el canvi climàtic, i ens ha partit d'això de parlar dictadura verda, no? I penses, però és que és evident, és que el que estem vivint aquest estiu, o les possibles danes que puguin haver com a conseqüència, no hi ha registres de precedents. Vull dir, és evident i que cal fer alguna cosa, i que tenim una societat, doncs, que, bueno, s'ha primat el consumisme. És veritat, un model de desenvolupament que ens hem basat en el cotxe, ens hem basat en una sèrie, doncs, de manera de funcionar, que està depauperant els recursos del planeta i que es tenen les conseqüències, perquè al final no és la, contaminar no desapareix allò enterrant-ho a un abocador, vull dir, les deixalles, hem de tractar, no? I que hi hagi gent que conegui i que a més que estem tenint conseqüències, això em preocupa, no? Preocupa a nivell social els discursos aquests d'odi i després de negar evidències, no? En el seu moment també a les vacunes, coses que dius ostres, anticientífiques, no? És que ja no és una cosa que no sents de dretes a esquerres. I llavors que hi hagi gent a aquest nivell i que bueno, és una cosa que són quatre, dius, val? Però quan arriben a quotes a poder, doncs això, aquesta gent pot ens pot portar a la catàstrofe, com va passar doncs, al segle XX.
6: Però què es fa contra això?
5: Bueno, combatre-ho desmuntant les fake news. El que passa és que és veritat de que fan molt de soroll i és complexa, perquè ja dic, fan de tant de soroll que les coses certes o coses queden com amagades, fan veure que això es manté.
6: Vull dir, clar, el tema és que si només et dediques a desmuntar fake news et perds, en el,
5: correcte,
6: et perds i no sí. Acaba generant discurs propi d'alguna forma.
5: Clar, això també et fa perdre. I la gent, a veure, també veurem quin recorregut també té, no? Però bueno, hi ha un percentatge de gent que compra això, no? I la gent, bueno, què podem anar fent? Anar explicant les coses en base científica com són. Vull dir, això és evident. Amb el tema del canvi climàtic, clar, aquestes calors que estem tenint ja ho expliquen, no? Vull dir, escolteu, això és el canvi climàtic, o la regressió de la costa, no? Vull dir, no hi ha platja, vull dir, la gent ho pateix i ho viu i ho veu. I per tant, no són invents.
6: Clar, sí que és cert que si hi ha gent que està descontenta amb el que està passant al govern, per exemple, vol un canvi, vol alguna cosa que almenys regiri una mica el que hi ha, i mira cap a les esquerres i veu tota aquesta divisió que m'explicaves a l'inici de l'entrevista, amb un partit t'hi entens, amb l'altre t'hi entens, però si hi ha això, amb l'altre tenim formes de treballar diferent. Aquesta mirada cap a la resta de partits d'esquerres, no creus que pot fer també que d'alguna forma aquest discurs pugui guanyar força en el sentit de que sigui més pràctic, de que es vegi que hi ha una espècie de claredat que no hi ha a vegades a l'esquerra?
5: Bueno, la dreta i l'extrema dreta hi ha molts opuscles, eh? Una cosa és que sembla que s'hagi potenciat algun, però hi ha d'altres, eh? Llavors hi faré propaganda, eh? I per tant, doncs, també hi ha... El que passa que, sí, el que no ajuda, de vegades, i amb això et dono la raó, per exemple, tot el ple de Sant Boi, que, i penso, estàs ja al ple, i hi ha amb mocions que molt amb la línia, molt semblants, no?, amb polítiques d'esquerra, de sensibilitat, no?, amb temes socials. I ja com tenim una situació de veure qui és més d'esquerres o qui és més, saps? I penses, tenim alguna, i llavors no prosperen o no s'arriben a acords. I una vegada una competència, no?, que caure un cert partidisme, no? I llavors penses, sí, això ens ho podíem estalviar perquè estem tots d'acord, o repensem-ho abans. I això sí que a vegades t'ho trobes, no?, de dir, ostres, ens haguéssim pogut parlar-ho abans o... I això ens ha passat, no? Vas a aquesta competitivitat entre les mateixes formacions o grups municipals d'esquerres al mateix ajuntament, no?, d'aquí a Sant Boi. Abans sí que ens ha passat i penses... O retirar aquella moció i presentar-la conjuntament, o haver-ho treballat, o haver acceptat esmenes, i en algunes ocasions ha passat això, no? I ens penses, quina tonteria, perquè al final qui es freca les mans és la dreta i l'extrema dreta, no? Perquè no ens posem d'acord.
6: Per tant, això s'ha de canviar, tu creus?
5: Això sí que s'hauria de canviar. Jo crec que des de la diferència o el respecte, independentment si aquí es fa una coalició o no, sí que ens hem de, diguéssim, aquests temes s'haurien de millorar i treballar, no? Prèviament, de dir, escolta, vull dir que evitem segons què, o parlem-nos-ho abans, perquè són evitables. A més, al final defensem el mateix, no? Hòstia, llavors hi ha un matís, però per aquest matís no ens posem d'acord, no? I no vull dir que nosaltres també, com a Esquerra, hem fet això, també. Però vull dir, ostres, va, sí que dius, ostres, vull dir, jo que estic allà al mig ho veus, no? Dius, arribem, ens ho podríem estalviar, ens ho havíem pogut treballar abans. I això són coses, penso, a millorar, i més en aquest escenari de pujada de l'extrema dreta, no? Perquè al final, clar, això que veuen, mira, es baralla entre ells, no?, les esquerres.
6: És Jaume Sanz, el cap de l'oposició, que avui ens visitava també en aquesta sèrie d'entrevistes. Moltes gràcies avui per venir aquí a Gent de Carrer.
5: Gràcies a vosaltres, i realment m'ha passat volant, eh? Vull dir, el temps passa podríem estar aquí xerrant, que és hores. Bueno, i gràcies a vosaltres.

Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanem

0: que ara no estava en funcionament, però que ara justament està tornant a començar-se. Ja podem veure per aquí que està una mica en reconstrucció. Feia 20 anys que no hi tornaves, perquè tu has explicat que vas començar aquí, és el primer que vas fer a la ràdio.
1: Sí, de fet va ser el meu primer contacte amb el periodisme quan no sabia ni que volia fer-lo. I és veritat que podria quedar bé dient que era la meva vocació, les ones, la màgia de l'on-air, del llum, del pilot vermell, però no, era, com a molts pobles hem dit, és la cantera de lúdico festiu, quan ets adolescent, no? Moltes ràdios locals han fet aquest paper de trobada de joves i doncs veníem a passar-nos-ho bé, a posar música, bé, a fer coses d'adolescents, i ho recordo, clar, molt diferent ara que m'ho miro, no? Aquesta sala on érem, doncs, estava folrada de caixes d'ous per insonoritzar, grises, tot, era molt més fosc, hi havia la taula central, aquí a la peixera hi havia caixes amb discos, no?, amb vinils, tots ordenats també en un armari per a lletres alfabètiques, molt diferent. Ara és molt més lluminós i hem fet una bona reforma aquí.
0: I en aquell moment, quina és la ràdio que feies quan veniu aquí, els joves del poble?
1: Jo animava, bàsicament. Ah, sí. Venia de cheerleader, animals, que els meus amics que posaven, bàsicament eren programes musicals. La gent trucava i jo estava a les dues bandes. Hi havia divendres i dissabtes, sobretot, que era quan més moviment hi havia aquí. Doncs estava a casa meva trucant, demanant aquella cançó que volies dedicar a algú especial, i a vegades doncs això ho rebia des d'aquí, ajudant a agafar els telèfons i buscant jo els vinils i passant a la persona que els posava. No?
0: El que ara es fa una mica per Instagram o per Tinder o tot això, abans era a la ràdio local, eh?
1: Exacte, era una cosa de filtreig bastant, que funcionava bastant, jo crec.
0: Ah, sí?
1: Sí. Jo crec que molts vam fer pinitos aquí, amb aquest sistema.
0: Això, potser,
1: doncs no estaria mal.
0: Tens una idea que deixem. Com era aquest poble fa 20-25 anys? Era molt diferent ara?
1: Sí, era bastant diferent, ni millor ni pitjor, jo crec que diferent. Crec que la gent feia més vida al carrer, a vegades li dic a la mare quan torno, que crec que ara és un poble que sí que té més ambient, no? Perquè hi ha les escoles noves que han vingut i realment s'ha rejuvenit molt. Abans era un poble que depenia de poques empreses, no? I eren les famílies de tota la vida. Ha vingut molta gent jove i nova, per sort, que crec que això sempre ens va bé. Però, a la vegada, no sé, trobo a faltar la vida al carrer, els nens, nenes, al carrer Nou, que ara hem recuperat, on visc jo. Jo visc a l'Avinguda Gaudí, però fa Cruïlla amb carrer Nou. I allò era com el pati, no? Però crec que no és tant que el poble no hagi evolucionat bé, sinó que la societat evolucionem diferent, no? I ara ens quedem més a casa amb les sèries, amb els videojocs i amb tot. Però amb tot és un poble, com et deia, a mi m'encanta, és el meu refugi, i el millor que té, tot i que hi vinc poc, és sempre tornar. No? Sempre torno amb la il·lusió de... I tothom ho veu, que està al voltant. Vaig al poble. Vull dir, és com... Vaig a veure casa, la mare, i per mi és com tornar al refugi. No?
0: És un altre ritme, una altra cosa, el que estem acostumats. En aquell moment, quan eres petita, ja se't relacionava d'alguna forma amb la paraula valenta. Això ho has explicat moltes vegades.
1: Sí, bé, perquè a casa meva és Cal Pere Valent. Els pobles tenim això, els petits, que a part de tenir el carrer i el número, doncs per qui viu, pel nom, sobrenom que té, doncs ens coneixen. Era Cal Pere Valent, el meu pare. El Pere doncs vivia una masia, anava amunt i avall amb una bici de petit, i molts dels seus amics, on qui anava de nit, de dia, a tota hora, li deien el Pere el Valent. Quan es va casar amb ma mare, va passar a ser la Pere Valenta, i quan vaig néixer jo, oh, sorpresa, la Pere Valenta xica. Per tant, sí, el concepte valenta m'ha acompanyat sempre.
0: I quan has marxat fora també, imagino que també has estat en corresponsalies, en zones de conflicte. Quan des d'allà mires el poble, és a dir, si fas l'exercici de veure'l des de fora, com es veu des d'allà, Sant Joan de Mediona?
1: Jo ho veig com una sort d'haver pogut néixer aquí, no? Perquè, pel que et deia, per mi la valentia aquí és algo, doncs, que podria identificar amb el Pere Valent baixant amb una bicicleta, no? Però quan he anat a llocs on a Afganistan la valentia és poder anar a l'escola, si ets una nena, no? O treballar, o sortir al carrer i poder fer alguna cosa tan senzill com riure o ballar, o fer sentir la teva veu en públic. Això és valent, i et poden matar per fer-ho a l'Afganistan. O a l'Iraq és valent ser una nena i dir que no et vols casar als 9 anys, que ara és legal. O al Líban és valent ser dona i voler avortar, perquè et poden posar a la presó i multar. No sé. Per tant, quan miro on he nascut, l'entorn que he tingut, la família, la família triada, jo que en dic els amics, vull dir, conservo gent d'aquí de tota la vida, no? De gent que m'ha vist créixer i

0: que segueixen al meu costat amb una qualitat i un benestar que penso que malauradament no tothom pot tenir, no?
1: I quan estàs allà i veus tot això, com et fa sentir? Perquè, clar, imagino que te n'adones, no?, de la sort que tenim, etc. Però alhora estàs explicant les seves històries. Com et fa sentir això?
0: Culpable. Crec que és el pitjor sentiment que arrossego sempre amb aquest ofici, que és el millor del món, però a la vegada amaga sensacions i emocions que viu el periodista, que tampoc vas explicant, però que t'acompanyen, no? I en tots els viatges que faig, crec que el que porto pitjor és conviure amb protagonistes que estan en situacions molt delicades, extremes, sovint amb risc de mort, per coses molt bàsiques, i saber que jo estic a un lloc molt diferent i que quan acabi aquell rodatge tornaré a casa, no? Perquè tinc un visat, tinc un passaport, un avió que em tornarà, una família que m'espera, una casa amb tot el confort, no? I a sobre faig una feina que sense voler-ho s'alimenta d'històries molt dures de la gent de qui explico, no? Llavors crec que bé, sense aquesta culpa, i la meva responsabilitat és canalitzar això i transformar això amb responsabilitat, no? Que tingui un valor i que generi una transformació les històries que explico, no? Per mi el millor que em pot passar és, amb els llibres que he fet, amb les cròniques, que no es quedin en els formats, sinó que corrin, que creixin i que transformin les societats i les mentalitats, no?
1: Quan algú et dona una cosa tan valuosa i tan privada i tan dura com una història de les que expliques moltes vegades, com ho fas per transmetre això d'una manera que pugui impactar la gent, que faci reflexionar, però que alhora no entri en detalls morbosos o que no facis un mal ús d'aquesta confiança que t'ha donat la persona?
0: Intentant tornar al sentit comú, crec, i a pensar sempre que és el que no m'agradaria que em fessin a mi, no? Al final expliques històries que tens davant i és veritat que la línia és molt fina. I per mi hi ha dues obsessions: no ser groga i no ser paternalista. O sigui, i a més, des d'Occident hi ha molta tendència a poder caure en un d'aquests dos perills, no? Però crec que, a més, en la societat actual, on es busca molt la superficialitat, l'immediatesa, l'espectacularitat, on es consumeix molt coses curtetes, d'impacte absolut, on el clickbait està a l'ordre del dia, has de fer una aposta, perquè jo, amb les històries que he anat coneguent al llarg dels anys, puc perfectament, amb aquell mateix material, fer un tipus de producte o fer-ne un altre. I segurament, fent un tipus de producte, tindré molta més audiència de la que tinc ara. Però segurament no podré dormir les nits, no? Ni per mi, ni amb la traïció que hauré generat a la gent que m'ha entregat, com deies, el poc que el queda, que és el seu testimoni, no? Per tant, trio la segona opció.
1: Perquè tu, quan vas allà més, ho has explicat en moltes d'aquestes històries, tens un llaç emocional molt fort. És a dir, que no només vas allà i expliques la seva realitat, sinó que tu també hi participes d'alguna manera, en la mesura que puguis, perquè no has nascut allà, però hi participes en això.
0: Sí, és veritat que quan fas feines on tens una implicació emocional, la responsabilitat creix molt més, que per mi sempre hauria de ser la mateixa, no? Amb Dones Valentes, per exemple, que és el primer llibre que vaig fer, eren cròniques de dones que en la majoria no he tornat a veure, però ja hi vaig posar molt de pes, perquè pensava, és igual que no les vegis. Aquestes dones voldrien llegir el llibre un dia i identificar-se amb el que jo he escrit. O sigui, no puc inventar-me coses perquè sigui més sensacional, espectacular i la gent l'impacti més, no? Però en el segon, Aliades, clar, era un llibre d'un lloc que jo he estat 7 anys visquent i que hi anava dia sí, dia també, i que després vaig seguir tenint contacte. I ara que hem fet també un altre projecte, doncs malgrat hem estat només 10 dies a diferents països amb protagonistes, clar, és tal intensitat que acabes estimant aquestes persones. I el que tu faràs, ho fas perquè ho vols fer, però pensant sempre també en la mirada d'aquella persona que veurà la seva història en un format.
1: Això és molt interessant. És a dir, tu escrius una història o tu expliques un reportatge o el que sigui pensant en que és possible que el protagonista, qui t'ha donat aquella història, després ho llegeixi, després ho vegi. Això és una pressió molt, molt, molt potent i una responsabilitat molt, molt forta.
0: Sí, per mi és una de les parts més difícils, perquè no perquè el protagonista de la teva història ho llegeixi has de fer alguna cosa que li agradi, perquè llavors no estic fent periodisme. I qui s'exposa a que sigui protagonista de la teva història sap que tu fas un tipus de retrat, no? O un periodisme assaig, que és no ficció, i que no ficcionarà res. Llavors, hi ha llums i ombres, com a totes les persones. Jo segurament no em voldria sotmetre al tipus de reportatges que faig jo de les persones perquè no sé, a mi és una responsabilitat, no? Però penso que has de ser honest amb tu i amb qui estàs entrevistant, no?
1: Beirut l'has sentit casa?
0: Del tot. De fet, l'enyoro moltíssim. I, per mi és tan casa Beirut com podria ser ara Sant Joan de Mariona. Sempre tinc com una connexió amb aquesta ciutat i sempre penso, i amb patiment una mica, si hi haurà un altre Beirut a la meva vida, perquè va sacsejar moltes coses, no només a nivell professional, em va fer créixer, crec que sóc qui sóc, perquè vaig anar a Beirut aquests gairebé 6 anys i no vaig anar a Brussel·les, que era, vaig estar a punt d'anar-hi un estiu, va haver-hi un moviment de cartes, allò que passa a les empreses, no hi vaig acabar anant, però penso, imagina't, si haguessis anat a fer de corresponsal a Brussel·les, si series la mateixa Txell que ets ara anant a Beirut, no? Vull dir que a vegades les casualitats doncs, et formen i et construeixen.
1: Perquè tu, abans d'anar a Beirut, venies de Madrid, d'un període on feies un periodisme més econòmic, molt més institucional, no es basava tant en històries com el que sí que fas ara. El fet d'haver anat a Brussel·les potser hagués sigut continuar més per aquest camí. El fet d'anar a Beirut ha sigut viure històries de persones que et permeten explicar realitats.
0: Sí, de fet, a vegades penso, com has arribat a Orient Mitjà fent de corresponsal quan no volies ser ni periodista de petita, ni ho somiaves, tot començava aquí per fer una mica de gresca. I crec que sense la vocació que ens impulsa a molta gent, que no ha estat el meu cas de primeres, que de petits ja volen ser no sé què, a mi el que m'ha guiat sempre és algo més vital que laboral, no? D'experimentar. La ràdio em va enamorar i vaig dir, pues, Ràdio Vilafranca. Després vaig fer proves, la carrera, Catalunya Ràdio, però va sortir una plaça a Madrid, jo venia de Catalunya Informació i tothom em deia, de veritat, què passaràs de Catalunya Informació, que no has fet rodes de premsa a Madrid, al Congrés i fent economia? I vaig dir, sí, però més per Madrid i el moviment i la vida que pel periodisme econòmic, no? I quan estava a Madrid, uns companys els van proposar a Orient Mitjà i me'n recordo la frase que vaig dir, jo no hi aniria mai a Orient Mitjà. Qui pot explicar aquesta regió tan complicada? Bah, és un repte que jo no podria. I m'acabo veient jo a Orient Mitjà, no només fent ràdio, sinó fent tele també, no? Per tant, jo crec que sempre ha sigut algo de, va, faig un passet més, què em pot passar? Què és el pitjor que em pot passar provant alguna cosa que no sé fer? Que hagi de tornar enrere i ja està.
1: Quines eren les teves pors quan vas marxar a Beirut, justament abans de marxar?
0: Que no estigués a l'alçada, perquè anava per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i és veritat que la tradició de corresponsals en Catalunya Ràdio i TV3 és elevadíssim. Jo els que els hi poso cara a moltes generacions de corresponsals que ens han acompanyat sempre, no? Llavors és veritat que jo era novella, no només amb la informació internacional, també de la regió, que és molt complexa. El mestre Tomàs Alcoverro sempre diu, si entens l'Orient Mitjà és que no te l'han explicat bé. Vull dir, és un lío, que diu ell, però també perquè el format televisiu no l'havia tastat. I fent ràdio no tens per què ser bo fent tele, tot i que hi ha coses de la ràdio que t'ajuden a ser diferent en tele, no? Però tenia molt vèrtic, és veritat.
1: I tu tenies ja aquests referents, molts masculins. Quan arribes a Beirut, què és el que tu vols fer diferent del que s'havia fet fins a aquell moment sent corresponsal?
0: Quan arribo a Beirut no sabia què volia fer diferent, simplement volia sobreviure. Me'n recordo que tenia un pensament que és que passi el primer any, que ja tothom em tingui normalitzada les pantalles de la tele i llavors jo pugui començar a veure què vull fer, però simplement que no em fotin fora, perquè no dono la talla. I llavors ja pensaré en què vull fer. I no vaig haver de pensar perquè simplement Orient Mitjà en general em va regalar una imatge, una visió, una mirada que no tenia. Jo la regió l'havia consumit quan ho feia segurament seguint molts homes, explicant històries d'homes i pensat per a una audiència d'homes, no? I de cop, per això neix Dones Valentes, em trobo amb dones que a mi no m'han explicat d'aquesta àrea del món i dones que trenquen molt amb el prototip, el prejudici, l'estereotip que a mi m'ha arribat del que és la dona al món àrab. I va ser un impacte tan gran que crec que si ja estava connectada al feminisme de jove, crec que anar a Orient Mitjà, contràriament al que molta gent pot pensar, m'hi va connectar més encara. Perquè vaig dir que aquí hi ha aquestes lluites, saps? I el nostre feminisme aquí és una qüestió de gairebé pots triar si ho ets o no. Que tothom, si és dona, crec que ho hauria de ser.
1: Allà és un tema de supervivència.
0: Clar, allà és que no ho tries. I cada cosa domèstica, diària, rutinària, és un acte de feminisme perquè és un acte de supervivència perquè el masclisme i el patriarcat no t'esclafin i et matin, no? Per tant, no vaig haver de buscar una mirada. Em va venir, o sigui, em va esclafar i vaig dir, jo d'això em vull escriure, ho vull explicar.
1: Quin va ser el moment, després d'aquest primer any que dius més de supervivència, en el que vas començar a veure que estaries realment a l'alçada d'això?
0: No sé si vaig pensar que estava a l'alçada, però sí que començava a dormir millor i no patia tant els directes i començava a fer cròniques que volia i que quan les veia deia hem fet alguna cosa que està una mica a l'alçada. Crec que passa el segon any. El primer no. O sigui, el primer derrapes per tot arreu, et preguntes si has fet bé anant-hi, perquè a la feina s'hi suma també com t'adaptes a nivell vital. Jo vaig tenir molta sort perquè allà tenia l'Oriol Andrés, que, amb qui hem sigut treballant, no? Que era el meu càmera, però era un company, i al final érem família, si jo em passava alguna cosa, no menjava, doncs allà estaven. El Tarek Saleh, que era el meu productor, em van fer molt fàcil l'aterratge amb altres companys. No? Però el primer any, supervivència, el segon comences a veure que va, no està tan mal, el tercer disfrutes moltíssim, el quart per mi va ser el millor, i el cinquè, que és quan volíem fer el salt a Turquia, però ens van vetar perquè donàvem la veu als kurds, terroristes segons Erdogan, doncs allà es va acabar. Però també contenta, perquè crec que les corresponsalies tenen uns cicles, i ho he parlat amb altres companys, no? Quan fas més de 5 anys, té una part bona, que és que tens molta més experiència, i per tant guanya en això, però hi ha un risc, que és que aquella frescor de quan arribes, que veus històries a cada carrer, i que tothom té una entrevista i tot té un reportatge i veus històries arreu, doncs no ho tens tant, perquè et sembla que tot ja ho has explicat, no?
1: Quins són els grans prejudicis que tu portaves a la motxilla venint des de Madrid i que quan vas aterrar allà vas, a poc a poc vas anar trencant?
0: Bé, sobretot al voltant de la dona, jo crec, no? No havia tractat... clar, els mitjans, generalment, i crec que cada vegada menys per sort, perquè també hi ha cada vegada més dones corresponsals a la meva regió on he estat, i això és molt bo també en general. Ara a la corporació hi ha hagut moments que han sigut més dones que homes, i això també és una aposta, jo crec que tenir en compte, i t'expliquen el món diferent, no? Però a mi em faltava molta informació del món àrab, i en quant a les dones, a la seva diversitat, doncs em va impactar la seva fortalesa, la seva forma de supervivència, molts prejudicis, no?, al voltant de coses tan senzilles com el vel, saber per què es porta, per què no, quin significat té. Sí, coses que em van trencar els esquemes, no? La lluita de no només les dones, sinó dels pobles al món àrab, no?, a tot el que s'han d'enfrontar, com des d'aquí alliçonem, no?, a la gent d'allà. Això també m'ho notava molt, no?, que estan molt escarmentats i que s'acosten a tu dient si ens vens a donar lliçons, mira primer el que passa als vostres països, que ja és prou greu, i després veniu cap aquí, i tenen tota la raó.
1: Tu, quan escoltes tertúlies o algunes informacions que es fan des d'aquí, et xoca molt el que escoltes o t'emprenya fins i tot el fet de dir, ostres, és que no és la realitat que s'està vivint?
0: Clar, no puc generalitzar. Jo crec que l'ofici de tertulià és molt complicat. Jo no el faria, i tinc tot el respecte per la gent que el fa. Jo no m'hi posaria, perquè és veritat que en determinats casos, i ja et dic, repeteixo, respecte, i no vull generalitzar, sí que et poses les mans al cap quan parlen de l'àrea que tu sí que saps, no? I ara, per exemple, que hi ha hagut tot allò de Gaza, on qui fa tertúlia del president Illa fa tertúlia també de l'economia catalana i espanyola, i et parla de cultura i de societat i de mil coses, et parla amb la mateixa seguretat de Gaza, Ucraïna i Estats Units, Trump, no? I llavors t'explota el cap. Clar, llavors veus que si parlen de la teva àrea amb forats i coses no prou ajustades tan greus, què passarà amb les àrees que tu no controles i sí que t'estàs creient, no? Vull dir, a mi sempre em passa això de, uf, si aquí derrapen amb això i me n'adono perquè és algo que jo sí que sé, què estic consumint cada dia que no sóc capaç de detectar, que no és ben bé com ho estan explicant, no?
1: I d'aquí la importància de les corresponsalies.
0: Per mi més que mai. O sigui, els corresponsals són ara més importants que mai, i el periodisme en majúscules, no? Jo realment fa setmanes, John, que visc amb un punt d'ansietat al futur del nostre ofici, perquè crec que com mai estem davant de... O sigui, durant molt temps ens han dit vell llop, ja tenim el llop aquí, i aquest llop...
1: Qui és el llop?
0: Per mi és... el que s'està movent ara a nivell d'extrema dreta, de la dictadura de les tecnològiques, això que està passant ara de la verificació, que ho equiparen a la censura, no? O sigui, per ells, no censurar, no verificar és llibertat d'expressió. És que és una bogeria el que estem entrant, no? Vull dir, és un sistema que, malauradament, té un poder absolut, no?, que domina companyies de comunicació, grans empreses, i que se serveix de l'antiperiodisme, se serveix de la por, se serveix de la indignació de la gent, de l'emoció. I és veritat que aquí jo crec que tant la política com el periodisme ho hem fet malament durant molt temps, perquè no hem sabut connectar de veritat amb les classes mitges i baixes, amb els seus problemes reals. I la cosa se'ns ha girat, no? Però que hem de tornar, jo crec, a agafar les regnes i a fer periodisme en majúscules, perquè el que ens ve és antiperiodisme. I a mi em genera un punt d'ansietat això. No saber qui m'està dient la veritat i qui no, no? I llavors penso que per això, tornant a la teva pregunta, els periodistes sobre el terreny ara són més importants que mai.
1: Quin és aquest periodisme en majúscules que s'ha de fer? Què és el periodisme en majúscules per tu?
0: Un periodisme independent, un periodisme sobre el terreny sempre que es pugui, un periodisme amb mirada crítica, un periodisme que faci o intenti fer justícia, no?, de denúncia. El que en diuen, jo aposto molt pel que en diuen un periodisme de pau, però que hauria de ser el periodisme normal, no el periodisme de guerra que fem, no? O sigui, lluny d'un periodisme immediat, un periodisme reposat, lluny d'un periodisme superficial, en profunditat, lluny d'un periodisme basat en la violència extrema, doncs un periodisme que busqui altres formes de comunicar els conflictes, no? Amb solucions, amb context, amb totes les veus, no? Em dóna la sensació que darrerament estem només explicant, en el meu cas, perquè és el que m'afecta les guerres, com a bons, dolents, guanyadors, perdedors, morts, ferits, metres avançats o retrocedits, estratègicament quina importància té, i ens oblidem de la gent que hi ha.
1: Com si fos un partit de futbol.
0: Totalment, sí, sí. I malauradament és el que es consumeix, no? Però per mi aquest no és un argument suficient per cedir. O sigui, al contrari, et torno en això. Què prioritzem, l'audiència o el bon periodisme? En el meu cas, el bon periodisme, perquè crec que és que més que mai ha de ser un servei públic. No?
1: I el servei públic, quin paper té els mitjans públics a l'hora de fer el servei públic? Perquè amb el que m'expliques, al final, si tu ets un mitjà privat, has de buscar audiències per pura subsistència. Si tu ets un mitjà públic, potser sí que pots fer més aquesta funció. Tal com està ara mateix el panorama periodístic, tu que has estat sempre vinculada a mitjans públics, tant locals com amb la corporació, quin ha de ser el paper, per exemple, de TV3 i Catalunya Ràdio, amb això que ens ve ara mateix, amb el llop que explicaves?
0: Per mi els mitjans públics tenen, primer, la responsabilitat perquè els hi toca i després perquè es fa amb els impostos de tots, de mantenir-se amb el millor periodisme rigorós, humà, de qualitat, independent, perquè malgrat tots els periodistes busquem això, és veritat que si som realistes, els que viuen, i no tots sota un paraigua de privades, i ja et dic, repeteixo, no tots per sort, a vegades es veuen amb unes pressions per buscar l'audiència que ells no farien aquell producte, però és que o el fas o te'n vas al carrer, o sigui, no pots triar, no? I per sort, a la privada tenim molta gent que batalla per fer bon periodisme, però alguns grups sí que apreten perquè això ha de ser més groc, això ha de ser més ritme, això ha de ser menys exigent, en el sentit que és massa profund. Jo crec que el que li toca fer als mitjans públics a catalans, com ho estan fent, és dir, no tot val per l'audiència, no? Hem de donar un servei públic de qualitat. I si hi ha productes que tenen menys audiència però tenen un poder transformador i de portar realitats que s'han de poder explicar perquè no ens passi el que ens està passant, doncs es fa. No?
1: I aquí, el periodisme de pau, en un lloc on hi ha tanta mort, com es fa?
0: Volent-ho fer. Jo crec que, com tot, es fa sabent el que no vols fer. O sigui, jo hi ha cròniques que veig quan m'expliquen una guerra que dic no vull fer això.
1: Què és el que no t'agrada?
0: No vull que m'expliquin una guerra amb fumaroles i una estesa de morts i ferits amb un petit directe de 40 segons en què m'han explicat oi, tantos muertos, tantos heridos, tants metres, un bàndol avançat, l'altre retrocedit, demà us expliquem més. Apa, adéu. I d'on ve això? I cap on ens porta? I quina pot ser la possible solució? Jo sempre explico que, per exemple, amb el tema d'Orient Mitjà, ara amb Gaza, que molta gent es volia reconnectar al conflicte, no podien i es perdia perquè no els explicaven els orígens, no? Que no tot va començar el 7 d'octubre d'aquell fatídic any. És que abans hi havia una ocupació i et deien, no, és que les peces més consumides és quan fem un exercici de d'on ve això? Anem a explicar-li bé a la gent com es va originar aquest conflicte, no? I el mateix amb Rússia i Ucraïna. Vull dir que hem de fer una feina pedagògica també, no?, perquè la gent reconnecti a coses que si els expliques cada dia, el minuto y resultado, pues la gent veu allò com, uf, ja estan parlant altre cop de... Aquells sempre es maten. És que em fa molta ràbia quan passa això, no? Com si estigués en la seva natura matar-se, no? I no explicar per què es maten, perquè és que a lo millor si ho intentem saber, ens adonem que hi tenim alguna cosa a veure amb que es maten, que no estem tan lluny de la responsabilitat del que passa a l'altra banda. No?
1: Però a vegades també volem mirar cap a una altra banda.
0: Sí, i a mi això també m'espanta, i crec... L'altre dia llegia un informe que deia que 4 de cada 10 persones, 4 de cada 10, i creix, i en els joves és més elevat, i Espanya és un dels països on està pitjor, decideix volgudament desconnectar-se. No mirar la tele, no escoltar la ràdio, no llegir premsa. Llavors, és evident que els periodistes tenim una responsabilitat, però també crec que la societat té una part de la responsabilitat.
1: Perquè tu, a més, a la teva forma de fer periodisme, no hi poses sucre. Clar, però alhora això també pot generar que la gent digui ui, això és una mica massa per mi.
0: Ja, llavors què fem? Ho edulcoro perquè faci menys mal? No sé. Allà a la tele sempre dèiem una frase perquè és algo que hi has de reflexionar, eh? Perquè quan veus que els tenes... a la que expliques molts drames amb molta duresa, la corba de l'audiència va baixant perquè la gent no suporta el dolor, tampoc és una bona estratègia si la gent marxa. Vull dir, ho has de fer amb un cert equilibri, no? Però allà sempre, quan comencem a blorejar les cares de... o quan hi ha molt mort i ferit, que no es vegi clar, aquests debats, que hi han de ser, que crec que són molt rics, que hi siguin, sempre surt una frase de... et ve l'editor dient, és que li donarem el sopar a la tieta Maria, i surt l'altre dient, doncs ja dinarà demà més la Maria, que no sopi avui veient el Tena, que això és el que passa al món.
1: És que ha de provocar això, si no provoques que no som humans. Totalment. Vull dir, si veiem aquest nivell de patiment i som capaços de sempre mirar cap a una altra banda, això ens fa menys humans a tots.
0: Sí, i que ensenyar la realitat a edulcorada no sé quin sentit té. Per això fem pel·lícules, no? Però no fem informatius, no fem periodisme rigorós. No?
1: I quan poses la televisió ara mateix, ara que estàs aquí, relativament, però que sí que s'acaba aquesta corresponsalia, i veus les coses que passen i estàs des del sofà, et donen ganes de tornar a marxar?
0: Molt, i fer-ho diferent. O intentar-ho fer diferent, sí, perquè crec que queda molt per fer i ja et dic, hi ha molts companys a qui admiro i que aplaudeixo. Des del sofà també hi ha, com que saps el valor que té fer determinat tipus de crònica amb determinada entrevista, a vegades també apostant per una profunditat que no és la fàcil, evitant planos que tens al cap, que saps que aquella persona no està posant en allò que està fent amb una intencionalitat clara, a vegades també aplaudeixo i dic, que bé, saps? O sigui, que som, jo crec que som molta gent que volem fer un tipus de periodisme, no? Però a vegades sí que t'irrita veure com determinades cadenes no tracten coses tan greus com els conflictes gairebé en forma de tràiler, de pel·lícula, amb sang i fetge perquè et quedis allà ben enganxat. No?
1: I per què als corresponsals us passa això que quan torneu no acabeu de ser-hi tot aquí?
0: No acabem de ser-hi en cap sentit. Jo crec que ja no tornem a girar rodons. Però sí, ens salvatgem. O sigui, per mi hi ha un clic important. I ja m'ho havien dit, de fet, no sé qui em va dir la frase, quan me la van dir, no la vaig entendre, em van dir, et costarà més tornar que anar. Era en el moment que jo havia d'anar cap a Beirut, i era, bueno, moltes coses.
1: T'ho va dir algú que ja ho havia viscut, això?
0: Sí, em va dir, no et preocupis, el problema serà decidir tornar i aterrar quan tornis. I jo crec que encara no he aterrat. O sigui, fa 3 anys que vaig tornar a la corresponsalia, el primer vaig fer un any sabàtic en què vaig dir no, perquè vull veure la família i els amics, i me'l vaig passar viatjant pel món, o sigui, excusa. I després ja era donar voltes a un projecte que ara he finalitzat, que era de viatjar també fent documentals. I ara ja, quan l'entregui, el meu cap del Departament Internacional a la tele em deia, estàs tornant, però ja estàs pensant quan tornar a marxar de la secció, eh? Perquè és veritat que ens costa estar després asseguts tranquil·lament a un lloc, que també és una feina excel·lent i necessària. Si tots haguéssim de ser corresponsals, el periodisme no es podria fer, perquè quan és corresponsal, qui et sosté són les seccions, de fet, qui t'acomboia, qui et complementa, qui et rep, qui et fa el feedback, és la secció. Vull dir, jo he estat 6 anys corresponsal perquè tenia una sort de seccions d'Internacional a ràdio i tele que m'acompanyaven. Però, ostres, quan has estat fora... No pots parar.
1: Però què és el que té això de marxar fora, que és tan addictiu?
0: Vida en tots els sentits. Per mi, no vida laboral, vida meva. O sigui, per mi la feina i la vida és el mateix, és que no ho discerneixo. O sigui, jo ja no puc viatjar sense veure documentals i reportatges i cròniques a tot arreu i entrevistes. O sigui, ja se m'ha transformat la mirada. I inclús a vegades penso, para, perquè te'n vas a un país amb la voluntat d'oci i no pots desconnectar. O sigui, ho veus tot. Per tant, sí. No, no, jo és que crec que la Txell periodista i la Txell persona són una, i llavors passa que sempre vols fer allò. Quan jo he estat després a llocs on tinc un horari, el típic comentari que et fan, que ningú entén, és... Home, però si ara fas de 8 a 3, imagina't. Jo els dic, ja, però és que no em serveix tenir migdia per mi si la resta el passo a un lloc on no em sento realitzada. O sigui, prefereixo treballar 8, 10, 12 hores, 14, però em va algo que em fa estar feliç. A veure, no estàs feliç sempre, eh? Però que en general et fa vibrar que un lloc còmode horàriament, però no et sents una mica buit al final. No?
1: I perquè si fas 8 hores d'una cosa que no t'agrada... La resta del dia, potser més que en el teatre, tu passes lluitant amb tu mateix.
0: Sí, t'apagues.
1: Revisant-te que no estàs fent en aquelles 8 hores el que hauries d'estar fent, potser, o el que creus que hauries d'estar fent.
0: Sí, sí. Després també la reflexió que fas molt és... que també la gent te la fa fer perquè et posa un mirall a vegades, no? De què vols escapar, que sempre estàs viatjant i treballant tantes hores, no? I jo m'ho he pensat moltes vegades, perquè és veritat que, almenys el ritme que jo he portat, m'ha portat a fer un tipus de vida o tenir una estructura familiar, vital, que és la que és, perquè res més ho aguantaria, no? El meu ritme d'ara vaig, ara vinc, ara em passo 3 mesos que treballo caps de setmana per entregar coses, fins i tot, i cada dia 1000 hores són apostes, però jo... No em sé reconèixer a mi, ni la psicòloga m'ho ha sabut trobar, de què fujo. Simplement és que m'encanta el que faig i ja està, i dedico la vida perquè m'encanta.
1: Potser no és fugir, sinó realment en el que tu creus que has de fer i on has d'estar.
0: Sí, però també et podria dir per cada vez, que jo crec que tinc aquesta missió vital d'explicar, i seria com molt vehement, a més, eh? I no és això, és que m'ho passo bé, vull dir, connecto amb les històries, les visc, m'enamoro de les persones que conec, després m'agafa com el vèrtic de, hòstia, ho sabré explicar bé, i quan veig que surto una mica correcta m'emociono, i no sé, per mi és un joc, l'ofici que faig és el millor del món, però em diverteix com si estigués jugant tot el dia, no?
1: I per sort, tot i que tinguis aquesta vida, et queda un poble com aquest,
0: home,
1: que et pot servir de refugi.
0: Sí, on venir a beure cava, menjar truita de patates, embotits... O sigui, per mi el millor regal és això, quan despenjo i dic, mama, vinc, vinc aquesta nit o vinc demà, i ella, tranquil·la, que t'espero, en plat a taula... Mai falta aquí.
1: Durant aquest temps que has estat fora, també t'ha donat per construir 2 llibres. Si vols, els repassem. El primer que vas escriure és aquest, el llibre de Dones Valentes, que a més m'has dit, quan l'has vist, ha sigut immediat, eh? Que diu, mira, es nota que ets dels fans de veritat, perquè hi havia un detall que tu t'havia sorprès. Què és el que has vist en aquest llibre que t'havia sorprès?
0: El color de la portada és molt significatiu, és fruit d'un error d'impremta, però jo vaig vendre que era com sortia un 8M, que era el lila del 8M. Error. Vull dir, estava a Beirut i em van trucar atabalats els taral·llibres dient, Txell, ens ha passat una cosa molt dolenta, i pensava, no sé, s'ha esborrat tot el llibre i no tenim una cop, no sé. I em van dir, no, que... Ben bé el to no acaba de ser perquè la col·lecció és blanca mate, i vaig dir, uap, però això, dic, ja està, tira. Serà el Dia de la Dona, primera edició premium, i jo detectaré durant els anys qui va apostar pel llibre, la primera tirada i qui no. I llavors quan te l'he vist m'ha fet molta il·lusió perquè aquest és dels vells, vells.
1: Fins a quin punt els llibres o els documentals que has fet que poden perdurar més en el temps o que tenen més profunditat serveix justament per això, perquè totes aquestes històries no morin amb el pas del temps?
0: Sí, amb Dones Valentes em va passar una mica això. Primer, jo mai havia pensat, com em va passar amb el periodisme, tampoc volia ser escriptora, i quan l'editorial Ara Llibres es posa en contacte amb mi, els vaig dir molts cops que no, perquè em sentia també el síndrome molt de l'impostora, que és molt de dona, això de... Jo tinc feina, estava també l'època corresponsal de posem les energies a un lloc, que no estàs per desparramar-te, que prou feina tens. Em van dir, escriu, perquè ens agrada molt la teva mirada amb les cròniques, i escriu del que vulguis. I jo no ho veia clar, els deia, és que hi ha molta gent preparada per fer coses de geopolítica internacional i de la meva regió, però em van dir, no, del que vulguis. I llavors vaig pensar, hòstia, les dones, és que potser és el que més m'està impactant del meu període aquí, no? De tots els viatges que he fet, llocs molt complicats, el que m'han explicat, com m'ho han explicat més aviat. I llavors, clar, vaig fer tot aquest seguit de viatges amb aquestes dones que m'adonava del que deies, no? que al final elles m'entregaven en situacions molt complicades, en les que més jo em preguntava, com és que m'expliquen a mi això? Com és que són tan generoses? Perquè jo no ho faria. O sigui, una situació de conflicte com la de totes aquestes dones, no crec que s'hi veiés una periodista davant. Però bueno, elles veuen una aliada en tu i un possible altaveu de la seva causa, i se t'apropen i tu comparteixen, no? Però m'adonava això, que algú que era molt profund, era a vegades la dignitat que els quedava, que te l'entregaven, jo m'ho consumia amb 2 minuts de ràdio i tele. I llavors era molt injust per elles, no? I vaig pensar, hosti, que estiguin a un llibre, que es quedin allà, no? Per sempre, i que els hi pugui posar més context dels que elles m'han explicat, una aproximació més personal, més cuidada, que no fos allò ràpid i corrents que a vegades has de fer les coses sobre terreny. Per mi era el millor gràcies, no?, que els hi podia fer. Era com un retorn de ho he cuidat, us he respectat la història i ara arribarà molta més gent. I clar, al final, per mi és un exemple, perquè al final Dones Valentes doncs, han sigut 8 edicions, més de 20.000 exemplars, d'una cosa que va molt més enllà del titular de ràdio i tele.
1: Aquí hi ha algunes històries concretes de Dones Valentes, com expliques, però clar, durant la teva corresponsalia has conegut moltes. Quin és el teu criteri a l'hora de triar quines històries entraven en aquest relat?
0: Clar, en aquest llibre en concret, com que sabia que volia fer dones que m'haguessin impactat durant els anys de corresponsalia, de seguida és fort perquè van venir, si hi ha 13 històries, 10 noms al cap directament, és que no les havia de pensar, sabia el nom i la cara i el país i què m'havien generat, no? I em vaig adonar que és que hi havia des de nenes que no havien nascut perquè havien mort pel fet de ser nenes, o dones que havien mort gran fet de ser dona, no? I que hi havia com un arc narratiu vital que les unia totes, no? Vull dir que l'amenaça era ser dona, no? Que per existir dona ja havies de viure tot un dia, tot una vida resistint a alguna cosa, no? I llavors això va sostenir, doncs, el llibre.
1: A mi hi ha una història que em va impactar molt quan la vaig llegir, que és, bueno, comences el capítol dient que t'imagines ser segrestada per l'Estat Islàmic en poc més de 16 anys, venuda com a esclava sexual fins a 3 vegades, violada i colpejada cada dia, quedar-te embarassada d'un dels jihadistes que t'ha comprat, i t'imagines, a més, veure't obligada a deixar el teu fill a una ONG. És a dir, una història que, ostres, jo quan ho vaig llegir em va impactar moltíssim. I aquí expliques que en aquell moment que eres incapaç d'imaginar-ho, però que sí existeix una història així d'impensable, i una noia amb la capacitat de reviure-la per superar-la, aquesta història, precisament. Clar, quan tu vas a fer l'entrevista, o sigui, tu això ja ho saps, com et prepares mentalment a l'hora d'enfrontar una història així?
0: Clar, tu saps el perfil d'aquesta noia, no? De la Fatma, però el que no saps és com ella altre cop t'ho narrarà, t'ho explicarà. I en aquesta entrevista la tinc molt gravada perquè vam anar al camp, era una entrevista costosa de fer, i quan vam accedir, clar, ens va explicar un horror d'una forma molt robotitzada, perquè era el sistema que ell havia creat per poder sobreviure a tot l'infern que havia passat, no? I t'ho explicava com amb una contenció que a nosaltres ens sorprenia moltíssim, perquè no era normal, però sí per ella poder narrar tants episodis inimaginables, no? Però en un moment els que ens vam posar a plorar vam ser nosaltres, tot l'equip, perquè no podíem resistir. I va ser en aquell moment que algú va canviar, no? Perquè jo vaig començar, se'm queien les llàgrimes, i el que vam fer va ser parar càmeres, perquè ella es va desmuntar també, però vaig veure allà com, bueno, un acostament de persones. No era periodista i entrevistada, bueno, com si estiguéssim fent una feina, sinó que estàvem compartint una història. El més normal és que tu també, com a periodista, t'ensorris, no? Jo crec que ella, al veure això, va dir, val, aquesta gent no venen només pel morbo a fer un llistat de coses que m'han passat i a fer així amb el cap, molt interessant tot, sinó que els està commovent el que li estic explicant, no? I per mi va ser la primera vegada que vaig veure amb sentiments contradictoris que m'ensorrava davant d'una entrevistada que tenia tots els motius per plorar ella i no jo.
1: Clar, això és el que t'anava a preguntar. El fet de que quan t'expliquin un relat pateixes, perquè és molt dur el que estàs escoltant, i sents que la persona que ho ha patit t'està com cuidant d'alguna forma, això també t'ha de fer sentir moltes contradiccions.
0: Sí, et fa sentir incòmode per una banda, perquè dius, jo no tinc els motius que té aquesta persona per estar plorant o estar emocionada, però després a mi em calma de... Hòstia, sóc humana.
1: Clar.
0: Vull dir, no estic anestesiada. I he sentit moltes històries dures en aquests anys, però encara em commoc i que bé. I el dia que no em commogui ho deixaré, saps? Perquè si resulta que a força de sentir històries de testimonis jo em torno una pedra o un roc que només faig que rebre i no interactuo amb l'altre, perquè a més és que l'altre quan veu que humanament t'hi apropes s'obre molt més perquè se sent en un lloc segur. Sent que tu tens una escolta activa i que estàs empatitzant tota l'estona. És que, sí, jo m'imagino aquesta noia, amb tot el que m'estava explicant, jo allà amb el boli escrivint, gairebé aixecant el cap, no mirant-la als ulls, que és terrible, no? Jo, si fos ella, diria, hòstia, aquesta tia no està entenent res del que li estic dient.
1: El que explicàvem al principi de l'entrevista, t'està entregant una cosa molt valuosa, que a més amb ella segurament la fa patir molt el fet de treure-ho de dins, i això també necessita d'una responsabilitat per part del periodista que està escoltant, a l'altra banda.
0: Clar, el que no pots fer és anar plorant per les cantonades, diguéssim, eh? I cada entrevista que facis que siguis tu la protagonista perquè et cauen les llàgrimes, i no, on anem, no? La vivència de l'equip ens la vam quedar per nosaltres fins que vaig escriure això.
1: Si en algun moment et passa això de que tantes històries dures et fan que que tu acabis sent de pedra i que això no t'afecti, seria com el teu límit per dir ja no puc continuar fent aquesta feina?
0: Sí, no, el dia que no dic que no sento, que no connecto, que no empatitzo, ho deixaré. Crec que no em passarà, perquè, no sé, crec que som d'una manera, no? I no sabem, el que et deia, com que la persona del periodisme està, el periodista està en el mateix cos, no sé, m'interesso per una persona que m'explica un tema com ara t'escolto tu de forma activa en una entrevista. És que crec que és qüestió d'actitud i d'uns mínims si et dediques a aquest ofici, no? Però és veritat que potser molta gent per sobreviure fan aquesta paret davant, que és veritat que també l'has de muntar una mica, perquè si no, jo me recordo al Líban en determinades situacions, bé, o et blindaves una mica o emocionalment petaves per tot arreu, però home, hi ha una línia vermella, no? Que és la humanitat i aquesta, no...
1: I després el segon llibre, que és aquest d'aquí, aquí sí que no hi ha primera edició. Aquí
0: ho vam fer bé, la primera.
1: Sí, aquí no hi ha històries. I això jo crec que és un gran exemple d'aquest periodisme que tu deies de pau. És a dir, en un lloc on hi ha tanta mort, en un lloc on les coses són tan dures, són tan difícils, a vegades també hi pots trobar llum.
0: Sí, era la idea, perquè quan jo vaig entrar al camp de Xatila, que és on passa... aquesta història de...
1: Però aquesta història, per contextualitzar, sense fer grans spoilers, però alguns titulars, a veure de què va, per si algú se'l vol llegir.
0: Sí, Aliades és la història al voltant del primer equip de bàsquet de nenes femení que hi ha, no al camp de refugiats de Xatila, que està al suburbi de Beirut, sinó el primer que va néixer a tot el país, al Líban. I clar, a mi m'explotava el cap que en un país... que ens passa a tots els països, però on hi ha zones molt masclistes i patriarcals, hi hagués un acte de resistència feminista tan brutal en un camp de refugiats, saps? Vull dir, que nasqués aquest miracle a Xatila, per mi va ser molt sorprenent, i vaig voler saber, el que té bo ser corresponsal és que pots tornar una, dues, mil vegades als llocs, no? Llavors vaig anar a fer una primera crònica sobre aquest equip i em vaig quedar enamorada. I clar, després vaig tornar i vaig veure no només la grandiositat de l'equip de nenes. I a més, l'entrenador per mi fa algo que és molt vital, que és que vincula l'esport, suposa empoderament on el practiquis, no? Però en un camp de refugiats més. De fet, quan vas a camps de refugiats sempre hi ha nens jugant a futbol. O sigui, és igual la misèria que passin o la duresa del lloc, sempre hi ha nens jugant, no? Vull dir que jugar és una forma de sobreviure en situacions molt
1: dures. Nens i nenes?
0: Clar, aquí hi ha la cosa. No hi ha nenes en general a molts llocs. Llavors, l'obra miraculosa que fa el Maggi és crear aquest espai per nenes que l'acaba situant, com ves llegit, a una cinquena planta d'un edifici, no? Vull dir, tu entres a un bloc de ciment de 1.000 plantes, i a mi em deia, ara t'acompanyo a la pista de bàsquet. Jo pensava, el Maggi m'està enredant o no ens amantés? Perquè jo veia que em anava portant a un edifici, pujant escales recargolades amb tot d'obra, i vaig dir, una pista de bàsquet no serà. Clar, la meva sorpresa quan obro la porta del pis és veure que dins d'aquell pis no hi ha un pis, hi ha un intent de pista de bàsquet, bastant ben aconseguida, perquè era l'únic lloc on no, les nenes petites no patien la violència de la comunitat perquè jugaven, no? Ni les pegaven, ni les cridaven, ni les perseguien, ni les escopien. I això ja és un petit miracle. Però el que aquest llibre també et fa veure és que aquest miracle que jo veia només en l'equip de bàsquet, dins de Xatila, aquesta llum està en molts altres llocs d'aquest quilòmetre quadrat, no? Hi ha molts altres miracles d'empoderament que jo quan vaig entrar a aquest camp de refugiats i vaig pensar aquest és el pitjor lloc del món que jo he aixafat mai, i mira que he vist camps de refugiats, però aquest és duríssim per moltes circumstàncies i per la història que arrosseguen, vaig passar de no vull entrar aquí perquè em genera molt malestar i no hi estic bé, a vull anar-hi i vull conèixer més edificis, més portes, més llums d'aquest lloc. No? Per mi era com, des de la impressió negativa que genera un lloc que té una història i s'ha explicat sempre d'una determinada manera molt fosca, pots reconvertir això en un lloc d'energia, d'empoderament, de creixement, de resistència i de llum. No?
1: I més enllà, ja no només això, veure la part, veure el punt de llum dintre d'un entorn amb tanta foscor, sinó també al revés, en el sentit de que a partir d'un punt de llum també puguis explicar tota la foscor que hi ha al voltant. És a dir, fas aquests dos exercicis.
0: Sí, perquè és una forma, com dèiem, de fer que el lector, l'espectador, l'oient entrin millor en la història. No? Vull dir que de principi no els genera el rebuig d'algo fosc, negre, que molta gent, com hem dit, se n'aparta, sinó que a partir de la llum, d'una forma més amable, pots conduir, perquè molta gent que llegeix Aliades m'ho diu, de, és que sembla que no, no? Acompanyes, agafes de la mà el lector i el portes per llocs de, a partir de la llum on acaben sent molt foscos, però hi vas amb...
1: Sí, amb... T'ajudes molt de les descripcions, també. Fas descripcions molt llargues, però que alhora t'atrapen i alhora transformen. També.
0: Sí, la idea és situar el lector en aquell lloc. No?
1: Després d'aquests dos llibres, tu tens pensat si hi haurà proper?
0: De moment et diré que no n'hi ha. No n'hi ha cap de pensat. Sí que no m'han marxat les ganes d'escriure. Amb els llibres he descobert una altra forma d'expressar-se, que és molt diferent a la de ràdio i televisió, però a mi m'omple molt. Tinc clar que per fer un llibre però has de tenir una bona història. T'has d'haver enamorat no només d'un país, d'una regió, d'un col·lectiu, sinó una història. No? I ara mateix en tinc moltes al cap, però cap que em generi fer un llibre. Sí que tinc una regió, un país que em té travessada, que és Afganistan. Em sento molt connectada amb el que està passant allà. Crec que no se n'està parlant prou, que és un infern, que és un apartheid de gènere, on més de 20 milions de nenes i dones pateixen el que no expliquem. I m'agradaria seguir treballant. Potser, si tot va bé, amb un llibre d'aquí molt temps, perquè són coses que s'han de treballar. Però sí, és algú que ja fa temps que tinc al cap.
1: I si no, també podries fer algun de Sant Joan de Mediona, no? Que hi ha home, moltes dones valentes.
0: Aquí. Sí, home, és que...
1: En tenim una aquí molt a prop.
0: La Pera Valenta.
1: Txell Feixas, moltíssimes gràcies. De veritat que m'ha fet molta il·lusió això, m'ha fet molta il·lusió que tornem els dos al que ha estat el nostre poble, que el que encara ho és.
0: Per mi és un regal estar aquí, estar-hi amb tu, perquè som dos veïns d'aquí i m'heu fet com reviure moltes emocions ara ja passades. Podria acabar en plan Txell Feixas Torres, Ràdio Mediona.
1: Doncs tant de bo, es podria fer alguna cosa aquí en aquesta ràdio, més ara que estan tornant a muntar. El que passa que, Txell, encara no et deixarem marxar. Perquè el nostre programa es diu Off the Rec,
0: sí?
1: I tinc una gravadora per aquí, llavors el que demanem als nostres convidats és que abans de marxar de l'entrevista expliquin una cosa, el que sigui, alguna anècdota, alguna cosa, que mai hagin dit públicament.
0: Que a vegades, per desconnectar una mica, i la gent se sorprèn, miro doncs, programes que la gent no faria per mi, que respecto moltíssim, no? Però que... gent pensaria que no consumeixo, com aquest tipus de Sálvame Deluxe, La Isla de las Tentaciones, aquest guilty pleasure.
1: Quin és el teu preferit?
0: No hi ha preferit, perquè faig zapping bastant, però a part de zapping m'hi puc quedar una mica enganxada. Llavors, gent que em coneix a vegades em diu, t'agrada això, eh? I bé, a tots ens ha d'agradar una mica tot, no?

0: gent de carrer, avui un dia més al vostre costat, iniciant també aquesta setmana amb vosaltres. Albert Vidal, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I també a vosaltres, com sempre, per escoltar-nos i fer-nos confiança. Una forta abraçada i fins demà.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem la presentació del Festival Altaveu d'enguany, les afectacions de mobilitat per treballs a l'aparcament de Campinyol o la victòria de la selecció espanyola a l'amfiteatre de la Muntanyeta. Avui és dilluns, 20 de juliol, i repassem l'actualitat punt per punt. Tanquem un cap de setmana marcat per les altes temperatures i els incendis a la comarca del Baix Llobregat i també a Sant Boi. Dissabte al migdia, un incendi a l'exterior d'una nau molt a prop del Mercadona va encendre les alarmes al municipi. Albert Vilar.
2: Dues dotacions al bombers de la Generalitat van intervenir aquest dissabte en un incendi declarat a l'exterior d'una nau situada al carrer Extremadura de Sant Boi. L'avís es va rebre a les 13:46 hores i els efectius s'han desplaçat fins al lloc dels fets per actuar en l'emergència. Segons la informació facilitada per bombers de la Generalitat a Gent de Carrer, quan els equips han arribat al punt de l'avís, el foc es trobava totalment desenvolupat a l'exterior de la nau.
1: Els bombers han treballat per controlar i extingir aquestes flames, que un cop finalitzades les tasques, l'incendi va quedar completament apagat. Segons la mateixa informació oficial, no va haver-hi persones afectades com a conseqüència d'aquest incendi.
2: La intervenció s'ha desenvolupat al carrer Extremadura de Sant Boi, just al darrere del Mercadona d'aquella zona. Posteriorment, no s'ha produït cap afectació posterior després de controlar les flames.
1: I un incendi de matolls i canyes al Prat de Llobregat va sorprendre el diumenge a la tarda els conductors que circulaven per la B20 i els veïns de la comarca, també del Barcelonès Sud. El foc va deixar una forta pudor de cremat i una gran columna de fum.
2: Els bombers l'han aconseguit estabilitzar només en 4 hores de temps a les 7 de la tarda. Ha afectat un total de 4 hectàrees. L'incendi va començar a tocar de la B250, que està tallada, es va tallar en aquell moment en tots dos sentits. A la B20, a l'inici de la ronda de dalt, l'incendi va tallar durant la tarda un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a Barcelona.
1: Aquesta columna de fum va ser ben visible durant bona part de la tarda des de la C31 i la B20. Els bombers van treballar amb una desena de dotacions i 3 mitjans aeris i bombers i ADF es van sumar a aquestes tasques d'extinció. Ja estan disponibles les entrades per gaudir de la 37a edició del Festival Altaveu.
2: De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents amb la 37a edició d'un dels festivals més consolidats i singulars de Catalunya. Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, amb noms històrics com Los Cílics i 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena com Dan Peralbo i El Combo i La Perra Blanco o Carla Pérez Bas. Escoltem el director del festival, el Víctor Partido.
3: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Cirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro, nous artistes com Leire Struck o Cristena. Hi ha un ventall de possibilitats molt grans a aquesta edició.
2: El festival també manté l'aposta pels nous talents amb l'altaveu Frontera i completarà la programació amb activitats paral·leles com l'altaveu Veu Plus, la fira del disc i del llibre musical i propostes pensades per al públic familiar.
1: Una primera setmana de setembre que serà especial enguany perquè se celebra el 50è aniversari de la històrica Diada del 76 a Sant Boi.
2: El 9 de setembre, plaça Catalunya de Sant Boi tornarà a ser el punt de referència amb un acte commemoratiu a partir de les 6 de la tarda.
1: I el 10, el Festival Altaveu prepara un concert commemoratiu en homenatge a la nova cançó.
3: Sant Boi, 50è aniversari de la Diada, concert especial amb Lluís Gavaldà, David Carovent, els Amics de les Arts, Greta i Musca, Maria Hein, entre molts d'altres.
4: Enguany el Festival Altaveu té una sensibilitat, un significat especial, perquè cau justament en les dates de commemoració del 50 aniversari de l'11 de setembre del 76. Tindrem un concert molt especial la nit del dia 10.
3: Artistes de dues generacions reivindicant la generació primordial, la dels anys 70, conviuran i faran una revisió del repertori. Crec que faran una aproximació a aquell repertori i ens donaran també cançons que entronquen una mica amb aquest missatge actual que volem donar.
2: Per aquesta ocasió tan especial, se reunirà un planter de luxe que fusionarà la trajectòria de noms consagrats amb el nou panorama musical. Artistes de la talla d'Ismael Serrano, Greta i Muxca, David Carabén o els Amics de les Arts, entre d'altres, pujaran a l'escenari per oferir un repertori únic.
1: I el dia 11 de setembre, com sempre al matí, tindrà lloc l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova, però a la tarda hi ha l'acte institucional de Catalunya aquest any amb una col·laboració santboiana molt especial.
4: Sant Boi continuarà sent l'epicentre de la història perquè en el gran acte, ja sabeu que de l'11 de setembre que es celebra el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, que és el gran acte de commemoració d'arreu, i que en aquest acte sempre es canta i cantem i compartim el nostre himne nacional dels Salvadors. Enguany, la coral encarregada d'aquest acte serà la Coral Renaixença. Celebrarem el 50 aniversari de la Coral Renaixença amb un absolut protagonisme que el mereix.
1: Les tres onades de calor i la manca de pluges d'aquest inici d'estiu han fet disminuir notablement la presència de mosquits a Catalunya. Tot i que la primavera plujosa feia preveure una temporada complicada, les altes temperatures i l'evaporació ràpida dels punts d'aigua han dificultat la reproducció d'aquests insectes.
2: Carles Aranda és responsable del Servei de Control de Mosquits i investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Barcelona i ho ha explicat al Dies de Ràdio els motius d'aquest descens de la població de mosquits.
5: Els mosquits, per poder ser-hi, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. Clar, en no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu que podien produir mosquit tigre, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits.
2: Les tres onades de calor que hem estrenat l'estiu aquí a Sant Boi i al Baix Llobregat i la manca de pluges de les darreres setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya a uns nivells que no es veuen des dels anys de la sequera.
1: Moment per la informació de servei, perquè en mobilitat, dimecres 22 s'inicien les hores de manteniment de l'aparcament de Campinyol a la carretera Sant Climent, la BV-2004.
2: Els treballs duraran entre 2 i 3 dies i mentre durin les obres no s'hi podrà aparcar.
1: I demà dimarts, 22 de juliol, es realitza l'última neteja a les voreres del carrer Francesc Macià entre 3 d'abril i Didac Priu per mitjà de fregat manual amb productes de capans i posterior baldeig amb aigua a pressió.
2: L'Ajuntament aposta per aquest sistema pels resultats positius previs al carrer Francesc Macià.
1: I si has de fer algun tràmit en línia, compte, perquè demà a partir de les 3, demà dimarts, la seu electrònica quedarà aturada.
2: Es faran tasques de manteniment i la seu electrònica quedarà aturada durant 2 hores aproximadament.
1: Actualitzem també les restriccions per perill d'incendis. Sant Boi continua al nivell 2 del Pla Alfa en la categoria de perill alt d'incendi.
2: Al nivell 2 estan regulades o suspeses la major part d'activitats amb risc d'incendi. A les restriccions del nivell 1 del Pla Alfa s'hi sumen activitats com ara pirotècnia, castell de focs, barbacoes o tasques agrícoles.
1: I us recordem que la piscina de la Muntanyeta està oberta fins al 6 de setembre en horari de dilluns a diumenge de 10 a 8 del vespre. I com a novetat d'aquest any, la piscina ha presentat la franja de piscina relaxada.
2: L'espai es reserva a infants neurodivergents, com per exemple infants amb trastorn de l'espectre autista, a part de que puguin gaudir de la piscina de manera adequada. La Maria Montes, una santboiana mare d'un fill amb l'espectre autista, ens explica la importància d'aquesta franja.
6: La piscina per a tothom és un espai d'oci, però per a un nen autista és un espai on pot aconseguir moltes coses. Poden treballar l'autonomia, es millora la coordinació, es rebaixa l'ansietat i gaudeixen d'una activitat física que després serà molt beneficiosa. I això s'ha d'agrair molt perquè ens facin aquesta hora, aquest espai, que és una fita. Els nostres fills poden sentir-se segurs, gaudir de l'aigua, relacionar-se amb altres persones i viure una experiència que en horari habitual moltes vegades no és possible.
1: Això és tots els dissabtes de juliol, de 8 a 9 del vespre, i es fa aquesta activitat gratuïta que han comptat a 25 famílies a la seva primera edició. Escoltem Cinci Domínguez, que és la regidora d'Igualtat i Benestar.
7: No respon a una demanda explícita, però sí a una necessitat que jo crec que tenen les famílies. A mi m'agrada sempre quan em pregunten, no, quanta gent hi va o quantes famílies hi van? Jo sempre contesto el mateix, no? Jo crec que és un espai que si una família vol anar o un infant té aquesta necessitat d'anar, l'espai ha de ser-hi. Té que tenir aquest dret, el dret a

0: de derrotar 1-0 a la selecció argentina amb un gol de Ferran Torres al minut 116.
1: Milers de sambollans i sambolleres es van citar a l'amfiteatre de la Muntanyeta per viure plegats aquest partit. Es van registrar moments puntuals de fricció verbal en els accessos. Diversos usuaris van manifestar el seu descontentament, ja que l'espai es trobava saturat. A diferència de l'anterior partit, l'Ajuntament va instal·lar fins a 3 pantalles gegants perquè tothom pogués viure el partit amb bona visibilitat.
0: A Ràdio Sant Boi us hem explicat aquest camí fins la segona estrella, des de Cap Verd fins a Argentina. Gràcies per acompanyar-nos i felicitats, campions! En l'àmbit local, la Unió Esportiva Santboiana anuncia les sortides de més jugadors.
1: Són Jordi Jorba, Pedro Soto i Unai Fernández, que no continuaran a la Santboiana el proper curs.
0: A més, us recordem que el xilè Ricardo Guatacortés és el nou entrenador del primer equip masculí de cara a l'any 26-27.
1: Arriba procedent de l'estadi francès xilè i va formar part de l'staff tècnic que va classificar la seva selecció nacional als Còndores per al Mundial de França del 2023.
0: Més coses, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi ha sortit campió del torneig de Mataró.
1: A l'última jornada del Tour català, el primer equip femení s'ha imposat a la Roca i ha sumat el primer campionat de la temporada després de diversos subcampionats. D'altra banda, el juvenil masculí ha quedat en tercera posició, mentre que el primer equip masculí no ha participat. Ens ho explica l'Aitor Landauro, entrenador i impulsor dels Bay Bandits.
2: Nos vamos con muy buenas sensaciones. Ser femenino consigue una primera posición espectacular, con un torneo impecable, como casi todos. Torneo muy importante porque es el clasificatorio del torneo nacional de Vilanova el año que viene. Aparte, creo que es un chute de potencia y de ganas para campeonatos de España. Y después tenemos al juvenil masculino, que también hizo un torneazo, quedando en tercera posición. Y por último, el cadete masculino jugó un torneo paralelo también en Mataró de balonmano playa, en el cual quedaron terceros. Entonces, los tres equipos que han participado han hecho podio y, bueno, sobre todo, felicitar a las chicas, que ha sido un torneo impecable y una perfecta manera de acabar el Tour Catalán.
1: Així, el Sant Boià tanca la temporada del Tour Català amb un subcampionat tant del primer equip masculí com del femení, mentre que el juvenil masculí ha quedat cinquè i els infantils masculí i femení han debutat amb una 11a i 13a posició, respectivament. Ara els Bay Bandits tancaran l'any de molt platja amb els campionats d'Espanya, on el sènior masculí viatjarà a Laredo, Cantàbria, a jugar directament la fase final després de quedar al top 4 a l'Arena 1000 de Vilanova, mentre que el sènior femení jugarà la fase prèvia i estarà al torneig nacional per segona temporada consecutiva.
2: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El sello masculino se ha clasificado directamente a la fase final al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova. Y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupos previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors. Entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.
0: Pel que fa al temps, el Meteocat apunta una setmana calorosa de màxima de 34 al migdia amb cels que es poden nuvolar com avui, que hem tingut precipitacions, també podrà passar demà dimarts i dimecres.
1: Quedem aquest dilluns amb aquests núvols que van marxant sense risc ja de precipitacions. A les 8 del vespre la temperatura ronda els 30 graus, tot i que la sensació de calor és forta. El vent bufa fluix de component est, aportant una mica de marinada. De cara a aquesta nit, el cel continuarà majoritàriament serè, amb temperatures que baixaran lentament fins als 27 graus cap a les 10 de la nit. La matinada serà càlida, mínimes al voltant dels 25.
0: Demà ens espera una jornada molt semblant, amb intervals de núvols al llarg del dia, però sense precipitacions en principi, tot i que podríem tenir algunes aïllades com avui. Temperatures tornaran a ser altes, amb màximes que s'enfilaran fins als 33-34 graus, mentre que el vent de llevant i xaloc bufarà fluix a moderat durant la tarda. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 20 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb la veu de la gent gran. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem ja demà dimarts, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
2: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. Ahir va ser el Dia de la Mare. És una celebració dedicada a reconèixer i honorar la figura materna. El seu significat va més enllà d'un simple regal o felicitació. Representa agraïment per l'amor, l'esforç i el sacrifici. El reconeixement per al seu paper fonamental en la família. Amor i vincle per expressar sentiments que sovint no es diuen prou. A molts països com Espanya se celebra el primer diumenge de maig. Quan la mare ja no hi és, l'agraïment no desapareix, canvia de forma. La continuem recordant activament. El més important és entendre que el vincle no desapareix, es transforma. L'agraïment encara hi és, només que ara s'expressa cap dins i de manera com continues vivint. Avui som dilluns 4 de maig del 2026. Iniciem el programa 559 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda als nostres col·laboradors d'avui, que són la Imma. Bona tarda, Imma.
3: Hola, bona tarda a tothom.
2: A l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
4: Bona tarda.
2: I la Roser Ros. Bona tarda, Roser. Bona tarda. Bona. Doncs bé, avui és obligat començar amb tu, Roser, sí, perquè ahir, tal com he dit, va ser el Dia de la Mare i m'imagino que la floristeria devia estar a tope. Explica una mica com va anar.
5: A més, això que acabes de dir et dona la realitat, perquè dintre de lo que hi ha a la botiga, esclar, tu veus feina, feina, feina, feina, i no et pares de pensar que és el Dia de la Mare, clar, perquè sí, saps que és el Dia de la Mare, però tu només veus la feina que hi ha. I llavors això que acabes de dir et fa pensar que, esclar, és molt maco que la gent se n'en recordi.
2: Clar, perquè no és el regal.
5: No és el regal, no és el regal, però a vegades ho veus, tu dius, això són negocis que es munten al comerç, però no, és bonic, això que acabes de dir és molt bonic.
2: Perquè, clar, hem de tindre en compte que jo crec que dels que estem aquí no hi ha cap que tingui mare, no? Que suposo que ja...
3: Sí, ja no hi són.
2: Ja no hi són.
4: No, ja no en tenim.
2: Aleshores, encara que no la tinguem, amb aquest dia continua estant present amb nosaltres la mare.
3: Mare meva, i tant.
4: Te'n recordes?
3: I tant.
2: Sí, jo me'n recordo sempre. Crec que és el més important,
3: i tant,
2: no?
3: I tant. Jo recordo que anys enrere, com es va començar a parlar el celebrar el Dia de la Mare, es feia pel Dia de la Puríssima.
2: El dia 8 de desembre.
3: El 8 de desembre. El que després comercialment devien pensar que era massa prop de Nadal i s'ajuntaven moltes festes. I el maig, doncs, és un dia maco, perquè a més és el mes de les flors i tots els productors de flors i de plantes els hi és...
2: Que també... Comercialment.
3: Comercialment, sí.
2: Crec que ho han fet més que res per això.
3: Sí, perquè
2: la festa de la Puríssima era molt maco, jo era petita i me'n recordo que es feia a la Puríssima, es feia el ball del Dia de la Mare.
3: Ah, però això no ho recordo.
2: I anaven al jardí i es feia el ball
3: del Dia de la...
2: Jo ho trobava molt maco, llavors.
3: Jo, com que no hi anava al ball, doncs no ho sabia, això. Però sí. Doncs és la setmana difícil dels comerciants, almenys de la flor i de la planta. Perquè, esclar, vam començar per Sant Jordi, que Sant Jordi també és un dia molt maco, per la rosa i tot plegat. Després ja ve el Dia de la Mare i la Mare de Montserrat entremig.
2: Clar, és que són...
3: Són cap de 3 dies la Mare de Montserrat i al cap de 3 o 4 dies el Dia de la Mare. I és una setmana de molta feina. Molta feina perquè... Clar, nosaltres som una botiga normal i corrent, no som una gran empresa.
2: Home, sou tot un precedent a Sant Boi, eh?
3: Com a floristeria. Però tampoc no tenim l'envergadura per poder comprar tant. Llavors, esclar, has d'anar contínuament al mercat. Sort que el tenim aquí 10 minuts.
2: Ah.
3: I llavors has d'anar fent la previsió, trucar, prepara'm això, prepara'm l'altre, i gràcies a Déu s'ha vengut.
2: Què s'ha venut molt més? Bé. Flor natural?
3: La flor. Perquè tu, esclar, la flor, el problema és que la flor has de treballar tota. La flor, tota la donen en paquets i perquè llueixin l'has de preparar amb rams, amb buquets, amb centros i amb el que sigui. En canvi, una planta amb flor, perquè també en comprem de planta amb flor, que també és bonic, a més hi ha tots els geranis, hi ha les gerberes, hi ha les lavandes, n'hi ha molta de planta amb flor, però la gent ven en directe a voler flor, un ram de flors. I clar, et fas un tip de fer buquets i de fer rams i d'allò que, bueno, la gent suposo que marxen contents perquè ho podem fer, però clar, tot s'ha de treballar.
2: Clar.
3: Tot s'ha de treballar. I ara últimament jo no hi soc, aquests dies hi soc, perquè ja no hi soc normalment, però veig que han de prevenir tota la flor que s'ha de portar a les cases, perquè hi ha molta gent que t'ho encarrega.
2: També feu servei a domicili,
3: no? I tant. Tenim uns missatgers que els tenim contratats de fa molts anys, i clar, però no pots estar agafant una darrere l'altra. Et limites a uns quants, em sembla que de 20 o 25, per un diumenge al matí, perquè no pots més. Llavors els de la prop els anem fent nosaltres, els nets, que ara ja tenen unes bones
2: cames. I la mama també.
3: Ara ja no volto. Ara em quedo a ajudar a fer rams. Allà darrere jo em poso i vaig fent, i pregunto això, l'altre, i em diu, fes el que vulguis. Tu mateixa, fes el que vulguis. I després estàs contenta perquè es veu que es ven. I ja està. I li trec feina. Els hi trec feina, perquè van de bòlit. Però bueno, perquè doncs hi ha Interflora. Perquè també tenim Interflora. És clar, Interflora ho has d'agafar-ho tot. Bueno, has d'agafar-ho tot de Sant Boi, perquè arriba un moment que se suposa que els altres pobles d'aquí, de Viladecans, o Gavà, o de Castelldefels, o de Sant Vicent, si no els hi agafen, després truquen amb l'altra floristeria. Però llavors ja els hi diuen que no.
2: Però Interflora, que és un intermediari o un repartidor?
3: No, Interflora és una central de venda, bueno, de venda de d'encàrrecs
4: i distribució.
3: Això, de distribució i de tot Espanya. Bueno, Espanya internacional.
2: Però bé, per exemple, perquè ho entenguem, una persona vol un ram de flors, te'l demana a tu i a través d'Interflora.
3: Abans sí que el demanava de floristeria a floristeria. Tots els que teníem la marca d'Interflora ens podíem trucar de floristeria en floristeria i demanar el que sigui. Ara ja fa uns anys que això va canviar. Llavors tot va a la central de Madrid. Està centralitzat.
2: I ells, com els percebes.
3: Sí. I ells ho reparteixen. Suposo que tenen un ràdio d'allò i llavors reparteixen. Però, esclar, quan ja veuen que la gent no agafa, perquè, clar, no és Interflora, és tot el que tens a dintre del poble o la ciutat, clar. I llavors, doncs, has d'anar dient que no. I sap greu, perquè, esclar, són encàrrecs.
2: Us fa mal el que hi hagi Interflora entremig?
3: No fa mal. Jo crec que no.
2: Clar, perquè, no. Per exemple, els comerços s'estan queixant molt perquè la gent compra per Amazon.
3: No, perquè
2: en el cas de les flors, sí, tenim a Interflora.
3: Bueno, el que ens fa mal, sí. Hi ha gent ja fa molts anys que es munten, per exemple, el dia de Sant Jordi, van i compren i importen o compren al mercat central quantitat de flors i després les van repartint amb col·legis, amb empreses, però esclar, és la clàssica flor embossada de plàstic.
2: Ja. Yeah.
3: Perquè ells no treballen la flor. Ells l'embossen i posen una feliç Sant Jordi i la senyera, i andando. I te'n repartiran 500 o 1.000 i te les van d'allò, tot el que porten la gent que estan al voltant de Sant Boi, és això. Abans, els col·legis, sobretot, jo me'n recordo l'època del Papet, del meu sogre, que tothom li anava demanant amb ell, i ell ja feia un preu especial, perquè, esclar, són unes roses més senzilles, i ja els hi feia un preu especial. Ara ja tots aquests ja s'espavilen per aquest cantó, que ja ho busquen a través del que sigui. Té un nom, tenen un nom, però no ho recordo jo ja.
2: Està controlat el tema de la venda de... Perquè sabem que a Sant Boi, a cada cantonada, hi havia un lloc, tant per Sant Jordi com ara el diumenge pel Dia de la Mare.
3: Jo no vaig sortir ahir. Aquest any el Dia de la Mare. També n'hi havia?
2: Sí.
3: Pues a mi em van... Bueno, a mi, jo que la parlo de molts anys, de 25 anys o 30 enrere, el Dia de Sant Jordi, clar, concedeixen a primer d'any totes aquestes llicències de mercats i de mercadillos i de tot, i Sant Jordi és una d'elles, jo ja ho sé que es fa, però el Dia de la Mare no es feia, no es donava. I jo recordo que un any vaig sortir, devia portar a repartir, i vaig veure el mateix que Sant Jordi. I vaig anar a l'Ajuntament l'endemà i així a queixar-me. I van dir, oh, és que esclar, fa bonic. Mm-hmm. Em van dir, fa bonic els carrers amb flors. Dic, ah, molt bé. Dic, però nosaltres estem tot l'any.
2: Clar, que descomptin el tema, sí, de la contribució.
6: Clar, pagarem, la contribució. No pagarem.
3: I van dir, bueno, ja ho tindrem en compte. I jo recordo pocs. Jo recordo que, per exemple, allà a la Ronda n'hi havia algun, però no...
2: A la Ronda. Veus? Jo et parlo de la Ronda. A la Ronda...
3: Allà on hi havia la Maduixa...
2: Tres, sí, tres punts, sí, vaig veure.
3: Però fa pena, perquè jo... Bueno, jo...
2: Però portaven... El que passa que cistelles. No portaven... Portaven cistelles, eh?
3: Perquè ho compren,
2: sí. I amb test. Portaven, sí, la planta amb test.
3: Sí,
2: Vull dir, no portaven guarnició.
3: Ja, ja, et quedes allò perquè ja ho tenen embolicat.
2: A més, et diré una cosa. No vaig veure una parada muntada. Vaig veure, hi havia dos bancs i a sobre el banc tenien totes les flors allà. Vull dir que si a lo millor anava la policia de dir no, que aquí he descarregat el camió i ara m'ho emporto. Vull dir, jo penso que se les pensen totes, però això no deixa de fer mal.
3: I això no ho veu la Guàrdia Urbana?
2: Sí, però no pot fer res perquè no...
3: Si no tenen llicència, sí que poden,
2: sí,
3: fer.
2: Sí, però com...
3: Els hi poden no, requisar.
2: Si no els enxampen venent, no. Una cosa és que posin la paradeta amb la
3: parafernàlia... Sí, que és el que fan per Sant Jordi, que sí.
2: Per Sant Jordi, però pel Dia de la Mare, no. Ho posen a sobre un
3: això
2: banc...
3: Això és que no tenen llicència.
2: Sobre el seient del banc, i ho posen allà, i llavors, clar,
3: això
2: tu
3: són famílies,
2: no pots demostrar que és que ho venen. Són famílies
3: de clans.
2: Sí.
3: Són llavors, clans. A mi el que em sap perquè ho donen en matrimonis amb crios, i veus que tenen el crio allà amb el cotxet i venent. Això és indigne per vendre les flors.
2: I a vegades el crio no és d'ells, eh?
3: Bueno, això podria ser també.
2: No.
3: Això podria ser. Nosaltres, per Sant Jordi, hi havia una que anava amb el cotxet de la criatura i a dintre de la bossa portava roses. I anava amunt i avall cap a l'estanc, amunt i anava caminant.
7: Des d'un punt de vista legal, l'activitat d'un local, per exemple, una floristeria, és per vendre flors. Però, per exemple, una ferreteria, com per exemple allà al poble, pues, davant...
3: També tenia de flors?
7: Ara, sí, concretament...
6: El Caprabo també n'hi havia.
7: Davant, sí, exactament.
3: El Caprabo i el Lidl i aquests...
7: Posen un muntatge de flors i torretes amb plantes i venen els xinos de Santa Coloma també venen tots flors.
3: Sí, els xinos.
7: Sí. Ah. Però flors?
3: Compren una galleda en general i estan allà.
7: Jo que pregunto...
3: I la gent en compra, eh? Jo perquè, esclar, si jo la venc a 6 o 8 euros, allà les deuen vendre 5
7: euros. Però jo que pregunto és, el que tu deies abans, la llicència d'activitat t'ha de dir tu quines activitats pots vendre.
2: Ara
7: tu
2: no.
3: Jo ja no ho sé. Jo
2: ara
3: ja no
2: hi ha
3: sé.
2: El multipreu, com el que era abans,
3: els
2: 20 duros.
3: Sí, els 20 duros. Sí.
2: És multipreu, i amb el multipreu hi entra tot. Tot entre cometes, no? Però entra com els xinesos,

0: flors.
1: Però deuen tindre el seu permís, perquè clar, la llibreria venen tabac.
2: Bueno, Santa Coloma no teniu floristeria, llavors aprofitem, és lògic.
0: N'hem tingut, ara no en tenim.
2: No, jo
0: tenim,
2: crec que ara no n'hi ha,
1: No, no n'hi ha, no.
2: No n'hi ha.
1: La que hi havia era una que estava allà a prop de la, on teniu vosaltres la floristeria, que es va posar després, a la mateixa Cera del Game, allà es va posar una floristeria, que eren dos nois, i aquells dos nois la van posar a Santa Coloma.
2: Sí, que és veritat, jo sé que hi havia una floristeria. Jo ja no me'n recordava d'aquella floristeria. Sí.
1: I aquells dos nois
2: quan van anar a Santa Coloma.
1: Van anar a Santa Coloma, però van durar molt poc. És que, no sé per què, hi ha negocis com a tot arreu, no? Que no,
2: clar, t'ha de sortir, perquè morts. Saps què passa? Que la planta i la flor, si no la saps cuidar, tu les portes del mercat i són precioses, però si no les cuides i no treus la fulla o no treus la flor quan es passa, i quan hi ha marxat la flor, la gent no compra les plantes aquelles, encara que sàpiguen que allò farà més flor, però ja no és atractiu amb la mirada. La gent comprem per lo que veiem
1: a la vista.
2: Ja ho veig amb els xinos, per exemple. Els xinos a la primavera posaven molta flor davant i al carrer, i van mica en mica ho han anat deixant, perquè llavors, si no ho venen de seguida, el primer i el segon i el tercer dia després ja no se'n van.
1: Doncs et diré que Santa Coloma, passes per allà al carrer i veus que els tenen allà davant.
2: Sí, ja ho recordo.
1: I el
2: ja
1: dia següent ja no hi són, eh? Ja. Vull dir, es veu que... Però clar, el que tu dius, no hi ha res més.
2: Ja.
1: Hi ha la llibreria, tenim la llibreria que allà
0: venen
1: també
0: rams,
1: allà però venen rams fets
2: que ja els tenen preparats, ja venen com els que tenen el Lidl o que tenen el Cap Brau o que són boquets
3: i a les gasolines també n'hi havia
2: també
3: flors.
2: Hi ha,
1: Bueno, per Sant Jordi és normal, perquè per Sant
2: és
1: Jordi
2: una festa que
1: les escoles demanen
2: carrer
1: permís. Llavors, clar, no són les escoles, són diferents associacions, que si l'associació de geganters, que si els amics de la Sardana...
2: No massa, no massa. Abans era més això, Ara és més partit polític. Jo, el que és la Rambla i la plaça de l'Ajuntament, no es veu el que hi havia abans.
0: No
2: que
0: tant, cada, no tant.
2: Cada partit, cada amics d'això, dels escoltes... No, ara està bastant controlat,
0: baixat, sí.
2: Perquè de floristeries que jo veig allà a la Rambla, poder en quatre, només. Floristeria, poder en quatre, I es van vendre totes, Jo ara aquest any ja n'hi he pres més, perquè jo hi vaig anar un any fa molts anys, que encara no estava organitzat, que encara hi havia totes les entitats, i és clar, jo venia una rosa més preparada i era més cara, i em va costar de vendre, va costar molt de vendre. I ens vam ajuntar tres floristeries de Sant Boi i em vam portar una quantitat cada un. Suposo que a la tarda les devíem acabar, però va costar molt, no hi havia moviment, perquè la gent anava a les entitats, sobretot els polítics. Però ara que ja fa dos anys que vaig de la manera que ho munten, fan una floristeria, una llibreria, i és maco, perquè portem moltes coses i després venen tots els col·legis. Aquella canalla et venen a veure i els hi expliques. Jo, que m'agrada, quan els veig arribar, sembla que les profes ja m'han vist a mi, que els hi explico coses, i els explico cuentos.
0: I
2: tots venen. I els hi explico la diferència. Quina diferència hi ha d'un roser i d'aquesta rosa? I et miren, Jo dic, aquest roser és una planta viva. Veus? Són roses petit. Els hi estic explicant. I està fan una carona, llavors et surten. I la princesa, on te la tens? Jo dic, llavors ja et surten amb
1: la princesa que es va punxar amb una rosa.
2: I et ve un col·legi, i et ve un altre, i mira, jo don joc, per això venen els profes.
1: Ha pujat molt aquest any la rosa, el tema de la flor?
2: No massa, sí, ha pujat, però no, bueno, potser perquè jo no hi sóc dintre del mercat. Vale. Perquè jo, per exemple, ara que faig rams, deia un preu, jo calculava, i la Mònica em deia, no, mama, has de pujar-ho, perquè això m'ha costat tant. Jo no estic posada dintre del mercat. Sí que s'ha pujat. Clar, moltes roses venen de Colòmbia.
1: És això que et volia dir, ha influït el tema del
2: carusè
1: dels avions, perquè és clar, no ens enganyem.
2: Sí. La rosa encara s'ha mantingut, jo crec que hem mantingut el preu de l'any passat. Alguna potser s'ha pujat. El que s'ha pujat és el Dia de la Mare. El Dia de la Mare sí que s'ha notat.
1: Sí, s'ha
2: notat.
1: Perquè
2: em deia un paquet de gerberes, que a mi, em sembla, aquella època comptaven

0: 4 o 5 euros, que n'hi havien 10. Ara no, ara em comença, mama, que això val 8 euros, eh? Mama, que això, compto, compto. Jo ja dic, bueno, ja no compto. Jo faig el ram i llavors us el deixo allà i vosaltres hi poseu el preu. Perquè hi ha el Pau, igual, li dic, feu-ho vosaltres, jo us l'embolico i us el deixo allà. I esclar, ho has de mirar. I les plantes... Les plantes jo crec que es mantenen encara dintre de tot, però ve molta del Maresme, exacte, i d'Andalusia.
1: Són autòctones d'aquí.
0: I això encara es manté bastant bé, perquè tota la planta d'exterior jo crec que es ven al mateix preu que ja fa anys, Es fa anys.
2: Una pregunta. Ara m'han esclatat un tou de flors que jo m'agraden perquè són molt maques, que són aquells bulbos que surt una tija i després surt una trompeta per cada banda que s'obren. Sí. Com se diuen aquestes flors?
0: Els amarilis.
2: Que, com?
0: Amarilis.
2: Amarilis.
0: Sí, diuen la sogra i la nora.
2: Exacte, ara t'ho anava.
0: Això és el nom popular. El nom encara me'n recordo dels noms, que hi ha algun que encara no surt, Amarilis. Que surten dues fulles, dues o tres fulles i surt.
2: Apunta-m'ho, sisplau.
0: I l'altre dia, la meva germana, vaig anar a casa seva, que es diu Montserrat, i en tenia una, amb un
2: test. Jo en tinc dues, fantàstic.
0: Vermelles, jo li vaig dir, Montserrat, quina cosa tan maca que tens, Fa un goig, de veritat, perquè es van obrint a poc a poc. Però amb ella, com que ha fet aquest mes d'abril, ha fet calor.
3: Sí.
0: Ha adelantat molt la flor. Que jo pensava...
2: I els geronis també estan molt macos,
0: I estan macos. I són preciosos, L'amarilis és una meravella.
2: Amarilis.
1: Sí. I l'amarilis és
0: un bulbo.
1: Bulbo com el tulipà.
0: En pot fer una o dues, però normalment en fa una.
1: Però... No l'has de treure?
0: No.
2: Jo en tinc testos de tres, Jo en tinc testos de tres.
0: Tu testos de tres, però són tres bulbos.
2: Sí, clar.
0: Sí.
1: Però vull dir que no els tens de traspassar.
2: No, això quan passa l'època i ve el fred, jo senzillament ho escapso, ho netejo,
0: i
2: llavors a la primavera tornen a esclatar.
0: Sí.
2: El que diu ella, s'ha de regar, s'ha de adobar...
0: No, però és una planta molt forta, I a més vol sol,
1: Com els tulipans, no?
0: Vol sol, sí, els tulipans. Jo aquest any vaig plantar tulipans que tenia i tinc una garça que me'ls treu. Me'ls treu de terra.
4: Sí,
0: mira, és una preciositat.
1: Sí, és
0: I el vermell, sí.
1: Sí, sí, és clar. Els nostres oients no ho veuen, però ens estan ensenyant la foto,
3: si algú mira el
1: que són preciosos.
0: Com a flor cultivada també es ven, Perquè tu fas un ram d'un amarilis amb dues o tres fulles i pots posar-hi una mica de paniculat o de flor petitona, de lo que sigui, i et queda un ram
1: espectacular. Però dura poc.
0: No, a veure, dura poc quan està tot obert, esclar, quan es veu, però no s'obre tota. Surten aquella mena de la flor tancada i normalment quan nosaltres fem una o dues, però n'hi poden haver tres o quatre.
2: Jo ja entesto que
0: dintre de la mateixa tija poden haver-hi tres capullets, diguem-ho així.
2: Per això una normalment... mira cap a una banda... i l'altra mira cap a l'altra.
0: Sí, però n'hi ha més.
1: Llavors no és la sogra i la nora, deu ser el fill també. Deu estar el fill també.
3: Tota la família.
0: Bueno, perquè ara hi ha tantes sogres i tantes nores.
1: Ara no n'hi ha una de sola, hi ha persona que té 4 o 5.
2: Exacte. És que ho deien per això que diu Emma.
3: Que es dona a l'esquena, una mira cap aquí, l'altra cap allà.
2: Per això ho deien, per això ho deien.
0: Era el nom popular.
2: Perquè una mira cap a una banda i l'altra
0: mira cap a l'altra. Però són flors que normalment quan les treballem no les treballem obertes. Perquè quan està oberta pot durar una setmana. Clar. Doncs clar, això té un preu. Llavors, una ja està oberta i l'altra es comença a obrir. I llavors pot durar 3 setmanes o... Dura. Que llavors, si la primera s'ha passat, la pots tallar... La pots tallar i se't van obrint les altres. Sí. És maca, és molt maca.
1: A quin temps es planten els bulbos aquests? Cap a la tarda?
0: A veure, jo els tinc plantats tot l'any.
1: Si algú ara vol comprar-ne, que hi ha llocs que els venen, sapiguem
0: quan... En venen tot l'any,
1: quan els tens de plantar.
0: I de més els tenen amb un cubell que no els tenen ni en terra, Vull dir, els tenen...
1: Com si fossin cebes, oi?
0: Amb un de mimbre, i els tenen tot allà, que quan veus allò dius, ja hi ha el dibuix, perquè ho veu. Però si no et crida l'atenció, és que és una meravella. És una meravella. Jo en tinc dues o tres, el que li costa el primer any, i el segon costa una miqueta que vagi pujant. S'ha d'anar adaptant totes les coses. Ara un cop s'han adaptat, llavors treballen i et vulguis. Sí. Clar.
1: Poden cada estar any, amb testos,
0: oi? Jo la tinc en test.
2: Cada any em fan.
0: Jo la tinc en test. Clar, fa una flor o dues, si en tens tres, i ja està, no en fa més, Llavors l'has de tallar i ja està. Bueno, el tulipà també ho fa, això,
1: Sí, igual.
0: Sí.
2: Ara ve l'època dels mosquits. És veritat això que diuen que l'alfàbrega els espanta?
1: Bueno,
2: els
1: ho diuen, orienta? Sí, que ho diuen.
2: Ho diuen? Ho diuen. Jo per si de cas he comprat dues alfàbregues.
1: Sí, però què vols que t'hi digui? Clar, per si de cas compra mata mosquits. Sí.
0: Jo, bueno, jo els hi dic, quan m'ho venen a buscar... Bueno, ara ja no els hi dic perquè no hi soc. Però jo quan m'ho venen a buscar, les nenes jovenetes que ho veuen per internet, jo els hi dic, vale, posa l'alfàbrega. Però l'alfàbrega l'has de remenar i posar-te-la. Clar. Així, perquè tu els espantis. Però per tenir un net tastet no et marxaran no els mosquits. Posa el que enxufes, que llavors ja no et vindran si és un pipador la nit.
1: També va hi haver un any que es va vendre moltíssim, que jo en vaig comprar dos, vaig vindre a buscar-los, jerònims d'aquells sí, cítrics.
0: Sí, també, bueno, és el mateix que l'alfàbrega.
1: Que deien que sí. No et picaven.
0: Van els mosquits.
1: Em vaig posar una a cada cantó del meu home, sí, perquè sí, és sí. Que si hi ha un mosquit, estigueu tranquils que no us picarà, que anirà el meu home. Sí, no sé quina mena de sang té que els atrau.
0: No, sí, sí.
1: I li vaig posar una a cada cantó i li van picar igual, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo sóc de les que enxufo. Sí. Encara que n'hi ha que diuen que no, a mi em va molt bé. Et jo començo, quan comencen els mosquits, els deixo i cada... Abans en durava un mes, el líquid. Ara ja, amb aquesta escalor, s'evapora. Sí, i et duren 3 setmanes o 2. I has de tornar... Però va molt bé, eh? Jo reconec que va bé.
1: De totes maneres, us diré que el tema dels mosquits és un problema molt gros per les persones que tenen la desgràcia, sí. Que els hi piquen. És molt molest, eh?
2: Però la meva dona, la meva, se la mengen. I a mi no em piquen.
1: I es passa molt malament.
0: Jo
1: veig
0: que compri els aparatets i que
2: ja,
0: fili...
2: Ja
0: té,
2: ja.
1: No,
2: no,
1: igual,
2: ja
1: igual,
2: ja
1: igual, igual, igual, ja eh?
0: Igual, no, ja.
1: A la que surt a fora...
0: Ah,
1: és que,
0: clar, ja teniu jardí.
1: Clar, a la que surt a fora, només... És que per molt que controlem...
0: I posar-te el repel·lent.
2: Uf! Sí, això és el que fan.
1: Ja se'n posa, però tot i així... Clar,
0: no hi penses, de vegades.
1: No, sí que se'n posa, però tot i així, el clar, pica. La que fa una estona, allò s'evapora. Sí, i després, sí, sí, clar, sí. Tampoc et pot posar, estar posant sí, aquest insecticida del cos que et pot afectar la pell.
0: Sí.
3: Jo havia sentit que hi havia un com un apartet petitó que te'l posaves aquí i emetia com un so, perquè es veu que només et piquen les mosquites femelles,
0: sí, pot ser,
3: quan
0: sí.
3: Estan embarassades.
2: Sí, això
1: bueno, doncs pues, a casa meva totes deuen estar embarassades i femelles.
3: A l'aparell fa soroll de mosquit que busca la mosquita,
0: sí.
3: Però com que elles estan embarassades...
0: Aquest no el sabia jo. Jo sé que amb els crios els hi posen les pulseres de citronela.
3: No sé si és veritat, però...
0: No ho sé.
2: Hi ha moltes coses, però...
1: El dia que algú descobreixi alguna cosa realment eficaç contra els mosquits i sobretot el mosquit tigre.
0: Aquest, jo recordo el primer any.
1: És horrorós.
0: El primer any a la botiga ens va l'11 de setembre d'un any, que ja no sé quin és el primer any, quan vam acabar allò de l'11 de setembre vam anar totes tres a l'ambulatori. Teníem les cames desfetes. Llavors encara no el coneixíem tant.
2: Aquí encara tenim l'avantatge que... Bueno, avantatge, no és un avantatge. Que tenim mosquit, el mosquit, diguéssim, català, el d'aquí, i el mosquit tigre. Però hi ha altres contrades d'Espanya que tenen ja el mosquit aquell del Nilo.
0: Sí, ja ho he sentit, aquell, el surt d'Andalusia.
2: Últimament ja han sortit alguns reportatges que ja ho estan fumigant, els aiguamolls, perquè allà mor gent, per culpa de la picada del mosquit. Així et pica un mosquit, et grates i el que sigui, però és que allà mor gent, amb això del Nilo.
1: Aquí, amb el tema de la globalització, no trigarem a tindre.
3: No, ja vindran, ja. I amb el mosquit tigre va passar que les primeres picades sí que feien molt d'efecte, però ara es veu que el cos s'acostuma.
0: Jo crec que sí,
3: ja no en fan tant.
0: Perquè jo me'n recordo que veia les cames de la gent i veia tot i pensava...
1: Al meu home no se li han acostumat encara al cos, perquè ara l'altre dia ja li va picar un. Ja tenia una fava.
2: I és que és molt fumut. Jo, per exemple, a casa tinc dos jardins, el de dalt i el de baix. Jo faria vida al jardí. Jo surto a esmorzar, surto a dinar, i la Remei no surt.
1: No podem. Escolta,
2: vine aquí amb mi, no puc venir perquè em mengen els mosquits. Però
1: no,
2: la mengen.
1: No
0: jo quan surto, jo no tinc jardí.
3: Una escafandra de
2: és que és l'únic. És l'únic que hi
0: jo quan surto la tarda, vespre, perquè ara ja no s'hi pot estar, ni al terrat, perquè allò és un forn. Però quan penses ara, jo em poso allò, aquelles espirals...
2: Sí, jo també en tinc.
0: Sí. I me'n poso dues mentre llegeixo. I amb allò va bé, jo m'enduc allò i mongé allà i penso, almenys puc llegir una horeta
1: sí,
0: o dues
1: horetes.
0: Sí, el
1: que passa que si et poses les espirals i vols sopar fora...
0: No, ja no sopo jo.
1: És que no trobes ni el gust del menjar.
2: És que fora, amb el país que estem, a fora s'està molt bé.
1: Home, clar que
2: jo viuria a fora. Jo viuria.
1: Aquesta calor. Clar que s'està bé.
2: No, calor, bueno.
1: El vespre sopar allà fora.
0: Allò, bueno, Santa Coloma sí, però Sant Bulló.
2: I jo
0: tinc terrat i allò és un forn. És un forn.
2: Jo tinc preparats dues moreres, que m'agradaria que les veiessis, que les deixis purgades jo, dues moreres grandioses que fan una coberta vegetal que no entra gens de sol. A més, les moreres les vaig deixar ben altes perquè el vent del llevant o del sud, de l'estiu, i allà sota
0: de...
2: és un autèntic, que t'ho dic de veritat, un autèntic refugi climàtic. Un autèntic refugi climàtic. Hi ha alguns veïns que baixen a baix al carrer a l'autobús, pugen per una pujada que hi ha, paren allà, truquen al timbre,
0: per mirar.
2: Els obro, entren, se senten una estona allà sota les moreres per descansar, mira, perquè allò és una pujada, i quan han descansat, surten, tanquen la porta i se'n van.
0: Mira, veus?
1: Sí, però els mosquits no respecten ni moreres ni res.
0: Bueno, però sí,
1: i les moreres també porten vespes.
2: Allà sota s'està molt bé.
3: Ui, a mi sí que em piquen les vespes. Mira, els mosquits sí, no em piquen. Bé. Però les vespes em busquen, a vegades.
2: Les vespes.
3: Que em fan una por.
2: A mi no em fan res.
3: Els mosquits no.
0: No ets al·lèrgica a les picades.
2: Ni les abelles.
3: No, però em fan alguna flipada.
0: Clar, perquè fan flipada.
3: Que no he fet res. M'he tocat el rebre, mira.
0: Ai, i això que diuen, no li diguis res, no els hi diguis res. Jo? Deien a mi. Venen a buscar.
1: Jo de dir-los no els hi dic res, però...
0: Jo sí que m'espanten.
1: Quan veig que s'acosten, em quedo quieta, però...
2: Indiferència.
1: Sí, tot el que tu diguis, però quan
3: em noten... Vull estar asseguda perquè darrere...
1: Sí,
2: indiferència. El meu fill petit és apicultor.
1: Ja,
2: i té moltes abelles.
3: Però és una abella, no una vespa. Parlem de vespes, eh?
2: Les dues piquen, les abelles i les vespes. Les dues piquen.
3: No, a mi les vespes.
2: L'abella també pica, eh? L'abella també pica, i a més a més l'abella quan pica deixa el fibló dintre.
3: Sí.
2: La vespa no.
0: Per això que n'hi ha que són al·lèrgics i tenen problemes.
2: La vespa asiàtica té la
0: primera. La vespa asiàtica, jo em vaig tenir...
2: Aquesta sí que fa por.
0: Jo vaig trucar i em van dir, busqui a veure si té algun niu. I no el vaig trobar. No el vaig trobar. Però em vaig trobar dues o tres, que jo me les mirava i ho vaig fer retratar i eren asiàtiques. I ja no n'hi he vist més.
3: També he tingut de vespes nius, sí.
1: Fan uns nius?
0: Les tens dintre del jardí.
1: Però vespes asiàtica.
3: No, la vespa.
0: Normal.
1: Perquè la vespa asiàtica fa un niu de...
3: No, aquests es fan de 7 o 8 o 10 vespes, els fan així enganxats.
1: Ah, sí.
3: Llavors has de,
1: quan es fa són decoratius.
3: De nit els has de treure els has de i cremar-los.
0: Jo vaig trobar aquest any, que ho va trobar la meva filla, vam obrir el parasol un dia.
3: I estaven allà.
0: I estaven a dintre el parasol. Sí, la Mariona em diu, mama, goita, què hi tens?
3: És que m'agrada aquesta calor, més o més.
0: I també les vam treure. I l'altre dia el vaig tornar a obrir perquè jo el tanco. Ja el tornaven a fer. Ja el tornaven a fer al mateix lloc.
3: Sí.
0: Dic, mare meva, ara ho vigilo, cada vegada que l'obro vigilo que no hi sigui. No, de moment.
2: De totes maneres, si us han picat una vegada i no sou al·lèrgics, no passa res.
3: Al·lèrgica no.
0: Jo que recordi, no.
2: Malgrat tu, de cuissó, però no passa res. El fumut és que siguis al·lèrgic. Llavors sí que pots tenir
1: problemes. Però com ho saps?
3: Jo preferiria...
1: Perquè tinc picat.
0: Perquè tinc flors.
2: Si no t'han picat, ja saps que no és al·lèrgic.
1: No, però que si ets al·lèrgic i t'han picat, a córrer cuita, per això prefereixo comprovar, no vull comprovar-ho, per si acas.
0: Ja.
2: Si ets al·lèrgica, corre.
1: Pues, Roser, moltíssimes gràcies. No te'n vagis, si no tens pressa, continua aquí. Que ara
0: el problema és que fa molts dies que no he anat a l'altre coral.
1: Bueno.
0: Però bueno, ja m'agradaria ja escoltar.
1: No, perquè la Imma avui...
0: Va, de què parlarem?
3: Avui parlarem que va donar deures la Mercàrmen, perquè fa temps que no parlem d'això que patim una mica tots, del sentiment de culpa, no? Allò de que a vegades et sents culpable i per molts motius, o perquè no saps ben bé per què, llavors m'he preparat una miqueta per parlar d'això.
0: Em quedo
3: a veure com vivim aquest sentiment de
0: perquè
3: culpa,
0: em sembla que qui més qui menys... Diari.
1: La majoria. Els de la nostra generació, el sentiment de culpa, sobretot les dones, i em sap greu perquè
3: això
1: està l'Enric aquí.
3: Mica.
1: Però quan veiem que l'home està així trist, sempre pensem, li hauré fet alguna cosa? Aquell sentiment de culpa que tenim, inclús amb els fills.
3: Sí. Hi ha un especial sentiment de culpa per les dones, sí. Pues una mica ho he portat a parlar d'això, a l'entorn de com el vivim, això, i de com ens ho hem muntat, i una mica explicar el per què sentim això. Sí.
1: Doncs...
3: Vols que ho expliqui ara o ho deixem?
1: Sí, comença ara fins a les 5, i si queda alguna cosa continuem.
3: Ah, molt bé.
1: Perquè crec que això és... és interessant.
5: Doncs trec les meves notes perquè així no em descuido res.
1: Endavant.
5: Doncs això, que volia parlar avui d'això, que la culpa és una de les emocions, o millor dit, un dels sentiments més humans i més pesats, també s'ha de dir. I sovint també mal gestionats. No ho portem molt bé, la gestió de la culpa i d'aquest sentiment que diem culpa. Doncs això, és com una mena de motxilla que portem a sobre i, bueno, tots sabem una mica què se sent, no?, amb això de la culpa. És aquesta mena de nus a l'estómac o aquesta veu interior que ens diu que no hem estat a l'alçada o que hem fallat amb alguna cosa. I d'on ve aquesta veu? D'on ve? Què creieu? Que és nostra o que ens l'han ensenyada? Llavors, una mica reflexionar sobre això, avui m'agradaria que poguéssim explorar una miqueta com la nostra herència cultural ha contribuït a la manera com vivim aquest sentiment. No podríem entendre del tot com sentim la culpa avui dia sense mirar una mica enrere. Les arrels de la nostra societat són profundament cristianes, on la culpa ha estat durant segles un pilar de l'ordre moral, diríem. Per exemple, el pecat original, no? Ja partim d'aquí, en la tradició catòlica, la culpa no és només un acte, és una condició. Venim al món amb un deute, amb una mena de deute que ens hem de batejar per treure'l, per exemple, no? Ja venim amb sentiment de culpa, apareixem per aquí. Això ha generat una estructura mental on sentir-se culpable és vist com un signe de bondat, no? Jo sóc bo perquè em sento culpable. O de consciència moral, sentir-me culpable. Després aniríem a parlar del perdó, però avui no parlarem del perdó, perquè és una altra cosa que va molt lligada a això, que és molt complicada, bueno, molt complicada, que també té aquestes arrels, però que avui parlaríem només de la culpa, no? I el sentiment d'aquest de culpa es fa servir molt com a control, és una mena de control. Històricament, la por a la culpa i després al càstig diví ha servit per regular el comportament social, que diríem, doncs ja era una mica per controlar la gent, perquè les religions, per molt que estem en contra alguns o el que sigui, durant molts segles ha servit, doncs, per tenir un control de la gent, perquè així seguien més una conducta més humana, per dir-ho d'alguna manera. I per això aquest sentiment de culpa que ens aporta aquestes creences religioses, si tu et sents culpable és que ets redimible, o sigui que tot això va junt. No, jo us ho explico perquè és com s'ha format la societat occidental, que és la judeocristiana, vull dir que va tot bastant junt.
6: Jo
5: no?
6: et puc dir jo que he passat un divorci
5: que va per aquí, no? Una mica.
6: I és tal com ho estàs explicant. Els primers anys la culpa la tens sempre, penses que ets tu,
5: sempre,
6: que ets la culpable.
5: Sí. Per això volia anar una mica a l'arrel, perquè veiéssim tots com hem estat criats, sí, i com ens movem, sí, a dintre, sí, de l'entorn, sí, sí, en què ens movem, no? I hi ha moltes persones que no són practicants i aquesta estructura que tenim és la que ens guia en molts dels nostres comportaments, o sigui, continuem buscant el càstig. És curiós, encara que sigui l'autoflagel·lació mental, que aquesta és la primer càstig que ens infringim a nosaltres mateixos, i així paguem d'alguna manera els nostres errors. Si una mica funcionem així. Jo el que volia proposar avui és una petita reflexió que ens porti des d'aquest concepte de culpa que us acabo d'explicar, que en tenim un altre concepte molt a la mà i que podríem utilitzar en comptes d'aquest, que li diríem la responsabilitat. Si tu parles i en comptes de dir això és culpa meva, el teu pes negatiu que cau a sobre teu, el teu cervell, és molt diferent que dir això és responsabilitat meva. I ara ho explicaré una mica per què, no? I això, avui no parlaré d'això perquè m'allargaria molt, però la programació neurolingüística fa que quan ens parlem a nosaltres mateixos, o fins i tot quan parlem amb els altres, a relacionar paraules que ens obrin portes en comptes de paraules que ens les tanquin, com per exemple tenim un problema, doncs podríem dir tenim un repte. Quan tu dius un problema, la cosa és molt negativa. Quan dius tenim un repte, t'has de posar a l'acció. És molt important com ens parlem a nosaltres mateixos o com enfoquem les coses. Perquè la culpa, per exemple, sempre mira cap al passat, és estàtica, ens tanca en el que he fet malament i tendim a castigar-nos, ni que sigui mentalment, i això no serveix per res més que per fer-nos baixar l'autoestima. O sigui, cada vegada que ens culpem més, ens estimem menys. En canvi, si ens mirem en termes de responsabilitat, veurem que la responsabilitat mira cap al futur, és dinàmica, i ens pregunta què puc fer ara per reparar allò que he fet malament i aprendre'n, com ho puc fer millor. Quan parlem sota aquesta paraigües, en comptes d'anar sota el paraigües de la culpa tan
7: clar,
5: pesant.
7: Perquè el sentiment de culpa el tens després, perquè quan tu fas un acte o fas contestes, per exemple, algú malament, mm-hmm. en aquell moment contestes de la manera que ho sents. Mm-hmm. No és una cosa voluntària que ho facis expressament. Llavors, clar, potser després, un cop ho has dit, te'n penedeixes, mm-hmm. però de moment, al moment que ho has dit sincerament.
5: Sí. A vegades la manera com... Bueno, això seria que et donaria per un altre... De com...
7: No, sí. De com dir les coses. Suposo que en tindrem per dies amb aquest tema.
5: De com parlem. Tot aquesta vida es pot dir tot, només és com ho dius i des del punt, des de l'angle en què ho vols enfocar, que n'hi ha molts, i a vegades triem el pitjor, el que ens
7: pot... O segons l'estat d'ànim, perquè clar, potser en un moment donat saltes, sí. I després mira, disculpa, no?
5: Sí, quan hem parlat aquí, hem parlat a vegades d'aquest tema de la ira, la ràbia, quan ens enfadem, el pitjor que hi ha és l'acció-reacció, no? Perquè, esclar, si tu t'acaben de dir alguna cosa forta que t'ha fet saltar, el pitjor és l'acció-reacció, perquè tu pots tractar allò igual, encaixant-te o el que sigui, si ho fas des d'allà, donar-te allò que em diuen quan juguen a bàsquet, un temps mort, per després reaccionar. I llavors així te'n penedeixes molt menys del que fas o del que dius. Però bueno, aquest és tot un altre tema, que donaria per molt. Bueno, el que estàvem parlant de la culpa, diríem que la culpa castiga i la responsabilitat li dona més valor a l'acció, al moviment, a l'avançar, al anar endavant. Llavors, la culpa normalment té dues cares, d'acord? La culpa real, per exemple, doncs he vulnerat un valor propi o he fet mal a algú, no? Per exemple, jo sóc molt... M'agrada les coses de bona persona i aquest dia he sigut mala persona, no? Vulneres un valor teu que tens o has fet mal a algú amb allò que li has dit o amb allò que li has fet. Aquí la culpa és útil, perquè em diu... Has d'actuar aquí, això que has fet, anar en contra del que penses. Però l'altra culpa, la imaginària, aquesta que jo li dic la culpa tòxica, és aquella que sentim per no complir les expectatives dels altres o per coses que no controlem. Aquesta és la que hem d'eliminar. I aquí ho explico una mica, no? Hem de triar nosaltres el camí. Jo m'agradaria que es fessi una pregunta. A qui serveix la teva culpa, quan tu et sents amb aquesta culpa imaginària de no haver cobert les expectatives de l'altre o de la societat, a qui li serveix, no? Si no serveix per fer-te millor persona ni per ajudar el que has ferit, per exemple, si no serveix per això, només és una culpa que només és soroll, que no va enlloc, entens? Ja he explicat abans que la religió ens ha ensenyat a reconèixer l'error, i això és bo, en certa manera és valuós, perquè saber reconèixer quan t'has equivocat és molt important per poder-ho arreglar. Però ara ja és hora que ens donem permís per deixar de castigar-nos i començar a construir, en comptes d'estar en donar-li voltes a aquesta culpa imaginària o tòxica, no? Passar de la culpa a la responsabilitat és segurament l'acte de llibertat més gran que podem fer per nosaltres mateixos. És un pas important. La culpa, moltes vegades, és el que hem dit, com hem començat a parlar, té nom de dona. Aquí vaig a parlar de les dones una estona. El mite famós de la dona entregada, no? És aquest que vivim sota això, moltes de nosaltres. També és dins de la nostra tradició. La culpa no s'ha repartit de la mateixa manera, no és gaire equitativa, li ha caigut molt més a la banda de la dona. A la dona se li ha assignat històricament el rol de cuidadora i de guardiana de l'harmonia familiar, diríem. Això ha generat i encara genera una culpa específica, gairebé genètica, que s'ha heretada, que es manifesta de dues maneres molt clares. El de la bona mare i el de la bona esposa o la bona companya. Aquesta, aquí la culpa va directa a aquests dos punts. Perdó, que he begut una mica d'aigua. La societat i també la religió ens ha venut la idea de l'amor aquest abnegat, no? Famós amor abnegat. Penseu, però, que la paraula abnegació significa literalment negar-se a un mateix. Vull dir que comencem per aquí, eh? Se'ns ha ensenyat que una bona mare és la que sacrifica, la que està sempre disponible, la que posa les necessitats dels fills per davant de la seva salut, tant mental com física, eh? I com a esposes o com a companyes, s'ha esperat que siguem el pal de paller que ho sosté tot, com cuidant del marit, com si fos una extensió de la nostra responsabilitat. Així de clar, això és el que...
7: Fer de mare. Aquest... A vegades moltes dones els hi toca fer de mare amb
5: que,
7: el marit.
5: Que va lligat. I quin és el resultat? Si una dona decideix anar al gimnàs, per exemple, o sortir amb amigues, o simplement no fer res, sovint apareix la veu de la culpa. Hauria d'estar fent el sopar, sóc un egoista per pensar només en mi, que jo només voldria fer això. Això és el que penses, aquí estàs amb la culpa aquella tòxica, eh? I ara que he dit sóc un egoista, quan ens passa això, volia parlar una mica de la fal·làcia aquesta de l'egoisme, que és un altre tema que va molt inculcat aquí darrere de la culpa. I hem de redefinir-nos davant del que significa l'egoisme. L'egoisme tòxic, sí que n'hi ha un que és tòxic, que és pensar només en un mateix, unir exclusivament, sense importar-te els altres, tirar pel dret, passar de tot, això sí que no. Però aquest, hi ha un altre egoisme, que és un egoisme d'autocura i d'amor propi, d'autoestima. Entendre que si jo no estic bé, ningú no estarà bé mai, i encara menys podrem tenir cura de ningú, ni cuidar-lo, ni fer res. Moltes dones viuen el que s'anomena síndrome de la generositat patològica, que té un nom que déu-n'hi-do, eh? Donen tant als altres que es queden buides. Però el més trist és que moltes vegades ho fan perquè senten por. Por a que es pensin que no són bones, por al judici extern, el que diran els altres, por a la culpa que la societat els ha injectat de petites. I aquesta por és molt dolenta, que va molt lligada en aquesta culpa tòxica. Quan una dona es dedica primer als altres per evitar la culpa, el preu que paga és altíssim. Per exemple, se sent molt de ressentiment, acaba guardant ràbia, poder ràbia és una paraula molt forta, però vaja, ressentiment cap a aquells a qui cuida, perquè sent que la seva vida no li pertany, encara que ella no s'ho digui amb aquestes paraules. Pèrdua d'identitat. Arriba un punt que si en aquesta dona li preguntessis, algunes d'elles, no dic totes, què t'agrada a tu, aquesta pregunta, potser no sabria què respondre'ns. No sap que només sap el que necessiten els altres, no sap el que necessita ella. I avui, parlant de tot això, que donaria per molt, ja no sé si encara tinc temps, volia donar unes quantes eines pràctiques per poder començar a pensar en
7: temes... Te les anava a demanar, de dir... solucions per treure'ns aquest sentit de culpabilitat.
5: Ara ja m'has explicat del per què, vinga, què faig, no? Doncs això, unes quantes eines pràctiques perquè puguem començar a pensar en termes de responsabilitat en comptes d'en termes de culpa. Però abans de dir-vos-les, hi ha una metàfora que m'agrada molt, que és aquella famosa de la màscara d'oxigen. Els avions, quan estàs dins d'un avió, sempre et diuen, en cas que no hi hagi pressió a la cabina, o sigui que es quedi sense aire, poseu-vos primer vosaltres la màscara i després aneu a ajudar els nens, aneu a ajudar la gent gran, perquè, doncs, perquè si tu et desmaies o no tens oxigen,
2: ja no
5: poc que podràs ajudar ningú. Cuidar-se no és un acte d'egoisme, és un acte de responsabilitat. Si vols cuidar dels altres, cuida primer de tu. I quines són les coses, doncs, que poden anar bé per pensar com això de l'avió, no? Doncs posar límits. Posar límits és estimar, també, eh? Posar límits també és estimar. Dir no a una demanda externa a vegades és dir sí a una necessitat pròpia. Si realment tenim una necessitat pròpia, hem de saber dir no a l'altre que ens està demanant més necessitat que no és la nostra. I també hem de començar a substituir moltes vegades allò, haig de fer això, haig de fer allò, per dir vull fer això, vull fer allò. Hem de pensar quantes coses fem al dia per compromís o per evitar la culpa. Això és important, que reflexionem una miqueta. Què passaria si deixéssim de fer-ne alguna d'aquestes que fem per no sentir culpa? Es col·lapsaria el món? Jo diria que la resposta normalment hauria de ser no, perquè el món seguiria anant endavant. Per exemple, doncs, pensem en una cosa que ens agradaria fer per nosaltres mateixes, però que no ho fem per no sentir-nos culpables, no? Com seria, per exemple, anar al cinema totes soles? Mira, em ve de gust anar a una pel·lícula. O no fer el sopar una nit? Avui no em ve de gust fer el sopar. Doncs, o dormir una migdiada, perquè no la pots dormir mai, perquè s'han de fregar els plats, perquè te n'has d'anar, no? Avui dormir a la migdiada. Doncs ara agafeu un paper i escriu en un paper. Jo, per exemple, jo, Mari Carmen, em fa riure com em mires.
1: No, segons, cuidado el que diguem, perquè el meu home m'està escoltant i no segons no. Què, encara em sentiré culpable i no vull sentir-me.
5: Jo, Mari Carmen, per
1: no,
5: exemple,
1: o
5: jo, Roser, et dono permís per anar al cine tota sola, per anar-me'n a per dormir, per no fregar els plats avui, em dono permís, sense haver de donar explicacions a ningú i sense sentir-me malament. Això ho escriviu en un paper i després ho llegiu fort.
6: Jo ho vaig fer una vegada i se'm va recriminar.
5: Oh, esclar,
1: i encara em va sentir pitjor.
6: Clar.
1: Va,
6: per si tu ets fora.
1: A vegades és pitjor el remei que l'enfermetat.
5: No, és que quan tu comences a canviar, tot canvia, però hi ha resistència a aquest canvi, perquè ja va bé com ets ara. Tothom està encantat de la vida, la que no està encantada ets tu, però els altres estan tots feliços. Llavors, quan tu comences a fer un canvi, tot canvia, perquè no cal dir cap altra explicació que senzillament explicar que tu estàs necessitant de fer allò i que és important per tu, que el que tu vols és que tothom estigui bé, però la primera que ha d'estar-hi ets tu. Per tant, igual una bestiesa com pot semblar anar-te'n al cinema sola, no ho és per tu, perquè en aquell moment estàs necessitant allò, i si algú necessita una cosa ho ha de fer, ho ha de tenir. Perquè, no ho sé, sovint esperem que els altres ens donin permís per fer les coses, permís per viure. És que això és permís per viure, quan l'única autoritat real sobre la nostra vida som nosaltres mateixes. Ens donem permís a nosaltres mateixes, o no ens el donem a vegades, que és que la majoria de vegades som nosaltres els que ja no ens el donem el permís. Bueno, jo us animaria que repasséssiu mentalment totes les coses que heu fet des de que us heu llevat fins ara. Quantes d'aquestes coses han començat amb la frase haig de, i quantes en vull fer?
1: Des de les 6 del dematí.
5: Si el vostre dia està ple d'haig de, estem vivint sota el dictat de la culpa i de l'obligació. Llavors, intentar canviar aquest... No, és molt important. A vegades sempre dius, bueno, sento... Això no és culpa meva, això és responsabilitat meva. Diu, bueno, és el mateix. No. És que aquest diàleg intern és... Jo vaig parlar l'altre dia del diàleg intern. De com ens parlem amb nosaltres és de com encarem la vida. Perquè, a veure, tu a lo millor te'n voldries anar al cinema per dir alguna cosa, eh? Però en aquell moment... també t'importa molt que aquella persona sopi bé, perquè si tu no estàs allà sopant, donant el sopar o fent-li allò, potser aquella vegada no. Llavors és molt millor de dir trio fer el sopar perquè la meva família estigui ben alimentada, per exemple, o trio no fer el sopar perquè avui estic cansada i trio prioritzar el meu descans. Això és bàsic a l'hora d'encarar-ho per tu mateixa, perquè és que els altres no entendran que tu tens una necessitat i que l'has de cobrir si tu no te la creus que la tens i la vols cobrir. Mal aniràs a convèncer el teu marit que aquell dia s'ha de fer el sopar.
1: Clar, però...
5: si tu ja no t'ho creus.
1: Si tu tens per costum cada dia ve el teu net a dinar i cada dia li fas el dinar i un dia no li el fas, a vegades... no és el sentit de culpa, és el no sentir-lo amb ell, perquè potser t'estarà per què no me l'has fet, iaia, i per què no me l'has fet, que et trobes malament, que et passa això, que et passa allò, I a no, vegades però, és per no entrar en aquest diàleg, no?
5: No, però ja no hi entraria si tu abans haguessis tingut un diàleg amb tu mateixa. Yeah. Els dimecres la Mari Carmen no farà dinars, perquè aquell dia ella està en un altre lloc, perquè necessita estar-hi. I si el teu net que estàs malalta, i llavors tu li expliques, mira, la iaia estarà més feliç i estarà més tranquil·la si aquell dia el té per ella, aquella estona, aquella hora. Després tots jugarem, l'endemà et faré un altre dinar, però jo aquell moment és per mi, i la necessito.
1: Te'n faries... que creus? No sabem dir que no.
5: Exacte,
1: aquest
5: però...
1: és un problema gros.
2: Buscant sí. el sentit de culpa general, jo, hi ha una frase, que tots la coneixem i que la utilitzem i l'hauríem de fer servir més, és aquella que diu, el que fa el que pot no està obligat ja. a més.
1: Però tu sí, parles com
5: això
1: home.
5: Això és molt possibilista.
1: Imma, et queda
5: veritat,
1: mig
5: veritat,
1: minut.
5: Però...
1: et queda mig minut. Després, si de cas queda alguna cosa, continuarem a la segona part.
5: Va, teniu, no, ja era per tancar.
6: Els que teniu marit,
5: ja,
6: teniu ja, aquest ja, problema.
5: Que es quedéssiu amb l'idea aquesta de que la culpa és l'única emoció que ens pretén fer pagar per un deute que no té fi.
1: Ja.
5: Això quedeu-vos-ho, ja no explicaré tot l'altre, que no, no, seria un minut però no el tenim.
1: No, però, però... després al començar la segona part pots continuar sí. i acabem amb
5: heu
1: el tema
5: heu de començar
1: aquest.
5: Per vosaltres mateixes o vosaltres mateixos, perquè he parlat de les dones però també hi hauria un repertori pels homes
2: eh? A mi no em fa... no tinc...
5: és a dir, jo em convenço d'això, jo sé el que necessito i vull i perquè jo també vull que ells estiguin bé i a mi ja m'agrada estar allà fent el sopar.
6: No, ja, jo tot això ho
5: no
6: vaig passar-ho, jo gràcies a Déu he fet molt la meva vida. Un cop em vaig separar, la meva vida va canviar al 100%.
1: Ho hem de deixar-ho aquí perquè ens n'anem a les notícies de les 5. Després a les 5 continuarem, eh? Després de les notícies sí. continuarem.
5: I tant.
1: L'Enric avui ens parlarà del tema del vi, que també és molt interessant, però tenim temps de parlar de tot.
5: I més alegre.
1: Doncs bé, fins d'aquí un momentet. No us mogueu que tornem de seguida.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
2: La veu de la gent gran.
3: Després de la pausa, iniciem la segona part del programa d'avui i aprofito per recordar-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit, de 9 a 11 de la nit, i també ho podeu fer, escoltar-ho quan vulgueu, per la web de la Ràdio Sant Boi. Doncs bé, com continuarem amb el que hem deixat així una mica sí. mitges, amb la Imma i l'Enric. Ara la Imma ens acabarà de parlar el tema aquest de... que, bueno, que donaria per un parell sí. d'hores més, perquè...
4: Donaria per molt.
3: Però bueno, ara ho acabarem de...
4: Sí.
3: Doncs això d'aclarir una mica sí. i després un altre dia continuarem i després sí. l'Enric ens parlarà de com fer vi, que això ens interessa.
4: Sí, és un tema molt interessant i més alegre.
3: No, alegre ho és tot, perquè sí. tot és segons tu prenguis, no?
4: Sí, sí, sí, és veritat. No, doncs hem parlat, a la primera part hem parlat d'això del sentiment de culpa, de com a vegades ens sentim culpables per les coses que els altres esperen de nosaltres i que ens pensem que no complim, i llavors estem moltes vegades fent coses per agradar més als altres i no ens escoltem a nosaltres mateixos la veritat del que necessitem nosaltres i del que faríem, i tot plegat ens condiciona una miqueta. També he donat unes pautes per intentar començar a mirar-nos això de la culpa des de la part de la responsabilitat i no parlar de culpa, sinó de responsabilitat, que és molt més interessant i que ens obre més portes que estar allà patint o tenint por de què pensaran els altres o que em veuran culpable perquè, mira, aquesta no es cuida dels fills, perquè, mira, tot això és una culpa que no ens porta enlloc i és molt feixuga. I després això que hem parlat, de que hem de tenir cura de nosaltres mateixes i de nosaltres mateixos, perquè si no ens cuidem nosaltres no ens cuidarà ningú i no estarem bé per cuidar els altres. És una mica resum el que he dit, i al final ja ens quedava tancar una miqueta el tema i que tothom es quedés amb la idea fonamental que la culpa és l'única emoció que ens pretén fer pagar un deute que no té fi, si estem sempre dintre d'aquesta culpa tan tòxica, no? I la veritat és que en general ens han ensenyat a creure que sentir-nos culpables ens fa més bones persones, no? Com si el patiment interior fos una prova de la nostra moralitat. Oh, jo em sento culpable, no? És com molt negre això. Però la realitat és que la culpa és un carreró sense sortida. Ens castiga pel que vam fer ahir, ens paralitza avui i ens fa por pel demà. O sigui, tot això, jo el que proposo és un altre tracte amb nosaltres mateixos, que ens tractem d'una altra manera. Si ens hem equivocat, demanem disculpes i reparem, si és possible, dins del possible, el mal que hàgim pogut fer. Això no és culpa, això és responsabilitat. Però si el que sentim és aquest pes sord que ens diu que no som prou, que no fem prou, que no estem a l'alçada, això deixem-ho anar, perquè això ni és un sentiment pesant que no ens deixa avançar i que no ens du enlloc. Tinguem present que la culpa no ha canviat mai el passat ni ha ajudat mai a ningú a ser més feliç. L'única utilitat que té un error és l'aprenentatge que en traiem d'aquest error. Un cop hem après la lliçó, la culpa ja no té cap funció, és només un llast. Era això el que volia dir i convèncer a tothom,
3: doncs,
4: perquè fes això.
3: Sembla perfecte. De totes maneres, Imma, tu has començat dient que el tema de la culpabilitat, i en especial a les dones, perquè és cert que la culpa sempre... la patim més les dones, el sentiment aquest de culpa, sí. Envers els fills, envers la parella, però moltes vegades amb els fills, amb els nets, que penses que potser has fet alguna cosa que no els haguessis tingut de fer, aquest sentiment de culpa, però això és una motxilla que portem d'ençà, i tu ho has comentat abans, de la religió catòlica. Mm-hmm. Què va ser la Eva? Què va fer Eva?
4: Sí, sí,
3: va ser la culpable de que Adán es mengés la poma. Sí. Això ens ho han explicat sempre a l'Església,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí. És així. Per això et dic, una mica la culpa té un nom de dona, bé? Perquè he començat a parlar de tot el que ens cau a sobre les dones amb el fet de ser bones mares i bona esposa o bona companya, no? Aquí, darrere d'això, aquest tu estàs per cuidar i per tenir els altres bé, pesa molt sobre la dona encara avui en dia, eh? I és aquesta, bueno, és aquest sentiment de culpa que ve, doncs, d'això, de la religió. Nosaltres formem part d'Occident, d'aquesta cultura judeo-cristiana que porta aquest sentiment de culpa, i després a darrere ve la història del perdó, que avui no n'hem parlat, que també en podríem parlar molt, i allò de sentir com que hem de ser castigats, no?, d'alguna manera, i llavors hauríem de sortir d'aquí, perquè això no, quan va haver una època que podia anar bé, ara això ja no ens deixa avançar, i és molt millor que ens ho mirem des d'una altra perspectiva.
3: Clar, jo li poso el que et comentava de la dona, no?, i posat aquest exemple, el dic moltes vegades, quan un home, perquè li ha fet el salt a la dona, és perquè la dona, ella mateixa se sent culpable perquè no li he donat el que ell necessitava, sí, o no m'he portat com em tindria de portar. Però si és la dona la que ho fa, és una mala puça.
4: Sí, sí. Sembla que sí, que ells, tu hagis de cobrir necessitats dels altres, però que de tu no en deus tenir de necessitats, perquè no en sento mai parlar-ne d'això. Sí,
3: no, és que és així.
4: I tots en tenim, eh?
3: Digues,
5: jo vull dir una cosa, però estic d'acord amb el que heu dit vosaltres, i estic d'acord amb el que dius tu, Imna, però jo ara ho passo a la vessant social. Des d'un punt de vista social, què hauríem de fer per no sentir-nos culpables? I per mi una de les solucions és no marcar-nos unes fites irrealitzables. O sigui, si jo em marco una fita que sé que no la podré aconseguir, quan no l'aconsegueixi em sentiré culpable. Llavors, una manera de no sentir-me culpable és agafar fites que jo sàpiga que les puc complir.
3: Les fites ja les portem a la motxilla, i tornem a parlar de les dones. Les dones,
5: jo parlo
3: portem...
5: de gent en general,
3: sí,
5: no he parlat de les dones, però jo parlo,
3: Enric,
5: en general.
3: Fixa't tu que quan et cases, a la nostra generació, el que et deien els pares i la mateixa societat, tu has de servir el teu home, has de criar els teus fills. Sí, la feina de la casa la tenia de fer la dona, no podia anar. No, és així, parlem en general, no personalitzem. No parlis ni de tu, ni de mi, ni de la Imma. Parlem en general, lo que era. I aquest sentit de culpabilitat ja ens el feien sentir.
4: Sí, no, i els homes també arrosseguen el paper aquest de triomfar, de ser els primers. Bueno, ara tots, vull dir, aquí estem tots amb això, però vaja, la responsabilitat de la família, de com del benestar d'aquest, més aviat amb econòmic, i a triomfar la feina, i a vegades sí que et fa posar el llistó més alt que no caldria posar-lo tan alt, no? I pateixes molt perquè no hi arribes, que és el que deies tu, i llavors dius, aviam...
5: Et sents culpable.
4: Sí, perquè tot ens porta a fer-nos sentir culpable aquesta por, no? Aquesta por de no complir amb allò, aquelles expectatives que esperen de nosaltres, com tu. Ara estem parlant dels rols masculí i femení, després n'hi ha uns altres que compartim, homes i dones, amb el sentiment de culpa, però amb aquest dels homes una mica va per aquí. Llavors, a vegades és dir, bueno, a veure, què necessito jo i què vull jo? I llavors, a on puc arribar i creure-m'ho jo? Perquè si com home se'm demana que haig d'arribar no sé on, a mi no m'interessa això, m'interessa això altre, saber arribar allà on tu creus que necessites arribar.
3: Però ja
4: perquè
3: tornem...
4: penseu que... Ah, sí.
3: Cap.
4: No, penseu que tot el món, homes i dones i tot el que hi ha, el ventall que hi ha, tot el que fem, va a l'encontre de cobrir les nostres necessitats. Tot el que fem. Perquè primer comencem per les bàsiques, no sé si coneixeu la piràmide aquella de Maslow, que va perquè has de tenir menjar a casa i tal, però després totes les altres, que les anem cobrint un cop tenim aquestes bàsiques, tot el que ens movem és per aconseguir cobrir necessitats que tenim. I hem de saber-nos-les dir quines són les nostres i quins són els nostres límits, i no anar amb els externs, que ens col·loquen en papers i en rols que a vegades no hi podem arribar.
3: Clar, però ja tornem
4: a
3: estar...
4: O no ens interessa arribar.
3: El tema de la societat, no?
4: Sí.
3: La societat t'obliga a ser el número one. Ara, i llavors, clar, tu per estar al nivell et vols anar superant, i si no arribes és quan, el que deia l'Enric, et sents culpable.
4: Sí, sí.
3: Llavors és saber trobar l'equilibri, que això és complicat,
4: sí.
3: És treballar-ho molt. En parlarem un altre dia, sí, si et sembla, perquè la cosa va per llarg, però queda pendent, eh?
4: Sí.
3: Vull dir, tant l'egoisme com el continuar amb el sentiment de culpa, crec que en podem parlar un altre dia
4: i tant,
3: tranquil·lament. Enric, a veure, avui com farem vi?
5: Bueno, avui parlarem del món del vi, però parlarem del món del vi no com una simple beguda, una cosa que és per omplir la panxa.
3: Pues jo me'l bec, eh?
5: Sí, vale. És que el vi sempre es beu, però en el vi, avui, al parlar i aquests dies i amb tot l'argument, no solament en veurem, sinó que degustarem i el gaudirem, i fins i tot tindrem plaer al beure el vi.
3: Això, clar, però això, bé, jo només et sentiré, no el veuré. Vull dir que el bo hauria sigut que haguessis portat aquí una mica i l'haguessin fet el tastet.
5: Escolta, Carme, totes aquestes coses tenen solució, menys una cosa, ja ho saps tu. O sigui que, si ja que hem de solucionar-hi un dia, hem de fer una cata de vins, jo porto aquí unes ampolles de vi i fem tots una cata de vins.
3: I a la ràdio, i al programa de ràdio el farà el Daniel.
5: No, perquè... No, és que passa una cosa.
4: No, o potser no surt un programa fantàstic.
5: Només una puntualització. Les cates de vins, el vi no se'n passa.
3: Ah, no?
5: No, mai.
3: Ah, doncs llavors no cal que el portis.
5: A veure, ara ja no vols fer la cata. Bueno,
3: no, tornem, cal, i per jo ensumar-lo, m'és igual. A mi tots em ensumen igual.
5: Tornem al tema.
3: Jo sóc de poble.
5: El tema és que el vi... és una beguda ancestral que fa molts anys, fent una miqueta d'història, fa molts anys que funciona. Funciona tant el tema del vi com el tema del blat i del pa. Fins i tot fa uns 4.000 anys els antics egipcis ja en feien de vi. El que passa que els egipcis al final van anar de cara a la cervesa, els agradava molt més la cervesa. Els grans cultivadors i els grans consumidors de vi van ser els grecs i després els romans. Sobretot els romans. Els romans fins i tot cultivaven les seves vinyes de vi i llavors ja coneixien les mateixes malalties que sabem ara que té el raïm i la vinya. Mm. Quan al vi se li posava la cendrosa, que li diem a l'Ovidio, els romans ja sabien com tractar-lo. El tractaven amb el sofre que treien de les seves mines d'aquí d'Espanya. Quan, per exemple, la vinya li atacava el míldiu, que és un fong que també es posa a la fulla de la vinya, els romans ja sabien que es tenia que tractar amb sulfat de coure. I després de tots aquests anys que han passat, actualment encara continuem tractant la cendrosa amb el sulfat de coure, amb el sofre, i el míldiu amb el sulfat de coure, des dels romans. Llavors, els romans apreciaven molt el vi, però els romans sempre es bevien el vi barrejat amb aigua. Mai es bevia el vi sol.
3: És un pecat, això.
5: Espera't, mai... això són els romans. Els romans se n'atribueixen molts de pecats, però aquest és un, jo tinc amb tot, d'acord amb tu, perquè a mi m'agrada molt el vi, i barrejar el vi amb aigua amb graciosa, jo penso, és un pecat dels més grossos que es pot
3: fer. Si és d'aquest de granel senzillet, val, però si és un vi bo, és...
5: Bueno, ells bevien el vi barrejat amb aigua perquè deien que el vi sol només el podien beure els déus.
3: Ah.
5: I els romans, que estaven tan aficionats a tenir déus, fins i tot sabem que tenien un déu que estava dedicat al vi. Els romans també barrejaven el vi amb mel, i llavors la beguda aquesta se li deia mulsum, que els agradava també molt. El vi ja sabem que es fa amb el raïm. Hi ha moltíssimes classes de raïm. I llavors aquests raïms...

0: això ve tot ja regulat. I aquestes anyades es poden produir, per exemple, a La Rioja poden tindre una bona anyada perquè ja els hi ha fet molt bon temps, i el Penedès una mala anyada perquè aquí ha plogut molt, o s'hi ha posat una boira i s'hi ha posat l'oïdio, que és la cendrosa, i aquella canyada no ha sigut bona.
1: Això vol dir, Enric, que, per exemple, la mateixa vinya, un any per l'altre, el vi pot variar...
0: Sí, totalment. Totalment. Un any pots tindre una gran anyada, que potser directament relacionada amb la quantitat de litros, però un altre any, potser el clima és més sec i guanyarà grau el vi i tindràs menys litros. O sigui, el Consell Regulador classifica les anyades d'excel·lent, molt bona, bona i mitjana. Tens? Llavors, ja, els vins els classifiquem també amb una cosecha, que és el vi, diguéssim, més baix de categoria, després hi ha la criança, després hi ha la reserva i després hi ha els grans vins de gran reserva, que són els que es guarden.
1: O sigui, el més senzill és la criança.
0: El més senzill és la criança, que és un vi que no té unes característiques superbones, és una collita regular, aquell any ha sigut una collita regular, i tenim uns vins de criança.
1: I la graduació és més baixa.
0: Bueno, no forçosament. Llavors, els vins de cosecha normalment tampoc no han passat mai per barrica, o sigui, no s'han guardat amb roure.
1: Val.
0: Tens? La criança ja és amb uns mesos de roure, la reserva ja seria amb més mesos de roure, i la gran reserva ja seria amb un any o un any i mig de roure. O roure o una altra fusta. Llavors, diem, una cosa molt interessant que a mi m'agrada explicar molt és que si un dia ens anem a visitar les vinyes del Penedès, un dia fem una sortida i dic, anem a visitar les vinyes del Penedès, quan arribem allà a la vinya, veurem, això que ho haguéssim pogut dir abans també, que al començament del soc de les vinyes hi ha plantat un roser.
1: Sí.
0: T'hi has fixat amb això, que hi ha un roser?
1: Sí, m'he fixat amb les... no sé si era el codorní o el freixenet, que...
0: A cada rengle de les vinyes, a davant hi ha plantat un roser. Sí. A veure, aquell roser fa roses i tu podríem dir, bueno, si és que el pagès està molt enamorat i vol portar roses a casa seva, que poder també. Però la finalitat d'aquell roser és precisament per detectar l'oïdio. L'oïdio és un fong que es posa en el raïm i el...
1: No és la filoxera.
0: No, això és una altra cosa. Ja parlem de més, és una altra cosa. L'oïdio és un fong que es posa en el raïm i el fa malbé. Llavors, el roser és, de totes les plantes que hi ha, la més assenyada i la que l'agafa primer a l'oïdio. Llavors, quan el pagès arriba a la vinya i veu que el roser està ple d'oïdio, oïdio, aquí li diem la cendrosa, perquè l'oïdio és un fong que té una forma de color cendra, com et diré jo, un gris, té de forma gris. Allò és l'oïdio. Quan el pagès arriba i al veure el començament del soc, el roser aquell que està ple de cendrosa, de seguida ha d'anar a buscar i a tractar la vinya perquè no es passi la cendrosa a la vinya. Aquesta és la finalitat del roser a davant.
1: Ja, curiosa, sí.
0: Ara us explicaré una altra curiositat que també és molt maca. És una curiositat que en castellà diu que no té la dent con queso. L'heu sentit anomenar? Que no té la dent con queso vol dir
1: que no t'enganyin.
0: Que no t'enganyin. I això, aquesta curiositat va directament relacionada amb el vi. Resulta que el mes de gener, passat Reis, ja tot el que ha embramat durant la tardor ja ha fet el seu procés, els sucres s'han tornat amb alcohol i ja tenim les botes plenes de vi. Tothom, tots els puticultors, tenen les botes plenes de vi. Com que hi ha tant de vi, el preu va baixet. Llavors, tots els viticultors el que fan és intentar aguantar el vi als seus cellers perquè pugi el preu. Llavors, resulta que hi ha un viticultor que té un vi que el té al celler i el va tastar i veu que no s'ha fet malbé, però que està marxant. Està marxant. O sigui,
1: està picat una mica.
0: No està picat, però té un puntet que se'n vol anar al vi. Llavors, aquest senyor li urgeix vendre aquell vi perquè no vol que se li piqui i haver-ho de llançar. El que vol és vendre'l. Llavors, aquest senyor crida amb una sèrie de comercials que li vindran a comprar el vi. Però, abans de donar-los i a tastar el vi, els hi posa una tapeta de formatge.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè l'àcid làctic del formatge rebaixa l'acidesa del vi.
1: Ja.
0: Yeah. Llavors, amb el formatge no detecten aquell punt de picadet que comença a tenir el vi. Per això ve l'expressió en castellà que no te lo den con queso.
1: Val. Tot té el seu sentit,
0: clar,
1: oi?
0: Clar que sí. Llavors, continuem amb el tema del vi. El tema del vi, jo que sóc un enamorat i un apassionat del vi, l'hem de gaudir, o sigui, hem de disfrutar d'ell, i al costat d'ell hi ha una espècie de història que s'ha de fer

0: tot del vi. Per exemple, si nosaltres anem a un dinar i anem a una colla de matrimonis, si el dinar és un dinar que s'aprecia i el vi, per tant, també té que ser un vi que s'aprecia, hi haurà a la taula una persona que li agradi aquest el món del vi i quan vingui el sommelier o el maître del restaurant preguntarà, algú se n'encuidarà del vi d'aquesta taula? Llavors, tots els de la taula que es coneixen entre ells diuen, aquest és el que se n'encuida del vi.
1: Trien amb un.
0: Exactament. En aquest cas seria jo, que normalment és així. Llavors jo li dic amb el sommelier, menjarem això, això, això, i volem un vi que maridi, que vagi bé amb aquest menjar que farem. El sommelier et pregunta, vostè té algun vi pensat o li agrada un vi determinat que, si el tenim al nostre celler, li podrem servir? Llavors tu pots demanar el vi que vols. A mi m'agradaria un Terres Baixes d'Albarell, Condes d'Albarell, per exemple, de Cambados. El sommelier et dirà, pues miri, aquest no el tenim, perquè clar, no ha de tindre ell tots els vins al seu celler, però tenim aquest que marida molt bé amb el menjar que faran vostès. Llavors ho dius, endavant. I si té el que li has demanat, llavors ja és la felicitat total, eh? Però no acostuma a passar. Llavors, el sommelier porta un vi que ell considera, si és, per exemple, un menjar que és a base de carns d'uns rostits, d'una caça, llavors et portarà un vi negre, un merlot, un cabernet sauvignon, un vi que lligui amb allò. Si tu vas tirant de marisc o vas tirant d'uns arrossos, una cosa, ell et portarà una cosa amb menys grau, potser...
1: Un vi blanc, no?
0: Un vi blanc, un aldarinho,
1: un jove, normalment,
0: un xarelo...
1: Té de ser un jove.
0: Un xarelo, un vi més jove, i et servirà aquell vi. Llavors, una de les premisses... Quan el vi ve a la taula, té que vindre tapat. L'ampolla té que vindre tapada. L'ampolla l'han de destapar davant meu, a la taula. No es pot portar vins a la taula que vinguin ja amb el tap fora. Això no es pot fer. Aleshores, si el vi és un vi negre que amb una carn, ens el portaran amb una temperatura d'habitació, que diuen els francesos, o temperatura de celler, uns 18 graus. Si estem en un restaurant que fa molta calor, haurem de demanar que ens portin un cubilet i posar el vi allà dintre perquè es arribi a la temperatura que nosaltres volem. Si és un vi blanc, jove, llavors aquell vi té que venir a 6, 7, màxim 8 graus. Llavors aquest vi té que vindre amb un cubilet des d'allà, des de dintre la cuina, ha d'estar allà en el cubilet perquè doni aquests graus. Si no, no pot ser. Si tenim aquell dia, per exemple, demanem un cava, el tema dels caves també és molt interessant, eh? Si demanem un cava, els caves te la poden dar con queso també, perquè et poden donar un cava de l'any o de 2 anys, o un cava que ja està supercaducat al celler. Els caves es caduquen, o sigui, els caves no és com el vi, els caves no es guarden com el vi. Llavors, com podem saber nosaltres que un cava ja està passat de celler? Com podem canviar-ho? Pues quan ell destapa l'ampolla. Quan ell, o tu, destapes l'ampolla, si el tap surt amb una forma de xampinyó, de bolet, que la cama del tap s'obre quasi tant com el cap del tap, és un vi bo, és un cava bo de l'any o de l'any passat. Si el tap, quan surt el tap, la canya del tap, totalment recta, que no s'expandeix, és un cava que té 4 o 5 anys ja, que l'han tret del celler ja, que ja tenia que haver sortit abans. És l'expansió del tap, ens diu els anys que porta aquell cava fet. Llavors, els vins, quan ens arriben a taula, hem dit que els degustarem, però primer ens els mirarem. Mirarem el vi. Com és el vi? Per veure com és el vi, agafarem la copa sempre per la canya de la copa. No s'agafa mai una copa per dalt. Per què? Pues perquè si agafes la copa per dalt, en primer, amb la teva escalfor del cos, escalfes la copa. I després, que quan tu vulguis veure el vi, per veure la llàgrima del vi, has de remenar el vi. I si i remenes...
1: Molta feina, per veure un got de vi. Pues no, mira, no, em sembla que beuré aigua a partir d'ara.
0: És que encara no ens l'hem begut.
1: Oh!
0: Encara no ens l'hem begut, hem d'arribar... Després, ara primer ens hem de mirar el vi. Ens hem de mirar el vi. Ens posarà el sommelier... Un dit de vi a la meva copa només, a tots els comensals, no. Només en la meva copa, que sóc jo l'expert amb el vi, em posarà a mi un ditet, no mitja copa, un ditet de vi a la meva copa. Jo llavors, la meva copa agafada per la canya, jo l'aixecaré, me'l miraré, i haig de veure un vi que sigui net, que sigui cristal·lí, que no estigui velat, que no estigui borrós. Això és mirar-me el vi, i el vi l'haig de veure net, maco. Quan jo tingui la copa, la apujaré sobre la taula, li faré un parell o tres de voltes a la copa perquè el vi s'escampi per les parets de la copa, i llavors vaig a veure que és un vi fluid, que baixa. És un, pot ser un vi espès, pot ser un vi gracient, pot ser un vi viscós. Tot això ens ho diu el vi. Després, un cop girem la copa i el vi gira al voltant del vidre, veurem que fa com una mena de llàgrimes que baixen avall, que això els castellans li diuen les pates del vino, i els catalans li diem la llàgrima. Teòricament, això va directament relacionat amb l'alcohol que té el vi. Com més pates, com més llàgrimes, és el grau d'alcohol més alt. Ja hem vist el vi com és.
1: Ja se m'ha acabat la gana de sopar.
2: Això els espers ho fan ràpid.
1: Tanta estona...
0: ja hem vist el vi com és. És un vi que està clar, que està maco, i ja estem disposats a veure'ns-el. La propera operació és acostar el nas a la copa i olorar a dintre de la copa.
1: Que no estiguis encostipat.
0: Per olorar dintre de la copa hi ha una premissa molt important, i és que els vins s'han de servir amb unes copes determinades. No es pot servir el vi amb un got de plàstic. No es pot servir el vi amb un got de paper. S'ha de servir el vi amb una ampolla de vidre, i l'ampolla té que tindre una forma determinada. Lo normal per vins és la copa tipus Bordeus, que és una copa que és ampla de baix i a dalt es tanca una mica. Això fa que els taninos i tot el del vi quedi dins de la copa i no s'expandeixi de seguida. Si fos, per exemple, un cava, tindríem aquelles copes amples perquè surt s'oxigena el cava, o bé les estretes d'espelma, perquè... Però normalment té que ser amb vi, té que ser una copa de vidre tipus Bordeus i gran. A molts restaurants que a vegades anem ens posen unes copes de vi excessivament petites. Quan això passa, el millor que pots fer és servir-te el vi a la copa de l'aigua. La copa té que ser gran i tancada de dalt. Encara no hem begut, eh? Encara no hem begut.
1: Mare
0: ara anem
1: Déu.
0: A olorar.
1: Enric, sí. M'ho estàs fent complicat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, no, però és que estem gaudint. Estem gaudint d'aquell vi.
1: Què vols que et digui? Jo hagués gaudit ja fotent-me en un trago.
0: No, però espera't. Però aquest vi estem parlant d'un reserva, jo no dic un reserva, que quan vingui la compta serà d'uns 45-50 euros, eh? L'ampolla, clar, clar. Llavors, aquest vi ni podem posar graciós,
1: mira,
0: eh?
1: Em deixo el sopar, me'n va, ja m'aixeco.
0: Ni ho podem posar graciosa, ni ens ho podem veure alegrement. Aquest vi s'ha de disfrutar. S'ha de disfrutar d'ell. I llavors, un cop l'hem olorat, fa una olor intrínseca de roses o de flors del bosc.
1: Home, clar, si al costat de la vinya hi ha un roser, doncs és normal que faci olor de roses, oi?
0: Aleshores farem un petit tast. Farem un tast a un petit glob, i el vi el farem voltar una miqueta per la boca. No ens l'empassem de seguida. Fem voltar una mica per la boca. I llavors, dintre la boca, i sobretot sabem que els òrgans sensorials estan a la llengua, ens diran que fa com una mena de gust de plàtan o de fruits del bosc, i que se'ns enganxa a la boca. És astringent. I llavors farem un altre tagu i el degustarem. O sigui que el vi... si és un vi bo, no és solament per fer baixar el menjar. No és per fer menjar el menjar. Si estem parlant d'un vi bo, és un vi per disfrutar-lo a l'hora de menjar. Tant com disfrutes del menjar a la menja, has de disfrutar del vi. Les dues coses han de ser complementàries.
1: Molt sí, bé. Sí, però se n'ha d'entendre, oi? Se n'ha d'entendre bastant.
3: T'ha d'agradar.
1: S'ha de ser un sibarita.
3: T'ha d'agradar.
1: A veure, jo crec que la majoria agrada, però no fins a aquest extrem, perquè, clar, jo no hi he entès mai el per què per la carn és el vi blanc, per el peix el vi negre...
2: És això del maridatge.
0: Això la veritat és que s'està diluint ara, eh? Abans sí que era molt estricte, això de les carns vi negre. Ara hi ha una sèrie de ventalls de vins, com són rosats, que són també molt adients. Hi ha alguns blancs, que tenen molt de grau, que són vins d'un color groc, or, molt intrínsec, que inclús mariden amb les carns. sigui que ara ja una miqueta s'està imposant el gust d'un, o sigui, no forçosament perquè t'han portat una casa, no, una casa, no, una casa sí que tindria que ser, però un rostit, hem de suposar, o un menjar de carn tingui que ser forçosament un vi negre, vens?
1: Clar, perquè hi ha persona que a lo millor comença, li agrada només una sola beguda, i a lo millor comença amb cava i li agrada acabar amb cava, o sigui, sí, que tot el menjar el fa amb una sola beguda per no fer barreges.
0: Sí, sí, bueno, això cadascú lo seu, no? Per això et dic que ara... No... Ara últimament...
2: Però quan eduques el paladar... Perdona que t'interrompi. Quan eduques el paladar realment ho gaudeixes, eh?
0: Claro.
2: Sí, jo vaig anar, no sé, 3 o 4 anys, en un lloc on aprenia a fer això que ell explica. I realment arriba un moment que dius, és veritat, no és el mateix. Clar. Com els caves, no? Sí, el postre... has de prendre cava semidolç o semisec, que et diuen, jo no em compro mai d'aquest perquè a mi m'agrada el brut i tal, però és veritat, quan ho tastes amb el dolç és que tu del que es tracta és que allò vagi bé amb el que menges, no? I és veritat, vull dir que
1: bueno,
2: sí,
1: potser...
2: que depèn de l'anyada, les flors, si té el gust floral o si, saps allò, depèn de... molt bé,
1: potser
2: o
1: plata, no sabem veure,
2: aprendre,
1: no?
2: Això jo no m'ho vaig aprendre com ell ni molt menys, però mira, m'agradava perquè és com fent els sentits, saps? Que tot juga a la vista, l'olfacte, que tens aquella olor que també sí. Et passa cap al gust. No sé, és interessant, penso. Després al restaurant, els que tasten el vi ja van més de pressa, eh? El que passa que ell ho estava explicant lentament, sí. Mira, jo me'l vull veure. No, però ells agafen i ja van ràpids. Els
1: clar,
2: que
1: no, perquè amb tanta estona oi, te portes mitja hora, imagina't tu, mitja hora.
2: Estava esperant el vi.
0: Carme, estem gaudint d'un sopar tranquil·lament amb germanor i disfrutant del que mengem i del que bevem.
1: Però, Enric, potser les persones, parlo de la majoria, no sabem beure, perquè a lo millor bevem el vi perquè tens set
0: perquè baixi el menjar. Això
1: i
0: no,
1: tens
0: no
1: set
0: estem,
1: i veus, no i veus vi o veus cervesa o veus cava no, o veus... No. No el saboreges.
0: No.
1: Oi? Ah. Perquè ara, perdona, Enric, que et talli, hi ha molts restaurants que vas a menjar i et serveixen una copa de vi.
2: Sí.
1: I clar, hi ha persona que diu, jo per tan poca salut prefereixo morir-me. Clar, perquè els agrada beure, potser es beuen mig litre de vi. O...
2: es treuen la set amb el vi, que
1: ah,
2: no és
1: exacte.
2: Per
1: llavors, possiblement sí, sí. És que no estem educats per...
0: Ah, perquè en veus vi, si a més estem parlant d'un vi de 60 euros, quan en veus vi, aquest vi no te'l pots empassar com aquell que es fot un trago d'aigua. Aquest vi s'ha de disfrutar. Sí, ara tornarem a lo intrínsec del vi. Ara anem a fer vi. Ara anem a fer vi. Per tant, a la tardor farem
1: sí, per provar, l'hem estat mitja hora per fer-lo, estarem.
0: No,
1: fins a les 7 de la tarda.
2: Tenia moltes ganes de veure'ns el vi, bueno, què?
0: Vaja, té molta tela al món del vi.
1: Ja ho veig, ja.
0: Estem a la tardor, i anem a bramar. Bramar és el moment de collir el raïm. És, de cara als enòlegs i als viticultors, és cada vegada més un dels moments que és molt important, la brama. Abans no es considerava massa important, tot valia, tot anava allà al carro, de qualsevol manera, això ha canviat. Ara anem a aconseguir caldos, vins excel·lents. I hem de començar fent-ho bé, des de la brama. Llavors, bramarem en el moment que l'enòleg vegi que el vi, o sigui que el raïm, té el grau indicat, el color indicat, i llavors el bramarem. Si podem bramar a la nit, millor. Perquè durant el dia el vi, si s'aixafa, les bactèries de seguida comencen a treballar, sobretot si és el de dia, amb l'escalfor, i en canvi a la nit les bactèries estan més aturades i és més fàcil, per això moltes denominacions d'olisin bramen ara a la nit, molts puestos. Bueno, tenim bé el raïm, el collim amb molta cura de no xafar-lo i no trencar-lo, per això algunes empreses es fan collir el raïm amb caixes com antigament, i ja no el volen a dintre dels remolcs tirat de qualsevol manera. En aquesta vinya que farem un bon vi per nosaltres, el raïm té que estar immaculat. No hi poden haver trossos del raïm gotims podrits, picats d'aquí, el raïm té que estar immaculat.
1: S'ha de triar el raïm o...?
0: Si convé, el triarem. Si convé, quan el raïm arribi a casa, que arribi a casa, allà a casa jo el triaré.
1: Bueno, clar, però tu parles de fer una petita quantitat, però imagina't tu aquestes grans plantacions que hi han de raïm.
0: Aquestes grans plantacions de raïm no cada vegada, Carme, són més exigents i volen les coses super ben fetes. Sí, però... ja no val aquella lona de plàstic que es posava allà al tractor de qualsevol manera. Ara ha de vindre un remolc d'acer inoxidable totalment estanc. Anem a això, eh? I les grans empreses, precisament, no dic noms, però una gran empresa de cava que hi ha a Sant Sadurní es fa portar grans quantitats de raïm amb caixes. No els volen a granel. O sigui, l'enòleg, quan comença, és tan important el vi, és tan important, que quan comença la brama ja comença que les coses s'han de fer bé. No de qualsevol manera.
3: Yeah.
0: Llavors, ja tenim el raïm a casa, i allà a casa veiem que el raïm està bé, que està immaculat. En aquest moment el posarem en una màquina que xafa el gotim de raïm, el trinca, el trenca, i que es diu una esparrilladora. Trenca el raïm i treu la rapa. La rapa del... i només cau dintre d'un cub el gra de raïm trencat, xafat. Llavors, aquest gra de raïm hem de veure si fem un vi negre o serà un vi blanc. Tots els raïms, inclús el negre, si tu agafes un gotim de raïm i agafes un gra de raïm i el peles, veus que el gra de raïm de dintre no és negre,
1: o sigui, és blanc. Tot el caldo és blanc.
0: És blanc,
1: val.
0: És blanc. Sempre el caldo és blanc. El que passa és que, com que dintre del caldo nosaltres hem deixat caure també les peles del raïm, si el raïm en aquest cas és negre i nosaltres el deixem amb les peles, el tanino de la pela del raïm el passarà al vi i llavors el vi serà negre.
1: Negre.
0: Com més dies tinguem les peles macerant-se amb el suc del raïm, el most, més d'intensitat de color tindrà el vi. Aleshores, ja tenim el raïm al cub, ja ha caigut... estem fent vi negre, eh? Ha caigut el raïm, que pot ser un Cabernet Sauvignon, pot ser un Merlot, a mi m'agrada molt el Merlot, i el tenim trinxat a dintre d'allò. Llavors ens veiem que posem una tapa i amb els dies veiem que allò es comença a escalfar. Es comença a escalfar el recipient, s'està passant una reacció química que és que els sucres s'estan transformant en alcohol.
1: No se li afegeixen sucres.
0: No, teòricament no.
1: Ah.
0: És que ja hi som. Teòricament no. Però tot això, si ho fem a casa, sí, serà molt casolà. Però si ho fa l'enòleg va veient i controlant, precisament amb aquests grans cubs d'inoxidable a la temperatura, va veient si li fa falta sucre o no li fa falta sucre. Normalment no se n'hi afegeix. Teòricament hem de fer una viticultura natural i no s'hi hauria d'afegir. Si surt el vi, aquella anyada és una anyada més bona, més excel·lent, doncs mira, més excel·lent, si no menys. Total, ja tenim el vi que està macerant amb aquelles peles. El que hem de fer, si és una poca quantitat, com si ho fem nosaltres d'una casolana, és amb una fusta intentar remenar cada dia perquè la part del most baixi de dalt a baix i de dalt a baix i tot més o menys tingui la mateixa temperatura. Quan ja tenim que han passat 8 dies que allò ha estat macerant, allò ja ha fet la seva fermentació i allà ja podem dir que allò ja ha passat del most al vi. Llavors tenim la nostra premsa, en aquest cas serà una premsa de vi sans fi, que són les premses que han existit tota la vida, aquesta que veiem per les exposicions i tot això, en diuen la premsa de vi sans fi. Actualment, ara hi ha unes premses molt millors, que és l'evolució que diem del vi, que són unes premses que es diuen pneumàtiques, que no aixafen el gra del raïm. La premsa de vi sans fi, un dels fallos que té és que pot arribar a aixafar el gra del raïm i llavors l'acidès del gra del raïm pot passar al vi. Aquestes premses que hi ha ara, que et diuen pneumàtiques, és una membrana, és un contenidor, jo sé que venen inclús d'Amèrica del Sud, posen el raïm a dins dels contenidors, aquest contenidor el tanquen, porta un sistema perquè vingui a 6 graus de temperatura i ve des de Xile, aquí. Llavors, a dintre d'aquest contenidor hi ha un compressor que fa una pressió d'aire, hi ha una membrana que avança, va aixafant allò, i va aixafant el raïm i es converteix en el vi. I llavors, quan arriba aquí, el treuen, els filtren i l'embotellen. Nosaltres estem a casa, ja el vi ha evolucionat del most al vi i ara el anem a passar per la premsa. Muntem la nostra premsa de vi sans fi, amb un casso omplim la premsa, baixem el Vicenfí i, oh, quina cosa més bonica. Des d'allà a la premsa veiem que comença a baixar un raig de vi, que allò serà ja el vi que embotellarem.
1: Nosaltres, ja filtrat, allò,
0: quan... nosaltres no tenim filtres perquè estem fent una collita petita i, per tant, nosaltres el que farem és clarificar-lo. Heu sentit a parlar de la clarificació. Hi ha un temps que, sobretot a la part interior d'Espanya, es fan una sèrie de pastissets i coses que es fan amb clares d'ou, amb rovells d'ou.
1: Sí.
0: Hi ha tants rovells d'ou en el poble aquell que tothom fa vi, tants rovells d'ou que tenen que fer alguna cosa i es dediquen a fer unes pastes que són a base de rovells d'ou. Per què? Perquè les clares d'ou s'han fet servir per clarificar el vi.
1: Ah,
0: sí, d'una manera natural. Jo, a més de fer en clares d'ou, jo ho feia per decantació. O sigui, jo, quan tinc el vi fet, el poso en un dipòsit inoxidable, amb la seva tapa, i una tapa interior que té el dipòsit, i una altra tapa exterior perquè no hi entri porqueria. Llavors, per decantació, el vi va baixant, aquella petita trosset de pell que m'ha quedat, o aquella petita cosa que ha quedat, va baixant fins al fons del recipient. I aquest fons del recipient hi ha una aixeta per treure el vi que està a 4 dits del fons.
1: Llavors, per no treure la brossa.
0: Exactament. Llavors, quan jo vull embotellar, preparo les botelles, les omplo bé, les netejo ben netes, i llavors obro i vaig omplint les ampolles i vaig posant els taps sense que surti, perquè he deixat uns 2 mesos el vi que se decanti d'una manera natural. Aquí hi ha un risc si no s'actua amb la química. Hi ha un risc molt important. I la química ho soluciona tot. I actualment tots els vins, sobretot quan comprem que no siguin vins ecològics, tots els vins que comprem, si ens fixem en l'ampolla, posa contiene sulfitos.
1: Sí.
0: Us he fixat que totes les ampolles,
1: sí,
0: posa contiene
1: i algunes sulfitos. Ampolles de cava també.
0: També. El sulfito o metabisulfit és un verí, però és un verí que serveix per conservar els aliments. Tota classe d'aliments, quasi tots s'emporten, i sobretot el vi. I aquesta petita quantitat fa que les bactèries que hi ha dintre del vi no evolucionin. El sulfit se les carrega. O sigui que el vi porta...
1: O sigui que quasi tots porten sulfit.
0: Tots. Jo he fet vi molts anys i també he hagut algun any que he fet molt de vinagre.
1: Ja. Per no posar-hi sulfit.
0: Exactament. Però jo vaig descobrir, perquè m'ho van explicar, això dels sulfits, i a partir de llavors ja no he fet mai més vinagre.
1: Ja.
0: Sempre el vi se conserva.
1: Una cosa, Enric, hi han molts vins d'aquests tan barats que diuen que si els hi... Perquè a vegades has buidat l'ampolla al final de tot, jo n'he comprat a vegades per cuinar, i quan arribes al final de l'ampolla surt com un polvo. Són colorants que els
0: no,
1: hi posen?
0: Ni són colorants ni són vins de polvos. Això és mentida. Això és una falta de creència. No es fa vins amb polvos. Això no és així. El que hi ha dins el vi és unes fleves, unes coses que són del mateix vi. I alguns de nosaltres li podem dir que són les mares del vi. Ah,
2: sí.
0: Això no és dolent. El que passa és que si són vins que no s'han filtrat, com aquest que hem fet nosaltres, és molt convenient que quan tu et veus una ampolla de vi, al final de tot del cul de l'ampolla del vi, deixa'l. No posis l'ampolla de vi al revés, com si quan fas amb una d'oli que fas fins a l'última gota, no.
2: Per això hi deuen haver aquests decantadors,
0: sí,
2: que jo n'he vist algun amb filtre.
0: Sí.
2: Que si no tots,
0: sí,
2: però...
0: Jo tinc un decantador, i en el cas de que et diguin que aquell vi que has comprat, que es poden comprar, que no ha estat amb metrovisulfits, aquest vi no ha estat filtrat, i per tant hi ha normalment dintre del vi les mares del vi. Llavors, per aquestes mares de vi no veure-te-les, has de decantar-lo, que és el que diu la himna. Llavors tens un decantador, busques un lloc que hi hagi una bona llum a darrere, abans es feia amb una espelma, poses una espelma a darrere, llavors tu vas abocant el vi dins el decantador fins que veus que hi ha aquestes mares que volen arribar a sortir, i llavors, quan volen arribar a sortir, has de parar, i aquell centímetre del cul de l'ampolla l'has de despreciar. Perquè, a veure, no és que sigui dolent, te'l podries veure, no passa res, però és com quan et veus un cafè, Seria el mateix del cafè. Allò que et queda al final del got del cafè, allò no et farà mal. Però yeah. no és maco, no és agradable amb el vi. Llavors, aquest últim...
2: marro.
0: Sí, aquest marro, aquests pòssits del vi, aquestes mares del vi, és important despreciar-les.
1: Llavors, la diferència del preu d'un vi... és, no vol dir que tu compres una ampolla de vi d'aquest negre que et costa un euro per posar un preu i un altre te'n costa 40. La diferència és el temps que l'han tingut
0: en barriques,
1: no? Sí, sí. Aquest d'un euro és perquè l'han prensat i l'han posat
0: cosetxa,
1: a la venda.
0: És un cosetxa, ha sigut el que al final del procés del vi i que potser aquest tan barat ha sigut també una anyada regular.
1: Val. Però vull dir que no et pot fer mal.
0: No, de mal res. I d'això dels polvos, això dels polvos que el vi fa polvos...
1: És que
0: ho
1: he sentit moltes vegades,
0: això
1: eh?
0: Això és una llegenda urbana.
2: Això
0: és una llegenda urbana.
2: Això són polvos tot.
0: Que és mentida. Això és mentida.
2: La feina que hi hauria per fer el polvo, no? Per fer vi.
0: No, això és mentida.
2: No existeix.
0: Això és mentida. Això és mentida.
1: O sigui, que tot el vi es fa a base de...
0: Del raïm.
1: Del raïm.
0: La base és el raïm. Llavors, tenim, en el raïm tenim moltes, moltíssimes varietats de raïm. Nosaltres, per anar bé, jo ho intento, a mi m'agraden tots els raïms i totes les collites de tot arreu, no? Però jo crec que hauríem de tirar una miqueta per lo nostre, per lo d'aquí.
1: Home, clar, per
0: nosaltres,
1: descomptat.
0: A lo d'aquí tenim una comarca fantàstica, amb uns caldos boníssims. Cuidado, que jo he estat a Valdepeñas i he tastat caldos de Valdepeñas molt bons també. Però, centrant-nos en lo nostre, hauríem de tirar per vins del nostre Penedès. Llavors, al nostre Penedès tenim vins com podrien ser el Monestrell, l'Ull de Llebre, el Chardonnay, el Marcloc, el Xirac, l'Alella, sobretot el Gran Xarelo, és un vi boníssim del Penedès.
1: Però això és pel raïm. Pel tipus de raïm que porten.
0: Raïm, sí. És la varietat. La paraula seria... És la varietat.
1: El xarelo és una mena de raïm.
0: Sí, exactament. I el xarelo, precisament, a part de ser un vi que és molt bo i que no és d'un grau excessiu, es pot considerar com un vi jove, són 11 i mig, no arriba a 12, que és el vi que tu dius que et pots beure mig litro, perquè, clar, si baixem un Gandesa de 16 graus i te'n fots mig litro, t'hauràs de quedar allà al restaurant. No, entens el sentit? És que...
1: Home, el preu que m'has dit no me'n veurem mai mig litro, eh? Això,
2: perquè... Faria mal.
0: Aquell s'ha de degustar. Bueno, llavors, arreu d'Espanya hi ha, per exemple, els tempranillos, els garnatxes...
2: Aquí també hi ha els vins del Priorat.
0: Sí, els vins del Priorat també són...
2: Cap al que fa el negre, hi vaig sentir una vegada que un vi del Priorat es va subhastar als Estats Units per $300,000, una ampolla. Eh?
1: Jo, si haig d'opinar, m'agraden molt més els priorats que els del Penedès.
0: Vale.
1: El negre, sobretot.
0: Estem parlant de gustos i
1: el
0: i
1: negre
0: sí que,
1: el trobo amb molt més cos, el priorat
0: sí no,
1: té més cos
0: sí
1: que el...
2: Perquè hi ha allò de la nicorella, perquè les terres també hi fan.
1: Ah, exacte.
2: Pel gust del...
1: més de secar.
0: Influeix.
1: Més de secar.
0: Sí. Els macabeus, el macabeu també és un vi molt de casa nostra, tant del priorat com
1: del Penedès.
0: Del Penedès. Llavors tenim els famosos albariños, que aquests ja són de Galícia, tenim el graciuelo, tenim el mosuelo, això són el tempranillo, això són vins ja de les Riojas, de Logroño, i aquests països així. Nosaltres aquí tenim el xarelo, l'alella, també és un vi nostre.
1: Però l'alella ja és de la costa, no? Ja no és d'aquí del Penedès. Normalment és blanc, l'alella, no?
0: Sí, sí. Clar. Després, com a vins, diguéssim, forts i astringents, i això, tenim el merlot, que a mi m'encanta. El merlot, el cirac, el cabernet sauvignon, aquests són uns llibres... són uns raïms molt bons. I que
1: no
0: fan
1: són
0: uns...
1: procedents de França, aquests, el cabernet sauvignon?
0: Sí, bueno, és que de França ha vingut... A França ha sigut sempre un país que han sigut molt, molt curosos amb el vi, molt aficionats. A més, tenen la sort de que han fet molt de màrqueting a nivell de vins i tenen una sèrie de vins de la Xampanya, de Bordeus, que són unes...
1: Home, van ser els reis, perquè el xampany és francès,
0: exactament.
1: Com el conyac, que és francès, vull dir, són els reis amb aquests aspectes.
0: Molts raïms i moltes varietats de raïm han vingut de França. I els francesos hi han dedicat molt de màrqueting, que això és una cosa que nosaltres aquí no hem fet, que perquè els seus vins siguin apreciats i sobretot ben pagats arreu del món. Quan aquí tenim caldos, per mi, tant o més bons que els vins francesos.
1: I tant.
0: Aleshores, a l'ull de llebre també veus un altre vi, que també es cultiva molt en el Penedès i també ha vingut a França, és el Chardonnay. Chardonnay és un vi blanc molt bo també, per un peix ben servit a 8 graus, és un vi molt bo. Vins, en canvi, que tenim com vins autòctons, tenim el Penedès, el Somoy, és un raïm molt bo. Jo me'n recordo que a casa meva teníem un raïm que era molt dolent, molt dolent. El teníem a la barra del pati i era molt dolent. Guaita si era dolent, que el meu avi em va dir que es deia trencaventres.
1: Carai!
0: Imagina't si era dolent aquell raïm. Però bueno, el teníem allà...
1: Però el fèieu servir també per fer vi o no?
0: Que va, allò era per fer sombra i s'ho menjaven les vespes.
1: Per les vespes. S'ho
0: menjaven les vespes.
1: Una pregunta, Enric, abans de que acabem.
0: Digues.
1: El moscatell, el vi moscatell, es fa del raïm moscatell?
0: Sí. Sí.
1: És que vaig parlar amb una persona i em va dir no, el moscatell es fa del vi normal, però li posen sucre.
0: No, totes aquestes trafiques, les hem d'abandonar. Bueno, tot això
1: jo t'ho pregunto perquè heu explicar-ho als nostres oients, ja, no? Ja.
0: No, nosaltres hem d'anar per lo legal, per lo autèntico, per lo que vale.
1: El moscatell es fa amb raïm moscatell.
0: Que llavors tindrà una tècnica que serà, posar, que collir-lo molt madur, posar-lo amb uns canyissos i posar-lo al sol, com es fan les malvasies i aquestes coses. Jo tindrà un procés, una tècnica, que jo no la, aquesta sí que no la domino, però el que sí que vull que quedi clar és que totes aquestes leyendes urbanes dels polvos i de tot això no val. Això no val. Hem d'anar... És que, a més, avui en dia, degut a la gran competència i la gran tecnologia, perquè el vi mou una tecnologia bestial, ara, eh? Ara ja no és allò que feia l'avi. Ara hi ha enòlegs, hi ha tractors especials per collir les collites, remolcs per portar-ho, cuves que es mantenen a unes temperatures determinades. Avui la cosa ja no va de qualsevol manera.
1: Home, només tens de donar-te una volta per Sant Sadurní i anar a visitar les caves i anar... I veus l'elaborat que està tot.
0: Qualsevol contrada d'Espanya. Tu vas a Logroño, tu vas a La Rioja, tu vas a Valdepeñas, que jo he estat a Valdepeñas, i allà les cooperatives ja no van d'aquesta manera, que tan valdrà.
1: Bueno, però ens hem de quedar. Hem dit que ens quedàvem aquí.
0: Sí, però a l'hora de gaudir jo no tinc masses manies, eh? Jo, si el pernil és bo... M'és igual que sigui de Girona o que sigui de Guijuelo, eh? O ha de ser bo.
1: Home.
0: Tens?
2: Home, ja,
0: a mi no em faràs menjar un pernil català.
2: Amb bo no n'hi ha cap, eh?
1: No, però, a veure, amb el tema del...
0: Amb el tema dels gustos no hi ha bandera.
1: Clar, però amb el tema, tu parles del... Amb el tema del pernil influeix molt la humitat. Tu portes un pernil de la part de Salamanca, que són molt bons els pernils d'allà o de Teruel, i el portes aquí i perd gust perquè sigui per l'humitat, però el vi no, perquè va embotellat i precisament amb ampolles de vidre. Si et queda mig minut, Enric.
0: Mig minut és la reflexió de gaudir. Hem de gaudir, i sobretot nosaltres, la gent gran, hem de gaudir de tot allò que tenim al nostre abast. De les bones companyies que tinc aquí, dels bons vins, dels bons menjars, dels bons viatges, de tot.
1: Ho farem.
2: I tant, tot el que puguem.
1: Ho farem. Moltíssimes gràcies, Enric, per la teva lliçó, perquè avui has sigut una lliçó d'enòleg, no?
0: He fet el que he pogut, mira.
1: Oi?
2: Molt bé.
1: Molt bé. I tu també, Imma, també ens ha agradat molt la teva explicació sobre el sentit de culpabilitat. Però, bueno, tant l'un com l'altre, crec que us han quedat moltes coses per dir.
2: Ara que diuen les penes, punyalades i darrere gots de vi, avui ha quedat
1: bé, això. Exacte, està molt bé. Està molt bé aquesta frase. Doncs bé, i vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la vostra confiança en escoltar-nos. Que passeu una molt bona setmana. Ens retrobem el dilluns que ve, si Déu vol. I sobretot, feu-me cas i sigueu molt feliços.
0: Molt
1: bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Jo el que hem de dir...

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Radio Samboy.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
2: Hey, Billy, you there?

Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

cosa dic? Ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.